0: a les companyes que fan possible la connexió. En Josep és advocat, és col·laborador de la IEDEN i és membre d'Empordà Dempeus. Així que, Josep, comencem per tu. A mitjans de juliol sembla ser que Empordà Dempeus ho veu anar al Parlament per presenciar l'aprovació d'un decret llei que intenta augmentar la resiliència de subministrament elèctric a Catalunya. Què ha de significar aquesta aprovació, Josep?
1: Bé, es tracta del decret llei 12-2025, que el govern va aprovar, però havia de ser convalidat pel Parlament, i aquesta convalidació no es va produir perquè el mateix govern va retirar aquest decret llei. Per quin motiu? Doncs per les protestes i per la manca de consens en la seva aprovació. És a dir, a pesar de que el títol del decret és d'aquest llei era per augmentar la resiliència del subministrament elèctric, en realitat el que feia era promoure encara més la implantació de macroparcs en sòl agrari, especialment en perjudici del valor de les terres fèrtils, i la manca de consens en l'aprovació d'aquest decret llei doncs el va fer fracassar. Empordà Dempeus va comparèixer al Parlament i, bueno, no va tenir, diguem-ne, ocasió de combatre el decret perquè el mateix govern el va retirar, però la idea era molt clara. No només Empordà Dempeus, aquesta plataforma, sinó també diferents ajuntaments van mostrar la seva oposició per diversos motius, per l'absència de participació institucional, per la substitució de la planificació necessària i imprescindible que el govern, diguem-ne, no elabora, no impulsa, pel risc de desequilibris territorials, sobretot en perjudici dels petits municipis rurals, l'absència d'avaluació ambiental estratègica, etc.
0: Clar, comencem per aquí, gràcies, Josep, Anna, perquè volem mostrar com està sent molt difícil aquesta transició energètica urgent i tan necessària, per una altra banda, com tu deies. No, tu deies, si hi ha consens a la comunitat científica i la natura ens està parlant, per què prenem certes decisions que els hi donen l'esquena, com aquest intent que ara ens comentava el Josep?
2: És complicat, perquè, com comentava el Josep, prioritzar, diguéssim, el sòl agrari hauria d'estar sempre sobre de la taula, sobretot a venir com hi ha moltes alternatives, no? Per exemple, aquí ho veiem en el canal Segarra-Garrigues, no? Que bueno, ara ja s'està a punt d'instal·lar, bueno, ja s'han començat a instal·lar les plaques fotovoltaiques a diferents bases, per exemple, al FES, no? Però ha costat molt de tirar endavant aquest projecte. Tot i que és un lloc innocu, i que pretenia, diguéssim, bueno, pretén revertir positivament en la pròpia pagesia, perquè aquesta energia que es produirà en aquests parcs està pensada per reduir les factures del propi rec agrícola, sí. No? Uh-huh. I tot i això, és un parc que ha costat 4 anys de tirar endavant, no? Uh-huh. En llocs on no hi ha la problemàtica dels espais que comenta el Josep. Aleshores, bé, fins que no esgotem tots aquests espais que són menys problemàtics, no crec que s'hagi de tirar endavant projectes com els que afecten en el Clar. Cas de Dempeus. Sí.
0: La qüestió és trobar llocs i zones on no hi hagin totes aquestes altres problemàtiques afegides, on s'hi relacionen formes de vida rural que encara s'han de mantenir perquè hem de seguir menjant en el món, a la terra, i per tant també una preservació del paisatge i d'una manera d'entendre el món i la vida més enllà de les grans ciutats. Josep, sí. Jo entenc que algun dels motius de creació de la plataforma Empordà Dempeus anava per aquesta banda. Sou de nova creació.
1: Sí, efectivament. Empordà Dempeus és una organització, una plataforma que engloba fins a una vintena de petites i grans plataformes de l'Alt Empordà, sobretot. I, esclar, tenim un problema comú. Totes aquestes plataformes que sorgeixen al territori, diguem-ne que el que intenten, naturalment, és combatre aquesta disbauxa de projectes exagerats, excessius, que no tenen una mirada i una vida humana, i que fan, diguem-ne, que els recursos suposa una depredació del territori d'aquests recursos, i per tant l'intent és d'aglutinar tota una sèrie de moviments, de plataformes, per fer causa comuna. En aquesta causa comuna plantegem bàsicament revertir aquesta situació, uh-huh, i planificar. Creiem que l'eina de planificació, en aquest cas parlem de l'energia, és essencial.
0: I planificar aquesta energia, planificar-la conjuntament amb els sectors locals, amb els protagonistes del territori.
1: Clar, fer un pla, en aquest cas a Catalunya, tenim el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables, el que es diu Plater, vol dir examinar quines són les necessitats d'energia, quines disponibilitats tenim i plantejar alternatives. Això vol dir també la participació de la ciutadania, dels ajuntaments, de les plataformes, uh-huh, etc.
0: Però això no s'ha previst fins ara els projectes?
1: A veure, una cosa és uns projectes en concret i l'altra és un pla. El pla pot plantejar alternatives, les ha de plantejar i estudiar i avaluar. El projecte no, el projecte és un territori concret i que diguem-ne que l'alternativa davant d'un projecte és molt menor, no hi ha una consideració global, i per tant en realitat l'aprovació de projectes successius impedeix planificar, perquè vol dir que s'imposa sobre el territori un model d'ataques sense ordre ni concert. Naturalment, si es planifiqués abans, que és el que nosaltres plantegem, establiríem una manera d'implantar l'energia renovable continguda, proporcionada a les necessitats, propera també als centres de consum, etc.
0: Sí, exactament. Anna, amb aquest intent d'humanitzar les renovables, el Josep ja anava entrant, no? Una oportunitat diferent de relacionar-nos amb el sector energètic del que hem tingut i que tu parles sovint. Allò, la factura, el gran tenidor energètic, i nosaltres qui som i quin dret tenim a reclamar o explicar com volem que sigui aquesta energia que ens arriba a casa?
2: Sí, sí, el que passa és que tant de bo fóssim tan exigents amb tots els sectors com ho som amb el de les renovables. Vull dir que és molt important, que ens polititzem i que siguem conscients que tenim un tresor entre mans, que és la matèria primera, com el sol i el vent, eh? Però també és veritat que és urgent aquesta transició, no? Vull dir que l'any passat només ni el 20% de l'energia que es va consumir a Catalunya provenia de les renovables, que és molt diferent del que passa a Espanya, on van molt més avançats en aquest sentit, no? I llavors, clar, això s'ha de tirar endavant.
0: Però per què penses tu que anem endarrere a Catalunya?
2: No, que costa molt... Bueno, primer de tot, qui té els diners per fer segons quines coses, no? Si ves, mires, per exemple, per evitar conflictes com els que comentava el Josep, hi ha l'agrovoltaica, no? Que és l'energia, uh-huh, que fa compatible doncs les plaques amb el treball del camp, no?
0: Sí.
2: Això que bàsicament a Espanya ho han implantat al País Basc, que sempre ens passa la mà per davant de tot, però això és un altre tema. Ho ha pagat qui ho ha pagat? Ho ha pagat Iberdrola, no? Llavors aquí a Catalunya tenim diversos problemes. Un és qui té els diners per fer totes aquestes instal·lacions. L'altra és com es coordinen les diferents administracions. L'altra és la poca rellevància de les administracions locals a l'hora de tenir veu en aquests projectes, que en definitiva és a qui més afecta, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Llavors,
0: un panorama complicat.
2: Però sí, tu... és que és molt complicat.
0: Sí, sí.
2: Però que sigui molt complicat no vol dir que no hi haguem de pensar molt, i sobretot no, que no es pugui reduir, diguéssim, el diàleg i la discrepància a l'etiqueta del NIMBY, no?
0: Clar.
2: No és aquest el tema, no?
0: Tu parles sovint de sobirania energètica, una definició, un terme que no sé si agrada molt, eh? Sobirania energètica, què significaria, Anna Ponsada?
2: Bueno, això per començar és una utopia, eh? però sí que passaria, diguéssim, en primer lloc perquè tots fóssim més conscients de com funciona el sector, no? I que una cosa és la generació i l'altra cosa és el transport i l'altra cosa és la distribució i la comercialització. I que el transport, de moment, a l'estat espanyol està a mans d'un monopoli que és Red Elèctrica, no? I per tant, això, la sobirania a Catalunya ho faria molt difícil. Però vaja, o sigui, començar per una major implicació ciutadana en tot aquest debat i en tot aquest procés, doncs seria un primer pas, perquè sense aquesta consciència no pots, diguéssim, ni exercir pressió sobre les administracions locals, que són les que són més susceptibles d'escoltar, també perquè els hi va el vot, no?
0: I tant, administracions locals, però amb molt pocs recursos cada una d'elles. Josep, a veure com ho veus tu, això de la sobirania energètica. Què falla per tal que l'administració de Catalunya no comenci a aplicar el camí cap a aquest model? Significaria, per exemple, que els ajuntaments tinguessin la potestat i la gestió del seu complex energètic proper?
1: A veure, el tema és molt complex, com ha dit l'Anna, evidentment. El que passa és que aquí la discussió és de model. Hi ha un model macro centralitzat de naturalesa extractiva que és el que nosaltres, que és el que no ens convé. Jo crec que aquí hem de fer cas a la pròpia llei catalana de canvi climàtic, que ja ens està dient que hem de promoure l'energia renovable en espais ja alterats per l'activitat humana a fi de minimitzar l'ocupació innecessària del territori i prioritzar l'ocupació de les cobertes de les edificacions, construccions auxiliars, incloses les pèrgoles d'aparcaments, de vehicles, ocupació del sòl diferent del sòl no urbanitzable. I, naturalment, que això, aquest model, ha de fer-se afavorint l'autoconsum energètic a partir d'energies renovables, però, clar, amb la participació d'actors locals tant en la producció i la distribució d'energia. Aquest és el model.
0: Clar,
1: també passa que aquest model centralitzat també té greus problemes. Greus problemes perquè l'energia, en aquest cas fotovoltaica, és redundant, necessita gran... És a dir, si nosaltres posem enxufem molta energia, aquesta no és estable i tenim greus problemes de control a la xarxa. Un model més d'abast menor, autogestionat, amb comunitats locals,
0: sí. Uh-huh.
1: aquest model a la llarga ens asseguraria aquesta, diguem-ne, sobirania o una part d'aquesta sobirania energètica que no tenim i que no tindrem mai, perquè sempre es basa, almenys el model que es desenvolupa fins ara, en aquests macroprojectes, en aquesta cosa centralitzada, en aquest oligopolis, que el que no volen és que nosaltres tinguem el control dels mitjans
0: de
1: producció i de distribució. Aquest és el debat.
0: Aquest és el debat, que no tindrem mai, has dit, Josep, no ens agradaria pensar que fos així. I l'Anna, tu parles d'utopia.
1: I només vull afegir una cosa, que és que en aquest debat el sòl agrícola és la germaneta pobra on te col·loca tots aquests grans projectes, que són cada vegada més especulatius i que no tenen a veure amb la necessitat, les necessitats reals de la demanda energètica, ni en els llocs on es necessita, i que fan com trampa, és a dir, per què no utilitzen les cobertes, els edificis ja existents, tota aquesta zona degradada que els humans ja hem anat trinxant, en
0: això,
1: lloc d'utilitzar tela, perquè és més barat, és molt més barat, clar, posar-se d'acord amb naus industrials per posar-hi plaques, etc., vol dir perdre una mica aquest monopoli. Pactar amb uns propietaris agrícoles, que la seva renda és molt baixeta, doncs uns ingressos a través d'unes cessions d'ús durant 20-30 anys, Clar, això no, no té competició, no és possible competir-hi des del punt de vista econòmic, perquè això assegura uns guanys en els propietaris agrícoles doncs molt superiors al que seria el rendiment normal agrícola.
0: Bé, de tota manera, el que està clar, o pel que vosaltres esteu explicant, Anna, es tracta d'evitar els macroparcs, macrogranges, i tu proposes per l'agricultura un model molt especial, que és cultivar

0: si realment cal doncs, tota aquesta producció i si cal fer-la com es fa, no? Sobretot tenint en compte doncs, la quantitat de residus i d'impacte que té sobre el terreny, no? I el que vull dir és que va ser una mena d'iniciatives que, o sigui, els pagesos van anar a remolc, no? A mesura que la vida viure de l'agricultura estrictament es va complicar, doncs van anar doncs posant granges que van anar en paral·lel al creixement de determinada agroindústria en aquestes comarques, no? Però els pagesos van anar a remolc i molts d'ells bàsicament no són ni propietaris de les bèsties, només són els llogaters, com aquell qui diu, no? I aquest és un sector que arribarà més aviat que tard al seu final, crec.
1: Segurament, esperem que sigui més aviat, que Anna, pel que estàs comentant. Però jo voldria, de tota manera, que el Josep expliqués el concepte de paisatge, ara que has introduït aquests models, no?, macrogranges, tal i qual. Vosaltres, en Portada Dempeus, insistiu molt en el paisatge. A la zona on es projecten moltes instal·lacions que sempre són zones protegides ambientalment o zones on la pagesia hi té molta activitat, són camps de cultiu. Per què?
2: A veure, el paisatge forma part de la nostra idiosincràsia, com la cultura i com la llengua. És a dir, no és tan fàcil destriar el que és el paisatge dels valors que conté i que la societat ha anat atresorant i incorporant al llarg dels segles, no? En el nostre cas, el pla territorial parcial de les comarques gironines va ser el primer pla territorial que va incorporar les directrius del paisatge i són normes d'obligat compliment, i el que fa el pla director de les comarques gironines és establir unes directrius i uns models de paisatges que s'han de preservar, i això és clar, això topa frontalment amb molts d'aquests projectes.
1: Ja.
2: Per exemple, el parc eòlic de la Tea, que està al contenciós, proposa o preveu nou molins que són més alts que la Torre Eiffel. No és només els molins aquests enormes, sinó també el basament, l'estructura que ha d'aguantar aquests molins, cadascun d'aquests molins, és a dir,
1: i la connexió amb la terra, no?
2: I tot el tema de de les línies elèctriques per evacuar aquesta energia, etcètera. És a dir, la transformació és absolutament brutal, desproporcionada i amb un espai que ha de ser d'especial protecció, perquè estem parlant de la Serra de l'Albera, que properament tothom ha coincidit es preveu que es declari parc natural.
1: Sí, parc natural. Això... Per cert, ara faig una comilla que voldria que aclarissis, i és que sembla ser que els parcs naturals veuran reduïts el seu personal aquí a Catalunya d'aquí a molt poc, a l'octubre. Com pot afectar en l'avançada d'aquests macroprojectes dels que estàs parlant, Josep?
2: Bé, és una contradicció, és un exercici de cinisme. Per una banda, intentar fer veure que els estudis d'impacte paisatgístic doncs no són admissibles, tolerables davant d'aquestes grans infraestructures i la gestió d'un parc natural. És a dir, ara tenim aquest greu problema de la manca d'efectius en els parcs naturals, que estem parlant de cap a un 50% de menors tècnics, és a dir, que cessen els seus contractes, la gestió d'aquests parcs es posa en qüestió, parteix d'un dèficit crònic de personal amb una precarietat absoluta. És a dir, al país hem anat aprovant parcs naturals, que tenim 14 parcs naturals i 7 paratges naturals d'interès nacional, i això no es gestiona correctament d'una manera mínimament raonable, de manera que és un desastre I això ens hauríem de fer, ens ho mirar, és a dir, no podem, per una banda, plantificar en el mapa i fer propaganda de que tenim parcs naturals estupendos, i després no gestionar-los.
1: No, i no tenir personal. Un altre desastre afegit a tots aquests que estem comentant també avui a Vida Verda. Ja acabem. Anna, tu que penses que el paisatge és un argument relatiu, però voldria que ens donessis... Va, dona'ns una via de sortida, de solució a tot aquest

0: entramat i entrebanc que estem exposant avui aquí al programa?
1: No, vull dir que penso que és un argument relatiu, sobretot en comparació a doncs, la voluntat d'intervenir des del primer moment en tot el procés del circuit energètic o l'equilibri territorial, que això sí que em semblen arguments de primer ordre, saps? Vull dir que el paisatge sí que crec que és una cosa que és més adaptable al llarg de... Vull dir que de la mateixa manera que ens hem acostumat a les vies del tren i als ponts, ens podrem acostumar als molins de vent. I crec que això ha de ser una via de sortida, que entenguem que això ho hem d'integrar com a part del nostre paisatge, perquè és urgent aquesta transició. I aquest estiu, amb els incendis aquí a la Segarra, ho hem vist claríssim. No hi ha marge.
0: I no hi ha sortida, però intentem fer-ho bé i ràpid. Així que, Anna Ponsoda, Josep Ciurana, hem intentat humanitzar una mica les renovables, donar-li una idea de per què hem d'avançar per no fer-ho de manera macro, i esperem que us escoltin qui us han d'escoltar. Gràcies per ser-hi.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

Res de cel, diu la gent d'Olívies, estàveu escoltant el tema. Res de cel o tot de cel, perquè d'aquí surt el sol que ens ha de donar energia. Recordeu el que hem parlat fa una estona. Si és que ens escolteu, aquest dissabte 20 de setembre hi ha una concentració que s'ha acabat de fer precisament organitzada per la gent d'Empordà Dempeus. I el 15 de novembre a les Segarres, debat sobre comunitats energètiques amb Balenyà Sostenible, que són unes de les que organitzen aquest debat tan necessari que ens du directament cap a la natura, sense oblidar la cultura.

0: Per això, avui a Ràdio 4 tornem a rebre la Irene Cervera. Irene, hola.
1: Hola, què tal?
0: Has tingut un estiu ple d'activitats i accions relacionades entre la natura, la salut, la cultura.
1: Sí, sí, sí, totalment. Sí. Hem estat fent projectes.
0: I avui ens explicaràs alguns projectes molt interessants per començar aquesta nova temporada que hem iniciat ja fa un parell de setmanes. Unim un altre gènere a natura i a cultura, que és la salut mental. Mm-hmm. Per què creus que és tan important unir aquests tres termes?
1: Perquè, a veure, tothom coneix també l'art-teràpia, no? Potser més que no el binomi salut i natura, que ara està més de moda, també. I poder... O sigui, juntar salut, art i natura, o salut, cultura i natura, és molt potent. Tu pots canalitzar emocions, conflictes interns, molts malestars a través de l'art, com això ja se sap, no? I si ho pots fer vinculat amb la natura, això es magnifica. I l'impacte que té és major, no? I a més, la natura, estàs en un entorn que no et jutja, que és imperfecta, o perfecta, si ens ho mirem d'una altra manera, no? En el qual et pots sentir acollit i tothom és el mateix, no?
0: Per tant, és molt important que existeixin iniciatives, fins i tot fundacions, ara en presentarem una, que treballi en aquest concepte on les persones amb certs desequilibris emocionals a la vida sí. puguin reconduir la seva existència mitjançant la creativitat en plena natura.
1: Sí, sí, sí, un espai fantàstic perquè és aquests espais de pausa, de calma i benestar que diem, no?, que ens ofereix la natura, però a més si afegim la cultura, doncs, bueno, també la cultura o l'art és un espai que ens afavoreix aquest ralentir, no?, i treure'ns una mica d'angoixa.
0: Ens has dut una convidada, és la Cristina Sampere, la saludem. Hola, Cristina, benvinguda al programa.
2: Gràcies, què tal?
0: La Cristina Sampere és directora de la Fundació Setba, una fundació que ja fa molt de temps va crear un projecte, es diu Natura és Cultura, precisament per unir aquest binomi, que sí?
1: Sí, sí.
0: Digues, explica, Cristina.
2: Aquest projecte va néixer l'any 2012 i amb aquesta idea que diu la Irene, no?, de com l'art i com l'art pot ajudar al benefici emocional, però també si el juntes amb la cultura, m'ha agradat molt la paraula, Irene, es magnifica. Ja llavors o es duplica o es triplica, no? Sí. I no tan sols és un benestar emocional, fins i tot jo crec que és també un benestar físic.
0: Sí, sí, perquè de vegades acostumem a separar, no? Això és emocional, això és físic, però en realitat els dos elements s'uneixen. Físicament estàs malament perquè emocionalment no estàs bé, no?
2: Totalment. Jo, a més, crec que la natura fa que, no sé, que tinguis més ganes de caminar. Per tant, i això repercuteix en el teu estat físic, no? Si estàs sempre dintre de casa, potser no tens tant moviment com si estàs en un espai tan verd, tan maco, que el vols explorar i vols caminar. I, a més, aquí a la natura es junta les olors, el tacte, moltes coses, no? Tots els sentits que són importants.
0: Doncs és molt important aquest projecte de la Fundació Setba. Ara anem parlant, la Irene Cervera és qui ens ho porta. En aquest espai de ràdio, Irene, que sempre unim molt aquests conceptes de natura i cultura. Un projecte, doncs, necessari. Com el vas descobrir, tu?
1: Doncs mira, nosaltres el vam descobrir, dic nosaltres perquè va ser amb l'associació, perquè ens van enviar la convocatòria que fa la Fundació Setba per poder participar en les estades artístiques que realitzen, no? Passa que bueno, vam veure que anava dirigit a entitats que tenen usuaris i usuàries amb temes de salut mental i justament doncs no era el nostre col·lectiu, no? Que clar, llavors vam dir, doncs no, però que interessant aquest projecte, que necessari.
0: I a més, com Cristina, vosaltres sensibilitzeu molt la societat d'aquestes iniciatives i aquestes propostes. Una cosa és tenir-ho allà tancadet i fem convocatòria per quatre, una altra cosa és que realment totes les persones siguem permeables a aquesta opció i a aquesta necessitat.
2: Sí, és un dels objectius del projecte, és aquesta sensibilització i conscienciació, no? I en el cas de la salut mental, lluitar contra l'estigma que té la salut mental. Bueno, en tots els estudis, la Irene ho sabrà, em sembla que és una de cada quatre persones poden patir un problema de salut mental al llarg de la seva vida. O sigui, tothom estem exposats, no? Per tant, promoure aquesta empatia i no, cap a la salut mental i cap als riscos de la salut mental, com és en el cas de dels adolescents, no?
0: Per exemple, Irene, tu creus que està preparada la societat per fer un embat i assumir aquests problemes de salut mental i lluitar contra aquest estigma que deia la Cristina?
1: No sé si està preparada.
0: Atenció, però, que és molt difícil.
1: Però sí que crec que s'està preparant, no? Ja, bueno, és un tema que s'està abordant amb molts, no només en escoles o a nivell de comunitats educatives, sinó potser també en el cinema o en llibres, no? O més cada cop més en la cultura. També és veritat que moltes artistes el que fan és treballar temes que els hi toquen de ple o que són de la nostra actualitat, no? I crec que estem segures que la salut mental és una d'elles, no? Tot i més amb, com deia la Cristina, amb temes d'adolescència, no? Infància i adolescència que cada cop és més complicat o que surten més casos, etc.
0: I que és, Cristina, quan moltes d'aquestes malalties mentals apareixen, precisament el canvi d'adolescència a joventut. Vosaltres impartiu aquests tallers i feu aquestes estades a Cal Gras d'Avinyó. I Quim Moya és una persona molt important, per això explica'ns qui és i què feu allà.
2: La Fundació, un dels segells que té, o el segell és que treballem sempre amb artistes professionals. Nosaltres no treballem amb art terapeutes, sinó amb artistes professionals que estan en el mercat, que també amb la intenció de que ens ajudin a visibilitzar els projectes, no? I una altra cosa, perquè també reclamem aquesta responsabilitat social en el món de l'art, que a vegades sembla el món de l'art és com una mica més frívol, i creiem que els artistes també poden implicar-se socialment. I és el cas del Quim Moya, és un artista multidisciplinari que treballa des de l'inici amb el nostre projecte, amb Natura Escultura. Ell és el director del projecte i ho fem a Avinyó, a Cal Gras, que és una residència d'artistes, però és que aquest any hi ha una novetat, que és que ho farem també a Girona, amb una altra residència d'artistes, que es diu Animal a l'esquena, i que és la seu de la companyia de dansa Malpelo, i ho farem amb dos artistes, que són la Leo Castro i l'Enric Fàbregas.
0: Això significa que incorporeu la dansa també
2: incorporem
0: a les activitats artístiques?
2: No tant la dansa com l'expressió corporal, no? O sigui, aquest contacte amb la natura ha de tenir una harmonia també de tots els sentits i també del cos.
0: Que important que és això. Mira, ara rebem la trucada de Jaume Casas. Ell forma part d'Osonament. Em sembla que també està molt relacionat amb la Fundació Setba i el que esteu fent.
2: El Jaume va participar amb usuaris de la seva entitat el passat mes de maig a la residència de Cal Gras a Avinyó, i ell va col·laborar amb el Quim Moya.
0: Irene, potser és important preguntar-li al Jaume. Hola, Jaume, per cert.
3: Hola.
0: Escolta, explica'ns, li preguntem, Irene, quina és la seva sensació després d'haver participat en un taller així?
1: Sí, tant. Bueno, hola, Jaume, sóc la Irene. Escolta, ens agradaria
3: hola.
1: Saber bueno, com vau rebre aquesta convocatòria, quina és la relació que han tingut les persones usuàries que han fet aquest projecte i com ho han viscut, no?, aquesta estada?
3: Bueno, la veritat és que per nosaltres teníem moltes ganes de poder entrar en aquesta convocatòria, de ser acceptats a participar en aquest projecte. Coneixíem de la Fundació, coneixíem del projecte, i aquest any finalment vam poder participar. Va ser un luxe poder participar en aquest projecte. Jo personalment hi vaig poder participar activament com un participant més. L'experiència va ser única i repetible. Dels que estàvem allà vam compartir que mai havíem viscut algo similar. Crec que vam sortir una mica de la nostra zona també de confort, del nostre dia a dia. Ens vam apropar en un entorn magnífic, natural, amb el Quim, artista excepcional i millor persona, i realment els resultats a nivell d'experiència tots són positius.
0: Ai, tan positius, perquè jo he llegit que hi ha persones que s'han cartejat després i han començat relacions, això, que no haurien fet mai. Sí, Cristina?
2: Sí, bueno, això ho dirà el Jaume, però també quan vam parlar després d'acabar aquesta estada, una de les coses que ens van dir és com eren usuaris de dues entitats diferents que s'havien creat vincles i havia millorat o s'havia contribuït a la millora de la sociabilitat d'aquells participants, no? El qual a nosaltres ens fa molt feliços, perquè jo crec que quan ampliar aquesta sociabilitat crec que ajuda, i jo no sóc especialista en el tema, però pot ajudar, no?, al benefici emocional.
0: Sí. Irene, persones que mentre estan fent activitats d'aquestes prenen decisions molt importants en la seva vida.
1: Sí.
0: Si deixen de banda la malaltia i diuen a partir d'ara, doncs jo què sé, m'apuntaré a un grup de teatre, o faré dansa, o continuaré fent art.
1: Sí, sí, això, bueno, jo ho he escoltat amb una informació que he rebut d'aquest projecte, no?, de persones que després d'estar aquesta setmana, com deia ara el Jaume, no?, que surts de la teva zona de confort, però també comparteixes un espai amb persones amb les que sents que tens coses, que viuen igual, d'una manera diferent, però igual, no?, que comparteixes un patiment o conflictes, etc. I aquest espai que et dones per aturar-te i per deixar que les coses flueixin i que també físicament el teu cos baixa revolucions, vull dir, baixarà segur el cortisol, l'hormona de l'estrès, tot, fa que estiguis en un moment que fins i tot tens major claredat, no?, i que potser se't revela o te n'adones, et dones aquell permís per poder pensar què és el que et vols fer. No? I doncs potser hi ha gent que diu, doncs ara vull anar a viure en un altre lloc, o vull anar a viure sola, o ostres, o amb això, no?, amb una persona que em sap que deia que li agradava molt el tema, que no s'esperava haver pogut participar d'aquella manera en temes d'expressió corporal, i dir, m'havien proposat de participar en un grup de teatre, havia dit que no, i ara... Doncs ara potser sí.
0: Ara sí que puc, no? Ara sí. Jaume, tu consideres que iniciatives d'aquestes característiques poden ajudar a empoderar aquestes persones que sempre s'han sentit com una mica relegades socialment?
3: I tant. Des del meu punt de vista, crec que el rol, no?, que aquestes persones han pogut tindre durant la història es desdibuixa, no?, i és un rol actiu, és un rol de presa de decisions, és un rol on jo sóc important i jo desenvolupo una tasca. A banda d'això, aquest empoderament jo crec que ve de la mà de que es crea un entorn propici, amable, amb els companys i companyes, ja que bueno, des de que vam arribar ens vam sentir molt ben acollits, tant pel Quim, però també per l'entitat en la que vam participar, que això, vull destacar, va ser un dels punts forts per nosaltres, el fet de conèixer persones que no coneixíem, interactuar amb elles i establir nous vincles socials.
0: Això és tan bonic, és fantàstic. Mira, ara, Cristina, he obert una mica el vostre resum de memòria d'activitats de la Fundació Setba. Hi ha el mural que veu fer el Centre Penitenciari de Joves de la Roca del Vallès, un mural amb molta natura, per cert, ocells i núvols i flors i grans palmeres, i amb un espai diu "La cultura ens salva".
2: Aquest és el nostre lema. La cultura ens salva.
0: La cultura ens salva.
2: Perquè sempre penso, no? A mi em salva diàriament. Si a mi em salva, penso que pot salvar a tothom. A més, crec que la cultura és una eina molt poderosa. Molt poderosa. I crec que quan més cultura, millor anirà al món. Ho tinc claríssim.
0: Per això amb la Irene Cervera sempre insistim en aquest binomi cultura i natura, perquè quan
1: sempre
0: és cultura, i si la natura ja està present, ja és lo más.
1: És lo más, sí, és lo más. Bueno, és que o sigui, al final m'agrada molt quan es parla de prescripció social, no? I la prescripció social pot ser prescripció de la natura, i es pot prescriure anar a un museu, no? I bueno, hi ha coses que s'estan fent, no? Però en altres països són capdavanters, i el fet al final dius, ostres, que no sigui només una estada, i que és una estada que sigui una manera de... Ho integrem en la nostra manera de viure, que la cultura hi sigui present i tothom hi tingui accés, no? També el dret a la cultura és important.
0: Irene, la Fundació Setba és d'alguna manera pionera en aquest sentit, amb aquesta oferiment a nivell de salut mental. No n'hi ha moltes, d'espais i de fundacions que puguin oferir aquest sistema i aquesta fórmula. Jo trobo que és molt necessari perquè, tinguent en compte el tant per cent de persones amb malalties mentals que tenim a casa nostra, totes mereixen un tracte d'aquestes característiques i no únic i exclusivament estar tancats en aquests centres que semblen centres penitenciaris, encara que no ho són, no ho són i estan allà per alguna cosa, però en els que no hi ha contacte amb la natura.
1: Sí, sí, sí, però és això, jo crec que hauríem d'integrar-ho, o sigui, el fet d'anar a la natura i el fet de tenir contacte amb la cultura i el fet d'oferir aquests espais de creació, no? Perquè no és allò de, jo no sé dibuixar, jo no sé, no, totes podem jugar, crear i experimentar. Uh-huh. I ens n'hem oblidat també de quan érem petites que ho fèiem, no? I aleshores crec que és molt important, jo crec que es fa, amb moltes institucions públiques, etc, el poder generar tallers de certs tipus, no? Però potser fer-ho molt més i fer aquestes relacions més transversals com natura, cultura, salut, etc.
0: Jaume, Cristina, ara directament a vosaltres, que esteu posats dins del sector. Jaume, com fer perquè algú que ens escolta i que té un familiar ara amb problemes mentals pugui canalitzar la possibilitat que aquesta persona que mai ha tingut contacte amb la natura i amb l'art pugui entrar a treballar o estar en aquests tallers que li faciliti una obertura de ment? Tu, Jaume, com diries, quin és el camí que ha de fer?
3: Bueno, des de la meva experiència crec que el camí més important és, primer de tot, trobar algú la confiança per poder parlar obertament, no?, del problema, de la situació en la qual estàs passant. Evidentment, no?, sempre amb el suport dels professionals, de les entitats de l'àmbit del territori en el qual estiguis, això jo crec que és el més important, i crec que hi hagi, no?, unes bases per a que la persona pugui desenvolupar projectes artístics dins o amb, no?, amb aquestes entitats, però a la vegada també donar-nos compte que a casa nostra tenim, per sort, una cultura molt rica, tenim molts equipaments culturals, i participar activament d'aquests equipaments és un compromís i és una manera de viure el dia a dia, i això ens pot permetre també establir diferents diàlegs en entorns saludables i a la vegada que ens facilita una interacció social. Per tant, jo el que em plantejaria, si, no, a banda de, evidentment, acudir als serveis sanitaris, és anar a visitar un museu, anar a un equipament cultural, anar al teatre, anar a veure dansa, anar a veure una òpera, anar al cinema, tornar a connectar amb alguna disciplina artística.
0: Això sí, la persona vol, no, Irene?
1: Sí, però bueno, crec que és un tema també que ens hem d'educar, no?, i que hem d'incorporar l'art o la cultura i la natura en el nostre dia a dia. Perquè no és només després, o sigui, no és només una quelcom que pot millorar una persona que té un trastorn mental o alguna malaltia, sinó que també és prevenció, no? Llavors és també una eina de prevenció.
0: Cristina, realment millora aquesta malaltia mental? Desapareix d'alguna manera? No desapareix perquè no desapareix mai, però s'equilibra de nou? Aconsegueix de nou aquell equilibri que el fa estar durant un temps una mica millor?
2: Jo no sóc especialista, però segons els qüestionaris que nosaltres fem, previs i posteriors, sí que els usuaris diuen que milloren el seu benestar emocional. Ens agradaria encara avaluar millor l'impacte, no? Ho parlàvem abans amb la Irene, d'una manera més científica, però jo crec que sí que milloren.
0: Hi ha una frase que, mira, Irene, me l'has anotat aquí, que ve segurament d'un dels vostres tallers, d'una usuària que diu: "Tengo muchas enfermedades mentales y ninguna ha salido mientras estaba aquí. Va una cosa detrás de otra que no deja que tu mente te encierre." Això no deixa que la teva ment et tanqui. És una fórmula.
1: Sí. Sí, Irene. Sí. Sí, sí, és que és medicina, en el fons és medicina.
0: Veieu, és medicina. Jaume, tu també estàs d'acord. És a dir, porteu a la gent de les vostres entitats amb algunes disfuncions i problemes mentals i desequilibris a obtenir medicina, que està a la natura i està a l'art?
3: Osona Ment aposta fermament per aquesta línia, aquest àmbit d'actuació. Per això vam creure en el projecte de Natura Escultura, perquè nosaltres creiem firmament que la natura, la cultura i l'art milloren el benestar de les persones. Aquí és molt important, evidentment, no? la predisposició de la persona a la participació de les diferents accions, però també és molt rellevant veure quins són aquests beneficis que les persones guanyen, perquè més enllà del benestar emocional, que és molt important, tenim també altres ítems, altres aspectes, com el sentiment de pertinença, l'autoacceptació, el sentir-se més capaç de fer una acció, el poder compartir, etc, etc. És a dir, jo crec que els beneficis hi són, l'aposta és clara i, evidentment, tot sempre centrat en la persona.
0: I, Cristina, què li espera la Fundació Setba en aquests propers temps que venen ja, en aquesta tardor que ja hem iniciat? Cap a on voleu que vagin les coses?
2: Bueno, ara comença aquesta segona part del projecte, que és una activitat que es diu correspondència artística, que la fem amb alumnat d'instituts, d'un institut de Avinyó i d'un institut de Girona. Llavors, aquests participants d'Osona Ment i de l'entitat que van participar a la residència d'artistes, ells van pintar una llesca de pi i l'enviaran, juntament amb una carta, a un alumne d'institut que li haurà de donar resposta. Jo no sé si esteu d'acord, però jo crec que una persona adulta que fa anys que té un trastorn mental pot ser un bon prescriptor de l'enfermetat. I potser quan rebi una carta d'un adolescent i vegi que potser hi ha un cas de risc, pot ser ell qui ho detecti. I jo crec que és el que deia el Jaume, que són persones que les posem en el mig del projecte. No només són usuaris, sinó han de ser part activa. I crec molt, molt en aquesta activitat. Farem, amb motiu del Dia Internacional de la Salut Mental a l'octubre, farem una trobada a Avinyó i a més, col·locarem una instal·lació feta durant l'estada amb un emplaçament, jo crec que és molt simbòlic. És un jardí que hi ha davant de la biblioteca i el CAP. O sigui,
1: fantàstic.
2: És la unió.
0: Res millor, és la unió. Jardí davant de la biblioteca i el CAP al costat. Allà us volem a totes. Gràcies, Cristina Sampere, per tot el que ens has explicat avui de la Fundació Setba. Et desitgem llarga vida, amb tots els projectes que esteu realitzant. El Jaume Casas també. Jaume, que ens ho has explicat molt bé, això, que hem de tenir molt clares les situacions de totes aquestes persones que un bon dia, sense saber per què, expliquen i diuen coses que no haurien sortit mai de la seva boca ni del seu pensament. Gràcies per explicar-ho, Jaume.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I tu, Irene, què farem la propera edició d'aquest espai en el que la natura i la cultura... No ho saps, clar
1: no
0: que
1: ho
0: sí.
1: Sé.
0: Sempre hi ha coses i fórmules que són superinteressants.
1: Oh,
0: el que sí està clar és que insistirem en això, insistirem en aquest trinomi natura, cultura, salut, que sí. Tu t'emportes. Quants projectes tens per aquesta tardor, tu?
1: Aquesta tardor, bueno, moltes xerrades i, bueno, la gent, com deia la Cristina, a l'octubre es celebra el Dia de Salut Mental, el 10 d'octubre, i això, xerrades, cursos, i seguim amb el Despertar de Natura.
0: Són precisament aquests dies en què escolteu el programa Vida Verda, dedicat en aquesta segona part a parlar-vos de natura, cultura i salut mental, que hem decidit fer aquest monogràfic amb la Irene Cervera, és col·laboradora, la tindreu d'aquí a un mes, aquí amb nosaltres. Gràcies, Irene.
1: Gràcies, Pilar.
0: Gràcies també a tu, Cristina. Fins
2: gràcies,
0: la propera.
2: Gràcies, Pilar.
0: Adéu-siau. I aquests que escolteu són els dies millors de Joan Rovira. Tant de bo siguin per tots nosaltres. Per cert, que tornem d'aquí a molt poquet parlant-vos de l'emergència climàtica en la que vivim. Fins aleshores. Bé.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis, som el programa de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui farem una reflexió amb la Direcció General de les Persones Grans de la Generalitat de Catalunya davant el repte de la longevitat en el segle XXI. I a Catalunya, evidentment. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Bon dia, per tant, deia, bon dia de dissabte, 8 del matí. Senyor Pedro Cano de Sandes, director general de la gent gran de la Generalitat, ha estat metge, que ha liderat projectes d'innovació i transformació social al llarg de la seva vida. Per tant, bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia a totes.
0: A totes i a totes.
2: I a tots.
0: I a tots, a totes i a tots. Molt bé. És les 8 del matí, com deia, però també saludem aquells que ens escolten el diumenge a les 22 hores a la remissió del programa i també a tota hora al web de Ràdio 4, a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Senyor Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez de Loyo, senyor Martínez, com estamos?
3: Estamos encantados.
0: Encantats, la calor comença a fer...
3: No comença a fer.
0: Vostè no la nota.
3: No.
0: D'acord. El senyor Manel Becerra, historiador i president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de l'UJT. Manel, senyor Becerra, bon dia.
4: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, bon vespre, bona tarda, bon tot, eh?
4: Bona tot hora.
0: Bona tot hora. Senyora Lourdes Charles, presidenta de l'Associació de Som Seniors. Senyora Charles, Lourdes, bon dia.
5: Què tal, com estem? Bé. Aquí intentant canviar el món.
0: En diuen alguns oients que t'escolten el diumenge al vespre, a les 22 hores, que ens escolten.
5: I dius,
0: sí, i la Lourdes Charles que els agrada molt.
5: Ah, molt bé, doncs.
0: D'acord?
5: Gràcies.
0: Pues, sàpiguen que després no diguin que no ho dic, eh? El senyor Leopoldo Gay és advocat i sot president de l'Associació Sumeri. Senyor Gay, com està vostè? Bon dia, Leopoldo.
6: Bon dia.
0: I ara estem esperant que arribi una altra persona, la Laura Rosillo, que està, crec que està... amb els trens lluitant per arribar-hi.
4: Està en aproximació.
0: Per tant, de moment som els que som. Serem més perquè alguna que altra sorpresa en tindrem. Per tant, llega el moment de la situació. Catalunya entra en l'era de la longevitat, no? Val, d'acord. Catalunya viu una de les transformacions més profundes de la seva història. L'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat ha convertit la longevitat en una realitat estructural que redefineix el model social, econòmic i institucional del país. La creació de la Direcció General de les Persones Grans simbolitza l'inici d'una nova política pública que deixa enrere una visió assistencial per situar al centre les persones i el dret de les persones grans, dels sèniors, la seva autonomia i la qualitat de vida. Senyor director general, senyor Pedro Cano, la primera aproximació, la seva reflexió.
2: La primera reflexió no pot ser altra que reconèixer que estem vivint moments de transformació molt profundes. Som una societat que ja és longeva, per definició, i per tant és una societat que estem en plena transformació. Només perquè ho tinguem present, cada any a Catalunya s'incorporen més de 37.000 persones majors de 65 anys i més de 14.000 persones majors de 80. D'aquí a dues dècades, més del 25% de la població tindrà més de 65 anys. I això és una tendència que continuarà creixent. Per tant, no només hem d'afrontar tota aquesta situació com un repte de país, sinó també com una oportunitat de desenvolupar un país millor per tothom.
0: Un nou model de política pública, diríem, que és el que també tenim sobre la taula, no? Es tracta de què? D'un canvi de paradigma, allò que diem tantes vegades, de coordinar les polítiques de la longevitat, impulsar l'atenció integrada social i sanitària, combatre la soledat no desitjada, no volguda, i promoure un envelliment actiu. Quantes coses que diem sempre i molt sovint, i les anem repetint, i les anem repetint perquè ens cali dins de l'ànima, no? Les persones grans deixen de ser considerades, diríem, únicament receptores de serveis, que sembla antic, jo, que sembla antic aquesta frase, no? Però cal esdevenir, cal que siguin protagonistes d'una nova societat, que reconeix la seva experiència, el seu talent i la seva aportació al progrés col·lectiu, jo diria també, d'una nova societat. Antonio Martínez de Loyo.
3: Efectivament, ens trobem davant d'un canvi de paradigma. Les persones grans deixem de ser exclusivament consumidors de prestacions públiques. Tenir més de 65 anys, aquí s'ha dit moltes vegades, ja no determina la vida de ningú. La nova política s'enfoca des del reconeixement del valor de l'experiència, del coneixement i fins i tot de la prudència acumulada per anys de prestacions professionals. És el seny que caracteritza els sèniors. Però a Catalunya, a més, davant del que ha sigut el plantejament d'aquest programa, estem davant d'un procés legislatiu molt interessant, com és el de l'elaboració d'una llei de les persones grans, actualment al Parlament de Catalunya. Aquesta llei contempla les garanties de participació i inclusió de les persones grans en tots els àmbits de la vida. El títol 7è recull les mesures de protecció de l'educació, del coneixement, el desenvolupament de programes universitaris, el foment de les experiències intergeneracionals i la contribució de les administracions per millorar l'envelliment actiu i la reducció de la bretxa digital de les persones grans.
0: Per tant, també tenim o estem davant de nous reptes d'una societat longeva, no? A veure, Manel, una reflexió. Manel Becerra. Garantir el dret a envellir a casa, transformar el model residencial i afrontar les demències, reforçar les cures, incorporar la innovació biomèdica, són algun dels reptes que hi hem parlat, no? Perquè continuen sent vitals i necessaris, dels grans reptes d'aquest futur nostre més immediat. Cal afegir, doncs, també l'emergència climàtica. No la vull pas deixar fora en aquest moment de calor, no? Què vol dir? El juny del 2026, Europa ja va registrar prop de 2.000, una tendència, una projecció, 2.000 persones mortes atribuïdes a la calor extrema. És a dir, sobretot això és important per nosaltres. Gairebé el 95% de les persones de més de 65 anys han estat les víctimes. Una realitat que converteix la protecció davant les onades de calor en una nova prioritat de salut pública, fins ara potser desconeguda, però ara necessària. Manel.
6: Sí, realment aquesta dada que has donat és prou contundent, no? De que estem davant d'una emergència vital, més allà fins i tot d'emergència climàtica, i és un gran repte que tenim tots, com a societat, com a col·lectiu i també com a administració. Jo he pogut mirar una mica, per seguir la línia del que tu has dit, el sistema de monitorització de la mortalitat diària associada a la temperatura, i aquí a Catalunya també les xifres, que no les donaré per no cansar, és més o menys coherent amb les dades aquestes generals, no? Amb una síntesi. La majoria de les persones mortes per el tema de l'emergència climàtica són majors de 65 anys, prou del 90%. I d'aquestes, la majoria són dones. Vull dir, aquesta suposo que és coherent amb tot el que sabem de la situació, no? Jo vull expressar, pot ser quasi a nivell personal, que tinc confiança. No és una confiança voluntarista, sinó que tinc confiança en l'administració pública, en el govern de la Generalitat, perquè fins ara ha demostrat que és capaç de prendre decisions a favor del benestar i de les necessitats de les persones grans, com és la llei de les persones grans que s'està tramitant al Parlament, la creació d'una direcció general o el Pla Cura i d'altres. Per tant, jo espero i confio i estic quasi segur que ja s'estan prenent decisions o s'estan projectant decisions d'aquí al futur, perquè això no s'acaba, això continuarà i probablement empitjorarà, i que puguem preveure i mitigar aquests efectes tan dramàtics de les emergències climàtiques.
0: Sí, per tant, el tema del maltractament, que l'hem parlat molt sovint al programa, apareix un nou player, diria, un nou jugador amb aquest tema, que és l'escalfor, la calor. Aquesta calor que provoca gairebé el 90% de les víctimes són persones de més de 65 anys. Per tant, això requereix una reflexió i una activitat ja gairebé immediata. A veure, quina és la seva reflexió, senyor Cano?
2: Per començar, sobre aquesta temàtica, que sens dubte és sobrevinguda i és molt cabdal. El sistema que feia referència al Manel Becerra és el sistema de monitorització de mortalitat diària que elabora l'Institut de Salut Carlos III. I és una estimació que es fa comparant la mortalitat esperada dels anys anteriors i la que va succeint amb els nous dies. I aquest sistema de monitoratge que va començar amb la Covid és molt interessant perquè s'està utilitzant ara per als efectes del canvi climàtic i les onades de calor. De l'1 de maig al 9 de juliol a Catalunya, aquest sistema va estimar que 224 persones grans de més de 65 anys van morir per causes originades amb aquestes onades de calor. Això vol dir el 88% dels morts que es van produir en aquest període de temps. I d'aquests, la majoria, 146, eren persones que tenien més de 85 anys. Per tant, és un tema prou rellevant. Per l'altra banda, també s'ha de dir que el sistema de salut de Catalunya no funciona només en base a l'estimació d'aquesta monitorització, sinó que hi ha una dada que és molt interessant, que són les notificacions per mort per cop de calor. En aquest sentit, el Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya, divendres passat va aclarir que precisament en aquests períodes, en les primeres onades de calor que hem tingut, no hi ha hagut cap notificació de mort per cop de calor, malgrat que les estimacions de mortalitat es estan parlant d'aquestes desenes de morts, no? Això el que vol dir és que moltes d'aquestes persones estan morint per la seva patologia de base, que fonamentalment són patologies cardíaques i respiratòries, que es veuen agreujades o descompensades quan fa molta calor. Per exemple, les persones amb aquestes patologies poden empitjorar quan hi ha aquests episodis de temperatures extremes. En aquest període de temps, en aquestes tres onades de calor que portem, el 80%, més del 80%, com dèieu, són persones, són morts atribuïbles per aquestes altes temperatures. En aquest sentit, què està fent el govern de la Generalitat? Primer, enviar el missatge clau a tota la població de mesures que són molt efectives, però són senzilles i que tothom ha de tenir al cap, no? Hidratar-se bé amb freqüència, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, mantenir-se en espais frescos i fer un seguiment de les persones que viuen soles. Per tant, aquest tema també afecta a la soledat no desitjada i a les persones que viuen soles.
0: La calor i la soledat van unides amb aquest tema, eh?
2: Bueno, i l'habitatge.
0: I l'habitatge.
2: Moltes persones que viuen soles no es detecta que estan descompensades per efecte tèrmic i, per tant, aquesta situació s'agreuja.
0: Correcte. Per tant, de tot plegat, els drets, la dignitat i la lluita contra l'edatisme i contra aquest nou maltractador que es diu la calor, no? Que està produint el que està produint i que comencem, diríem, a identificar. Per tant, la política pública de la longevitat només serà completa si són capaços de situar-la els drets al centre de totes les actuacions. I quan dic totes les actuacions, vull també la calor. La futura llei de les persones grans ha de garantir aquesta autonomia que hem dit moltes vegades. La participació, l'accés i l'igualtat d'oportunitats. Diríem que alhora Catalunya ha d'afrontar dues realitats encara massa invisibles. Encara massa invisibles. Que és l'edatisme, que el parlem molt sovint, i una discriminació profundament arrelada i el que és el maltractament a les persones grans, que és una greu vulneració dels drets humans i que ara, com dèiem, ha afegit també la calor com un dels elements, que demana més prevenció, detenció i una resposta institucional, que ara estem escoltant el que ens estava dient el senyor Cano. Lourdes, la teva opinió.
5: Mira, quan parlem de longevitat, molt sovint ho associem a problemes. A problemes de salut, a problemes de com pagarem les pensions, a problemes amb les cures, amb la dependència. Però realment la pregunta que ens hauríem de fer quan parlem de longevitat és quin lloc volem que ocupin les persones grans a dins de la nostra societat. Arrosseguem un edatisme, no?, que ens fa veure les persones grans com persones que no estan al dia, que no aporten, que tenen problemes per seguir, doncs, amb problemes de soledat. I això el que ens fa veure és, d'alguna forma, no tractem bé a les persones, perquè no les respectem, no? Per tant, aquest no tracta bé ens porta al maltractament a les persones grans. Raó per la qual aquesta llei de les persones grans és necessària per defendre els drets i perquè les persones grans visquin en societat. De totes maneres, jo voldria afegir que veiem la longevitat com un fenomen demogràfic, però realment és un canvi a la civilització que estem vivint en aquests moments. Igual al que va passar quan es va universalitzar l'educació. Abans l'educació no era per tothom. era solament doncs, bueno, per qui, pels qui podien, pels rics, no? I després va ser obligatòria per tothom. Després vam anar a la societat del benestar. Ara hem de passar a una altra etapa, que és aquesta etapa de la longevitat. Que això què vol dir? Hem de tindre les persones competències per viure en una societat longeva. I això vol dir alfabetitzar-nos, però en molts aspectes de la vida, no? Entendre que viurem més anys des de que siguem ja joves, no? O sigui, amb tots els cicles de la vida hem de pensar en aquesta, en viure més anys.
0: Avui estem fent una mena de reflexió, perquè és el darrer programa, Sentit de Viure és el darrer programa d'aquesta temporada. Per tant, iniciarem, diríem, el proper programa el 12 de setembre, temporada 26-27, però avui fem un balanç, una reflexió. Per això ens acompanya i li hem convidat i agraïm realment que el director general de la gent gran, el senyor Pedro Cano, ens acompanyi per fer aquesta reflexió, tancada del programa, a veure on estem realment, perquè no ens es oblidi quines les responsabilitats que tenim, les accions fetes. No? La longevitat no només es convertirà en una oportunitat si reforça allò que també estaves dient ara, si reforça la cohesió entre generacions, allò que diem sempre la part intergeneracional, però figurativa, no? El flux de coneixement entre persones grans i persones sèniors i persones joves, vull dir. Les persones grans continuen essent cuidadores, voluntàries, transmissores de coneixement i protagonistes actius de la vida social. No tenim cap dubte. L'estratègia per una societat longeva i una vida plena, 2025-2030, és un segle d'anàlisi o de reflexió o de projecció, ha d'impulsar aquesta transformació en polítiques basades en l'evidència científica, la innovació i tot allò que és la corresponsabilitat de tota la societat. Senyor Leopoldo Gay, advocat i president i vicepresident de l'Associació Sumeris, quin és el vostre pensament o reflexió?
7: Home, jo crec que el tema, desgraciadament, és un tema de discriminació. O sigui, això va de discriminació. I la reacció davant de la discriminació es veu a vegades agreujada per la desigualtat. La desigualtat crea vulnerabilitat. I si això li afegeixes una discriminació per edat, el còctel és explosiu. L'alarma existeix. Afortunadament, els mitjans esteu en definitiva, divulgant aquesta problemàtica. El dia a dia d'una persona gran està ple de detalls que revelen. Uns passen inadvertits, probablement dintre d'un temps ja no passaran tan inadvertits, i altres clamen al cel. El problema que tenim és que tenim un endemiatge legislatiu i un endemiatge constitucional i de drets que ens permet lluitar contra això. I dic de drets, no de principis. L'article 14 de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei d'Igualtat, tot això són motius per als quals hem d'anar tirant. Però hem d'anar tirant des del naixement fins al traspàs. Què vol dir? Que si nosaltres lluitem per una fracció generacional, hem de lluitar per totes les fraccions. Però, evidentment, posant cadascú el punt a l'accent d'una cohesió entre totes les generacions. I aquesta qüestió, jo crec que la legislació ens ha, en definitiva, de guiar. Estem en un programa de ràdio. Jo em pregunto, i per tant, de síntesi, jo em pregunto què passarà al combat electoral que vindrà aviat. Hi haurà persones majors de 65 anys a les llistes electorals? Les dones no existien a les llistes electorals, ara existeixen. Podríem establir una quota perquè il·lustri la visibilitat en el debat polític, cultural i social de que l'1 al 10 de cada llista hi hagués alguna persona gran? Això jo crec que seria culturalment i políticament molt important, perquè seria la manera d'il·lustrar la visibilitat de lo que fins ara s'està dient classe passiva. La classe passiva ha d'estar també en les llistes electorals. I això va facilitar molt la comprensió de la societat i, per descomptat, aquest intercanvi de cohesió intergeneracional. Jo crec que l'esforç que està fent la Generalitat en la creació de la Direcció General va per el bon camí. Però crec que s'ha d'arrelar molt amb la gent que està a la trinxera treballant des de fa anys amb això. Aquesta qüestió
0: és una altra recta. Recordo les darreres eleccions municipals, un alcalde de determinada població catalana deia que estava molt enfadat perquè en la seva llista de candidats l'havien posat persones de més de 65 anys, estava molt enfadat. Per tant, imagina't el camí que queda també amb aquest procés. No? Amb tot, els mitjans públics, Ràdio 4, Sentit de Viure, també tenim la responsabilitat d'anticipar els grans debats del futur. És el que estem fent, ho intentem, eh? Almenys ho intentem des de Sentit de Viure Ràdio 4, on, com deia, el 12 de setembre iniciarà la tercera temporada, 2026-2027. Intentem, doncs, què? Contribuir a donar veu a la longevitat, denunciar l'edatisme, visibilitzar el maltractament a les persones grans i promoure una cultura basada en la dignitat i la solidaritat intergeneracional. I tot el que significa la biologia, la salut, la tecnologia, les persones grans, les dones, els processos assistencials, robòtic, la intel·ligència artificial, és un munt de possibilitats, és un ecosistema extraordinari que intentem fer des del Sentit de Viure. Per tant, el futur no es construirà enfrontant les edats, sinó com les unim, perquè la dignitat no té edat i la longevitat és un projecte que hem de compartir, és un projecte que s'ha de compartir des del país, és a dir, des de Catalunya. Laura Rosillo, ella és consultora sènior de 55 i més, és membre del Consell Assessor de l'Estratègia de la Generalitat i, per tant, porta una vida plena dins de tot aquest moviment. Laura, que acabes d'aterrar ràpidament perquè vens a la lluita del tren, però no entrarem en aquest tema ara, eh? No entrarem. No entris. Laura, la teva reflexió.
8: Sí. A veure, sabeu que un dels meus cavalls de batalla és, sens dubte, la lluita contra la discriminació laboral de les persones grans, no? A veure, durant molts anys hem estat parlant de transformació digital i jo crec que el tema que ens toca les properes dècades és parlar de transformació demogràfica. La transformació que estem vivint és tan gran, és tan profunda, que ja no parlarem de l'economia, ni tan sols de l'economia, diguem-ne, futura, sinó de l'economia de la permanència, del manteniment, de l'economia de la longevitat. Justament tot girarà al voltant d'integrar laboralment a persones segurament més grans que ara. ¿Vale? El que no pot ser és

0: protecció i dignitat al llarg de tota la vida.
1: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. A Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora, i al web i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, un no aturar-se de reflexions i coneixement. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú s'obre, un compromís al servei de la ràdio pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara continuem aprenent.
2: Sentit de viure. No sobra ningú.
1: Senyor Cano, senyor director general, a veure, tenim moltes coses que dir, avui està amb nosaltres, torno a agrair que sigui aquí per fer una reflexió del país, una reflexió de Catalunya envers el tema que vostè lidera i que a nosaltres ens toca. L'octubre farà un any que vostè va prendre possessió d'aquest càrrec, el dia 1 d'octubre a la plaça de Sant Jaume. Recordo aquell moment memorable i preciós. Per tant, senyor Cano, Catalunya està preparada per convertir-se, per convertir la longevitat en una autèntica política d'Estat, per dir-ho d'alguna manera, o és molt agosorat el que estigui dient?
3: Sens dubte està millor preparada que altres comunitats de l'Estat, perquè ja hem donat un pas endavant a l'hora de començar a treballar aquesta estratègia de longevitat. Altres parts de l'Estat encara estan en fases anteriors en aquest procés. I per mi el fet d'haver encetat aquesta estratègia té una significació molt profunda, perquè seguint les preguntes i les reflexions del Leopoldo, la Direcció General de la Gent Gran està ubicada dintre de la Secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania. I aquest ja és un primer missatge, perquè l'abordatge d'aquestes solucions passa necessàriament per tot el curs de la vida. Estem dintre de la Direcció General de la Gent Gran, estem treballant per desenvolupar aquesta estratègia de tot el govern, però estem treballant amb la mirada àmplia des de la infància, la joventut, la migració i les persones grans, no només de les persones grans, o no només de la joventut, o no només de la infància. I aquesta transversalitat que ja té la ubicació de la Direcció General també es traspassa a el que és l'estratègia de longevitat de la Generalitat, perquè serà és una estratègia transversal i el pla d'acció serà transversal i hi haurà accions de tots els departaments del govern de la Generalitat. Per tant, això no va només de drets socials d'inclusió o de salut, sinó que anirà de tots els departaments del govern, cadascú amb la seva mesura i amb la seva dimensió, però tots hem de pensar què hem de fer per tenir aquesta nova societat més longeva i amb més benestar també per totes les generacions.
1: Manuel Becerra,
4: sí, volies... Abans de fer una pregunta al senyor Cano, volia afegir només una petita matisació el que diu el senyor Gay. Som una quinta part de la població i un terç del cens electoral. Vull dir que potencialment tenim poder.
3: T'ha sortit la vena política, eh?
4: No ho sé, tinc tantes venes ja. Sí, sí. I a propòsit, el senyor Cano, que jo crec que aquesta... Bueno, entre la setmana passada i ahir, precisament, s'han produït dos fets que jo considero que són superimportants. Primer, s'ha aprovat el pressupost de Catalunya, que això és una cosa molt important perquè les direccions generals, i en concret la persona gran, puguin aplicar aquelles polítiques que consideren que han d'aplicar per a les persones grans, i ahir es va aprovar la reforma de la LAPA, amb una injecció...
3: Això, pels que no saben, és la llei de dependència.
4: Exacte, anava a dir-ho, però gràcies...
3: Però la LAPA, a vegades sona com una paraula...
4: Per cert, amb l'aportament de gran de sorra de tot, organitzacions, entitats...
3: Sí, tothom...
4: Hem empenyat en la mateixa direcció. Això que vol dir una injecció milionària, això vol dir que l'Estat, després de 20 anys, assumeix el 50% que li pertoca, i això obre unes perspectives, tant el pressupost de Catalunya com aquest compromís estatal. Com ho veu? Com afectarà aquests dos fets en el benestar i en la vida de les persones grans?
3: Necessàriament ha d'afectar d'una manera positiva, Manel, perquè primer perquè per la part del govern de Catalunya ens dona estabilitat per poder posar en marxa totes aquestes polítiques, que és molt rellevant. És molt important tenir pressupost, però també és molt important tenir estabilitat per poder posar en marxa les mesures que impliquen aquests pressupostos. A vegades una cosa no va amb l'altra, i en aquest moment jo crec que això és bo per tothom. I la segona qüestió que tu plantejaves, que és ahir en el Congreso de los Diputados es va aprovar

0: aquesta iniciativa del govern d'Espanya, que ara haurà de passar pel Senat, per tant no la podem donar per definitiva fins que retorni cap al Congrés, però també és una acció en el bon sentit, en el sentit de revisar una llei que aquest novembre farà 20 d'anys. És una llei que ja ha passat 20 anys i, per tant, el revisar-la, actualitzar-la, dotar-la millor, corregir les ineficiències i les mancances que s'han vist durant aquests 20 anys, jo crec que és un acte de responsabilitat dels nostres legisladors a Espanya i que esperem que qualli amb suficient consens de tots els grups polítics perquè sigui una realitat el més aviat possible. Que, com bé sabeu, els advocats i tu que has estat també a l'altra banda, pues, és un camí que no sempre és tot lo ràpid que els ciutadans necessitem, no?
1: Amb aquest aspecte que esteu dient, jo no faré una pregunta tan política com ha fet el senyor Becerra, que ens sembla molt bé, però la faré més social, per entendre on estem, no? Perquè a vegades els diàlegs són... El relat que tenim tots plegats a vegades és excessivament tècnic, com ha de ser moltes vegades, però també ha de ser més planer, més social. Per què ho dic, això? Perquè viure més... senyor Cano, jo dic a la taula, viure més anys, però viure millor, és exactament, hi ha una relació directa amb això o no? A veure, què diria jo? Com podem garantir que l'augment de l'esperança de vida es tradueixi, doncs, també en més salut, en més autonomia, en més participació i qualitat de vida? Perquè els oients poden pensar, bueno, tot això està molt bé, però això com ho noto jo a casa? Com ho noto a la meva llarg? A la meva vida? Què diria vostè?
0: Diria que ja no n'hi ha una etapa única de la vida en la qual un sigui una persona gran. Hi ha moltes etapes en aquest període de 10, 20, 30 anys. Per tant, les circumstàncies són molt diferents. Com fer que això es traspuï en coses concretes? Precisament aquesta és la gràcia d'aquest pla d'acció, que anirà dirigit a coses concretes, que van des de l'escreening de salut de les processos cancerígens, doncs, a endarrerir-ho molts més anys perquè hi hagi més població que es pugui beneficiar d'aquesta prevenció, o a coses més concretes que afectin a l'habitatge de les persones, a poder disposar d'un habitatge adaptat amb serveis per persones grans, amb un lloguer social. Això són coses concretes, des del camp de la salut, des del camp de l'habitatge. I sense oblidar que hi ha moltes més àrees dintre del govern que poden tenir precisament accions i coses molt concretes. L'Agència Catalana de Consum, que sabeu que és per mi un bon element de referència d'una part del govern que està avançada en aquest sentit, té precisament a les persones grans com una de les eixos fonamentals de les seves accions per protegir-les respecte a les desavantatges i el maltractament que li puguin fer les empreses i les entitats en la seva relació.
1: Ara celebrem, tenim un parèntesis. Avui la Pepita Bernal, bueno, aquesta setmana ha fet a complir 107 anys, el seu aniversari. 107 anys. Per tant, és un símbol de la vitalitat i la longevitat a Catalunya, a Barcelona, arreu del nostre país. Per tant, ella va néixer el 1919. Per tant, una família humil, va viure una infantesa marcada per un trasllat complex, la Guerra Civil, un matrimoni, primer matrimoni difícil, un home dominant que la va portar a límits d'un maltractament psicològic, en certa manera, no? Però ara té 107 anys. És una dona divertida, on el treball i el ball han estat els grans motors de la seva vida. Pepita Bernal, hola.
2: Hola.
1: Estàs molt bé?
2: Estupendo.
1: Felicitats, perquè ja hem arribat als 107 anys, no?
2: Sí.
1: Per tant, el teu objectiu amb aquesta vida és arribar a què? Al 108, al 109, al 110?
2: Jo, on pugui.
1: On puguis.
2: On pugui arribar, sí. Però bé, si no estic bé, no.
1: No, evidentment, hem d'estar bé, perquè fa una part de la qualitat de la vida. Per tant, què significa, Pepita, arribar al 107 amb aquestes ganes de viure, de treballar, de ballar i continuar celebrant la vida? És tal qual com ho diem, o com ho sents tu?
2: Ho sento jo perquè és la meva actitud que tinc, de que sempre ho trobo tot bé, tot m'agrada ballar, tot m'agrada. No hi ha res que no m'agradi.
1: Vostè, hi ha un exemple de vitalitat, Pepita. No, vostè ja l'hem entrevistat en aquest programa diverses vegades, coneixem la seva història, però avui només volem celebrar, estar al seu costat, al seu aniversari. Però vostè va descobrir, permeti'm,
3: va descobrir l'amor madur als 73 anys, més o menys.
2: Que li has... 73.
3: 73, que li ha, sí. li ha donat una vida diferent amb l'amor, la llibertat i el respecte dins d'una nova parella. Per tant, als 73 anys es pot descobrir l'amor un altre cop, perquè a vegades, hi ha un edatisme que diem ja arriba una edat que ja no són capaços de fer res. Va ser un moment... No. Aquell moment el recorda d'una forma molt entranyable, perquè sé que m'ho diu algunes vegades també, no?
2: Molt bé, molt bé. Ho recordo perfectament. Una cosa meravellosa. Va durar 9 anys.
3: Jo crec que tenim a l'estudi, que el poden felicitar algunes persones que tenim a l'estudi. En aquest moment tenim amb nosaltres el director general de la longevitat de la Generalitat, el senyor Pedro Cano. Pedro Cano, vostè coneix la Pepita. Què li diria, també?
0: Pepita, moltes felicitats. Estic molt content de poder parlar amb tu i de donar-te una forta abraçada digital a través de les ones de Ràdio Nacional. Que estiguis
2: moltes
0: passant
2: gràcies.
0: Un moment molt maco.
2: Estic passant un moment estupendo.
4: Pepita.
2: Inolvidable.
4: Jo et vull felicitar i m'agradaria ser com tu i complir 107 anys i tenir ganes de ballar com tens tu.
2: Ah, jo cada diumenge vaig a ballar.
4: A la Paloma, no?
2: Sí, i tant. I allà on sigui.
1: Molt a veure, Antonio.
5: Sí, Pepita, jo m'afegeixo també, Pepita. Moltes felicitats per molts anys, eh?
2: Moltes gràcies.
6: Felicitat, Pepita. Això teu gràcies. És passió de viure.
3: La Laura, em sembla que la Laura també...
7: Sí, felicitats, Pepita. La veritat és que mai és massa tard, veritat?
2: No, mai és massa tard.
3: Escolta, Pepita, no sé si també...
8: Jo també la vull felicitar, Pepita, des del punt de vista del dret. El dret necessita ànima. I vostè posa l'ànima, i és un exemple, la felicito.
3: Posa l'ànima i posa el cor.
2: L'ànima i el cor. Tot
3: Pepita,
2: això és positiu.
3: La puc convidar a ballar ara mateix, vostè i jo, un bolero?
2: Ara, en aquest moment, no puc.
3: No, bueno, jo tampoc estic a la ràdio, però tanquem els ulls i ho imaginem, no?
2: Vale.
3: Què li sembla?
2: Perquè quin bolero vols?
3: A veure, jo li poso aquest bolero a veure si li agrada.
2: A veure. Bueno...

0: todo para ti.
1: Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también.
2: Estem ballant ara, Pepita, jo t'estic agafant l'esquena i la teva mà, les nostres mans estan agafades.
3: Per tant, ballem
2: magníficament bé. Per tant, la teva història, Pepita, demostra que l'edat no anul·la el desig, no anul·la l'amor i l'activitat ni les ganes de celebrar la vida. Per tant, moltes felicitats, Pepita, ha estat un plaer tenir-te aquí.
3: Moltes gràcies.
2: Continuem ballant?
3: Continuem ballant.
2: Gràcies.
3: A tu. Però si tu me dices bé, lo dejo todo,
2: que no se te haga tarde y te encuentres en la calle. Quina joia, no? Senyor Cano, hola, Laura, esteu tots cantant.
4: Sí, tots cantant.
5: Cantaven bé els Panxos, eh? La Lourdes i jo hem fet el que hem pogut.
2: Ja.
5: Que no és poc.
2: Senyor Cano, quina percepció té vostè, que coneix la Pepita, que també l'ha lliurat premis moltes vegades? Com la definiria vostè? És un exemple del nostre país? Per dir, jo intento derivar a vegades... conjuminar processos, no?, de persones com la Pepita, que és un reflexe de com hauríem d'anar, on hauríem d'anar tots plegats.
5: Mira, Pepita és una persona extraordinària, perquè en la seva trajectòria vital es reuneixen molts dels elements en els quals la nostra societat ha millorat. Ella explica, i tu ho coneixes perfectament, una experiència negativa en el seu primer matrimoni, però d'això es va refer amb positivitat, amb optimisme. T'acaba d'explicar com va trobar una altra parella amb 73 anys, i aquesta vitalitat la transmet a tota la seva vida i a totes les seves activitats, des del ballar, des d'explicar la seva experiència, des de la relació amb altres, i va ser un absolut luxe tenir-la a la darrera Fira Gran amb altres dues persones centenàries, amb altres dues dones centenàries, i va ser un diàleg meravellós en el que les tres van explicar unes experiències i unes vivències que haurien de ser conegudes per més persones. Va ser extraordinària. I ella ho és.
4: Per mi la Pepita és un referent aspiracional. O sigui, hem de detectar més persones grans que siguin referents aspiracionals. Què vull dir? Que ens puguem emmirallar.
5: Sí, sí, exemples per la societat.
4: Exemples per la societat, perquè la gent vulgui ser gran. Perquè la gent no volem ser gran.
5: Que no li doni por envellir.
4: No, és que hem d'acceptar que l'envelliment és un procés natural, no? Per tant, tindríem que tindre més exemples, no? Perquè tothom digués, jo vull ser com tu. Jo vull ser gran.
5: A les llistes electorals, però també amb altres vessants de la vida.
4: Exactament.
5: Que hi hagin persones grans amb normalitat que siguin exemple i model perquè les noves generacions vegin que és positiu, és possible i és desitjable arribar a ser com la Pepita quan siguem grans.
4: Per mi és una de les estratègies més potents per combatre l'edatisme.
5: Sí. Sens dubte.
6: Jo, si no m'equivoco, hi ha una dona a Taradell que em penso que té 112 anys i aquesta senyora canta amb una coral. Mm-hmm. És a dir, coral vol dir socialitzar-se, grup, sí, i no soledat.
5: Mira, a Taradell no ho sé, però a Sant Hipòlit de Voltregà tenen una festa que han fet 75 anys ara, que és un cor, és un cor de música, i la majoria de les persones que canten són persones grans, i és un goig anar-los a veure i veure com canten i com gaudeixen de la música i de la companyia.
7: Sí, sí. Jo crec que la Pepita és molt representativa d'una generació, naturalment és una generació que no ha viscut la majoria 106 anys o 107, però que han passat dècades i són un reflex de la sociologia, la història i el que ha passat col·lectivament Espanya i Catalunya, i que d'entrada destacaria només una cosa: la gran capacitat d'adaptació que han tingut tots, temes econòmics, cultural, de comunicació, sociològics, polítics, de tota mena. Per tant, jo crec que en aquest sentit, com a representant d'una generació, o generació i mitja quasi, hauria de fer modificar la visió general que tenim o que tenen de les persones grans. Però... perquè hi ha molts valors, hi ha molta vida, hi ha molta experiència, hi ha molta capacitat per viure, per sobreviure, i sense fer-se gaire
5: No, sense complicar-se...
7: Complicar-se la vida gaire.
5: Correcte.
4: Per exemple, això que acabes de dir, moltíssimes vegades, quasi sempre diem que les persones grans són molt rutinàries, no s'adapten als canvis, ja tenen unes costums, no poden sortir de lo que es fan sempre cada dia. Però exactament, és just al revés.
7: No com, han fet una altra cosa.
4: Com més gran és la persona, a més canvis adaptat. O sigui, tenim tantes temes, conceptes mal entesos del que significa ser una persona gran, que si no fem un aprenentatge, no? Un canvi de la civilització, com comentava abans, no podrem combatre aquest edatisme, perquè hem d'entendre moltes coses diferents del que significa ser complir anys.
2: La Pepita, la història, perdó, què deies?
5: Deia que sempre hi ha un punt d'un cert adanisme, de que les noves generacions pensen que són les primeres que van arribar en aquest món i que abans no hi havia res i que el món va començar amb ells. Per tant, si juntem aquesta aproximació errònia amb les conductes edatistes, doncs tenim una combinació dolentíssima.
2: Recordem, com ara sembla que deia el Manel, sí, que la Pepita era com un referent d'una època i d'un moment, no? Només de tota la història que coneixem de la Pepita, recordo el seu primer viatge de noces amb el seu marit, el primer que després es va convertir en una persona que la va maltratar psicològicament, però ella sempre se'n recorda el viatge de noces. Aquella tarda que agafaven el tren i ella portava les ungles pintades, només les ungles pintades, i aquell home li va dir: però on vas tu amb les ungles pintades? Perquè s'estava pintant les ungles en el tren o repassant. Va agafar el pot de pintura i li va llançar per la finestra. Aleshores, l'endemà, o a cap dos dies, quan estaven on siguin a casa, em sembla, la Pepita el que va fer és pintar-se tota. Els ulls, la cara, pintar-se, posar-se tacons. O sigui, com a rebeldia. Va ser un daltabaix brutal a casa seva. A partir d'ahir es va liderar un procés de maltractament i un procés de lluita fins que es van separar. No, ho dic perquè hi ha un estil de dones, em sembla que tu ho deies, Manel, que han viscut aquest procés d'una forma molt directa, no? Te referies a això?
7: Sí, realment no tothom tenia aquesta capacitat per respondre en segons quines situacions, però que s'ha fet l'abstracció. Hi ha persones com la Pepita, jo crec, personalment, quan estem en contacte diàriament amb les persones més enllà de certs contextes, hi ha moltíssima gent que són Pepites, clar, sobretot dones. També homes, però sobretot dones.
4: Sí, bueno, perquè les dones no ho tenien tan fàcil. Les dones havien de lluitar, les dones no tenien drets, no tenien possibilitats, no podien anar a treballar fora, no es podien tindre una compte corrent, clar, havien de lluitar.
0: Sí, a mi el que m'interessa molt de la Pepita, tant com emmirallar-me, és fugir d'aquesta visió assistencial que tenim sempre de la gent gran. És absolutament autònoma, és absolutament lliure, és absolutament, diguem-ne, empoderada en tots els sentits de la paraula. I això jo crec que és el que, ja sabeu que sempre ho reivindico, som nosaltres, la gent gran, els que hem d'agafar el poder, els que hem de dir com volem viure, com volem viure el futur, sobretot, com volem conviure, com volem participar, i jo crec que això, la Pepita, és una mostra claríssima de com fer-ho.
2: A veure, ens queden molt poc temps, però, senyor Cano, director general, a veure, farem més programes, si de bo, la temporada vinent.
5: I a la tercera temporada,
2: i
5: no?
2: I a la tercera temporada, exacte, a partir del 12 de setembre d'enguany.
5: M'ho he apuntat ja, el 12.
2: Ja s'ha apuntat?
5: Sí, no et dic que vingui,
2: el 12. No, d'acord. No, però fa bé de dir-ho, perquè ahir parlàvem amb la diputada Mònica Rius del Parlament, perquè el primer programa del 12 el dedicarem a la llei de la gent gran, per avançar i per tractar aquest tema, hem d'explicar ben bé què és tot plegat, no? Perquè si no tenim masses conceptes socials, que estan molt bé, o masses conceptes pseudopolítics, estan molt bé, però hem de veure quines són les realitats d'allò que fem. Per tant, senyor director general, senyor Cano, a veure, jo no li demano una conclusió ara, una reflexió, perquè no tenim el temps, però sí, quin missatge traslladem? Contundent, real, potent, des de la política que fa la Generalitat, des de la política que fa vostè des de la Direcció General al nostre territori, a Catalunya. Com ho diríem des d'un llenguatge que s'entengui?
5: Que tenim l'oportunitat i la responsabilitat de construir un país que no només es pugui viure més anys, sinó que els puguem viure millor. Un país que garanteixi drets, que promogui la participació i que reconegui el valor de totes les etapes de la vida. Aquest seria el meu missatge final.
2: I del tema que sempre la senyora Lourdes Charles i a mi mateix, el tema de l'edatisme i el maltractament, els Mossos d'Esquadra ara em porten gairebé no arriba a 2.000 casos de denúncies de maltractament. Confemac en porta 4.000 arreu d'Espanya i creixent. No és que hi hagi més denúncies, no. El maltractament existeix amagat. No és que hi hagi més maltractament. El que s'està produint és més denúncies perquè les persones comencen a alliberar-se i comencen a interpretar què és això del maltractament, que fins ara no es coneixia molt, i per tant ara es comença. Com lluitem contra això des de la seva direcció general?
5: Posant en marxa un nou model que permeti detectar millor els casos de maltractament i que permeti que tant des de l'àmbit dels serveis socials com de l'àmbit de salut, que són els que fonamentalment poden detectar-ho millor, posin en marxa accions per combatre'l i per que això sigui una vegada més una tendència que es vagi disminuint i eliminant. Precisament una de les accions més concretes de l'estratègia de longevitat serà precisament treballar sobre aquest nou model de detectar i gestionar els casos d'edatisme i de maltractament. Aquest matí estàvem treballant dintre del Consell Assessor amb la Laura i amb altres companyes, precisament en avançar en aquest sentit i que d'aquí a final d'any podem tenir aquest nou model que sigui una referència per tot el país.
4: La pregunta que volia fer és, respecte a l'edatisme, també hi haurà una estratègia, perquè, clar, en temes de gènere, per exemple, doncs, bueno, hi ha hagut campanyes de comunicació, se n'ha parlat a les escoles, a nivell de ciutadania, per tant, és una discriminació que cal que prenguem encara, perquè està totalment silenciosa.
5: Pues t'agraeixo la reflexió, perquè precisament el Consell de la Gent Gran de Catalunya ha posat en marxa 4 grups de treball, i un d'ells és precisament el d'edatisme i maltractament, i en el qual, precisament, una de les accions que es poden posar, que es volen posar en marxa, és una campanya de sensibilització.
8: Insistir en la bondat de la campanya de sensibilització, perquè al final les polítiques públiques i el que seria sobretot la normativa que es pugui generar sempre va darrere dels fets socials. Per tant, cal incidir en que hi ha una consciència social que d'alguna forma sigui el clam perquè es facin polítiques en aquest sentit. Perquè si fem moltes lleis però realment no hi ha una denúncia per part d'un veí respecte a un cas de maltractament, tindrem la llei, tindrem un sistema punitiu, però continuarà, diria, en aquell assetjament o aquell maltractament. Per tant, la conscienciació social fonamental. No només polítiques públiques, sinó que realment irradia qualsevol àmbit de la societat.
5: Tens tota la raó, Antonio.
4: Està funcionant l'Oficina per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació que teniu vosaltres? Teniu una oficina virtual? Virtual perquè es pot enviar missatges o per denunciar, amb 5 oficines presencials a Barcelona, a Manresa, a Girona, a Tortosa i a Lleida. Hi ha 5 oficines presencials i després a nivell online.
5: Pues està funcionant i és molt bona cosa que tu la divulguis i ho difonguis. Per cert, amb el tema de les onades de calor, no volia deixar de dir que hi ha refugis climàtics i que dintre d'aquests refugis climàtics que s'estan oferint a la població, un dels que s'estan oferint són els centres cívics del Departament de Drets Socials i Inclusió, la Direcció General d'Acció Cívica, té tots els centres cívics a disposició de la ciutadania.
2: Exacte,
5: quan estan funcionant.
2: Li he preguntat com definim el refugi climàtic.
5: I 18 d'ells estaran oberts, encara que no estiguin oberts com centres cívics.
2: En què consisteix? Com el definim?
5: És un espai especialment adaptat, amb climatització, que permet tenir una temperatura adequada i un entorn adequat per poder sobrellevar les temperatures tan altes que tenim quan sortim d'aquí, per exemple, de l'estudi, que està perfectament adaptat. Podria ser també un refugi climàtic, Ràdio Nacional de...
2: Podria ser. Quan sortim a la porta ens morim per això, Si quan obrim la porta ja és bastant difícil. Leopoldo Gai, senyor Gai, que vostè ha dit abans que marxi, que acabem el programa, que s'obrim el programa, estem a punt ja, ha denunciat una cosa que ens semblava tan coherent i tan necessària que s'expliqués, no?, que els registres electorals no hi ha, o haurien d'haver-hi, persones de més de 65 anys, de 70 o de 107 com a la Pepita, perquè l'experiència, el coneixement, el diàleg, el relat és extraordinari. Com ampliem aquest tema?
6: Jo, a veure, realment no és una votat. Jo tampoc l'he reflexionat gaire, però sí que m'ha sobtat i crec que donaria visibilitat a una societat plurigeneracional. I si no hi ha la representació plurigeneracional i no se li dona veu, difícilment podrem estar amatents al legislador de com s'ha d'actuar. Llavors jo penso que de la mateixa manera que les dones van lluitar molt per incorporar-se, i altres sectors també ho estan, em refereixo a discapacitats, és a dir, quantitat de grups LGTBI, etc., que estan fent colzes, s'ha de fer, però s'ha de fer perquè és que la norma ens diu que s'ha de fer, perquè és un dret. I jo crec que la, el que hi hagi una direcció general en aquest govern és més que un símbol, ja és una voluntat política de compliment d'un mandat legislatiu, constitucional i de drets humans i de tractats. I per tant, tot el que sigui cridar l'atenció, la divulgació que deia Antonio, o sigui, que la llei està molt bé i s'ha de fer, però si no va acompanyada precisament d'aquesta divulgació, d'aquesta conscienciació, difícilment tindrem aquesta equació entre net i avi, neta i àvia, que, per una altra banda, jo també haig de dir ara a títol, hi ha molta novel·la de molta escriptora jove que parla molt de les àvies, i amb molt de respecte, i amb molt de carinyo. O sigui, bueno, pues tot això jo penso que contribueix a que aquest diàleg per una societat, torno a dir, plural, en generacional, en generació també, es pugui anar hilvanant per aconseguir la viure en plenitud. Està clar que la llista electoral és voluntària, però també és la voluntat política. I cadascú tindrà les seves deficiències, potser no podrà portar el ritme d'un jove, però sí que podrà portar la seva plenitud de vida que ha fet i l'actual capacitat que tingui. Jo penso que això, per mi, il·lustra la necessitat de que la societat entengui que hi ha generacions i que no hi ha que excloure. A mi, realment, lo de classe passiva que he dit, em sembla una indignitat. Però que aquesta indignitat la teníem en la vena i el llenguatge ens traiciona. Jo crec que el llenguatge ha de donar també un salt i la forma de donar-lo és visibilitzar-lo. I és, torno a dir, una mica el còctel entre mitjans de comunicació, exercici de la llei i voluntat política de dur-la a terme.
2: Antonio Martínez.
8: Des de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats afegeixo també el que deia el senyor Gai, que hem fet una sèrie de propostes que defensarem al Parlament de Catalunya i que podem parlar quan s'iniciï el nou curs amb la diputada Mònica Ríos, i és que en les propostes que hem fet, justament parlem de la incorporació d'un determinat percentatge, no solament a les llistes electorals, sinó a qualsevol òrgan de govern. S'hauria d'estudiar concretament, però ja la llei, que és bastant general, ja proposem, és una de les esmenes que hem proposat, que hi ha un percentatge per determinar, trencar el sostre de vida, en definitiva, com va passar amb el feminisme, perquè hi ha aquesta presència que d'alguna forma obligui a sentir i a escoltar el que diu la gent gran en cada àmbit que es plantegi.
2: Aleshores, el senyor Gai acaba de parlar dels mitjans de comunicació, no? Ho ha tret per sobre, però jo estic, des del sentit de viure, també li pregunto al senyor Cano, entrarem en la tercera temporada. Portem ja portarem tres anys, defensant tot això que estem dient en aquesta taula. I tot això dins del 50 aniversari de Ràdio 4, que això a vegades no ho diem, però estem dins d'aquest any que celebrem 50 anys de Ràdio 4 a Catalunya, la primera emissora que es va fer en català, que això ho sap tothom, però cal dir-ho constantment. Per tant, unim 50 anys de Ràdio 4, unim tercera temporada de Sentit de Viure amb la defensa de tot l'ecosistema de la longevitat. Què implica tot això? Com ho interpretem? Per exemple, quina és la seva opinió, senyor Cano?
5: Que feu una feina extraordinàriament positiva. Si un repassa els programes de la temporada actual, veu l'amplitud de mirada que té aquest programa i l'imprescindible que és per poder conèixer que aquesta nova longevitat és una realitat que si un veus la immensa i cruel soledat de les persones grans, convertir la longevitat en una oportunitat, envellir sense fills, la salut de les dones, l'Alzheimer, la intel·ligència artificial, envellir lliures, viure en comunitat. És a dir, són totes les temàtiques que preocupen i que ocupen a les persones grans. Per tant, programes com el que tu lideres i el que feu cada setmana tots vosaltres són una referència per les persones grans i pels que ens dediquem a aquests temes a Catalunya. Gràcies, és el que tu volies.
2: Gràcies a tots, senyor Cano, però en qualsevol cas ens queden 3 minuts i ens queden el darrer programa fins al 12 de setembre. Manel, tu volies afegir quelcom?
7: Molt ràpid i molt sintètic. Sentit de Viure ha contribuït, ha reforçat i a vegades jo crec que fins i tot ha creat la passió de viure i l'orgull de viure.
2: No sé si té masses més paraules. L'Antonio podria afegir alguna cosa
7: aquí
2: més.
7: Aquí em quedo perquè no milloraré.
2: No millor...
5: sort que tu ets sintètic, Manel.
8: Destaco el que seria una part important. Jo penso que fins ara no s'havia tractat, que és el sentit de viure. La incorporació del propòsit a la gent gran, a les persones grans. A mi és fonamental, no solament la defensa de drets, el tractament, els drets de les persones grans, sinó també aquesta actitud promocional, proactiva, el sentit de viure, tenint un propòsit, i si el tenim, l'edat no és més que una xifra al DNI, només que això.
2: A mi m'omple d'orgull quan la direcció de Ràdio Televisió Espanyola, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, és a dir, en convoquen per una altra temporada, no? Això vol dir, no sé si estem fent bé o estem fent malament, però segurament alguna cosa estem fent bé, no? Perquè aquest programa continua, perquè és un repte periodístic, és un repte també d'una ràdio pública, com és Ràdio 4, posar sobre la taula aquest procés. Com dèiem, estem ajudant a moltes persones, tant de bo que fos d'aquesta manera. Aquest és el nostre sentit i la nostra ànima. Laura.
0: Jo vull, per l'any vinent, per la propera temporada, incorporar gent jove. Perquè
2: no,
0: sàpiguen...
2: La tenim, eh?
0: Sí, no, més,
2: la
0: més.
2: Ah, més jove, d'acord.
5: No, més quantitat, vol dir.
0: Més quantitat, exacte. I ho dic per una qüestió, perquè vull que parlin del seu futur, que és ser grans. I jo crec que a qualsevol d'aquestes xerrades, una de les coses que hem de fer és preparar justament la longevitat de tots els cicles vitals. Per tant, han de parlar, la gent jove ha de parlar de com es faran grans. Es faran grans d'una manera molt diferent a com m'he fet gran jo, eh?
5: Sí, ja tens dos programes, eh? Ja tens dos programes. El de la Mònica Ríos i el que planteja la Laura.
2: Sí, sí. No, el tema intergeneracional, que l'hem tractat molt i hem tingut alguns dels nostres convidats permanents, tenen que estan viatjant constantment, no? I aleshores el que hem de fer és a veure que no viatgin tant i que facin més ràdio. Lourdes, volies dir?
4: Per mi aquest programa és una manera de ficar paraules a l'envelliment, no? De donar-li valor a l'envellir i, a més, tractar l'envelliment des de diferents angles. No solament veure la part d'això, de la dependència, de les cures, que també, no? Però també hi ha altres àmbits que hem d'aprendre, i hem de parlar, i hem de prendre consciència. I ho hem de fer amb orgull, amb ganes de viure, amb il·lusió, de manera natural. Envellir és natural.
2: Envellir és natural. Per tant, senyores i senyors, estimats amics de la ràdio aquí, senyor Pedro Cano, director general de la gent gran de la Generalitat de Catalunya, un plaer tenir-lo aquí, de veritat.
5: Un plaer estar amb vosaltres.
2: Comptarem amb vostè la propera temporada, sí?
5: Per suposat.
2: Gràcies. Gràcies, Antonio Martínez de l'Ollo. Comptem amb tu, també.
5: Per suposat que sí, Manel, ja ho saps.
2: Manel Becerra, també al punto la llista.
9: Sí, la llista gent gran.
2: A la llista blanca. Lourdes Charles, també hi comptem.
4: Endavant.
2: El senyor Leopoldo Gai, ja també porta dues temporades, i Laura Rosillo, que sempre està amb nosaltres.
0: Per descomptat.
2: Sí, també hi comptarem tots plegats.
0: Tant.
2: Entre tots farem gran aquest missatge de sentit de viure. Per tant, el nostre comiat, no? Agraïm el nostre comiat, tot dient. Com sempre, dediquem el programa a què? A les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Ah, sí, però serà el dissabte 12 de setembre, inici de la nova temporada de Sentit de Viure 2026-2027. Ha estat una joia, un luxe, compartir temps de ràdio amb tots vostès. En nom de l'equip de Ràdio 4, en nom de José Gil a la realització, de Víctor Domínguez, d'Helena, de tots plegats els que fem aquest programa, un molt feliç estiu. Tornem el 12 de setembre, tot i que Ràdio 4 emetrà 7 programes de referència dissabtes i diumenges i la matinada dels dimarts al llarg de l'estiu. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar sempre, a qualsevol dia i a qualsevol hora, al web de la Ràdio 4 i a la plataforma de RNA Audio. Per tant, amb un entranyable agraïment, Manel Domínguez, bon estiu!

Ai, família! Com va tot? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui un d'aquells episodis una mica diferents, d'aquells que fem molt de tant en tant, que no estarà centrat en la carrera d'un artista, sinó en un dels seus àlbums en concret. I, és clar, només fem això quan es tracta d'un àlbum icònic, influent, espectacular, i en aquest cas, per primera vegada en la història del Pop d'Abans Molava Més, entrem molt de puntetes al segle XXI, ja que aquest àlbum es va publicar l'any 2001. I quin àlbum, tu! Un dels meus preferits, sens dubte, per la seva originalitat, pel seu so cru i sorprenent, per com sentim clarament què fa cada component del grup. Sentim una guitarra a l'esquerra, l'altra a la dreta, el baix i la bateria al mig, i tot això sense cap afegit, cap guitarra extra, cap pandereta, res que el grup no toqui en directe, al contrari del que sol ser ben habitual en el 99,99% almenys dels discos. El que sentim és el que feia la banda en directe, sense cap artifici. I això, que podria ser avorrit en la gran majoria de grups, en aquest cas és una meravella. El que fa la bateria, com sobretot el baix i especialment les guitarres, és per treure's el barret, jugant amb una creativitat i una originalitat a l'abast de molt pocs. Pareu bé les orelles i gaudiu, que us presento el disc de debut dels Strokes. Is This It?

És This It, la cançó que enceta i dona títol al primer disc dels Strokes, que, com heu pogut apreciar, normalet no és. Té un so ben cru, amb la veu de Julian Casablancas, passada per un petit amplificador de guitarra per aconseguir aquest so distorsionat, i una bateria gravada amb només tres micròfons, un a sobre, un al bombo i un a l'altra banda de la sala, quan el normal és posar almenys un micròfon per cada peça de la bateria. El disc dels Strokes està gravat d'aquesta manera per treure'n un so cru, retro i bastant apagat. Recordo el primer cop que vaig escoltar aquest àlbum poc després que sortís. No tenia ni idea de què em trobaria. Simplement sabia que era un grup de rock alternatiu del qual se'n parlava força. Aquesta Is This It em va captivar pel seu so i per la línia de baix el tironant de la segona estrofa, i em va sorprendre la veu distorsionada. Em va semblar un bon recurs per la introducció del disc, ja que era obvi que era un efecte temporal d'una sola cançó. No? En cap moment se'm va passar pel cap que la veu sonaria així en l'àlbum sencer. No havia sentit mai cap disc on això fos així. Ja us podeu imaginar com em vaig quedar quan va entrar la veu a la segona cançó de l'LP, aquesta cançó clarament inspirada en The Velvet Underground, titulada The Modern Age.

M'encanta el final d'aquesta de Modern Age, amb aquest original redoble de baquetes. Quina manera més curiosa d'acabar una cançó. Com a cançó és potser de les més normaletes del disc, però curiosament és clau en la història del grup. Ja veureu, tornem uns anys enrere a Nova York. Tres companys d'institut, el cantant Julian Casablancas, el guitarrista Nick Valenci i el baterista Fabrizio Moretti comencen a tocar junts i l'any 1998, amb la incorporació del baixista Nikolai Fretur i del guitarrista Albert Hammond Jr., els Strokes ja tenen la formació completa. Aquests cinc assagen i assagen diàriament durant mesos. Fan el seu primer concert el setembre de 1999 i el gener de 2001 graven una maqueta de tres cançons encapçalada i titulada per la cançó que acabem de sentir, The Modern Age. Van enviar la maqueta a diverses discogràfiques amb tant d'èxit que es va desencadenar una guerra d'ofertes per contractar la banda com no s'havia vist en cap grup de rock des de feia molts anys. Van signar amb la prestigiosa Rough Trade al Regne Unit i amb RCA a la resta del planeta, i a mitjans de 2001 es va publicar aquest Is This It, al qual dediquem el programa d'avui, la tercera cançó del qual em flipa per moltes coses, des de la frase de guitarra que porta la cançó fins a com el baixista para de tocar a l'inici de les tornades per tornar a entrar amb l'acord següent. Barregem-hi uns quants detallets originals aquí i allà que encara em treuen un somriure cada cop que els escolto, i tenim aquesta soma.

Soma, la tercera cançó del disc És des de dels Strokes, un disc que curiosament es va publicar primer a Austràlia el juliol del 2001. Va sortir al Japó i al Regne Unit en ple mes d'agost i no va ser fins a l'octubre que va estar disponible a les botigues del seu propi país, Estats Units. Es va avançar el llançament a aquests països coincidint amb la visita dels Strokes en la seva gira internacional. La rebuda va ser tan positiva que els festivals de Reading i Leeds al Regne Unit, els Strokes, que no coneixia ningú quan els van programar, havien de tocar en una carpa annexa, però vist l'enorme interès que van despertar així que va sortir el disc uns dies abans, van acabar tocant a l'escenari principal. Com no podia ser d'altra manera quan acabaven de publicar un disc amb cançons espectaculars com la quarta de l'àlbum, aquesta Barely Legal.

Aquest És This It dels Strokes és un àlbum tan original i trencador que va rebre crítiques positives pràcticament unànimes. Apareix en un munt de llistes dels millors discos de la història, les revistes Entertainment Weekly i Time el van anomenar àlbum de l'any, la prestigiosa NME el va proclamar millor disc de la dècada dels 2000 i la revista Rolling Stone el va col·locar en segona posició en una llista similar. Pel que fa a les vendes, va ser número 2 al Regne Unit i Noruega, 3 a Suècia, 4 a Irlanda i va entrar a les llistes de molts altres països. Però per mi, el que denota més la importància de l'àlbum és la influència que va exercir i com va engegar el ressorgiment de la música rock de garatge i del post-punk. I és que els anys posteriors van aparèixer tot un seguit de bandes clarament influïdes pels Strokes, com els Killers, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand o We Are Scientists. Tots ells han manifestat obertament que els Strokes van ser una gran influència i no m'estranya amb cançons com aquesta Someday.

Someday, la cinquena cançó del disc és de Zed i alhora la primera cançó que se sent quan poses aquest àlbum i apretes el play. Ara us deveu haver quedat de pasta de moniato, no? Sembla una paradoxa això que us he dit. Com pot ser que una cançó sigui la cinquena del disc i alhora la primera que se sent quan apretes el play? Doncs m'explico. Potser l'inici del programa us ha sorprès com comença el disc. Recordeu com era? No us heu preguntat què és això tan estrany de l'inici? Us puc assegurar que no és cap teclat ni cap sintetitzador. Recordeu que en aquest disc només hi ha bateria, baix, dues guitarres i una veu. Res més. Doncs mireu què passa si anem alentint aquest inici mica en mica. I ara anem a pujant els aguts. I goita tu, què va apareixent? Someday. Ja veieu que és un disc amb una producció i uns arranjaments molt originals i curiosos, i la sisena cançó, per mi, és de les millors en aquest sentit. Per una banda, tenim un joc

Seguim amb el repàs al disc És de Z dels Strokes, que si no el coneixíeu segurament us deveu preguntar com és que no us sona ni una cançó si és un disc tan icònic com afirmo que és. Doncs ara espero solucionar això, perquè la setena cançó del disc és molt possible que l'hagueu sentit diverses vegades. Va sortir com a single i va arribar al número 14 al Regne Unit i al número 1 de les llistes de música alternativa d'aquest país i al 5 de les d'Estats Units. Ha sonat força a la ràdio i a les discoteques i ha aparegut en diverses sèries, pel·lícules i anuncis. També apareix en diverses llistes de millors cançons d'aquella dècada i fins i tot de la història. És aquesta, Last Night.

Aquesta Last Night, curiosament, no va ser el primer single del disc de debut dels Strokes. Abans van publicar-ne un altre que va tenir una miqueta menys d'èxit a les llistes. I és una altra cançó curiosa, que destaca de la resta de l'àlbum pel so de la bateria de Fabrizio Moretti. En aquest cas, la van tractar d'una manera molt exagerada perquè sonés com una caixa de ritmes, ja que Julian Casablancas havia escrit la cançó amb l'ajuda d'aquest instrument que dispara ritmes de bateria electrònica i volien emular el so d'aquella primera gravació casolana de Hard to Explain.

Com podeu veure, el so apagat de baixa fidelitat, brut i cru és una característica molt evident de les cançons del primer disc dels Strokes. Vistos els resultats de crítica, influència i la rebuda de la gent, va ser molt encertat. Però no tothom ho veia així. Un dirigent del segell RCA, quan va sentir una primera mescla del disc, es va posar les mans al cap. Deia que sonava poc professional i que la producció arruïnava la veu de Julian Casablancas i destruïa qualsevol possibilitat que la banda fes carrera. Clarament es va equivocar en això últim. I pel que fa a sonar poc professional, aquest so tan diferent és el que per mi el fa especial i és clarament buscat. De fet, el disc es va gravar amb tota la banda tocant en directe a l'estudi, la veu inclosa, i en alguns casos fins i tot tocant alguna cançó una sola vegada i donant-la per bona per captar la immediatesa i la cruesa de cançons com New York City Cops.

Aquesta New York City Cops denuncia la mort d'un estudiant africà a Nova York l'any 1999 després de rebre 41 trets de 4 policies de paisà, tot i anar desarmat, i té la peculiaritat que surt en algunes versions del disc SDZ, però en altres no hi figura. I suposo que us preguntareu per què. Doncs té una explicació molt clara, ja veureu. Com dèiem abans, el disc es va publicar el juliol de 2001 a Austràlia, a l'agost al Japó i al Regne Unit, i l'11 de setembre va sortir en vinil als Estats Units. Aquestes versions inclouen la cançó. Però recordeu què va passar precisament aquell 11 de setembre de 2001 a Nova York? Doncs al grup no li va semblar assenyat publicar una cançó que diu que els policies de Nova York no són gaire llestos just després dels atemptats de les Torres Bessones i de la resposta valenta de la policia de la ciutat. I van substituir-la en l'àlbum per una cançó que havia sortit com a cara B del single Last Night, una cançó que a mi personalment m'encanta. És de les meves preferides del disc, amb el baterista fent un ritme de bateria força original, en bucle, sense cap canvi, només interromput per un redoble abans de l'estrofa, amb el baixista un altre cop fent de les seves amb notes que pocs baixistes se'ls hauria acudit posar i que en certs moments podrien fins i tot catalogar d'instrument solista, i les guitarres fent uns ritmes ben curiosos i complementant-se a la perfecció en aquesta

L'èxit dels Strokes no es deu només als arranjaments originals de la bateria, el baix i les guitarres, dels quals he parlat tant fins ara, òbviament. Gran part de l'èxit es deu al talent de Julian Casablancas com a compositor i lletrista de totes les cançons i també per com les interpreta. Les interpreta tant que ni tan sols a l'hora de gravar els seus companys mai podien donar una lletra per definida, ja que sempre acabava improvisant en algun tros. Si bé la distorsió treu protagonisme i claredat a la veu, el que fa Casablancas és sublim, jugant molt amb les dinàmiques i l'actitud, interpretant les cançons més com ho faria un actor que no pas un cantant. De fet, no sé si us passa, escoltant el disc me'l puc imaginar en directe i en certs moments, segons com canta o interpreta, és com si veiés els gestos i les cares que fa. A veure si el podeu visualitzar en directe cantant aquesta Trying Your Luck.

El cert és que m'agrada molt el recorregut que fa el disc és de Zed. Si normalment els àlbums tenen les cançons més bones a l'inici i les més fluixetes cap al final, sempre que escolto aquest disc tinc la sensació que no decau a mida que avança. Al contrari, fins i tot em sembla que va increixendo. No només no té cap cançó fluixa, sinó que les últimes del disc són molt bones totes. Com a mostra la que tanca l'àlbum, una cançó portada per una frase repetitiva de guitarra que acabem descobrint que és la mateixa melodia que fa la veu quan diu el títol de la cançó, Take It or Leave It.

Després de la publicació This This It, els Strokes es van embarcar en una exitosa gira mundial i immediatament després es van posar a gravar el seu segon disc, un disc amb un so molt semblant a l'anterior. Això va agradar molt als fans de la banda, però els va portar algun comentari negatiu de la crítica, sempre exigent amb els segons àlbums dels grups que han triomfat molt amb el primer. El disc Room on Fire va sortir l'any 2003 i va ser un èxit, número 4 a Estats Units, amb més d'1 milió d'unitats venudes.

3 de gener del 2006, els Strokes van publicar el seu tercer disc. Sincerament, el trobo un disc massa llarg i sobren unes quantes cançons, però s'ha de dir que inclou la meva cançó preferida dels Strokes, amb què tancarem aquest episodi del pop d'abans molava més dedicat a Is This It, el primer àlbum de la banda de Nova York. Una banda que encara continua activa a batzegades, alternant discos interessants i gires exitoses en períodes de descans que els seus components dediquen a projectes paral·lels. Us deixo, doncs, amb la cançó espectacular que enceta el tercer disc dels Strokes, First Impressions of Earth, i que em sembla que ho té tot. Una bateria molt original, unes frases de guitarra perfectes i Julian Casablancas fent de les seves amb la veu. Fins i tot us recomanaria el videoclip d'aquesta You Only Live Once. I fins aquí l'episodi d'avui. Ens veiem al proper programa del pop d'abans molava més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Espanya encara viu una autèntica ressaca d'eufòria. La selecció espanyola ara sí que ja és a casa després de proclamar-se campiona del món per segona vegada a la història gràcies a la victòria que ahir vam rebassar 1-0 davant l'Argentina en una final que quedarà sempre en la memòria de tots. Un mundial gairebé perfecte en què l'equip ha anat superant rivals de primer nivell fins a aixecar el trofeu més desitjat del futbol. Després d'una nit de celebracions a Nova York, ahir la selecció va aterrar a Madrid on l'esperava una rebuda multitudinària. Desenes de milers d'aficionats van omplir els carrers per seguir la rua dels campions. L'autobús va recórrer alguns dels punts més emblemàtics de la capital, fins a arribar a la plaça de Cibeles, on va tenir lloc una gran festa final, amb actuacions musicals, parlaments de futbolistes i un ambient que va recordar el de l'estiu del 2010, quan Espanya va conquistar la seva primera estrella. Avui veurem les imatges que ja s'han fet virals. Els jugadors cantant durant el vol de tornada, celebracions del vestidor, l'emoció de Ferran Torres després d'aquest gol decisiu, missatges de felicitació des de tots els racons del món i una afició entregada que va esperar poder celebrar amb els seus ídols un títol històric. Al llarg del programa d'avui parlarem de tots els detalls de la celebració, també repassarem els moments més espectaculars del torneig, però a més del futbol també us explicarem tota l'actualitat d'aquest dimarts 21 de juliol del 2026, amb el Jaume Tudela i el Gorka Delgado a les vies de so perquè tot soni perfecte. Ara sí, comencem. Benvinguts al matí de Ràdio 4, edició estiu. Abans, però, t'expliquem el que passarà avui aquí. I per saber-ho hem d'actualitzar-nos, hem de saber l'estat del trànsit i també l'estat del temps. Quina calor farà avui? Primer, informació de serveis. Anem cap a la previsió meteorològica de l'EMET. Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, amb presència de pols en suspensió, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució als terços nord i sud, sense descartar tempestes acompanyades de precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Les temperatures se mantenen avui amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 41 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Lleida, Girona, Barcelona i a l'interior de Tarragona. És el nivell taronja perill important a la depressió central i al Pirineu Lleida. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a la component est del litoral i a la component sud a l'interior. És una informació d'EMET.
0: I coneixem com està l'estat del trànsit a aquesta hora des del RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
3: Bon dia, continuem la jornada amb quatre incidències actives, tres d'elles des d'ahir a la tarda. Tenim dos accidents de la AP7 que cadascun talla un carril de circulació. Un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a Castellví de Rosanes. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort que en direcció Girona talla un carril de circulació. Per altra banda, avui sumem una segona avaria que talla un altre carril de circulació a l'altura d'Esparreguera, amb direcció a Abrera. Pel que fa a les retencions habituals, també continuen les retencions en sentit sud a la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, i a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim congestió habitual per la C58 des de Sabadell i també per la C59 des de Caldes de Montbui, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bon dia, i ara, però, coneguem què passarà avui aquí abans d'informar-nos. Us explicarem després d'aquest informatiu que començarà d'aquí uns minuts què està passant a Catalunya, per què hi està havent tant ofegaments aquest any. Ho parlarem amb el Nacho Ibáñez, ell és portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Ens donarà consells també perquè sapiguem com hem d'actuar davant d'un possible ofegament quan estem a l'aigua. Després, com cada dia, vindrà el Vicenç San Clemente per parlar-nos d'algun tema de l'actualitat. Avui, la reforma del Codi Penal a l'inici de la transició. Després parlarem de la gala solidària solidària Costa Brava, una gala que es fa a Girona a finals de setmana i que, com diem, té un component solidari molt i molt fort. Segur que els que teniu animals durant ara l'estiu patiu una mica, també per la calor, perquè els hi pot passar, com s'ha d'actuar davant d'un cop de calor amb un animaló. Doncs en parlarem amb la Paula Calvo, ella és antrozoòloga i etòloga, i ja encararem les dues últimes hores de programa, ho farem amb una entrevista cultural. Parlarem amb l'Helena Valenti, que acaba de publicar un llibre que es diu Ellos, un llibre que no us podeu perdre, i ens visitarà la nostra col·laboradora de tecnologia i tendències, la Judit González. Avui ens parlarà de Irox. Sabeu què és? I agafarem la nostra màquina del temps a l'última hora de programa i anirem cap a l'any 2003. Recordarem què va passar l'estiu d'aquell any. I per acabar, també ens visitarà la Clara Massons. Molts que escolteu aquest programa als estius ja la coneixeu. Ella és organitzadora professional i tarotista i ens ajudarà a organitzar la casa durant aquestes setmanes d'estiu. Avui començarem per la cuina. Ara sí, però, moment per l'actualitat. I els expliquem que el govern de Salvador Illa celebra aquest dimarts el seu primer consell executiu amb Raül Moreno al capdavant de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. Ahir vam seguir aquí en directe la compareixença del president de la Generalitat, on anunciava aquest canvi a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. Jordi Vila, bon dia.
4: Bon dia. El traspàs amb la consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, s'ha oficialitzat aquest dilluns en un acte al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bon dia.
5: Bon dia. Sí, Salvador Illa arriba l'equador del seu mandat, oficialitzant el primer canvi del seu govern. Es tracta d'una remodelació quirúrgica, puntual, motivada per motius personals de la consellera sortint, Mònica Martínez Bravo. Independent, amb un marcat perfil tècnic i econòmic, la exconsellera dona pas al primer educador social que lidera aquest departament. Socialista militant des del 98, Raül Moreno Montaña, el fins ara secretari general del departament, s'incorpora avui a la primera reunió del Consell Executiu. Vinculat al municipalisme i a l'àmbit social, ho farà amb el repte d'aterrar les polítiques socials impulsades per Martínez Bravo, Salvador Illa.
6: Un missatge d'estabilitat i de continuïtat. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit, en tots, però en particular en aquest, són les polítiques que seguirem fent.
5: El president circumscriu els canvis exclusivament a drets socials. El departament porta anys sota el focus, especialment des que va esclatar el cas de la Dgaia pels menors extutelats. El president Illa ha demanat comparèixer a petició pròpia al Parlament per informar d'aquest relleu.
4: L'oposició considera que aquest relleu a drets socials no implicarà canvis importants i reclamen més moviments dins l'executiu. Helena García.
7: El retoc d'Illa a drets socials deixa l'oposició insatisfeta, sobretot els socis. Esquerra i Comuns li reclamen més canvis al govern, particularment a la macroconselleria de Paneque, Alemany i Albiac.
8: Ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
9: Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
7: Junts també demana a Illa canvis profunds i no maquillatge, i fa corresponsable el nou conseller Moreno de la mala gestió que atribueix a drets socials. Mentre el PP reclama directament la substitució d'Illa i la CUP no veu cap canvi. Vergés, Fernández i Casadevall.
10: Queda molt i molt curt, no resoldrà res.
11: El relleu més important és el del president de la Generalitat.
12: Els carrers bullen de demandes, la reprovació de 3 conselleres al Parlament i cap resposta.
7: El PSC defensa que territori està funcionant bé, Moret.
13: Que està resolent els problemes estructurals i dèficits històrics.
7: Els socialistes neguen que l'únic relleu d'Illa fregant el mig mandat respongui a una crisi. I el Parlament vota demà el dictamen sobre la investigació a la Dgaia.
0: I el Tribunal de Comptes ajorna de moment l'aplicació de l'amnistia a exalts càrrecs, Jordi.
4: Sí, dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont, encausats per les despeses del procés, i els dona 10 dies perquè presentin al·legacions. Clara Untañón.
14: L'organisme dona ara 10 dies a les defenses i les acusacions perquè presentin al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons destinats a l'1 d'octubre i a la promoció exterior del procés. La decisió arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i conclogués que aquestes fonts no afectaven els interessos financers de la Unió Europea. Tot i això, el Tribunal de Comptes considera que, abans de resoldre, cal escoltar totes les parts. La causa afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas. Quan acabi aquest termini de 10 dies, el Tribunal de Comptes decidirà si aplica o no l'amnistia en aquest procediment.
0: I en plana de successos, detingut un jove de 18 anys a Soses, al Segrià, presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys la nit de dissabte.
4: Es preveu que el detingut passi a partir d'avui a disposició judicial. Avui és l'últim dia de dol a Soses per la mort d'aquesta veïna que va sortir a passejar el gos i no va tornar. La família va alertar de la seva absència i finalment se la va localitzar a 200 metres del poble, a un camí asfaltat que uneix el poble de Soses amb Aitona. Presentava signes de violència.
0: I baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat.
4: No obstant això, es disparen les morts per armes de foc i s'incorporen al registre de multireincidents 1.400 nous delinqüents. Això preocupa la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que demanen endurir les penes per la possessió d'armes.
15: Preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. És el que dèiem i, per tant, aquí tot l'esforç és poc.
16: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues.
4: Per contra, baixen els incidents relacionats amb les armes blanques un 21% i també cauen els furts d'un 16%. Les denúncies per agressions sexuals disminueixen un 9% i encara més d'un 14% en violència de gènere. D'altra banda, els delictes d'odi augmenten un 64%.
0: I ha mort ofegada una dona de 78 anys en una piscina comunitària a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.
4: Tot i que la van treure de la piscina abans de l'arribada dels serveis d'emergència, el SEM no va poder fer res per salvar-li la vida. És la vuitena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, aquest estiu ja han mort 12 persones a les platges catalanes i 3 més en aigües interiors.
0: I és un tema que ens preocupa, per això d'aquí uns minuts parlarem amb en Nacho Ibáñez, ell és portaveu de la plataforma SOS Socorristes, i li preguntarem per aquests ofegaments i com actuar en cas de que ens hi trobem. Dues setmanes després que aparegués un esvoranc a una pizzeria del barri de Sant Gervasi i de Barcelona per les obres de la línia 9 del metro, alguns veïns desallotjats ara han pogut tornar a casa ja aquest dilluns.
4: Són els que vivien en dos dels blocs més allunyats a l'esfondrament. Cristina Martín.
17: El primer en tornar ha estat Miquel Santamarta, el propietari del restaurant Sant Gervasi. El van desallotjar fa dues setmanes quan tenia el local ple de clients i avui tornarà a obrir, satisfet amb les compensacions que li han ofert les administracions.
18: Clar, ha tocat un mes econòmicament complicat, però bueno, han respost bé al final. En un principi semblava que costava, però ara han respost bé amb les línies que ens han donat, no, per les empreses i tal, i bueno, pues, en un principi tot bé. Si tot funciona com diuen, sense problemes.
17: Més de 10 pisos i dos locals han pogut tornar un cop s'han fet tots els controls necessaris. Queden pendents els negocis i els veïns d'un altre bloc a Sant Gervasi de Cassoles i 5 finques més en els carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid.
0: I ho hem sentit abans amb la previsió meteorològica de l'EMET. Encarem una nova pujada de temperatures. Avui tenim avís per calor diurna, sobretot a ponent i nocturna, a les Terres de l'Ebre, a ponent i al litoral central de Catalunya. Una calor que s'allargarà fins al cap de setmana, quan es preveu que tornin a baixar les temperatures.
4: En aquest sentit, es manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana, sobretot a les comarques de l'interior, i el perill més elevat serà dimecres. De cara a aquest dimarts, hi ha 74 municipis de 13 comarques en risc d'incendi extrem. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. I 361 municipis de 34 comarques estan en perill molt alt d'incendi. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones.
0: I els bombers encara no han pogut controlar l'incendi forestal declarat el passat dijous a la serralada del nord de Guadalajara, fins que ara, com a mínim, ja ha arrasat 26.000 hectàrees.
4: Es tracta de l'incendi més gran registrat aquest any a Castella-La Manxa, i la seva evolució ha obligat a ampliar de forma progressiva les mesures de protecció a la població. Fins al moment, 34 localitats ja han estat evacuades i altres 14 continuen confinades. El foc manté un perímetre superior als 120 quilòmetres i continua avançant en diversos fronts. La situació és especialment delicada al límit amb Sòria, on Castella i Lleó ja ha activat el nivell 2 de l'índex de gravetat potencial d'incendi davant del risc que les flames creuin cap a aquesta comunitat.
0: I en plana internacional, el Comandament Central de les Forces Armades Nord-Americanes ha confirmat aquesta nit que s'ha llançat i finalitzat una nova onada de bombardejos sobre el territori iranià. Es tracta de la desena nit consecutiva d'atacs des de la represa de les hostilitats.
4: La nova escalada bèl·lica entre Estats Units i l'Iran ha portat al president dels Estats Units, Donald Trump, a anunciar que farà pagar als iranians pels últims soldats nord-americans morts el cap de setmana desactivant un artefacte explosiu iranià. De la seva banda, Teheran ha replicat assegurant que estan preparats per a una invasió. Davant de l'augment de la tensió al Pròxim Orient, el Departament d'Estats dels Estats Units ha difós una alerta mundial on insta als nord-americans que viuen a tot el món que extremin les precaucions. El govern americà considera que davant les creixents tensions en aquesta zona del planeta, l'Iran i les milícies afins podrien dirigir atacs contra delegacions diplomàtiques i interessos de Washington. Per cert, que ja són 17 les baixes militars dels Estats Units des que va començar la guerra el passat mes de febrer juntament amb Israel.
0: I a Colòmbia, el president sortint, Gustavo Petro, continua qüestionant el resultat de les últimes eleccions presidencials. Petro ha anunciat que farà pública la demanda que ja ha presentat davant de la justícia per un suposat frau electoral, diu, en els comicis del 21 de juny, que van donar la victòria al candidat conservador Abelardo de la Espriella.
4: El president assegura que disposa de proves recopilades per uns 70.000 testimonis digitals especialistes en informàtica i programació que, segons afirma, demostrarien irregularitats en el recompte. Petro insisteix que el veritable guanyador de les eleccions va ser el candidat de l'esquerra Iván Cepeda i acusa la Registraduría Nacional, l'organisme encarregat d'organitzar les eleccions, d'haver participat en aquest presumpte frau. Tot i aquestes acusacions, les autoritats electorals colombianes van validar oficialment els resultats i les missions internacionals d'observació electoral van assegurar que no havien detectat irregularitats sistemàtiques que posessin en dubte el resultat dels comicis.
0: I, d'altra banda, en el seu últim acte públic, d'abans de deixar el càrrec, Gustavo Petro també va fer una crida a una vaga general indefinida en el seu mandat. El president abandonarà el poder d'aquí a 18 dies, quan Abelardo de la Espriella prengui possessió del càrrec, però ja ha avançat que continuarà liderant el seu partit, el Pacte Històric, des de l'oposició. Ara els esports. Madrid es va convertir ahir en l'epicentre de la celebració del segon Mundial de la selecció espanyola. Ho dèiem a l'inici, milers d'aficionats van omplir els carrers de la capital per rebre els campions menys de 24 hores després de la victòria per 1-0 contra l'Argentina a la final disputada al MetLife Stadium de Nova Jersey. L'expedició espanyola va aterrar a l'aeroport Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, al migdia. I els futbolistes i el cos tècnic van ser rebuts per el rei Felip VI i la reina Letícia al Palau de la Zarzuela. Posteriorment, el president del govern, Pedro Sánchez, Jordi també els va rebre al Palau de la Moncloa.
4: Després va arribar el moment més esperat. La selecció va pujar a un autobús descobert per recórrer alguns dels carrers més emblemàtics de Madrid, des de la Moncloa fins a la plaça de la Cibeles. Durant tot el trajecte, milers d'aficionats van tenyir els carrers de vermell per acompanyar els campions en una celebració que va recordar la del Mundial del 2010. La festa va culminar a Cibeles amb música en directe, actuacions i els discursos dels protagonistes. Un dels moments més celebrats va ser l'aparició dels jugadors amb la Copa del Món davant d'una plaça completament plena en una nit que va servir per posar el punt i final a un Mundial històric per al futbol espanyol. 16 anys després del primer títol mundial, Espanya torna a tocar el cel i suma la seva segona estrella culminant un torneig brillant que ja forma part de la història de l'esport espanyol.
0: I a la resta dels esports, el Barça continua els entrenaments de pretemporada a manca de la incorporació dels jugadors que justament ahir van tornar del Mundial.
4: Aquest dilluns s'ha incorporat a les sessions com a novetat l'uruguaià Ronald Araujo, que ja ha fet treball específic. Mentrestant, el club blaugrana té dues carpetes per tancar sobre la taula. La sortida del porter Marc-André Ter Stegen i l'oficialització del fitxatge de l'extrem alemany Karim Ademeyi. Aquest, en un principi, ja s'hauria reunit amb l'entrenador Hansi Flick, però està pendent de signar. Tot i que la seva presentació no es preveu fins que el president blaugrana, Joan Laporta, torni dels Estats Units, on se celebra la final del Mundial.
0: I encara en futbol, l'Espanyol juga aquest vespre un partit amistós de pretemporada contra el Pau Francès a l'estadi municipal de Peralada. I en bàsquet, aquest matí té lloc el sorteig de l'emparellament per les semifinals de la Supercopa del 2026 que se celebrarà a Badalona.
4: I un apunt de tennis, Paula Badosa es retira de la final de l'Open de Iassi després d'un duel contra l'egípcia Mayer Sheriff marcat pels problemes físics. La tenista de Bagú buscava el segon títol consecutiu, no ha pogut acabar el partit i s'ha retirat quan perdia per 6-4 i 4-0.
0: I en plana cultural hem de parlar del Festival de Cinema de Sitges, que enguany celebra la 59a edició.
4: Sí, el 50è aniversari de Carrie, el clàssic del gènere de terror dirigit per Brian De Palma sobre la novel·la de Stephen King, Quién puede matar a un niño, de Francisco Ibáñez Serrador, i els 30 anys de Tesis, d'Alejandro Amenábar, són algunes de les novetats de la 59a edició del Sitges Festival, que se celebrarà, apunteu, del 8 al 18 d'octubre. Montse Soto. It's Carrie!
19: De Carrie podrem veure a Sitges una còpia en 4K de la icònica cinta de Brian De Palma, així com la primera sèrie que va fer d'ella per televisió Mike Flanagan, mentre que Quién puede matar a un niño, aquesta mena de malson mediterrani de Chicho Ibáñez Serrador, que explora la pèrdua de la innocència a través de la venjança col·lectiva dels nens que pateixen abusos, també es podrà redescobrir en una restauració en 4K. Un Sitges Festival que té la infantesa i l'adolescència maleïdes com a eix vertebrador i que recuperarà Tesis, d'Alejandro Amenábar.
20: ¿Has visto alguna vez un muerto?
21: ¿Tú qué crees?
19: Coincidint amb els 30 anys d'aquesta cinta que va revolucionar el gènere de terror espanyol. Ens ho explica Ángel Sala, director del festival.
22: Cuando parecía que el cine español de género estaba un poco apagado, se juntó a una ola que ya venía también del Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, y Amenábar era ese director que se atrevió a nadar en territorios muy complicados para el cine español.
19: Scanners, de David Cronenberg, o una versió integrada de Dèbils, de Ken Russell, completen aquesta primera aproximació al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
23: Como si lo viera.
24: Esta cinta es mía.
25: ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver?
24: La necesito para mi tesis.
23: Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta?
24: Eligen a una persona cualquiera.
0: I acabem aquest informatiu amb una de les cançons del moment, que ha sonat moltíssim durant el Mundial, Jordi, que ahir va protagonitzar una actuació que va culminar amb la celebració de la selecció, no?
4: Sí, és superestrella d'Aitana, eh?
0: A tu t'agrada aquesta cançó?
4: M'encanta. De fet, porto mesos escoltant-la. Li encanta la meva filla.
0: Mira, t'anava a dir. Sí. Jo crec que segur que a la teva filla li agrada molt aquesta cançó.
4: L'escoltem molt quan anem al metro i diu, papa, posa'm els cascos. Vinga, va, agafem aquesta. Sí, sí.
0: Doncs acabem aquesta informació amb l'Aitana. Gràcies, Jordi.

0: 7 minuts del matí. Moment per repassar, sempre ho fem a aquesta hora, ja ho sabeu, l'agenda cultural del dia. Segon dia de la programació d'estiu de Ràdio 4. Ahir ja vam deixar clar que el dilluns no cal quedar-se tancat a casa, però avui és dimarts. Carla Villegas, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Maria. Com estàs?
0: Jo molt bé, i tu ja amb la veu recuperada.
1: Estic molt recuperada. Ja la celebració ja ha passat per el Mundial i la meva veu ha tornat.
0: Quines opcions ens proposes avui? A veure.
1: Avui tenim una agenda ben completa. Música, teatre, poesia, sardanes, havaneres, cinema... O sigui, tot. Fins i tot una exposició dedicada a un dels grans símbols de la cultura catalana. Així que comencem, si vols, per Barcelona, perquè aquesta nit, als jardins del Palau de Pedralbes, s'acaba una nova edició de les Nits Occident. El festival, durant les últimes setmanes, ha convertit aquest espai emblemàtic en un gran escenari a l'aire lliure.
0: I qui són els encarregats de posar punt i final a les Nits d'Occident?
1: Doncs un grup que ens farà viatjar directament fins al Carib, Maria. El grup cubà Gente de Zona.

0: Això de bon matí?
1: Sí. Si ahir dèiem que Danza Kuduro és cançó de casament, aquesta també és cançó
0: també,
1: de casament,
0: molt,
1: oi?
0: Molt, molt. El duet format per Alexander Delgado i Randy Malcolm és responsable d'alguns dels grans èxits de la música llatina, com per exemple la gozadera que estem escoltant ara mateix, que és una col·laboració amb Marc Anthony, o Bailando amb Enrique Iglesias també va sonar molt, eh?
1: I
0: també és molt de boda,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs això, Gente de Zona posa punt i final a un dels festivals més emblemàtics de Barcelona, que enguany també ha gaudit de la presència d'artistes com Rosario o Pablo López.
1: I si ens agrada ballar, avui tenim aquesta cita, que és la gozadera, però més coses encara sense sortir de Barcelona.
0: Sí, disposem d'una alternativa molt diferent. Ahir també parlàvem del Festival Grec, doncs si pugem fins a Montjuïc, aquest estiu celebra això, que el festival, perdoneu, Grec celebra el seu 50è aniversari. Doncs aquesta nit, a les 10 de la nit, es representa Gazal, poema d'amor, una experiència que uneix música, poesia i projeccions audiovisuals.
1: I què és això, el del Gazal, poema d'amor? És una forma de poesia tradicional, no? Vinculada
0: sí.
1: a l'amor i a l'espiritualitat, no tan coneguda.
0: Exacte. En aquest espectacle, l'artista marroquí Walid Ben Salim, el músic català Raúl Fernández Miró i el cineasta francès Vicent Munt fusionen la creació literària amb música contemporània i imatges en directe.
1: I si ens estimem més en el teatre, també tenim propostes. Això pels que viviu a Barcelona, eh? Després us parlarem de les altres propostes del territori.
0: D'aquesta ciutat. Doncs només cal apropar-se fins al Raval perquè el Teatre Romea continua la representació El retrat de Dorian Gray, una nova adaptació del clàssic d'Oscar Wilde. La funció comença avui, avui és l'estrena, a 7:45 del vespre, i l'obra romandrà la cartellera fins al 2 d'agost, Maria.
1: És una història que és absolutament atemporal, no? L'obsessió per la joventut eterna, la bellesa, les aparences, tot això continua sent molt actual. Recordem doncs, cada dia les xarxes socials i també la pel·lícula que va ser molt premiada l'any passat als Oscars, La substància, protagonitzada per Demi Moore, que jo la vaig veure
0: molt
1: i em vaig quedar esparverada.
0: Sí.
1: Però em va agradar moltíssim. La veritat,
0: no,
1: la recomano molt.
0: La reflexió
1: que la teniu a Movistar Plus. Si teniu a les plataformes, a Movistar Plus la teniu.
0: Doncs de Barcelona marxem cap a Girona, concretament a l'espai del Parc de Vista Alegre, molt a prop del barri vell.
1: Dos quarts de vuit del vespre, la Cobla Ciutat de Girona amenitzarà una ballada del cicle de sardanes d'estiu organitzat per l'Ajuntament de Girona, de la capital del Gironès, no, Carla?
0: Sí, aquest any, a més, les ballades commemoren el 125è aniversari del naixement del compositor de Caldes de Malavella, Francesc Marrós. I per retre-li homenatge, totes les actuacions del cicle finalitzen amb la interpretació de Tossa Bonica, la seva sardana més coneguda.
1: Les sardanes sempre són una proposta gratuïta i molt de casa nostra, ens
0: sempre.
1: Agrada molt. Tant si sabeu ballar sardanes com si no en sabeu, jo crec que us podeu unir a les rotllanes, no?
0: I si aquí us agrada... Aquí estan ballant, eh?
1: Mira, sí, el David, alcalde de producció, estava ballant sardanes.
0: I la Sílvia, també.
1: La sardana és una cosa que, si la sabeu ballar i si no, doncs jo crec que tothom s'ho passa bé. I si no, si aneu a fer d'espectadors, també és
0: també.
1: Un pla d'estiu anar a veure sardanes a l'any, que mai falla, eh?
0: I ara, si voleu, marxem cap al sud, fins a Tarragona, concretament al barri Mariner del Serrallú, on a 7:45 del vespre el passeig marítim del Boll de la Costa acull l'activitat Viu l'Havanera des del mar amb Quimet el Romesquet. Com ser?

0: Oi, com m'agraden les havaneres, ja t'ho vaig dir ahir, però t'ho torno a dir. I a més, aquesta marinera de terrandins m'agrada molt, la veritat. I això de que les havaneres, molta gent es pensa que només són de la part de l'Empordà, no és així, eh? Això és de tota la costa catalana i, com a mostra, en tenim aquesta activitat al barri del Serrallo de Tarragona. Això combina patrimoni marítim, música, història del barri mariner més emblemàtic de Tarragona, no? Ens quedem ara al Baix Penedès, ja fora de les havaneres.
1: Doncs sí, perquè el Vendrell aquest any és també la capital, tornem a la sardana, és la capital de la sardana. A les 6 de la tarda avui la Biblioteca Pública Terra Baixa inaugura l'exposició La Sardana al Vendrell, dels orígens a la difusió internacional d'un símbol, els dansaires del Penedès.
0: Això és una bona oportunitat per descobrir la història de la dansa més representativa de Catalunya, aquella, la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan, com deien, no? La mostra que repassa més d'un segle d'història de la sardana i en aquest municipi del Penedès i el paper fonamental dels dansaires, també de la zona, en la seva difusió. Encara al Vendrell, a l'Auditori Pau Casals, tenim la recta final del 45è Festival Internacional de Música Pau Casals.
1: Si enguany el certamen commemora el 150è aniversari del seu naixement del músic català amb les actuacions d'alguns dels millors violoncel·listes del panorama internacional.
0: Aquest moment on Pau Casals toca l'ONU, eh? Fantàstic, fantàstic moment de la història de Catalunya i que podeu rememorar en aquest Auditori Pau Casals, al Vendrell, aquest 45è Festival Internacional de Música Pau Casals. Però a l'estiu, ja ho sabeu, ho vam dir ahir també, hi ha moltes festes majors i avui Exacte. En tenim una marcada al calendari, Carla.
1: Doncs sí, perquè avui marxem fins a Blanes, a la comarca de la Selva, perquè arrenca oficialment la Festa Major de Santa Anna, una de les més multitudinàries de la Costa Brava. El tret de sortida serà a 8:15 del vespre a la plaça dels Dies Feiners amb el tradicional pregó a càrrec del periodista i divulgador aquest any, blandenc Xavi Marina.
0: Una festa major que s'allargarà fins al dimarts 28 de juliol, perquè Sant Anna és el dia 26, si no m'equivoco. Santa Cristina el 24, Sant Jaume el 25 i Sant Anna el 26.
1: Mare meva, Maria.
0: És que a casa meva són Jaumes i Anes.
1: Ostres, ho tens supercontrolat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, a casa meva són Jaumes i Anes. El meu avi, el meu tiet Jaume i meva mare i meia iaia Anes. Per tant,
1: doncs
0: això sí,
1: mira,
0: que ho tenim clar,
1: ostres,
0: al calendari.
1: Ostres, que bé. Doncs sí, les festes acabaran el dimarts 28 de juliol i el punt culminant és el tradicional concurs internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, que aquest any celebra la seva 54a edició.
0: Oi, aquests focs artificials que veiem sempre des de la Costa Brava, ja és tradició. Durant 4 nits, la llum i les tronades apleguen milers de visitants, no?, a Blanes.
1: Sí, al voltant de la icònica roca de Sa Palomera, al vell mig de la platja de Blanes, i que, a més, reuneix a les millors companyies pirotècniques de tot el món.
0: Espectacular, Carla. Ja ho tenim apuntat, tot això, perquè és que aquest festival de focs artificials de Blanes, cada any, sempre ens impressiona, no?, perquè hi ha les millors pirotècniques del país, d'altres zones d'Espanya, també del món, que venen aquí a la Costa Brava.
1: És un espectacle.
0: Sí, sí. I a més està ple de gent que s'acosta durant aquest cap de setmana a Blanes per aquest concurs de focs artificials. Ara, quan passa un minut de 9:15 del matí, continuem amb la Carla. I ara, però, hem de parlar d'allò que es parla a les xarxes socials.

0: Van tornar a Madrid, van ser rebuts per milers d'aficionats des de l'aeroport de Madrid fins a la plaça de la Cibeles, Carla, però la festa va començar molt abans, que els veiéssim a dalt de l'autobús.
1: Sí, perquè van haver de fer algunes parades, Maria. De fet, la primera va ser al Palau de la Zarzuela, on els esperaven els reis, la princesa Leonor i la infanta Sofia, que són grans seguidores de futbol, sobretot la infanta Sofia. I després també tenien una altra parada, una altra recepció institucional, aquesta vegada al Palau de la Moncloa, on els va rebre el president del govern, Pedro Sánchez. Però bueno, això va ser ràpid i després tots es van enfilar a l'autobús.
0: El moment institucional.
1: Exacte, rapidet, van anar cap a l'autobús, es van pujar i van començar la gran rua pels carrers de Madrid fins a arribar a l'escenari de la Cibeles.
0: I sempre que hi ha rues, hi ha moments virals a les xarxes perquè els futbolistes es deixen anar, no?
1: Exacte,
0: a les rues.
1: És un moment on cada vegada, no, quan ja arriba a l'escenari, ja està, s'han deixat anar completament i a la rua doncs van escalfar motors. Doncs les xarxes es van omplir de moments molt virals durant tota aquesta celebració. Un dels més comentats va ser una pancarta que van llançar els jugadors que proposava una hipotètica baralla entre Gavi i l'argentí Leandro Paredes, que recordem, no?, aquesta enganxada que van tenir tots dos després de la final del Mundial.
0: Deien que s'havia avançat la velada de l'any de l'Ibai, no?
1: Sí.
0: Que és aquest cap de setmana, és aquest dissabte a l'Estadi de la Cartuja de Sevilla.
1: Exacte,
0: que
1: sí,
0: en parlarem
1: aquest cap de setmana tenim la velada.
0: En parlarem aquest divendres i ho repassarem dilluns,
1: també.
0: Tot el que passi, aquestes baralles de boxa entre creadors de contingut.
1: Que cada vegada
0: tenen
1: més seguidors.
0: Més seguidors, sí, exacte. Sí. L'any passat van arribar a més de 12 milions d'espectadors. Va ser l'event més vist de la història d'internet, de Twitch, i això ho fa Ibai Llanos, que ahir també era la celebració.
1: També.
0: Ibai Llanos va ser
1: també
0: un dels presentadors.
1: I també va reaccionar a aquest moment per xarxes socials de la velada i que per ell encantat, no? Endavant. Va ser el Lamín qui va ensenyar aquesta pancarta entre rialles a tots els seus companys.
0: Doncs a veure si l'Ibai fa la seva feina i l'any que ve ens mostra aquesta baralla entre Leandro Paredes i Gavi. Jo crec que és complicat.
1: Complicat.
0: El del Barça no ens faria gaire gràcia que Gavi es lesionés, però...
1: Però si fos pel Gavi, jo crec que el Gavi
0: no té
1: cap problema.
0: Jo crec que sí. Un altre dels protagonistes de la rua va ser el Borja Iglesias. El davanter del Celta es va convertir en un DJ improvisat de la selecció. Va punxar música des de l'autobús per animar els seus companys. Lamín i Nico no van parar de ballar durant tota la rua, però després del recorregut va arribar la celebració a Cibeles, i aquest va ser un moment clau perquè cada jugador pujava a l'escenari amb la seva pròpia cançó, una que havien triat ells, una banda sonora personal que diu molt de la seva manera de ser.
1: Jo crec que sí, no?, que podem com esbrinar una mica... Qui li agrada a cadascun d'aquests jugadors? I hi ha de tot, hi ha reggaeton, pop, rock...
0: Fem un repàs de totes les que els agrada. Comencem pel David Raya, el porter, que és català, va néixer a Barcelona, jugador de l'Arsenal, va sortir amb una clàssica dels Estopa.
2: Corren fuertes vientos de tormenta, como no vivo del aire, me estoy dando rienda suelta.
0: Podeu triar de qui sou més. Quina és la cançó que més us agrada? No ho sé, Estopa sempre és un clàssic,
1: perquè
0: no?
1: Perquè tothom quina sortiria.
0: Sortiria amb una que va triar un dels membres de la selecció.
1: Doncs vinga, ara parlem de Marc Pubill, el lateral dret de 23 anys de Terrassa i jugador de l'Atlètic de Madrid, que va escollir Baby Lover.
0: Aquesta la va triar, em sembla, un altre jugador de la selecció.
1: Sí. Anem a Eric García, que és el central de 25 anys, de Martorell, i juga al Barça. I va sortir amb aquest clàssic d'Alicia Keys.
0: Home, és fantàstica aquesta cançó. Que a més a tot ens agrada, jo crec, i que ens recorda algun moment, ja fa anys, perquè no és nova, aquesta cançó.
1: Com mai caduca aquesta cançó, te la fiquen i t'entren ganes de donar-ho tot.
0: Sí, l'Eric García que va dir aquesta cançó, i aquí és on m'agrada a mi. A mi m'agrada molt Julio Iglesias, ja ho sabeu. I Marcos Llorente em va sorprendre, jugador de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, no t'esperaves que fiqués aquesta cançó?
0: No m'ho esperava d'ell.
1: Ja et pensaves que ficaria una més...
0: No sé, més moderna, més alternativa, no ho sé. Va triar una clàssica del Julio Iglesias.
2: Yo amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un señor.
0: I se va posar a cantar-la, a més a més, també.
1: Ho van donar tot.
0: Va ser increïble, Marcos Llorente cantant aquesta cançó.
2: Yo Amo la vida y amo el amor. Soy un truán.
1: Una de les eleccions més comentades va ser la de Miquel Merino, de 30 anys a Pamplona i jugador de l'Arsenal. Va sortir amb la banda sonora d'Alícia al País de les Meravelles.
0: I és una música que té un rerefons. No la va triar perquè fos Alícia al País de les Meravelles, que és la versió de Johnny Depp, la va triar per una altra cosa, eh? El Miquel Merino.
1: A veure, explica'm per què la va triar.
0: Home, ja ho he explicat molts cops, això. La va triar perquè aquesta cançó va formar part d'un mític informe Robinson, que es deia Cuando Fuimos Campeones. És una peça que acompanyava el relat del gol d'Iniesta al Mundial del 2010 i que encara avui en dia a molts els hi posa la pell de gallina, no? I va agafar doncs, aquest,
1: com aquest
0: relat,
1: no?
0: Exacte, com a homenatge. El Fabián, migcampista sevillà del PSG, va triar, atenció, una cosa que va apel·lar directament a un company d'aquesta casa. Va triar una cançó del Leiva. Ahir vam començar el programa amb aquesta cançó. I ho va fer,
1: m'agrada molt.
0: Home, ho va fer el Fabián per el mític comentarista d'aquesta casa, Juan Carlos Rivero, no, Carla?
1: Sí, abans de la semifinal contra França, just després de l'himne, el periodista va doncs, recitar en directe Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana. Aquest moment també es va fer molt viral a les xarxes i va pensar que llavors a la final ho havia de repetir perquè si havia donat sort, doncs... hauríem de seguir amb aquest himne.
0: Totalment. I el Fabián, que va fer aquest homenatge a un company de Televisió Espanyola que ha estat narrant els partits d'Espanya durant el Mundial, des d'aquí també li donem les gràcies. Juan Carlos Rivero, mític d'aquesta casa que porta des del 1985, narrant partits i formant part del mític grup d'esports d'aquesta casa. I el Gavi i el Dani Olmo...
1: És que no podia faltar aquesta.
0: Van ser molt clàssics. Faltar. Van triar algú que està d'actualitat, Bad Bunny.

0: jugadors del Barça van decidir...
1: Van estar a la casita, a més ells, no? Van estar a la casita. I també fora de l'habitual, Pedro Porro, de futbolista del Tottenham, extremeny, no té res a veure amb Madrid, però va triar una cançó del Barrio. I a més la cantava com si no hi hagués demà, eh?
0: No. Va agafar el micròfon i va dir, aquest és el meu moment, comença aquí a cantar i a donar-ho tot.
1: Sí. I anem amb un català, amb Joan García, de Sallent, porter del Barça. No ens ho esperàvem.
0: No, em va sorprendre, la veritat. Jo esperava una cançó en català.
1: I de Pau Cubarsí també m'ho esperava, no vols que et digui.
0: També.
1: Joan García va triar Fito i Fitipaldis.

0: Molt clàssic, eh? El Joan molt Garcia clàssic. Ens va emocionar a tots. L'Aymeric Laporte, que ell va néixer a França, va triar una cançó en francès, justament.
1: Que t'agrada molt.
0: M'agrada molt, i és una de les cançons que no para de sonar ara mateix a les xarxes socials, sobretot TikTok està boja amb aquesta cançó. Ahir vam posar una del mateix artista, de Mauvais DGO, que es diu, la que vam posar es diu Maladí, i la que va triar el Laporte es diu Pilé. Pilé, Pilé, Pilé, Michael Jackson, Pilé. Si teniu TikTok i baixeu 4 vídeos,
1: no, no.
0: És molt possible que a 2 vídeos us surti aquesta cançó. O sigui, és el que més sona ara mateix a les xarxes socials, aquest artista francès que s'ha fet molt i molt famós. Amb aquest estil de cançons, no? I, a més...
1: Sí, ahir parlàvem, sí, ahir no, del Waka Waka.
0: Exacte, ahir parlàvem del Waka Waka. Ahir, de fet, una persona es va dur dues entrades endivinant la cançó del Waka Waka i aquests... una altra vegada aquestes coincidències amb el 2010, no? Doncs el Zubimendi va triar el Waka Waka.
1: Perquè esto es África. I Shakira va enviar un vídeo felicitant a la selecció i va, no, va esmentar com aquesta bona sort que sempre acompanya tant Espanya a Shakira com a Shakira a la selecció espanyola.
0: Exacte, va dir, jo no sé si sóc o no el talismà d'Espanya, però Espanya, moltes felicitats, no? La Minya Mal, 19 anys, Mataró. Una cançó,
1: a veure, quina cançó?
0: Una cançó que molts associen a ell,
1: que ja...
0: no? I què fue? Luisitena, con tanta chapa, va ser-li ranqui-tanqui-tanqui. Jo crec que ja és la cançó de la Minya Mal,
1: sí.
0: No?
1: Tu escoltes aquesta cançó i dius...
0: La Minya Mal.
1: Ja està, sí. I ha arribat aquí.
0: I els canaris, que van triar? Doncs l'artista canari del moment, Pedri, va triar Quevedo.

0: Quevedo, eh?
1: Qui deia estar-la?
0: Que vaig trobar a faltar Quevedo ahir a la celebració.
1: Mira, poder no hi podia ser perquè té molts concerts, no ho sabem. Sí, Cubarsí, aquesta ens va sorprendre a tots. Però crec que tinc per què la va triar. Cubarsí va triar Rafael.
2: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
1: El Cubarsí va dedicar el Mundial al seu avi, que va marxar fa uns mesos. Va penjar una foto amb tota la seva família.
0: Amb una samarreta del pare.
1: I no sabem si aquesta cançó va dedicada al seu avi, però podria ser, no ho sabem, eh? Però suposem ara el Joel Sevilla, de producció, m'ho deia, que el Cubarsí va dedicar el Mundial al seu avi, que podia ser que fos per això. Mira, fem un repàs ràpid i acabem amb alguna d'aquestes cançons. Cucurella, també català, jugador de l'Illa, va triar una cançó de Bizarrap.
3: Check

0: Marco Corella va triar aquesta cançó.
1: Que es va posar a tocar la bateria,
0: sí,
1: el vas veure?
0: Sí, es va posar a tocar la bateria amb un dels grups que actuaven, no? Que
1: Art
0: era
1: Bogotà,
0: Art de Bogotà,
1: crec,
0: exacte.
1: Sí.
0: Amb Art de Bogotà es va posar, jo no sabia que Corella sabia tocar la bateria,
1: tampoc.
0: I que a més el bateria d'Art de Bogotà després li va donar les baquetes i crec que també va fer un tipus d'actuació. Bé, doncs va triar aquesta cançó de Bizarrap i Duki, aquest Malbec, que diu això, que diu que su equipo salió campeón. Vull dir, una cançó que no pot ser més adequada pel moment. Arribem al butlletí informatiu de les 9 del matí. Després seguirem repassant alguna de les cançons que els jugadors de la selecció van triar ahir, perquè ja us puc dir que algunes us cridaran molt l'atenció.
1: I hem de dir encara la teva, que també surt en aquesta llista.
0: Quina triaria jo? Quina triaries tu? També ens ho pots dir a les xarxes socials. A butlletí informatiu de les 9 i ara tornem.
2: Són les 9.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. L'empresari Julio Martínez, un dels principals investigats en el cas Plus Ultra, declara avui davant l'Audiència Nacional després d'haver implicat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En un escrit, el jutge assegura que Zapatero liderava l'estratègia per obtenir el finançament, que estava informat de totes les gestions i que va cobrar un 1% de l'ajuda pública, uns 530.000 euros per la seva mediació. Zapatero, però, nega rotundament les acusacions. I això que sentiu són els treballs dels operaris de neteja i jardineria del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat després del sorpresiu esclafit que va provocar la caiguda d'arbres ahir a la tarda, però no va deixar cap ferit. La tempesta, que va durar només uns minuts, va deixar ratxes de vent de més de 100 km per hora, sense gairebé pluja, amb registres de menys d'un litre. Els bombers van rebre una trentena d'avisos, la majoria per caiguda de branques sobre cablejat elèctric, tendals o planxes de teulada. El telèfon d'emergència 112 va rebre 136 trucades des de l'Hospitalet i també Barcelona. Cap persona, però, va resultar ferida. I ja ben entrats en l'estiu i la temporada de bany, els socorristes denuncien un any més la situació precària en la qual treballen, amb pocs socorristes vigilant platges cada vegada més poblades. Això, afirmen, s'hi suma la inseguretat amb la qual es banyen els usuaris, ja que no hi ha una normativa unitària que exigeixi als municipis comptar amb serveis de socorristes. Nacho Ibáñez, portavoz de la plataforma SOS Socorristas, fa uns minuts al matí de Radio 4.
4: Pedirle, por favor, urgentemente al gobierno y urgentemente a todos los partidos de la oposición también en el Parlamento que se pongan de acuerdo en tener un decreto ley que jerarquice, que profesionalice a la profesión de las y de los socorristas y que le brinde seguridad a la ciudadanía que se baña en las playas catalanas con mejor infraestructura, con más temporalidad i con más socorristas a la playa.
2: Segons el darrer balanç de la Generalitat, des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 12 persones han mort ofegades a les platges catalanes, 3 més en aigües interiors i 8 en piscines. I més coses, perquè l'incendi forestal de Julve a Terol obliga a evacuar preventivament durant la nit els veïns del municipi de Molinos. Segons les primeres estimacions d'avui dimarts del govern aragonès, l'incendi ja afecta un miler d'hectàrees i ha obligat a activar la unitat militar d'emergències. De fet, el punt de comandament del 112, que coordinava fins ara l'incendi d'Orés, a la comarca saragossana de les Cinco Villas, s'ha traslladat a Ejulbe. En plana política, Girona busca estabilitat després dels últims moviments del govern municipal. L'alcalde Lluc Salellas de Guanyem rebutja l'escenari que Esquerra Republicana també surti de l'executiu i apel·la a la responsabilitat de l'oposició perquè permeti aprovar el nou Cartipàs, malgrat haver quedat en minoria. Anem cap a Girona, Joan Sisquella.
5: Salellas ha explicat que, de fet, estan negociant la nova distribució de responsabilitats de govern amb els republicans i reclama a Junts, que la setmana passada va formalitzar la seva marxa del tripartit municipal, i al PSC, que és el principal grup de l'oposició, que facilitin l'aprovació del nou cartipàs municipal ja només amb 11 regidors de Guanyem i d'Esquerra.
6: Que hi hagi una majoria suficient en el plenari que permeti que aquest nou cartipàs doncs, pugui tirar endavant, i en aquest sentit doncs, també vull demanar tant a Junts com al PSC, que més enllà doncs, que legítimament vulguin estar a l'oposició, permetin no, que aquest govern, pel bé de la ciutat, doncs, pugui funcionar en el seu dia a dia.
5: L'objectiu de l'alcalde és poder fer un ple extraordinari com a molt tard el pròxim dia 31 perquè el nou cartipàs municipal pugui tirar endavant.
2: I parlem de cultura, canvi d'escenari per a un dels grans referents de les arts escèniques del país. Després de 17 anys arrelat al cor del Delta de l'Ebre sota la marca del Tebre Dansa, el Festival Internacional Vertebre Dansa enceta una nova etapa tornant als seus orígens a Tortosa, Judit Huerta.
3: El projecte del ballarí i coreògraf Roberto Olivan, que va néixer a la capital del Baix Ebre l'any 2004, torna a casa convertit en un dels esdeveniments de referència en l'àmbit internacional, tant pel que fa a formació de professionals de la dansa com en l'oferta del seu programa d'espectacles.
7: Jo com a tortosí, veure que després de 21 anys les coses han canviat d'esta manera, no només per al festival, sinó per tot el que està passant aquí a Terres de l'Ebre, en quant a les arts escèniques, és el somni que tenia en aquell moment.
3: En aquesta edició hi participen 150 ballarins de tot el món al festival. Per primera vegada s'obre a les danses urbanes i manté l'oferta formativa oberta al gran públic amb 192 persones inscrites.
2: Gràcies, Judit. Doncs així acabem. Tornem amb més notícies al punt de les 10, aquí a Ràdio 4.
8: Ràdio 4.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia bisum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
8: Ràdio 4.
10: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Les 9 i gairebé 6 minuts del matí. Seguim aquí al matí de Ràdio 4, edició d'estiu, repassant amb la Carla Villegas quines són les cançons que van triar els jugadors de la selecció espanyola de futbol per sortir ahir a l'escenari. Aquesta playlist, que de fet ja n'hem repassat moltes, la podeu trobar a les plataformes d'escolta, Spotify, Apple Music, segur que hi ha moltíssimes playlists amb aquestes cançons dels jugadors de la selecció. I també, quina és la teva cançó amb la que tu sortiries? Ens ho pots explicar, si vols, a les xarxes socials de Ràdio 4, @radio4/RNET, tant a Instagram com a X. Ens pots escriure i ens dius, mira, doncs aquesta és la cançó amb la que jo sortiria si hagués de celebrar un títol, no? Hem parlat de Borja Iglesias, en parlarem ara, hem parlat de Marco Corella, Pau Cubarsí, moltes ens han sorprès. Borja Iglesias, se la sabia de pe a pa.
1: No, jo crec que va estar cantant 3 minuts.
0: Perquè el van tallar. Va triar una cançó de Violadores del

Borja Iglesias, que s'ha posicionat moltíssimes vegades a favor dels drets socials, en contra, evidentment, de molts delictes d'odi contra la comunitat LGTBI, a favor de Jenny Hermoso, Borja Iglesias, doncs, que jo crec que és una cançó que li anava de pe a pa, no? Llavors també tenim altres cançons que van triar altres jugadors de la selecció espanyola, com per exemple l'Unai Simón, però a més a Mikel Oyarzabal, vull recordar, perquè va ser una cançó que va cridar l'atenció per el que va passar fa dos anys només, fa dos anys quan van guanyar l'Eurocopa, no? Va ser el clàssic de l'Eurocopa, la cançó de l'Eurocopa, que va ser La Potra Salvaje. Com?

0: Quina?
1: De l'Eurocopa 2024.
2: Que es va cantar també en directe en la celebració.
1: La Isabel Ayun, exactament. Miguel Oyarzabal, capità de la Real Societat, la va triar. I Ferran Torres, l'autor del gol del Mundial.
2: Ai. A veure, quina... No sé quina haurà escollit.
1: Ferran, oh, Ferran, que li diuen en aquell àudio. No? Doncs Ferran, com li diuen el tiburón? I què va triar? Doncs el tiburón. Ai.

0: a més va sortir a l'escenari fent el típic gest, no?, amb la mà al cap, com si fos l'aleta del tauró. Li van dir que parlés i no va voler parlar.
1: No va voler, és veritat.
0: No, anava amb una copa a la mà. Em va sorprendre perquè normalment els jugadors beuen cervesa, van amb les llaunes de cervesa, i ahir molts jugadors anaven amb una copeta de vi.
1: Ea, no estaven de res, eh?
0: Sí, sí, em va cridar l'atenció. Rodri, capità de la selecció, que va triar un clàssic, no, Carla? El clàssic, un dels clàssics dels himnes de qualsevol celebració esportiva i de qualsevol celebració en general.

0: Això sona sempre, és un clàssic.
1: Rodri, que va guanyar el, no, el Balón de Oro.
0: Sí, la pilota d'or del Mundial, exacte, el millor jugador del Mundial.
1: I,
0: sí, sí.
1: I el millor, o sigui, és un any complet per,
0: sí,
1: Rodri.
0: Sí, ell, a més, va guanyar la pilota d'or, també, vull dir, va ser fantàstic, sí, sí. Espectacular, Rodri, el Mundial que ha fet. I acabem, Carla, amb qui va tancar la desfilada.
1: A veure, aquesta cançó la va tancar, com havia de ser, el seleccionador Luis de la Fuente, i va escollir un clàssic.

0: Iglesias.
1: Ja, la teva cançó preferida.
0: És una de les la meva cançó preferida, Julio Iglesias. Sí, a mi m'agrada molt Julio Iglesias. Belafuente també, ho ha dit nombroses vegades, també va triar una cançó de Julio Iglesias per sortir a l'escenari quan van guanyar l'Eurocopa del 2024. I al final és un clàssic, no?, que tenim ben clar, perquè és que ens agrada moltíssim, i volem escoltar Julio Iglesias, o almenys De La Fuente vol escoltar Julio Iglesias perquè li agrada molt, no?
1: De La Fuente, que s'ha convertit en el seleccionador amb més campionats, no?, amb més títols, perquè ara ho estava pensant aquest matí, ha guanyat l'Eurocopa, ha guanyat el Mundial i va guanyar la Nations League, potser?
0: Exacte. Sí, sí, sí, sí. Està sent un moment per Espanya molt i molt dolç, per la selecció espanyola, i Luis de la Fuente va triar aquest clàssic de Julio Iglesias, que a més m'agrada molt. Jo triaria aquesta cançó, si has de sortir a l'escenari.
1: M'ho hauria de pensar, eh? És que, clar, ha de ser potser una cançó animada, però que també et puguis, no, identificar.
0: Sí. Jo crec que alguna d'aquestes de festa, com la del Rodri o així, no fallen
1: sí.
0: mai, no?
1: És un clàssic.
0: I, però si dius una cançó d'aquestes, doncs al final també marques la teva identitat. Aquestes playlists que les podeu trobar a totes.
1: Es podria quedar, no?, com una tradició.
0: Home, està molt bé.
1: Sí. Podríem fer quan també, no?, en els clubs, al Barça, imagina't.
0: Sí, estaria
1: aquesta
0: molt
1: bé. Aquesta darrera lliga, doncs vinga, cada jugador.
0: I a més,
1: jugador...
0: a les ràdios això ens va molt bé, perquè quan hem d'il·lustrar amb una cançó a un futbolista i parlar d'ell, jo sempre que parlo de la Minya Mal poso o la cançó del Morat, que diu la Minya Mal, o la cançó de Don Miguel o Ike Fue, no? Que
1: I a sobre que Spotify és un patrocinador del Barça,
0: exacte,
1: podrien treure playlists cada mes.
0: Sí, gairebé. Sí, sí, totalment. Mira, mira, una idea que els estem donant des d'aquí. Carla, moltes gràcies. Després ens tornem a escoltar. Ara és moment, quan són les 9 i 12 minuts del matí, per visitar algun racó misteriós de Catalunya. La Lorena Amons està portant durant tot aquest estiu algun dels racons que podem visitar a Catalunya a través de llegendes, a través d'històries, que poder les coneixeu, poder no. Ahir ens vam quedar a la ciutat de Barcelona i vam viatjar per l'estació de metro de Rocafort. Avui també seguim a Barcelona, però visitem el Liceu.
2: Benvinguts de nou als misteris d'estiu, dels més importants que hi ha a Catalunya. Per exemple, un lloc, el Gran Teatre del Liceu, en plena Rambla de Barcelona. Luxe, òpera i una maledicció que sembla que no té fi. Tot va començar a l'edat mitjana, perquè el terra on avui s'aixeca el Liceu estava ocupat per un convent de frares trinitaris i també per l'antic cementiri de la ciutat on executaven els condemnats. Durant les revoltes de 1835, el convent es va cremar. De fet, el van cremar. Va néixer llavors la llegenda dels monjos perquè, diuen, van maleir el lloc tot cridant: tot el que es construeixi aquí caurà pel foc. I es va complir. El 1861, un incendi brutal va arrasar amb el teatre. El van reconstruir, però és que el 1994, una altra vegada les flames van commocionar el món sencer. Però encara n'hi ha més. Els treballadors nocturns asseguren que entre bastidors s'hi passeja un home vestit de religiós, que desapareix quan arriba a l'escenari. Científicament, els incendis van tenir lloc per falles tècniques clares, una làmpada de gas, una guspira de soldadura, però la causalitat és tan exacta que la maledicció dels monjos continua viva. De fet, abans de la última reconstrucció, es van arribar a fer cerimònies discretes per netejar les energies del subsol. Si aquest estiu vas per la Rambla i assisteixes a una òpera al Gran Teatre del Liceu, gaudeix de la música. Però si mires cap a dalt, si mires cap a la llotja més alta i més fosca, recorda que potser hi ha un espectador del segle XIX gaudint de l'espectacle al teu costat. Fins demà.

0: Aquest racó de conegut que ens ha portat, aquesta llegenda que ens ha portat la Lorena Amo avui. Hem anat fins al Liceu. Ja sabeu que cada dia estarem recuperant algunes de les llegendes de Catalunya, racons que podeu visitar també aquest estiu i que en algun punt doncs, també són refugis climàtics. A part de l'agenda cultural que ens porta la Carla Villegas, també aquests racons misteriosos de Catalunya amb la Lorena Amo. I ara, moment quan passa un minut d'un quart de 10 del matí per rebre el Vicent Sanclemente per parlar-nos d'algun tema de l'actualitat que potser passa desapercebut. I aquí, al matí de Ràdio 4 d'edició estiu, ja sabeu que vam arrencar i després del butlletí de les 9, el que toca és parlar una mica amb el Vicent Sanclemente, ja sigui o d'actualitat internacional o d'alguna efemèride històrica, algun record històric que tinguem, perquè el Vicent ja sabeu que és periodista, company d'aquesta casa des de fa molt i molts anys, ha estat en els moments més importants de la història recent d'aquesta casa, i avui, bon dia, Vicent.
1: Hola, bon dia.
0: Avui parlem d'una reforma al Codi Penal, però parlem de moltes més coses, de la transició.
1: Sí, exacte. És que avui fa 50 anys que està despenalitzat reunir-se. Fixeu-vos. El 21 de juliol del 76 es publica la modificació del Codi Penal, però és que abans, quan es reunien més de 4 persones, es considerava una manifestació.
0: Wow.
1: Recordem que encara estava en plena transició, s'havia mort Franco el 20 de novembre, però encara estaven per desenvolupar-se totes les lleis que possibilitarien la democràcia, no? I el 76 va esclatar tot.
0: Jo per què, Vicenç, explica'ns per què hem de celebrar els 50 anys de la transició.
1: És a dir, mira, és que va ser l'esclat de les llibertats en aquell moment, no? S'havia mort Franco el novembre i aleshores, jo què sé, va haver-hi els concerts de Lluís Llach al gener del 76. Va haver-hi les grans manifestacions al carrer per la llibertat, l'amnistia, l'Estatut d'Autonomia al febrer, on també va haver-hi la policia va actuar durament. Però després, al maig, va haver-hi les Jornades Catalanes de la Dona, on es diu que la dona va voler deixar de ser criada, com de primer dels pares, després el marit, després dels fills. També el juny va haver-hi el primer míting polític permès del 76 al Palau Blaugrana, la gran suada que es deia. I el 13 de desembre del 76 s'inicia Ràdio 4. Vull dir que va ser un any que tot va esclatar, no? Totes les llibertats van esclatar.
0: La primera ràdio en català, recordem, íntegrament en català, que és aquesta, és Ràdio 4.
1: Sí, sí, i semblava mentida posar-la, hi havia hagut antecedents com el Salvador Escamilla, etc. Però la posaves al matí, et sortia en català, la posaves al migdia, et sortia en català, la posaves al vespre, et sortia en català, i deies, és un miracle, com pot ser?
0: Clar, abans hi havia això, no?, el que deies, alguns programes que sí que emetien en català, però una ràdio íntegrament 24 hores en català, això, fins que va aparèixer Ràdio 4 al 76, això no havia passat abans.
1: Sí, va ser també en l'àmbit de Barcelona, i jo crec que més que 24 havien ser 12, però
0: gairebé tota.
1: Però va ser quelcom únic, no? I tot estava canviant. I, bueno, vam tenir l'oportunitat de parlar amb un dels protagonistes dels canvis des de dins, des del que venia de l'administració franquista, que era Rodolfo Martín Villa, que va ser governador civil de Barcelona, però que just a principis de juliol, fa 50 anys, el nomenen ministre de Governació. I hem parlat amb ell de quines van ser les claus del canvi, segons ell.
2: Creo fundamentalmente, y esos son datos, que a la muerte de Franco en España todo era moderno menos el franquismo. Todo era moderno menos el régimen político. Y creo que esos avances sociales, esa modernización del país, es la que hace que sea posible la transición. Si no, hubiera sido imposible. O al menos hubiera sido imposible el tipo de transición que se hizo. Luego vinieron las soluciones políticas. Y yo creo que todos los grupos políticos, tanto desde el lado de los que habíamos tenido responsabilidades con el franquismo como del mundo antifranquista, yo creo que el comportamiento fue en conjunto insuperable. Pero es que esos datos de lo que era España en noviembre del 75 a veces se olvidan. Yo recuerdo que en televisión, yo era en ese momento el gobernador civil de Barcelona, y me pidieron una opinión, y un poco, ¿cómo lo ve esto? ¿Qué pasará? yo te, mire, estamos en una situación muchísimo mejor para el acuerdo que se podía haber pensado y así fue.
0: Justament, Vicenç, això és el que sentíem que et deia, aquesta entrevista que et va concedir a tu, Rodolfo Martín Villa, que recordem té 91 anys actualment, eh?
1: Sí, va néixer el 3 d'octubre de fa 91 anys. I ell el que ens recordava és que part de les condicions, diguem, econòmics, socials, que ja havien canviat, i dels canvis polítics que s'estaven dissenyant, també hi ha una tercera decisió, tant per part de... per les dues parts, tant per la gent de l'oposició com els joves que venien del franquisme, que era no repetir una situació de guerra civil.
2: Que la sociedad está cambiando, era claro. Primero, teníamos ya una renta per cápita que era el 80% de la Europa de entonces. Que además la Europa de entonces, digamos, la Comunidad Económica Europea, era la Europa de los países ricos. No estábamos ni nosotros, ni Portugal, ni Grecia, ni por supuesto los países del este. Es decir, y ya éramos eso. Yo hay un dato que siempre que lo doy nadie se lo cree, pero es verdad. El número de mujeres en las universidades españolas era en aquel momento más del 40%. El número de camas hospitalarias por habitantes era comparable a alguno de los países europeos. Todos los datos, los económicos, los sociales, los culturales, nos constituían en país moderno. Por eso el choque era entre un país moderno, hombre, no como ahora, pero ya muy moderno, pero el régimen político, ¿no? Y por eso ese choque se produce, pero ese país moderno, muerto Franco, és el que permite hacer la transició.
0: Ara ho sentíem, no? És el que per ell fa la transició, aquest país modern, no?
1: Sí, precisament el 3 de juliol de fa 50 anys es nomena Adolfo Suárez president del govern i Martín Villa passa a formar part del govern com a ministre de Governació, no? I com aquell estiu es va dissenyant com el règim es pot fer al harakiri, és interessantíssim. Mirem a veure, quins, segons ells, quins eren els protagonistes d'aquell moment, no?
2: Y los protagonismos de los políticos están claros. Yo creo que son cuatro. Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga. Para mí están claros. Yo acompañaría de otra persona singular también, que es el cardenal, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Tarancón.
0: Cançó mítica, Vicenç.
1: Sí, un gairebé plora, quan sent aquestes cançons. Però assenyalen molt l'esperança, no? De l'època es diu que a l'any 76-77 potser van ser els dos anys amb més llibertat de la història d'aquest país, no? Perquè Ostres. Tot esclatava, totes les costures Clar. Possibles esclataven, no? Hem de dir que durant la primavera i estiu del 76 va haver-hi un senyor, que era Torquato Fernández Miranda, que era el president de les Corts Franquistes, que va dissenyar amb quatre papers, en quatre fulls, l'avantprojecte de llei de la

0: ley de carácter fundamental del franquismo que de alguna manera acabara con el franquismo. Y en julio del 76 el primer gobierno de Suárez. No éramos un gobierno democrático, se había nombrado de acuerdo con la ley del franquismo. Pero ya el tema cambió. Primero en pocos meses pasó esto que le contaba, que ya no había en España un solo preso político y había en el mundo un solo español exiliado. Que eso no era solo tras la muerte de Franco, era tras los dos últimos siglos de la historia de España, prácticamente no había sucedido. Y hubo un día, pues cuando llevábamos un mes y pico del mes de agosto, yo creo que algunos pues aún podíamos disfrutar algunas vacaciones cortas, pero a final de agosto Adolfo Suárez convocó un consejo extraordinario y venía con un papel, lo recuerdo como si fuera hoy, con un papel de 4 o 5 folios, que era el proyecto de ley de reforma política.
1: Aquest projecte de llei de reforma política, no, Vicenç?
2: Sí.
1: Que va ser tan, tan important també en aquest moment.
2: Sí, les Corts franquistes l'acabarien votant el 18 de novembre del 76. El 15 de desembre va haver-hi un referèndum on es va votar majoritàriament i el rei el va signar el 4 de gener del 77. Recordem que després, a la Setmana Santa del 77, es legalitza el Partit Comunista i el 15 de juny hi ha les primeres eleccions lliures, diguem, a Espanya, no? I, però bé, mira, se'm posa la pell de gallina de recordar-ho.
1: Clar, i a més, quan a Espanya anàvem tan tard, no? Perquè la resta d'Europa i del, bueno, part del món ja feia anys que havia passat tot això, no? Aquí anàvem bastant tard.
2: Sí, sí, sí. Sobretot, home, jo crec que sobretot hi havia tota una generació de gent jove que ja havia viatjat a l'estranger, que ja tenia... I de gent universitària, que el que volien era un canvi, una ruptura. No es va aconseguir la ruptura, va haver-hi una reforma, però en tot cas hi ha un sistema democràtic.
1: Totalment, totalment.
0: A mi lo que me disgusta y profundamente de esta situación es que parece, digo, que se prefiere estar en la política sintiéndose herederos de la guerra civil, que es el enfrentamiento, que no herederos de la transición, que es el acuerdo. Pero esa es la situación.
1: Hereus de la guerra civil, deia, no hereus de la transició.
2: Bueno,
1: no?
2: Perquè molta gent que encara està, podem comptar amb Miquel Roca, altres, que van passar la transició, que tothom va cedir, ara quan veuen la polarització extrema, doncs la critiquen, no?
1: Clar. I per què cal recordar aquesta transició, Vicenç? És important, també, perquè molta gent, diem, que Espanya no va acabar de fer la transició. S'ha dit moltes vegades, no? Com que el dictador va morir de la manera que va morir, això s'ha dit moltes vegades, però sí que cal recordar com es va fer aquesta transició.
2: Home, jo crec que va ser un moment en el que tothom va cedir.
1: Exacte. Sí, sí,
2: I
1: sí.
2: Això en política...
1: És complicat,
2: ser.
1: Eh?
2: No, i això en política és únic.
1: Exacte,
2: és únic,
1: únic.
2: I ha servit a altres països del món. Uh-huh. És a dir, ningú pensava que Espanya, on érem especialistes, no embarallar-nos contra la gent de fora, sinó embarallar-nos entre nosaltres.
1: De fet, veníem d'això, no?
2: Històricament del segle XIX, de cops d'estat, diferents tipus de dictadures, de violència.
1: Doncs 50 anys de la transició. Vicenç, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Ens escoltem demà i escoltem aquest Libertà, Libertà, va.
2: Per favor.

0: Aquest Liberta, Liberta, que ens recorda també aquells anys on no n'hi havia, i ara hem repassat amb el Vicenç aquesta transició, 50 anys ja de la transició, aquesta entrevista que ens ha portat el Vicenç San Clemente. Moment ara, quan queden segons, 10 segons, per 2:15 del matí, per preguntar-nos quina és la cançó de l'estiu d'aquells companys d'aquesta casa. Avui li preguntarem a l'Ares Teixidor, la companya del Bon Dia i Bona Sort. Ares, quina és la teva cançó de l'estiu?
1: Hola, què tal? Soc l'Ares Teixidor i la meva cançó de l'estiu, després de molt rumiar-ho, perquè en tinc diverses, crec que em quedaria amb No em cal res més, de Roger Padrós. Per què? Per què he triat aquesta? Perquè crec que tots vivim, sentim, tenim

0: Estius molt diferents. Hi ha estius de festa, de viatges, d'amor, de desamor, i aquest és el meu primer estiu des de fa molts en què em sento exactament on vull estar. Llavors, quan escolto aquesta cançó, és com que m'imagino, doncs, això, no? Tot el que diu la cançó. Hi ha un moment que exactament diu i que duri per sempre aquest tros de vida amb tu de copilot triant la sortida, que no em cal res més. Crec que resumeix molt el que serà el meu estiu, el que vull que sigui el meu estiu, perquè al final el més important, doncs, no és el destí, sinó és la companyia i la felicitat que això em suposa. Així que, feliç estiu a tothom. No em cal res més.
1: Que bonic això que diu l'Àries. Esperem que també sigui l'estiu de moltes persones que ens escolten i que també gaudeixin d'aquesta cançó del Roger Patrós que ens proposa l'Àries Teixidor. No em cal res més.
2: El vent s'accelera, si et passa pel cap que ets feliç.

0: La solidaritat també es vesteix de gala, i és que aquest divendres, 24 de juliol, l'Hotel Castell d'Empordà, a la Bisbal de l'Empordà, acull una nova edició de la Gala Solidària Costa Brava, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Girona. Una vetllada que combina gastronomia, música, emoció i compromís amb un objectiu, que és recaptar fons per continuar impulsant la investigació oncològica i els serveis gratuïts que l'entitat ofereix a pacients i a famílies. El seu lema és Tothom contra el càncer, i la gala vol recordar que la lluita contra aquesta malaltia és una responsabilitat col·lectiva, que cada gest, per petit que sigui, suma. Aquesta sisena edició arriba en un moment de creixement de l'entitat a les comarques gironines, que cada any acompanya milers de persones amb suport psicològic, social, nutricional, amb fisioteràpia, amb logopèdia i també amb altres serveis especialitzats. Perquè ens en parli, saludem a aquesta hora a la Pepi Soto. Ella és gerent de la Fundació a Girona. Pepi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara parlàvem d'aquesta Gala Solidària Costa Brava, ja és la sisena. Què significa veure aquest projecte, com s'ha consolidat en un calendari de les comarques gironines?
1: Doncs bé, els esdeveniments són una d'aquelles activitats que fem, per una banda, per donar visibilitat a la malaltia, que pensem que encara s'ha de continuar, no? Perquè és una malaltia que és molt freqüent, que està augmentant la seva incidència, i per tant doncs, és un acte molt important, potser el més important per la nostra entitat aquest any, i alhora doncs, és un bon moment, no? per col·laborar i contribuir, doncs, com bé deies ara a la introducció, a tots aquests projectes que tenim des de la nostra entitat, que tenen a veure des de l'acompanyament i suport a les famílies fins a la recerca oncològica i també la promoció de la salut, que seria la tercera pota de l'entitat.
0: Això no és només un sopar benèfic, perquè hi ha molt més. Hi ha música, també hi ha un compromís i, sobretot, l'objectiu, no? Al final, el missatge és doncs continuar lluitant, com deies ara, per aquesta malaltia, perquè és molt important transmetre que la lluita ens implica a tots, perquè tots coneixem algú que ha tingut càncer, que l'ha superat o que, malauradament, no l'ha pogut superar. És una cosa que ens implica a tots i que pot ser que ens toqui a nosaltres algun dia, també.
1: Exactament, és a dir, el càncer, ja sabem, no? Com bé deies, que és una situació que la majoria de les persones al llarg de la seva vida es trobaran o bé en primera persona, perquè un de cada dos homes i una de cada tres dones tenen càncer al llarg de la seva vida. Per tant, ens tocarà a tots o en primera persona o acompanyant algú. I, bueno, és una malaltia que, mica en mica, no, es va aconseguint millores. Hi ha molts càncers que la supervivència actualment ja és molt alta, però la nostra entitat posa de relleu que encara hi ha alguns tipus de càncers que no arriben al 30% de la supervivència. Vull dir que cal continuar lluitant contra aquesta malaltia i, evidentment, cal estar acompanyant aquestes persones, no? I cada vegada posant una mirada més cap a la humanització, no? Que vol dir, doncs, això, tenir-les de forma integral, atendre-les de forma integral, no només des de la part mèdica, sinó des de totes les seves necessitats, com bé comentaves.
0: On aniran destinats els fons que es recaptin? Perquè parlàvem de l'associació, que destineu no només ajuda a famílies, sinó moltes altres coses, suport psicològic, social, fins i tot nutricional, fisioteràpia per la recuperació, operacions, logopèdia, serveis també especialitzats.
1: Exacte, aquesta gala concretament anirà, per una banda, als fons a aquesta recerca oncològica, aquests fons que nosaltres destinem actualment uns 60 milions d'euros tenim compromesos a Catalunya amb recerca oncològica, i això és una part, i l'altra part és a finançar tots aquests, diguem-ne, serveis que donem totalment gratuïts, no cal ni ser soci, no hi ha cap cofinançament, al contrari, són serveis oberts a tota la persona que vulgui i que acompanyen a aquestes persones que estan amb la malaltia i que són, com tu comentaves, des del suport psicològic tan necessari, no?, per abordar una malaltia com el càncer, però també tot el que té a veure a vegades amb la recuperació, no?, post-tractaments, com la fisioteràpia, logopèdia, o fins i tot a vegades cuidados de la pell, estètics, o simplement moltes vegades necessitats socials de pagaments de medicaments, de fins i tot a vegades temes d'alimentació. És a dir, estem cobrint necessitats de molt tipus que acompanyen una malaltia com el càncer i que gràcies a activitats com la gala doncs podem donar suport des de la nostra entitat.
0: L'any passat veu atendre més de 1.200 persones a la demarcació de Girona. Quines són les necessitats que us trobeu més sovint quan una família rep un diagnòstic de càncer? Què és el que us venen a dir? De què us demanen ajuda?
1: Doncs mira, en primera instància, de forma clàssica, l'entitat sempre ha atès aquesta part psicològica, és a dir, el càncer va acompanyat de molta incertesa, de moltes pors, no? De molts dubtes, no? I realment doncs, l'atenció psicològica és una d'aquelles demandes més importants. Però no només l'atenció psicològica, sinó moltes vegades hi ha una necessitat d'informació, no? També en general, no? De saber de què va, què passarà, no? I és d'aquest, no, aquest primer moment on hi ha aquests dubtes psicològics, aquesta manca d'informació, i això seria potser la demanda més freqüent. Però cada vegada més, no, i això és el que parlava una mica abans, el càncer, per sort, també doncs les persones tiren endavant amb la malaltia, però després arriba un moment, no, on han passat un seguit de tractaments i aquests tractaments han alterat molt la seva qualitat de vida, i es troben doncs, que han de tornar a reincorporar-se a la seva vida diària. I aquí nosaltres hem detectat en els últims anys una necessitat molt important d'ajudar-los a la reincorporació, no? A la rehabilitació després dels tractaments. I per això hem invertit i estem invertint molt en logopèdia, en fisioteràpia, no? Serveis que tenen a veure més amb aquesta recuperació, no? de la persona, per sort, i que són serveis, no, que és algo que volíem comentar, que l'administració pública en aquests moments no cobreix, no, i que són totalment bàsics i necessaris per abordar de forma adequada aquesta malaltia. Per tant, serien una mica aquestes les necessitats principals, però són moltes. I després no ens oblidem d'aquesta part que us comentava més social. La malaltia moltes vegades va acompanyada d'unes despeses molt importants a nivell familiar. Vam fer un estudi i més o menys la mitjana de despeses que té una família arreu d'una malaltia oncològica són de 10.000 euros. I per tant, hi ha famílies, no?, que ja tenien una situació precària prèviament i que requereixen un cop de mà real amb medicaments, amb, ja us dic, fins i tot amb alimentació. Vull dir que bueno, són totes aquestes les necessitats que ens arriben al dia a dia.
0: L'objectiu de l'associació també és arribar al 70% de supervivència del càncer abans del 2030 i és una cosa molt comú, com deia Mara, però que encara continua generant molta por, molts tabús. Creieu que actes com el vostre també serveixen per normalitzar la conversa i per trencar tabús? Perquè si rebem un diagnòstic de càncer nosaltres mateixos o proper, no tinguem aquesta por, aquest rebuig també per alguna part de la societat, que cada vegada és menys però que encara n'hi ha, per dir, escolta, doncs tinc càncer i el vull superar i lluitaré per fer-ho.
1: Totalment, totalment. Actes com aquests, que ja us dic que tenen una intenció molt de finançament, també de projectes, tenen una clara intencionalitat de visibilitzar, no?, la malaltia, de posar-la sobre la taula, de que en parlem, doncs, com ara, els mitjans de comunicació, que es torni a parlar del càncer, que normalment es parla, però no es parla molt, no? I es parla moltes vegades quan hi ha una mala notícia, però que es parli, no?, que és una malaltia freqüent, que és una malaltia que requereix moltes qüestions i, per tant, doncs sí, no? Vull dir que és aquest l'objectiu també. Volem arribar a aquest 70%, com bé comentaves, de supervivència. L'entitat està fent una aposta, com us he dit, de molta inversió i forta per intentar, doncs, sobretot, apostar per aquelles malalties que tenen una supervivència molt baixa i intentar, mica en mica, arribar a aquest 70% de supervivència, perquè estem al voltant del 60% actualment. I tenim aquesta fita que esperem que entre tots puguem aconseguir, de que el 2030 parlem ja de 70% de supervivència.
0: Esperem que sí. També, si algú no pot assistir a la gala d'aquest divendres, la gala solidària Costa Brava, que se celebrarà a la Bisbal d'Empordà, com diem, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Girona, què és el que pot fer? Quines altres maneres té de col·laborar amb l'associació?
1: Doncs mira, amb l'associació es pot col·laborar dintre de la mateixa gala, amb una donació, vull dir, tots els donatius són benvinguts, vull dir, hi ha moltes persones que no poden venir, no passa res, poden fer una donació. I si no, també hi ha col·laboracions més estables, que és fer-se soci de l'entitat. Hi ha una fórmula de fer-se soci que és una quantitat voluntària, és a dir, no hi ha un mínim i un màxim, sinó que cadascú aporta el que pot, bonament pot, i això serien col·laboracions, diguem-ne, econòmiques, però també es pot col·laborar sent voluntari, que també ens fa molta falta, no? per portar a terme els projectes, per acompanyar les persones a l'hospital. Vull dir que hi ha aquesta doble col·laboració, doble vertent, no? La part econòmica, de donació, de socis, i la part de voluntariat, no? de poder donar el teu temps, no?, per la causa.
0: Ens ho anotem, eh? Tant això com que aquest divendres, dia 24 de juliol, a l'Hotel Castell d'Empordà, la Bisbal, es farà aquesta edició de la Gala Solidària Costa Brava. Encara queden algunes entrades, no? Encara s'hi pot anar.
1: Encara s'hi pot anar. Ja, ja ens estem quasi acostant al final dels tíquets, però sí que si algú té, no, després d'escoltar aquesta conversa, té ganes, doncs que ens truqui immediatament. Tenim una línia oberta 24 hores, que si em permets us la diré,
0: tant,
1: que és el 900 100 036. És una línia que serveix per qualsevol persona que necessiti alguna cosa, és a dir, que tingui una pregunta, que tingui un dubte, que li hagin diagnosticat un càncer, i també, doncs, per, si algú doncs, vol col·laborar, vol assistir a algun acte, pot trucar aquí també i l'atendrem durant tot el dia i la nit. Vull dir que està oberta, vaja, no hi ha excuses, tot el dia.
0: Línia 24 hores, la recordem, 900 100 036, 900 100 036. Per tant, doncs, aquesta línia oberta 24 hores, on si teniu algun dubte relacionat amb el càncer, si teniu preguntes, si voleu ajuda o si voleu també assistir a aquesta gala solidària Costa Brava, que segur que serà fantàstica i que sempre és per una bona causa, com és la recerca contra el càncer. Pepi Soto, gerent de la Fundació contra el Càncer a Girona, gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: 3 quarts tocats de 10 del matí. Ja sabeu que sempre a principis d'estiu hem de parlar de què passa amb els animals, amb els nostres companys de vida, amb els animals de companyia. Les altes temperatures poden provocar-los cops de calor, però poden provocar-los també cremades a les potes, als coixinets, deshidratació. I, malauradament, també l'estiu és un moment en què es posa el focus en els abandonaments. Tot es produeix en aquesta època. Els experts recorden que el problema és estructural, que passa durant tot l'any, però especialment les protectores afronten uns mesos molt complicats a l'estiu, perquè també baixen les adopcions. Només el 2025, les protectores a Espanya van recollir 285.000 gossos i gats, una xifra que evidencia que el problema continua molt lluny de resoldre's encara. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya aquesta hora del matí la Paula Calvo. Ella és antrozoòloga, etòloga, especialista en el vincle entre animals i persones i companya del De Nit de Ràdio 4. Paula, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies, per acompanyar-nos.
1: Aquest any se'n fa estar pel matí.
0: Gràcies, per acompanyar-nos una vegada més.
1: Un plaer, i tot el que sigui poder ajudar a entendre com són les nostres relacions amb els animals i el que passa amb els animals de companyia, jo encantada.
0: I és molt important fer-ho entendre, perquè aquesta època, l'estiu, és una època complicada. Durant tot l'any, ho diem, que hi ha abandonaments, malauradament encara continuen aquestes xifres, però l'estiu encara més. Per què baixen les adopcions a l'estiu? Això és cert?
1: Això és totalment cert. Diguem que l'entrada d'animals, gossos especialment, és durant tot l'any, més o menys estable, a refugis, que és trist, eh? Es calcula que cada dia hi ha centenars d'animals abandonats i alguns arriben a refugis. I gats, sí que és cert que hi ha uns pics, perquè és el naixement de gatons, que és març, abril, maig i juny, però clar, aquests gatons ara estan als refugis. I què passa als refugis? Que tot i que n'han tingut durant tot l'any d'animalons, cada mes van sortint adopcions, però ara la gent no, s'espera quan torni de vacances. I això significa que hi ha una saturació dels refugis amb més animals dels que solen tenir normalment. I també amb el problema de que tenen menys voluntaris, perquè els voluntaris també se'n van de vacances. Mm. Per tant, tenen més animals dels que tenir cura i menys persones disponibles per cuidar-los.
0: Clar, i és complicat. Per tant, també una forma de fer voluntariat és anar a aquests refugis a l'estiu i dir si necessiten d'ajuda, no? Això també és important.
1: És importantíssim, perquè ara els hi falta gent per poder passejar els gossos que estan tancats tot el dia en gàbies, els hi falta gent per... De vegades hi ha entitats que necessiten gent per netejar les gàbies, per també fer les cures dels gats i gatons. Vull dir que és que ara falten mans, falta gent, no només adoptants, sinó també en les cures del dia a dia, i va tot el personal saturat amb el problema que estem tenint unes calors molt elevades i que tampoc els refugis estan preparats per això. I clar, tens els animals passant molta calor, que necessiten que s'estiguin refrescant les zones on estan els animals amb mangueres, no a tot arreu hi ha tota l'ombra que caldria, etcètera, etcètera, amb el qual també hi ha moltes probabilitats que molts dels animals de refugis pateixin cops de calor, i així. O sigui, que és una època molt difícil.
0: Estem vivint un estiu, ara ho deies, de temperatures rècord. I, per tant, els cops de calor, si en persones són complicats, en els animals també. Com podem saber que un gos, que un gat està patint massa calor? En un gos ho podem veure també quan fa aquest soroll traient la llengua, però crec que en els gats és una mica més complicat i encara hi ha animals de companyia que és més difícil.
1: Sí, sí, clar. Un conill, un ocell, de vegades ja te n'assabentes massa tard. En els gats, de fet, el gos és normal que pantegi, això de treure la llengua i respirar ràpid, és normal que ho faci si té calor. Ja si ho fa molt, baveja, el veiem que no reacciona gaire a les nostres demandes, a cridar-lo. Aquí val la pena ja començar a refrescar-lo i buscar la manera per... I fins i tot, davant del dubte, anar al veterinari. Jo sempre dic, més val prevenir que curar. I en el cas dels gats, a la que tu veus un gat pantejant, és a dir, que està obrint la boca i respirant fort, aquí ja estem en un punt de cop de calor. Perquè els gats no fan això per regular la seva temperatura, els gossos sí. I si tu trobes un gat en aquest punt, és que està en cop de calor.
0: Clar, i ara parlaves també d'altres animals, per exemple, els conills, no? Jo sóc mami d'una conilleta petita i que, a més, ella és una conilla belier, que vol dir que té les orelletes cap avall. O sigui, els conills sí. Es regulen per les orelles, però ella, a més, encara té les orelletes cap avall i
1: té més
0: pèl. Exacte, ho té més complicat. Per tant, aquests animals sí que els hem de mantenir molt frescos. Hi ha algun tipus d'estores, em sembla, que es poden mullar, oi?
1: Sí, bueno, i de fet ja, ara mateix, per sort, això sí, ja se'n van inventant de tot. I hi ha una mena de llitets que tu poses unes plaques a la nevera, després ho poses dins, sobre amb cremallera el llitet i ho poses allà i llavors es va refrescant durant bastantes hores. Després hi ha casetes, que això potser per la conilleta també pot servir, que també pots posar aquestes plaques com a les parets, que tenen unes butxaques per posar, aquestes plaques de les típiques, és que al final ho mires i dius, són les plaques de tota la vida de les neveres, no?
0: Exacte.
1: I dius, bueno, però s'ho han inventat així, que són unes casetes i hi ha unes butxaquetes per posar-ho i que llavors l'animaló està més fresca a dins, també perquè a dins posen aquest material refractant. Vull dir que invents n'hi ha, però el que sempre és necessari és que corri l'aire, que hi hagi molta ombra a la casa i que siguem conscients que si no estem a casa perquè estem, bueno, hem sortit a treballar, a passejar, el que sigui, i sabem que quan estem a casa necessitem l'aire condicionat perquè fa molta calor en aquella casa, sobretot àtics, cases que els hi dona directament el sol, pensem que allò es pot coure quan nosaltres no hi som i que hem de deixar l'aire condicionat posat també pels nostres bitxos.
0: I tant, molt important això que deies, perquè hi ha gent que, per exemple, els gossos, si marxem, doncs sí que els portem o a una guarderia o els deixem a una altra persona que pugui cuidar d'ells, però hi ha molta gent que pensa, per exemple, els gats són molt independents, no? Només cal deixar-los aigua, això no és suficient.
1: No és cert. Primer, que els gats no ens troben a faltar és mentida. Això ja hi ha investigació que ens ha demostrat.
0: Això hi ha molta gent que ho pensa, això no és així.
1: Sí, que pot estar 3, 4 dies, tal, i que no passa res. No. I després diuen, ai, però quan torno el trobo estrany. Sí, perquè ho ha passat malament. T'ha trobat a faltar. Potser ha menjat menys justament per això, perquè t'ha trobat a faltar. O s'ha mogut menys i fins i tot hi ha animals que deixen de menjar. I això s'ha de supervisar. I els gats sí que és cert que els hi convé poc viatjar. O és un gat que està molt acostumat des de molt petit a anar amb tu als llocs i que el portis amunt i avall, o si no, el seu territori és casa seva i no té ganes de moure's del seu territori. Llavors, aquí el millor és tenir una persona, sigui algú de confiança, de la família, que vagi a visitar-lo mínim un cop al dia, i això de no, dia sí, dia no. No, és que necessiten contacte humà un cop al dia. I encara que no sigui el gat més carinyós del món, només la teva presència ja els hi fa el que en diem enriquiment ambiental, perquè ja està acostumat a tenir gent per allà. I també perquè un gat, això, un dia pot tenir un cop de calor, o es pot haver fet mal, i si no hi ha ningú que el supervisi, en dos dies pot arribar la persona que fa dos dies que no el veu i trobar-se una sorpresa desagradable. Llavors, important un supervisor diari, i de fet, ara cada vegada més, hi ha cat sitters, que en diuen, igual que babysitters, doncs cat sitters, dog sitters, i li posen aquest nom en anglès perquè si no és cangur de gats, bueno, com li vulguem dir, és més curt el cat sitter o el dog sitter, i hi ha molts professionals dedicats a això. I pots buscar i saber que quan marxes de vacances has de pensar en tenir una part del teu pressupost de vacances per les cures que necessitarà l'animaló quan tu estiguis fora.
0: I tant. També, ja, és molt important no treure a passejar els gossos, sisplau, al migdia, a les hores de més calor. Si ens diuen que no sortim nosaltres, no traiem aquest animaló, tampoc, perquè hi ha gent que diu no, però és que el meu està acostumat a sortir cada migdia. Bueno, doncs podem intentar canviar les rutines i treure'ls més al matí, no?, o més al vespre, quan no fa tanta calor.
1: Sí, això per una banda. Per l'altra dius, bueno, és que no es pot aguantar perquè necessita fer un pipi. Vale, treu-lo. Res, a l'arbre que tens al davant, que faci, i el primer que vol tornar és ell.
0: Clar. I tenim proteccions també per les potetes, per el tema, perquè l'asfalt està molt calent.
1: Clar, aquí hi ha gent que em diu, el meu gos camina molt estrany, dic, el teu gos s'està cremant les potes. Sí, hem de vigilar molt, i la primera prova que pots fer és posar tu la mà sobre, perquè clar, nosaltres anem amb sabates. Posa la mà damunt de l'asfalt i veuràs com crema. I és una part molt delicada i molt sensible, les potes. Llavors, aquí hi ha cremes que es poden posar, que creen una pel·lícula protectora. Així tot, en les hores de més sol, de més calor, no, perquè ni amb això queden protegits. Hi ha sabatetes, sí, però has d'haver acostumat el gos a fer servir sabates, si no, els botins aquests que hi ha, que els protegeixen. I no tots els gossos saben caminar amb això, se'ls ha d'acostumar abans. Llavors no és, mira, com que fa calor, li posaré aquestes botetes i sortirem. No, difícil que vulgui passejar amb una cosa estranya posada a les potes. Però sí, aquestes cremes que creen una pel·lícula protectora, però tampoc és miraculosa. És a dir, per passejar a les 6-7 de la tarda, que encara fa calor i encara crema, tot el dia haver estat aguantant la solana, doncs podem posar-li aquesta cremeta. I el millor és treure'l de bona hora, de bon matí, i ja quan no hi ha sol, quan ja ha caigut el sol. Perquè no només és això, sinó els possibles cops de calor, que de vegades no en som conscients, i els gossos agafen, estan aguantant perquè estan acompanyant-nos, estan motivats perquè estan de passeig amb nosaltres i tot plegat, i no ens adonem fins que el gos es desmaia.
0: Paula, per acabar molt ràpidament, hi ha gossos que els hi encanten a la platja, també a les piscines, que hi ha piscines especialitzades per gossos. Es va obrir fa uns mesos, si no recordo, un parc aquàtic per gossos. Això és una alternativa fantàstica.
1: Sí, n'hi ha un parell. N'hi ha un parell de parcs aquàtics a Catalunya per gossos. Sí, però tot i que estiguin amb aigua, sí, les hores punta no els hi convenen tampoc, les hores de molta calor, i també vigilem el nivell d'energia, perquè s'animen, estan amb altres gossos, molta aigua, comencen a córrer, i ara farà un parell de setmanes hi va haver un gos que en una d'aquestes platges li va donar una parada cardíaca d'això, d'un cop de calor. Llavors hem de vigilar i ser conscients que ells no saben que s'està posant en perill i els hi pot la motivació. Però sí, hi ha alternatives per passar-ho molt bé en família, però a les hores que convé pels nostres bitxos.
0: Molt important, tot això que comenta la Paula. Paula Calvo, antrozoòloga i etòloga, estaríem amb tu parlant hores. Poder tornem a trucar d'aquí unes setmanes per parlar d'aquest tema. Moltes gràcies per atendre'ns una vegada més.
1: Fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Ens acostem al butllet informatiu de les 11. De les 11, no, de les 10. Mare meva, ja no sé ni l'hora que és ara. De les 10 del dematí. Són les 9:58. El butlletí de les 10 del dematí. Recordant això que dèiem, molt important. Amb la Paula Calvo, les protectores espanyoles necessiten molta gent a l'estiu. Necessiten moltes persones voluntaris perquè el problema, tot i que es produeix durant tot l'any, a l'estiu baixen molt les adopcions, en el cas dels gossos, també en el cas dels gats, augmenten les entrades per l'època de reproducció. Només l'any passat les protectores van recollir més de 285.000 gossos i gats a tot Espanya. És una autèntica barbaritat, I com diem, doncs al final són els nostres companys de vida i també els hem de cuidar molt. Un minut i arribarem al butlletí informatiu de les 10. Ens actualitzem i després seguirem aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Parlarem d'un llibre. Parlarem amb l'Helena Valenti. Ella és una autora, acaba de publicar Ellos. I si esteu buscant lectura per aquest estiu, jo crec que pot ser una molt, molt bona opció. I després continuarem parlant amb els col·laboradors que us estem presentant durant tota aquesta primera setmana de programació d'estiu aquí a Ràdio 4. Ens acompanyarà la Judit González. Ella és periodista i ens parlarà de tecnologia, de tendències. Avui parlarem de Hyrox, No sé si sabeu el que és, la Judit ens ho explicarà, i després viatjarem. Això ja serà a l'última hora. Fins a l'any 2003 recordarem què va passar aquell estiu i ens acompanyarà també la Clara Massons, la nostra organitzadora professional. Avui l'heu d'escoltar si voleu saber com heu d'organitzar la cuina. Butlletí informatiu i ara tornem.
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. Nou possible cas de violència masclista a Alameda de la Sagra, a Toledo. La Guàrdia Civil investiga la mort violenta amb arma blanca d'una dona a mans de la seva parella, un home de 48 anys que la Benemèrita ja ha detingut. Segons ha informat el Servei d'Emergències, el 112, l'home l'hauria matat a ganivetades passades les 5 d'aquesta matinada. Segons la Guàrdia Civil, la dona no es trobava dins el sistema Biogen i no hi havia denúncies prèvies. Recordeu que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció contra la violència masclista. Són gratuïts, funcionen les 24 hores i no deixen rastre a la factura. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Barcelona que hauria trencat un ordre d'allunyament contra una dona. Més detalls, Àlex Eloi, bon dia.
4: Bon dia. Segons la policia catalana, aquesta matinada, poc abans de 3:45, han rebut un avís per una discussió al passeig marítim de la Barceloneta. Diverses patrulles s'han dirigit al lloc i hi han localitzat un home ferit per arma blanca. L'home ha quedat detingut per incomplir una ordre d'allunyament respecte a una dona que també estava allà. El sistema d'emergències mèdiques ha atès el detingut i l'ha traslladat a un hospital, on finalment ha mort. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i detenir-ne l'autor.
2: I el detingut, presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià, passarà demà a disposició judicial previsiblement.
4: Es tracta d'un jove de 18 anys que ha estat detingut aquest dilluns. Se'l relaciona amb la mort d'una veïna de 75 anys la nit de dissabte, que va sortir a passejar el gos i no va tornar. Posteriorment van trobar el seu cos sense vida i amb signes de violència. Avui és l'últim dia de dol a Soses per aquest succés.
2: I a aquesta hora declara l'Audiència Nacional l'empresari Julio Martínez, un dels principals investigats al cas Plus Ultra. Ho fa hores després d'enviar un escrit al jutge Calama, on implica en el rescat de l'aerolínia el que era el seu amic, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. A les mañanas de Radio Nacional, la vicesecretària del PP, Cuca Gamarra, considera que l'escrit de Martínez assenyala també al govern.
5: Y creo que pedir responsabilidades políticas es lo mínimo que se puede pedir ante lo que estamos viviendo. Y hoy, efectivamente, hay una declaración. Pero creo que la clave de esa declaración es que apunta directamente a que en el gobierno ese rescate se produjo porque tuvo que haber influencia. ¿Sobre quién se influyó? Y esta es y todo esto es lo que, al final, esa declaración hoy...
2: I el Consell General del Poder Judicial estudia arxivar les queixes contra el jutge Juan Carlos Peinado per insinuar que els escortes de la dona del president del govern, Begoña Gómez, podrien ajudar-la a fugar-se.
4: Així ho proposa el promotor de l'acció disciplinària, arxivar la queixa del Ministeri de l'Interior contra el jutge per desconsideració. Recordem que en una carta al Consell, el ministre Fernando Grande Marlaska qualificava de falta greu l'argument de Peinado de retirar el passaport a Gómez, en què suggeria que podria ser ajudada pels seus escortes policies nacionals a fugir. Recordem que la setmana passada l'Audiència de Madrid va anul·lar aquesta mesura cautelar contra Begoña Gómez.
2: L'incendi forestal a Ejulbe, a Terol, ha obligat a evacuar preventivament durant la nit els veïns del municipi de Molinos. El foc ja afecta un miler d'hectàrees i ha obligat a activar la unitat militar d'emergències. De fet, el punt de comandament del 112, que coordinava fins ara l'incendi d'Orés, ja controlat a la comarca saragossana de les Cinco Villas, s'ha traslladat a Ejulbe. Els veïns d'Orés ja estan retornant a casa seva.
6: Da muchísima pena volver con un nudo en el pecho cuando ves todo quemado.
7: Oh, mal, mal, da miedo, da. Parece una pesadilla esto.
8: Estábamos preocupados en las condiciones que dejamos el pueblo, porque tuvimos que marchar con lo puesto.
2: Mentrestant, a Guadalajara, l'incendi de la Mierla ja ha calcinat 26.000 hectàrees i el foc amenaça mentre Castella i Lleó. 1.200 persones ja estan evacuades i la situació és crítica, com explicava les mañanes l'alcalde de Tienza, Pedro Loranca.
8: Mira, me emociono. Ha habido alcaldes de distintos sitios, de Soria, de Segovia, de Madrid, que nos han mandado todos los coches y todo lo que tenían ellos para poder sofocarlo y yo qué sé.
2: Això és tot de moment. Tornem a més notícies d'aquí una hora a les 11.
3: Ràdio 4. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Les 10 i 5 minuts, encetem tercera hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, i com us hem avançat abans, volem parlar ara de llibres. Si esteu buscant lectura per aquest estiu, jo crec que pot ser una molt bona opció, perquè hi ha llibres que entretenen, alguns altres emocionen, i d'altres que et conviden a qüestionar-te allò que potser a vegades dones per fet. I això passa amb aquest llibre que us presentem, Ellos, que és la nova novel·la de l'Helena Valenti, una de les escriptores més llegides de l'Estat, amb més de 60 novel·les publicades i milions de lectors arreu del món. És coneguda per sagues com Vanir, Amos i Mazmorres, o la més recent, la trilogia del Foc Sagrat. Ara, però, dona una volta i presenta una història que barreja thriller, misteri, espiritualitat i ciència-ficció. A Ellos coneixerem a la Delta, una dona que, després d'un fet que li capgira la vida, inicia un viatge que no només la porta a Anglaterra, sinó que també li fa qüestionar-se la realitat, la identitat i allò que potser es pensava que sabia sobre el món. És una novel·la que planteja preguntes sobre la consciència, les freqüències, l'univers i la possibilitat de que potser no hem estat mai sols a l'univers. Ara, tot seguit, saludarem a la seva autora, l'Helena Valent. Helena, bon dia.
9: Hola, bon dia, encantada.
0: Gràcies per atendre'ns. Ara explicàvem, parlàvem d'aquest llibre que és fantàstic, no hem volgut fer gaire spoiler, però sí que és veritat que dona una mica una volta, no?, el que la protagonista es pensava que era la vida, la realitat, i molta gent a vegades potser es pot sentir identificada amb el que està llegint, no?
9: Sí, jo crec que sí, que aquestes coses són coses que li poden passar a una persona, sobretot quan té una transformació com és la que té Delta, que Delta passa per una crisi personal, un procés d'individuació, en el que, bueno, es dona compte que la seva vida, doncs, tot i que és bona, potser no és la que ella necessita viure. I llavors ella, doncs, fa un viatge personal a Anglaterra per intentar trobar respostes, sobretot amb el tema dels círculs de Trígol, que és el que ella realment l'ha activat i li ha dit a la seva ment que potser la vida no és el que ella pensava i que la realitat és molt més del que podem veure.
0: En el subtítol del llibre ja poses una frase que jo crec que ja és una declaració d'intencions, no?, que posa: quan atreveixes el vel ja no hi ha marxa enrere. Què simbolitza una mica aquest vel en la història de la Delta?
9: Diguem que el vel són els límits que ens han imposat des de sempre per entendre la nostra realitat. Llavors hi ha un punt en el que el nostre cervell, sobretot, i la nostra consciència, quan veuen ja una mica els patrons i veuen una mica com és realment l'energia que ens rodeja i que hi ha potser altres freqüències, altres capes, altres dimensions i altres entitats, doncs en el moment en què la nostra consciència i el nostre cervell ja comença a veure això, ja no ho pot desveure. Llavors és com que ja no hi ha marxa enrere. Un cop tu entens que les coses ja no són com ens havien ensenyat i les pots veure, les pots experimentar, és impossible que puguis tornar a la mateixa via, a la manera de viure que tenies abans, perquè et canvia.
0: Sense fer spoilers, explica'ns una mica de què es tracta aquest Ellos del títol, no? Perquè hem dit que la novel·la planteja preguntes sobre la consciència, l'univers, la possibilitat de que no haguem estat mai sols en aquest univers, i Ellos, justament, parla una mica d'això. I si veiem la foto de la portada, veiem a tres persones enmig d'un camp de blat, com una línia, com si algú els estigués abduint des de dalt. Això també va una mica de que no estem sols aquí, eh?
9: Sí, de fet, la novel·la es centra molt en el tema de la possibilitat real d'altres entitats i d'altres dimensions i d'altres intel·ligències que possiblement no és que estiguin arribant ara, és que fa molts anys, fa mil·lennis que estan aquí, entre nosaltres. Llavors, el que és una aventura, la novel·la és una aventura de principi a fi, és molt emocional, també és una història d'amor, però no a l'ús, com jo les he fet sovint, que les meves novel·les romàntiques, en tots aquests 90 llibres publicats, són molt més explícites, però aquest no, aquest he volgut que sigui molt més com per tots els públics, no? Perquè puguin llegir-ho tots. I bueno, doncs és això, és una experiència de contacte real. La informació i la documentació que hi ha estan molt, molt informades, són arxius desclassificats reals de tots els arxius que s'han desclassificat aquest any i que s'aniran desclassificant al llarg de l'any perquè hi ha molta informació sobre això. I bueno, al final l'únic que proposa és que si no creus en aquestes coses i no comences a obrir la ment i entens que moltes de les coses que saps, doncs les saps perquè te les han explicat, però no perquè siguin veritat. Si no creus en això, al final és perquè no vols, perquè hi ha proves, hi ha molta informació, hi ha molts arxius desclassificats, hi ha arxius visuals, hi ha fotografies, hi ha experiències de milions de persones. Al final, si tu mateix no et fas una pregunta i dius i si potser és veritat, doncs mai podràs viure la realitat realment com és. I aquesta és la pregunta del llibre, al final. A partir d'aquesta història, d'aquesta aventura de la Delta i dels seus companys i dels seus amics, doncs comença a donar-se compte de tot el que envolta aquesta realitat, ja siguin naus, ovnis, avistaments, orbs i tot el que, a més, hi ha darrere d'aquesta ocultació de tota aquesta informació.
0: Ara ho deies, Helena, més de 90 novel·les publicades, has fet moltíssimes sagues, Van Iramos i Mazmorras, la trilogia del Foc Sagrat... Sí. Ara, però, li dones una volta, no?, a tot el que havies fet. Deies que havies parlat també més d'amor, novel·les més romàntiques... No sé què és el que t'ha fet com a escriptora fer un gir també cap a la ciència-ficció.
9: Mira, en realitat, tots els meus llibres, tots tenen informació d'aquest tipus. El que passa és que jo sempre l'he encaminat a novel·les romàntiques perquè m'interessava que aquest tipus de lector, que a més és el gènere més llegit en tot el món, pogués introduir-se a través d'aquests temes, doncs, amb històries com les meves. O sigui, les meves històries al final han sigut novel·les que activen una miqueta la consciència i la curiositat dels lectors. No solament són històries d'amor i de sexe. De fet, el sexe és un 5% solament en els meus llibres. Però, bueno, són històries d'amor. Llavors, el que he fet amb aquest no és tan diferent a tot el que he estat explicant, perquè sempre he explicat moltes coses d'aquests temes, ja sigui a la saga Vanir, ja sigui a Sirens, ja sigui a Sananda, a l'Orden de Caín... Tots els meus llibres, tots tenen aquest tipus de temes. El que passa és que amb ells l'he centrat molt més en un tipus d'història que sigui molt més accessible, ja no solament per al de gènere romàntic, sinó per tots. Perquè sigui molt més accessible per tothom. Però això no vol dir que no tingui amor. Sí, té una història d'amor. I aquest és un primer llibre. Però, bueno, tot i així, és un llibre diferent, sobretot perquè està molt, molt, molt documentat i el que he fet ha sigut un resum general de tota la informació que jo ja tinc de tots aquests anys d'experiència.
0: Si fem un cop d'ull al llibre per sobre, si el trobem a una llibreria i a vegades el fullegem, ens podem trobar unes il·lustracions fantàstiques, Lena. Sí. Són precioses, són unes il·lustracions sí. en blanc i negre, com si sí. fossin directament fetes a llapis. D'on sí. surten aquestes il·lustracions?
9: Moltes gràcies. Bueno, hi ha algunes il·lustracions que estan fetes amb disseny, amb Photoshop, inclòs amb IA, que són sobretot les més infogràfiques, i hi ha unes altres que estan fetes a mà, amb gent que sap dibuixar i que ens ajuden a que els llibres siguin molt més visuals per tothom. I a més, jo sempre, en tots els meus últims llibres, sempre m'ha agradat molt treballar amb il·lustracions, amb il·lustradors, perquè, de fet, tota la meva saga Vanir ha estat totes les noves portades generades gràcies a una gran il·lustradora que ha fet aquestes portades. I jo sempre he treballat molt amb il·lustracions perquè m'encanta el món visual. I he fet el mateix aquí amb ells, perquè volia que la gent s'identifiqués amb les imatges i pogués informar-se de tot una miqueta amb aquest món visual, també.
0: Els teus lectors són molt fidels i també són molt actius a les xarxes, no? Et fan arribar comentaris, et diuen el que pensen, tu també interactues amb ells a través de les xarxes. No sé si això et condiciona d'alguna manera a l'hora d'escriure o també et fa pensar més o tenir aquesta relació contínua amb els lectors. Si també et fa repensar-te algunes històries o pensar el que els agradaria amb ells. O no sé si et fan peticions.
9: No, jo he arribat al punt en el que penso que al final el que a mi em ve que he de contar és justament el que he d'explicar. El que passa és que ho faré d'una manera en el que sé que als meus lectors els agrada el meu estil i els agrada la meva manera de contar històries. Llavors no penso mai en si els agradarà el que estic escrivint o si m'he de sentir condicionada per escriure segons quines escenes, simplement per si són acceptades o no. No ho faig, això. Al final em deixo anar i jo flueixo molt i que sigui el que hagi de ser. Al cap i a la fi és la meva manera de contar històries i porto fent això molts anys i jo crec que ja aquesta simbiosi entre ells i jo ja està feta.
0: En un moment on la intel·ligència artificial està a l'ordre del dia, on hi ha molts joves que no poden mantenir l'atenció més de ja gairebé un minut en una sola cosa, on a vegades ens quedem pensant hores en aquest scroll infinit, passant vídeos on a vegades no aprens res i veus que t'ha passat la tarda, no? I que t'has quedat allà atrapat. Com és d'important trobar un llibre com aquest i com molts teus que t'enganxi? Perquè és que estem parlant de més de 400 pàgines. I clar, això no és fàcil, però tot i així encara hi ha molta gent que prefereix apostar pel paper, prefereix apostar per sí. aquestes històries i passar-se una tarda llegint, sobretot ara a les vacances, no? També ve de gust, això també ho notes.
9: Sí, sí, sí, de fet, a veure, clar, és que estem en un moment que és una mica perillós ja, perquè és el que tu dius, o sigui, la gent ja perd l'atenció, ja no solament els joves, a tothom, perd l'atenció de seguida. De fet, hi ha molta gent que ja no és capaç de veure una sèrie centrada en la sèrie de televisió. Simplement la veu mirant el mòbil i escrolejant. És a dir, que l'atenció s'està perdent molt, perquè la gent busca molta dopamina. I amb els mòbils la té de seguida. Els meus llibres el que fan és crear dopamina, però d'una altra manera. Llavors, si connecta realment la història amb el lector, jo sé que no deixaran el llibre, perquè a més per llegir un llibre dels meus tens que estar concentrat, perquè hi ha informació i no és una història d'aquestes de no, és per passar l'estona i no, sempre hi ha molta informació i sempre hi ha coses que jo les poso com si fossin ganxo perquè no perdi l'atenció a la història. I amb ells pues, passa això. De fet, jo sempre ho he intentat en tots els meus llibres, per això també connecto amb gent de totes les edats, no solament amb els joves, sinó també amb gent molt més gran i gent ja adulta que els agrada una bona història. I això és el que sempre he intentat fer, però entenc que cada vegada més és complicat de competir amb totes aquestes ja tecnologies que el que estan fent és atontar-nos a tots. Però bueno, al cap i a la fi sempre confies en que hi ha gent que llegirà i que no es perdrà tant.
0: deies que cal estar concentrat per tenir una novel·la teva a les mans, no per llegir una novel·la teva. A més, també tenen protagonistes femenines que són molt fortes i que reivindiquen el seu paper. Ho fas de manera conscient, no?, reivindicar aquests determinats valors, perquè també saps que hi ha persones molt joves que llegeixen les teves novel·les i que és important que els arribin aquests valors a través de la lectura.
9: Sí, potser ja no és de manera conscient. Jo crec que ja és una part de l'essència meva, i en tots els meus personatges femenins doncs sempre he intentat donar-los aquesta força, no? I tot i que són totes molt diferents les unes de les altres a nivell psicològic, però sí donar-los força i autoestima i resiliència i noies que siguin sobretot empàtiques i assertives. Bueno, totes aquestes qualitats crec que són molt importants per ser ja no dones fortes, sinó persones fortes i que tinguin doncs coherència amb la seva manera de sentir i de tractar els demés. I això és el que he volgut fer sempre amb les meves noies dels llibres, que realment la gent que llegeixi les històries s'identifiquin d'alguna manera amb unes o amb unes altres. I si ho poden fer, doncs és molt bona senyal, perquè s'identifiquen amb noies amb un caràcter ja molt fet i amb molta personalitat i amb molta educació també.
0: Ara deies que aquest Ellos és un llibre molt documentat, que té arxius desclassificats, i que per tant entenc que has hagut de fer una feina molt, molt forta i molt treballada de documentació, no? Més o menys quan tardes a fer aquesta documentació i a escriure un llibre? Perquè clar, estem parlant de més de 90 novel·les, però que això pot tardar anys a escriure's, des de que es comença a escriure fins que és publicat.
9: Clar, o sigui, mira, pensa que jo porto ja 15 anys escrivint, i en aquests 15... he escrit 90 novel·les. Per mi no és tant el fet de trigar en escriure, perquè per sort jo sóc una persona que de sempre, des que vaig començar, m'organitzo molt ràpid i flueixo molt i tinc facilitat per poder escriure històries, ja siguin molt llargues, amb rapidesa, diguéssim, més de la normal. Però sí que és veritat que el que he intentat fer és, bueno, doncs documentar-me amb totes... La documentació d'aquest llibre no és solament d'aquest any, és documentació que tinc jo des de fa molts anys. I ara, doncs, el que he fet ha sigut unir-la tota gràcies a aquesta informació des de gener, que ha començat dels arxius desclassificats, i des de finals de l'any passat, que han fet que tot cobri molt de sentit en tot el que jo ja sé i en tota la informació que ja tinc, doncs per poder després escriure un llibre. Però per sort, bueno, doncs aquest llibre jo el tinc escrit des de ja fa mesos, i va sortir justament el dia de la pel·lícula de Spielberg, el 12 de juny, que a més va coincidir amb aquesta data. Ostres. Però bueno, ja no és tant el que trigo en escriure una novel·la, sinó el que potser trigo a nivell de moltes hores d'intensitat en recopilar informació i documentació.
0: La novel·la també juga amb aquesta pregunta, ho hem dit, no?, que la humanitat s'ha fet, si estem sols a l'univers o no, però també espiritualitat, ciència, freqüències... D'on surt aquest interès? Sempre havies tingut un interès per aquests temes?
9: Sí, des de sempre. Jo des de petita m'he fet moltes preguntes. He tingut somnis molt, molt, molt estranys, molt vius, des de ben petiteta, i al final això va amb la curiositat de cadascú, no? I jo he tingut molta aquesta apertura a altres nivells de consciència, a altres mons, a altres realitats, a altres entitats, i al final el que això fa és que doncs, durant tota la teva vida tu estiguis informada i estiguis estudiant totes aquestes coses, ja sigui a nivell de meditació, a nivell d'informació de freqüències, d'espiritualitat, d'arxius classificats, de totes aquestes coses que tenim a la mà per poder buscar informació i per poder llegir altres coses que no te les solen posar per als medis convencionals. Llavors, jo he sigut més d'aquestes persones interessades en aquests temes, que sempre he estat molt amb els peus al terra, però sempre mirant una miqueta les estrelles. I el que he fet ha sigut pues, informar-me i, en la mesura del possible, viure experiències que confirmin tot el que jo escric. I és el que he fet sempre, informar-me i viure d'aquesta manera, sabent que que sí, que som una realitat densa, que s'ha d'estar aquí, que s'ha de viure, que s'ha de vincular, que s'ha d'interactuar, però que s'ha de ser més conscient del que som i de qui som.
0: T'has informat, ara ho deies, a través de documentació de paper, a través d'arxius, però no sé si has parlat també amb científics, amb investigadors, amb especialistes, per acabar de documentar tot això.
9: Sí, de fet, el que he fet ha sigut... jo ja des de fa molt temps, pensa que he tingut experiències dintre del que són aquests àmbits i conec a ufòlegs molt, molt importants, com pot ser en Sixto Patwells, que d'ell doncs, he après molt i he tingut molta informació. I clar, al final doncs, fas viatges per experimentar segons quines coses, per entendre millor la història de la nostra civilització, per veure coses que no pots veure estant tancat en una habitació. I amb persones com en Sixto, per exemple, doncs, he après molt d'ufologia i d'aquestes altres realitats. I al final, després, el que fas també és llegir molt, informar-te molt i estar amb gent que sap de física quàntica, amb gent que sap d'energia lliure, amb gent que també pot confirmar totes aquestes coses que jo explico al llibre.
0: Els lectors diuen que les teves novel·les tenen moltes capes de lectura, que no et quedes amb una sola cosa. Què és el que t'agradaria que s'endugués al lector quan acabi de llegir ells?
9: Doncs el que vull és que pensin una pregunta. Primer, que entenguin que potser l'única manera de veure altres dimensions i de contactar amb altres entitats és saber realment qui som. I per saber qui som, ens hem d'anar cap a dintre i ens hem de començar a treballar a nivell personal per trencar màscares i per trencar falses identitats que tenim portant...

0: que surt a la muntanya per veure llums i dius, hòstia, vols veure llums, vols veure naus al cel, com hi ha molta gent que són tota aquesta gent que va a, veure, a buscar avistaments, no? I dius, per què vols veure llums? Si vols fer una foto a una llum, què guanyes amb això? Dir que has vist una llum, si potser no es defineix bé exactament què és. Potser si vols un contacte és molt més important buscar informació i tenir potser un contacte d'una altra manera, a nivell de descarregar-te informació, de saber qui som nosaltres, qui són ells, i no buscar solament llums.
1: I tant. Doncs Ellos, aquest llibre que hem pogut descobrir una mica més sense fer spoilers amb la seva autora, amb l'Helena Valenti, que jo crec que és una molt bona opció de lectura per aquest estiu i per tot l'any, però és que a més l'Helena té més de 90 novel·les, que si Ellos no us ha acabat de convèncer, segur que Amos i Mazmorres és molt possible que ho faci, la saga Banner i la trilogia del Foc Sagrat i moltes altres que segurament que sí que us encaixaran i que us agradaran, perquè com diem, els llibres de l'Helena no són simples, sinó que tenen moltes capes de lectura, però que enganxen i també generen dopamina, com ha dit ella, no només les xarxes socials. Helena, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies, gràcies a tu, moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, adéu.
1: I tot seguit, d'aquí uns minuts, parlarem amb la nostra col·laboradora, amb la Judit González, que ens parlarà de tecnologia, de tendència. Segur que aprendrem moltes coses amb ella. Ara ho farem. Abans, però, un moment per la música. Escoltem Coldplay i aquest My Universe, que té molt a veure amb el llibre del que acabem de parlar ara.

0: Les 10 i 31 minuts, ho hem avançat, eh? Ara fa res, fa uns instants. Ara, tot seguit, parlarem amb la Judit González. Ella és col·laboradora d'aquest programa, la sentireu a l'estiu, pràcticament tots els dimarts, i parlarem de tecnologia i de tendències. Judit, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs? Molt bé.
1: Doncs molt bé, ja a punt de començar la
0: Teníem post. Moltes ganes de sentir-te, d'escoltar-te. Mira, tot just ara, aquí fora de l'estudi, hi havia el Pere Boigues, director i presentador del Digue-li Ciència, i exdirector també de Ràdio 4, i em deia, escolta, has fet molt bon fitxatge, eh? La Judit, jo la conec i ella t'explicarà coses molt interessants.
1: Em coneix bé, sí, va ser el meu profe.
0: Ostres,
1: a la uni.
0: Sí. El Pere fa molta formació a la universitat. Perquè jo dic que ens parlaràs de tecnologia, de tendències. Explica'ns com anirà això. Què ens portaràs cada setmana, una mica?
1: Doncs parlarem una mica d'actualitat i de les tendències de tecnologia, no? Que tenim ara. O sigui, estem en un moment de la vida que estem totalment connectats. I també és important parlar-hi ara, no, de l'ús que fem de la tecnologia a l'estiu, si ens ajuda a desconnectar, si no, i de quina manera també a vegades ens podem desintoxicar una mica, no? Que ja va bé, i connectar més també amb les persones que tenim al voltant.
0: Totalment. Ara parlàvem d'un llibre, no?, d'aquest Ellos, de l'Helena Valenti, que és un llibre de 400 pàgines, i l'Helena deia, ostres, hi ha joves que és molt complicat que mantinguin l'atenció un minut, no? I de tot això també en parlarem, d'aquesta falta d'atenció dels joves. D'això també en saps, també n'has escrit, d'això.
1: Sí, és que al final és difícil, no? Amb la tecnologia. Amb la tecnologia estem com molt acostumats a tenir com aquests inputs, no?, que al final quan t'asseus amb un llibre o amb qualsevol cosa, no pots prestar atenció perquè necessites estímuls constants i és complicat.
0: A la Judit ja l'heu sentit al Matí de Ràdio 4, a l'edició que es fa durant tot l'any amb el Xavi Freixas, i aquí a l'estiu també la tindrem cada setmana. Avui, Judit, ens parles d'una tendència que jo no en tenia ni idea, i mira, si t'ho dic clarament, que l'he pronunciat malament al principi del programa, i el Gorka Delgado, el nostre tècnic de so, m'ha dit, no, Maria, no es diu així, no es diu Irox, perquè jo ho he catalanitzat, es diu Hyrox. Què és això?
1: Sí, al final és un esport, no, que ara s'ha posat de moda, bueno, és una competició, no? I estem veient que moltes persones estan començant a apuntar-se a aquesta competició, i cal preguntar-se si tothom la pot fer.
0: O sigui, és un esport que s'ha convertit en tendència, no? Una cosa que fa anys no passava així, sinó que són persones que no només entrenen, sinó que també ho expliquen a les xarxes.
1: No, o sigui, al final...
0: És que ja veus que vaig molt perduda, eh?
1: Sí.
0: Explica'm-ho.
1: O sigui, jo volia parlar del concepte aquest de compartir a les xarxes socials, no? El fet de fer esport i com pot arribar a motivar a les persones, no? Mm-hmm. Per moltes persones els hi pot arribar a motivar, però per d'altres es converteix en una pressió social, no? Mm-hmm. Llavors, el primer punt que cal destacar, no, d'aquí és que ara l'esport, no, sempre havia sigut com... Bueno, una manera d'un hàbit, no? un canvi de vida, però ara les persones han començat a compartir-ho molt a les xarxes, i això a moltes persones els hi inspira, i a d'altres els hi crea com aquesta pressió de dir, uau, si tothom està practicant, no, esport, m'hauria de posar jo també.
0: I això és postureig, és el típic postureig de sempre?
1: Doncs aquesta pregunta és la que em vaig fer, no? I ho vaig decidir parlar amb una psicòloga i sociòloga perquè m'expliqués una mica aquest concepte, no? Llavors em va dir que no necessàriament, vale? Que al final està canviant la manera de la que practiquem esport. Abans, potser, de fet em va dir una frase que em va agradar molt, que era com, la medalla es penjava a casa i ensenyaves als teus amics... Però ara el que fas és penjar una foto a Instagram.
0: Ostres.
1: Llavors ho estàs com... Estem mantenint l'esport d'una altra manera.
0: O sigui, ha canviat la manera de celebrar-ho, d'ensenyar-ho, no?
1: Exacte. O sigui, al final el concepte acaba sent una mica el mateix. fa uns anys, quan no hi havia doncs, tanta xarxa social, potser si això, si guanyaves una medalla, l'ensenyaves als teus amics i ja està, no? Uh-huh. Però ara, en aquest món tan connectat amb la tecnologia, no? Doncs pengem una foto a Instagram.
0: I pot ser també que et sentis orgullós, no? No només és de postureig, no?
1: Exacte, sí. Al final és el que deia, no? La psicòloga, que si has estat preparant, per exemple, una cursa, ara és molt típic, no?, lo de les curses dels 10 quilòmetres, que ho està fent molta gent, és normal que ho vulguis compartir. De fet, jo he de dir que ho he fet, m'he sumat a la moda.
0: Però això el que fa també és que molta gent cregui que poder pot fer coses que no pot fer, perquè ara, justament amb aquesta tendència que m'expliques, no em ve el cap, doncs aquest cap de setmana tenim l'event més gran de boxa de creadors de contingut del món, que és la Velada de l'Año, que l'organitza l'Ibai Llanos, no? Això són joves que es preparen per un combat de boxa a un nivell bastant elevat, és amateur, però sí que és un nivell elevat, i que ho fan durant molts mesos, no? Joves creadors de contingut que deixen de banda doncs, la seva feina que puguin tenir en aquell moment com a creadors de contingut i es dediquen a això, no? I això és una mica el màxim exponent, no?, d'ensenyar com fas esport a les xarxes.
1: Sí, al final, bueno, també hem de dir que això és un cas diferent perquè al final són persones que poden dedicar com tot el teu temps a preparar aquella competició, no? Que dediquen, bueno, ho hem vist, per exemple, a la Clers, que és una de les creadores de contingut, no? Que està fent això i ensenya els vídeos, dedica tot el seu dia a preparar aquesta competició. Però, no sé, cal ressaltar una mica, no?, que al final en aquestes competicions, a les normals, no?, per exemple, a la cursa que et deia, dels 10 quilòmetres, no?, hi ha molta gent que s'apunta i que realment no està preparada, perquè ho parles amb els amics, no?, que diuen vinga, mira, és que d'aquí 2 mesos tinc una cursa de 10 quilòmetres, i tu dius, ai, doncs jo també.
0: Clar.
1: Vale, ojo aquí, perquè potser, no?, si no t'has preparat o si és la primera vegada que estàs fent esport a la teva vida, doncs potser s'ha de mirar una mica, perquè és una mica el perill, no?, de voler compartir-ho a xarxes, penjar una foto, que pot ser, o sigui, pot ser perillós al final.
0: O sigui, et fa pensar que, com que ho veus de tanta gent, tu també potser pots fer-ho i poder a vegades no estem preparats físicament, no?
1: Exacte. O sigui, aquí això cal destacar que es necessita una preparació. O sigui, no és tant com dir vull fer una cursa i ja està, perquè és veritat que veiem doncs, a molts creadors de contingut, no? Penjant vídeos, fent aquestes competicions i dius, vale, jo també ho faré. Bueno, és que aquestes persones es porten preparant molt de temps.
0: Exacte. Sí. I el problema llavors no és tant compartir-ho, sinó quan molta gent et reconeix tot el que fas i t'endús més aquest reconeixement que no pas a l'haver fet esport, que això també passa, no?
1: Sí, jo crec que passa moltíssim, no? Que al final penges la foto esperant tenir 100 likes i després no els tens i dius, buah, i aquesta cursa no...
0: Per què l'he fet, no?
1: Sí, per què l'he fet, no? Al final no l'ha vist ningú, no? O sigui, no té sentit. O sigui, està bé que voler penjar una foto t'inspiri, no?, i tinguis ganes, però al final hem de tenir una mica de sentit comú.
0: I l'altra cara de tot això és que les xarxes també fan que molta gent comenci a fer esport, també fan aquests hàbits saludables. Justament amb la velada hi ha molta gent, o l'Ibai mateix, l'Ibai Llanos, ha fet que molta gent hagi tingut un canvi físic. Ell ho ha dit, que ell doncs, tenia obesitat, tenia un pes molt elevat i que va millorar els seus hàbits físics, nutricionals, i que a partir d'això molta gent li ha inspirat, li han enviat missatges a l'Ibai dient li m'ha inspirat aquest canvi físic i jo també ho he fet. Això també ajuda, no?
1: Sí, jo crec que ajuda molt. Igual que sempre diem que les xarxes tenen coses dolentes, no? També tenen coses molt bones, perquè al final veure persones que fent canvis possibles dius, si aquesta persona ho està fent, per què no puc jo apuntar-me demà i tenir una rutina de gimnàs? Sempre hem de dir que no ens hem de comparar amb els influencers i amb els creadors de contingut, això és molt important, tenen vides molt diferent a les nostres, a una persona que té una jornada laboral de 9 a 5,
0: exacte,
1: que té una vida fora, que ha de quedar amb els seus amics, amb la seva família i practicar esport. O sigui, aquí hem de hem de ser una mica conscients de la vida que portem, no? I això ho sap cadascú.
0: Totalment. Això ho vas parlar també amb una instructora de bar, eh? I amb un creador de contingut, justament, que és el que et van dir.
1: Sí, l'Àlex Boixet, per exemple, em va dir que és un creador de contingut molt famós, no? Que penja coses sobre la vida saludable, hàbits saludables, i al final ell, per exemple, ho comparteix molt, no només per inspirar a altres, sinó que em va dir que és com parlar-li al seu jo del passat, no? Perquè ell va començar a aprendre moltes coses gràcies a veure vídeos a Instagram, fotos a Instagram, i és que ell vol intentar tornar-ho, perquè al final, bueno, compartir tot el que aprenguis, doncs sempre és bo. I la Paula Alcaina també és instructora de barre i em va dir el mateix. Ell al final, mostra que compartir, no?, pot motivar a altres també.
0: I hi ha creadors de contingut, per tant, que no busquen només ensenyar un físic o una marca, sinó també aquests hàbits saludables. Això és molt important. I, per tant, les xarxes també poden motivar. Això és el que estem explicant, que també és molt important.
1: Sí, jo crec que sí. Això sempre es parla moltes vegades. Pensem molt malament, no? I diem, és que ens roben moltes hores, que és veritat,
0: Sí,
1: que,
0: i tant, i tant.
1: Que ho hem de controlar. Però sempre podem treure com la part positiva. I si les saps utilitzar, sempre et poden portar coses bones.
0: Totalment d'acord. I a més, el problema que hi ha en això, però, és que quan, ho deies abans, aquesta inspiració es converteix en una competició o en una comparació, moltes vegades, no? De comparar-se, sobretot, als cossos. Això és molt perillós.
1: Sí, és molt perillós la forma en la que ens prenem tot això. Perquè és veritat que les comparacions són molt complicades i la forma de consumir el contingut hem de ser molt, molt responsables. Que és veritat que ens culpem molt de fer aquestes comparacions, però és que al final ningú ens està educant, no?
0: Exacte.
1: No tenim aquesta educació, només consumim contingut i ja està. Llavors podem fer una crida, no?, també a tenir una mica de consciència i saber comparar-se, però de forma sana. Aquella persona ha fet 10 quilòmetres o aquella persona està anant 5 vegades al gimnàs. Doncs ens preguntem per què aquesta persona està anant 5 vegades al gimnàs, perquè potser ja pot, nosaltres no, i ho adaptarem de la manera que puguem. I amb els cossos passa el mateix. Jo crec que hem de posar més el foc, no?, en nosaltres mateixos i no centrar-nos tant en l'exterior, al final.
0: I aquesta comparació també explica una altra tendència, i és que veiem, ho dèiem abans, que moltes persones s'apunten a competicions molt exigents, aquestes curses tan llargues, a maratons, com poden ser, per exemple, els Aerox, que ens deies abans.
1: Exacte, sí. És que aquesta tendència pot ser molt perillosa. De fet, ho vaig parlar amb els instructors, no?, per exemple, de Hyrox, Pablo Amigo, i em deia que sembla una competició assequible, no?, perquè qualsevol hi pot participar, al final pagues i ja estàs inscrit, però això no vol dir que qualsevol hi pugui competir sense preparació. I el Miguel Ángel Martínez, que és un fisioterapeuta, encara va ser més contundent amb això, no?, i em deia que cada vegada veu a persones que comencen a córrer i al cap de pocs mesos ja volen fer una marató, un Hyrox, simplement perquè els amics, no?, també s'hi han apuntat i semblen com un plan social, però ell deia una frase molt clara que era: falta sentit comú. Falta sentit comú en aquestes competicions, perquè això és molt exigent, aquesta competició. Has de fer força, has de córrer. Jo no sóc una experta, i no em veureu. però sí, has de saber fins on arribes. I si vols de veritat, preparar-ho bé i amb cap.
0: Exacte. Un Aerox, ara ho estàvem buscant, no? És una cursa de fins a 8 quilòmetres i 8 workouts, també, que són, doncs, al final, uns exercicis que, com deia ara la Judit, doncs, tenen força. Per exemple, caminar amb unes peses, 200 metres caminant amb peses a les mans, no? També portar un tipus de peses a l'esquena, agafar una pilota molt pesada i fer unes sentadilles. Tot això, doncs, al final, és tota una cursa fer-se burpees també, que és saltar així, i fer una flexió. Tot això és una cosa molt exigent, que és córrer 8 quilòmetres i a sobre fer aquests exercicis.
1: Clar, i al final ho veiem allà a les xarxes i dius, ah, jo també vull, bueno, però no saps el temps del que disposa aquesta persona o si porta tota la vida fent esport i s'ha de preparar molt bé, perquè al final és que és perillós per la salut.
0: Totalment. I el fisioterapeuta, com deies ara, et deia que moltes vegades la gent s'apunten, no saben, i clar, això pot portar a lesions greus, algunes vegades.
1: Clar,
0: no?
1: Sí, suposo que sí, perquè al final, si, per exemple, és que això és, si no saps ni escalfar i et poses a fer... Bueno, és el perill, no?, d'això que estem parlant tota l'estona, el perill de les xarxes, de... Bueno, hi ha d'haver una diferència entre deixar-te inspirar i deixar-te arrossegar. I això passa amb els creadors de contingut i amb els amics que et diuen vinga, anem a fer una marató i mai hem sortit a córrer, no? Això és complicat.
0: I es parla molt de marató, d'Irox, ara ho deies, d'aquestes curses, Ironmans fins i tot, que jo tinc un amic que va fer un Ironman, però que porta a preparar-se anys per aquest Ironman, que un Ironman al final és una marató, és nedar, és anar amb bicicleta, o sigui, és exagerat, no? I va estar més de 12 hores fent aquesta cursa i es va preparar moltíssim. Però que cal anar amb compte perquè ho veiem a les xarxes i també passa el que deies, de comparar-se i de sentir-se malament, si tu potser no hi pots arribar.
1: Clar, és el que hem dit, perquè al final et compares i potser t'estàs comparant amb una persona que porta una vida totalment diferent a la teva i et sents malament i tu estàs complint amb les teves obligacions, com treballar o amb els teus hobbies, que al final doncs això, quedar amb les persones que estimes, amb els amics, amb la família, i dius uau, és que no arribo a entrenar, no arribo a casa a fer les coses de casa. Clar, és que aquesta comparació és molt, molt perillosa, perquè la culpa que sents per dir, és que jo també vull, però no estic arribant. Doncs no... Normal, no? Que potser no arribis, no passa res.
0: I un dia que no anem al gimnàs tampoc passa res.
1: No, jo penso que no. Jo no soc cap experta del gimnàs, però jo he agafat una mica aquest hàbit. Tinc molta gent al voltant, no?, que és professional. També he parlat amb experts i tal, i jo vaig dir, vale, vull començar a fer la meva rutina al gimnàs, i el primer que em deien, és més important anar, encara que facis poc, que no anar. És més important anar 2 dies que no anar cap. Llavors, si no vas un dia perquè tens vida al final, o per exemple ara, doncs no passa res, sempre ho has de tenir en ment, els hàbits saludables, pots anar al gimnàs, però no has de tenir com aquesta pressió, no?, al final.
0: I també hi ha coses a les xarxes que a vegades també poden ser perilloses, en el sentit, ho dèiem, la comparació també. Però recordo que una d'aquestes influencers que s'està preparant per un d'aquests combats de boxe que veurem aquest cap de setmana, deia, alguns dels capritxos que em compro, no? I es comprava unes torradetes d'aquestes d'arròs i uns iogurts de proteïnes, i molta gent la criticava i li deia, escolta, això no és un capritxo, no? Això és, doncs això fa sentir malament a la gent, i al final un capritxo és menjar-te una hamburguesa un dia, que no vol dir que ens l'haguem de menjar cada dia, però que ens la podem menjar un cap de setmana, o que podem estar també un dia més tranquils, més relaxats, si veiem doncs al final del Mundial amb els amics podem menjar unes patates fregides i no passa res, i això també es criminalitza molt a vegades.
1: Sí, també penso que l'error comença quan tens tant seguit i dius que és un capritxo. Què és un capritxo, al
0: final? Exacte.
1: O sigui, no sé, mira, et ve de gust, vale? Que t'estàs preparant, però és molt perillós, et segueixen nens i nenes més petits, o bueno, no cal que siguin nens petits, no? De qualsevol edat, al final. És aquest, jo crec que és una mica el discurs que hi ha. Què és un capritxo? Bueno, el més important és portar, sempre m'ho diuen, amb els nutricionistes que parlo, una alimentació saludable, hàbits saludables, t'has de moure, però al final un capritxo, bueno, doncs si et ve de gust puntualment alguna cosa, no sé, no passa res, i mostrar-ho d'aquesta manera és que és molt perillós, és molt arriscat.
0: A més, a les xarxes veiem el dia a dia, veiem la medalla, veiem tot el que és bonic, però no veiem potser la lesió que hi ha darrere.
1: Clar.
0: Això també t'ho diuen els experts que
1: Clar,
0: has comentat.
1: Sí, sí, sí. al final, bueno, és que hi ha persones que arriben, que pensen aquesta foto amb la medalla, és el que hem dit, tu vols arribar-hi, no?, també.
0: Exacte.
1: Però aquesta persona potser porta preparant-se molt de temps i no has vist les lesions per les que ha hagut de passar per arribar a aquest punt, no? I no penses, això, vols fer una cursa i fent aquesta preparació, potser et lesiones, surts un dia... Al final, aquesta gent més... que no tenim... estic incluïda perquè no
0: sí,
1: tenim
0: amateurs,
1: experiència.
0: Sí, més amateurs, tan professionals.
1: Ens pot passar. Jo demà puc sortir a córrer i em pot passar qualsevol cosa al peu, no? Un mal gest, perquè no estic acostumada a fer aquest tipus d'esport. Però bueno, al final és normal. Però s'ha de tenir consciència, no?, de la preparació.
0: Per tant, ens ho prenem amb cap. Si volem fer un Aerox d'aquest estil, doncs una cursa, una marató, doncs ens la preparem, però amb consciència, amb experts de nutrició, amb experts en esport, i siguem-ne conscients i no ens deixem arrossegar tant, inspirar sí, però no arrossegar per les xarxes. Judit, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Podem llegir també a La Vanguardia.
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: O sigui, amb tots aquests experts has parlat per fer un article a La Vanguardia,
1: sí,
0: també.
1: Exacte, aquest és un dels últims que vaig publicar, perquè bueno, penso que és superimportant, no?
0: I tant.
1: A més, amb això de la velada, que la
0: totalment
1: tenim també molt propera ja, hem de tenir molta consciència del que fem, no? És ideal, és fantàstic que ens puguem inspirar, però sempre ho dic, amb molt de cap.
0: Totalment. T'escoltem la setmana que ve.
1: I tant.
0: Moltes gràcies per venir, a veure quina tendència ens portes. Haurem de veure què hi haurà la setmana vinent. Nosaltres ara escoltem una mica de música i arribem aquí a les 10:52, aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Escoltem els Catarres, això es diu Diumenge sense drama. Ara tornem.

0: dies que vindran.
1: Les 10 i 55 minuts del matí, ens preparem ja per actualitzar-nos pel butlletí de les 11, però després del butlletí, última hora del matí de Ràdio 4, aquesta edició estiu, Carla.
2: Doncs, home,
1: què tindrem?
2: No m'ho perdria perquè arriba la meva secció preferida d'aquest programa, Maria, que és la màquina del temps.
1: Això, ja els que sou els més cafeteros també de Ràdio 4, segur que ho sabeu, que ens vau escoltar l'any passat. El que fem és agafar la màquina del temps i marxar cap a un estiu d'algun any.
2: Perquè pensem que a l'estiu no passen coses i tot el contrari.
1: Exacte, passen moltes coses i aquí les recordem. Avui marxarem cap a l'estiu de l'any 2003. Què va passar aquell any? Quina música sonava a la ràdio? Què és el que més s'escoltava? Quines pel·lícules es veien? Què és el que es va estrenar? I segurament recordaràs i diràs, ostres, jo estava allà en aquell moment, no? La Carla Villegas tenia un any.
2: Un any.
1: Quina llàstima, però jo en tenia 4, estic, em va, sembla.
2: Igual,
1: eh?
2: Igual.
1: Però el Jordi Vila segur que era una mica segur més gran, que també ens acompanyarà.
2: Explicar molt més, sí.
1: I després estarà aquí amb nosaltres la Clara Massons.
2: Tinc moltes ganes.
1: La Clara també és una de les clàssiques dels matins d'estiu a Ràdio 4. Ella és organitzadora professional.
2: Ui, m'anirà genial.
1: Ens anirà molt bé.
2: Ui,
1: i tarotista.
2: Ui.
1: Sí, també. Ho barreja tot, la Clara.
2: M'encanta.
1: El primer any ens va fer ordre, el segon any ens va fer tarot i avui ens torna a parlar d'ordre. Ens parlarà de com organitzar la cuina.
2: Molt bé.
1: És important, la cuina.
2: És important.
1: Perquè, a més, veiem per Instagram, per TikTok, a les xarxes, tots aquests pots perfectes, ben col·locats, de vidre. Això és irreal. Ara li preguntarem.
2: Que potser no va tan bé com pensem, guardar tot en pots.
1: Exacte. Jo vaig veure l'altre dia una noia que tenia la salsa de soja en un pot de vidre moníssim i que li van sortir fongs a la salsa de soja.
2: És que volem fer tot maco, tot perfecte i
1: poder no
2: després
1: cal.
2: No fa falta.
1: Doncs això li preguntarem a la Clara. No et perdis aquesta última hora del matí de Ràdio 4, edició estiu. Arribem al butlletí informatiu de les 11. Escolta en Quevedo i tornem.

0: Vale.
1: Són les 11.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia, i a aquesta hora declara com a investigat a l'Audiència Nacional l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. En un escrit enviat al jutge, Martínez assegura que Zapatero marcava els passos a seguir en l'operació del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i admet el cobrament d'una comissió de l'1% per la mediació en una ajuda pública de 53 milions d'euros. Mentrestant, a les mañanes de Ràdio Nacional, la vicesecretària del PP, Cuca Gamarra, sosté que aquest escrit assenyala directament al govern espanyol.
3: Y creo que pedir responsabilidades políticas es lo mínimo que se puede pedir ante lo que estamos viviendo. Y hoy, efectivamente, hay una declaración. Pero creo que la clave de esa declaración es que apunta directamente a que en el gobierno ese rescate se produjo porque tuvo que haber influencia. ¿Sobre quién se influyó? Y esta es y todo esto es lo que, al final, esa declaración hoy.
1: En paral·lel, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial decideix avui si arxiva la queixa contra el jutge Juan Carlos Peinado per haver suggerit que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir del país. El promotor de l'acció disciplinària considera que no hi ha cap infracció i també proposa arxivar 4 queixes més presentades contra el magistrat. Fa un mes, l'òrgan de govern del jutge es va obrir diligències per analitzar si Peinado havia incorregut en un possible excés d'autoritat arran d'aquestes declaracions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Barcelona. Els fets han passat poc abans de 3:45 al passeig marítim de la Barceloneta després que la policia rebés un avís per una discussió. En arribar-hi, els agents van identificar un home que estava incomplint una ordre d'allunyament respecte d'una dona present al lloc i el van detenir. Poc després, però, l'home va resultar ferit d'arma blanca per causes que encara s'estan investigant. El sistema d'emergències mèdiques el va traslladar a un hospital on finalment va morir. Ara els Mossos treballen per aclarir els fets i identificar l'autor de l'agressió. I l'incendi de la Mierla continua arrasant al nord de Guadalajara i amenaça empassar Castella i Lleó. El fum ja ha arribat a la província de Sòria i ha obligat a desallotjar la població de Barcones i una residència de gent gran a Retortillo. Ja porta més de 26.000 hectàrees calcinades. L'alcalde de Tienza, Pedro Loranca, entrevistat a Ràdio Nacional, ha definit aquest incendi com a incontrolable.
4: Ni helicòpter, ni agua, ni maquinària. Han hecho los cortafuegos salvajes y tal. Se ha pasado de un sitio a otro porque con el aire pues te la tira a lo mejor a un kilómetro y sale ardiendo lo que, donde caiga la pavisa esta.
1: A l'Aragó, l'incendi que més preocupa a hores d'ara dels tres que hi tenen actius és el de Julve, a Terol, que ja ha cremat almenys 1.100 hectàrees i ha obligat a desallotjar pel fum uns 250 veïns de Molinos. En plan econòmic, les exportacions catalanes continuen a l'alça. Al maig van créixer gairebé un 2% respecte a fa un any i van arribar als 9.000 milions d'euros, la segona millor xifra registrada mai en aquest mes, només superada per la del 2024. El sector químic es manté com el principal motor exportador, tot i haver reduït les vendes. En paral·lel, les importacions es van disparar un 15%, impulsada sobretot per l'augment de les compres de productes energètics, que gairebé es van triplicar. I l'Hospital del Mar demostra que aplicar teràpia psicològica abans de la cirurgia de columna millora la recuperació funcional i redueix l'impacte del dolor postquirúrgic. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
5: Un equip multidisciplinari ha demostrat en pacients operats de columna per patologia lumbar degenerativa que tenien un risc elevat de patir dolor crònic postquirúrgic que treballar abans de la cirurgia amb teràpia d'acceptació i compromís, una intervenció psicològica que les ajuda a relacionar-se d'una manera més flexible amb els seus pensaments, emocions i experiències difícils, promovent l'acceptació i no intentant controlar-les o evitar-les, ha millorat en un 30% factors com la recuperació funcional després de la cirurgia i els nivells de discapacitat incapacitat i en un 20% els nivells de depressió i d'ansietat en comparació amb el tractament habitual basat en el seguiment mèdic i la prescripció de fàrmacs. A més, aquest abordatge pioner a l'Estat també ha demostrat que els seus efectes persisteixen en el temps.
1: I acabem en cultura perquè el Festival Serializados de Barcelona comença a escalfar motors i ja ha anunciat els primers convidats de la 13a edició. Entre els noms destacats hi ha Steven Moffat, creador de Sherlock i exresponsable de Doctor Hook, que assistirà al certamen amb la productora Sue Virtue. El festival tindrà lloc del 19 al 30 d'octubre amb l'estrena d'In Vitro de Marc Rauet i Alejandra Guimarà i commemorarà també els 30 anys de Nissaga de Poder. Doncs així acabem. Tornem amb més notícies al punt de les 12.
2: Ràdio 4. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Ja última hora del matí de Ràdio 4, edició estiu. A aquesta hora ja us acostumareu, cada dia és el moment per agafar la màquina del temps i avui marxarem cap a l'any 2003. Marxarem cap a l'any 2003 i ho farem amb el Jordi Vila. Jordi, bon dia.
6: Bon dia, m'encanta aquesta secció de la màquina del temps.
0: Mira, mira, mira, mira, mira. I amb la Carla Villegas, també.
7: Hola, li he dit el mateix abans de la Maria.
0: Us agrada?
7: Abans de començar l'última hora, m'encanta aquesta secció.
0: L'estiu de l'any 2003 va passar a la història per ser un dels més calorosos mai registrats a Catalunya i a Europa. Clar, hem de dir fins aleshores, perquè segur que ara ja estem batent rècords d'una manera exagerada, no, Carla?
7: I tant. En el 2003 es van registrar temperatures extremes sense precedents. A l'Observatori Fabra de Barcelona es van assolir valors extraordinaris. I altres llocs del sud d'Europa es van fregar els 47 graus. A Barcelona i a la resta de Catalunya va provocar un augment significatiu de la mortalitat, especialment entre la gent gran i les persones vulnerables. L'ambient extremadament sec i calorós va propiciar greus incendis forestals que van cremar milers d'hectàrees arreu del territori català, algo que, com bé deies, Maria, ens sona. Ens
6: sí, que en aquell moment seria excepcional, però, clar, passat els anys, això s'ha convertit en, malauradament, en una cosa diària aquest estiu.
0: Amb el canvi climàtic, ara ja ve una altra onada de calor, que aquests dies en parlarem. El 2003 també va estar marcat a Catalunya per una intensa precampanya que va culminar en les eleccions al Parlament del 16 de novembre, uns comicis que van ser històrics perquè Jordi Pujol, de Convergència i Unió, no es va deixar... no es va presentar després de 23 anys al poder, donant pas a l'era del govern tripartit, el PSC, Esquerra i Iniciativa Catalunya Verds, ja ha estat mesos després, Jordi.
6: Sí, a nivell estatal va ser un estiu marcat pel final de l'etapa de govern de José María Aznar, mentre el país encara patia una forta commoció social pel moviment No a la Guerra d'aquell mateix any.
8: Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos... también que Saddam Hussein tiene armas químicas.
9: Y vuelvo a decir una vez más que la vinculación entre terrorismo y armas de destrucción masiva no forma parte del terreno de la fantasía, sino que es una realidad.
10: Una guerra no puede ser preventiva. La única prevención contra la guerra se llama paz.
6: Aquest que hem escoltat és Pedro Almodóvar, eh? Milers de catalans es van mobilitzar durant la primavera i l'estiu en contra de l'escalada del conflicte a l'Iraq i així ho recorda l'activista per la pau Pilar Massana.
11: L'estat emocional, la il·lusió, la creativitat de molta gent va ser preciosa la manera d'expressar el no a la guerra i sí a la voluntat de pau. Hi havia moltíssima gent que se sentia protagonista d'aquest moviment. Tothom era aturem la guerra i aturem la guerra. El que fèiem era de paraigües d'aquest moviment immens que anàvem molt més enllà que els que ens havien donat la cara, per suposat.
6: En fi, que després d'aquella invasió a l'Iraq no es van trobar mai aquelles armes de destrucció massives, eh? Mm-hmm.
7: Després de les eleccions municipals del maig de l'estiu del 2003, va donar pas a la formació d'un nou Ajuntament de Barcelona amb Joan Clos com a alcalde del PSC.
0: Exacte, i com pel que fa a l'oci i la cultura, l'edició del Festival Grec, que ahir en parlàvem, a l'estiu del 2003 va reunir més de 160.000 espectadors, com destacava també un dels punts de trobada social més importants de l'època.
6: Sí, va ser la 27a edició del Grec sota la direcció de Borja Sitja. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. En aquell Grec del 2003 van passar figures internacionals tan destacades com aquesta que estem escoltant, James Brown, també Jane Birkin, Jude Lemper o Miguel Poveda. El

0: Vámonos, vámonos.
1: Ole,
2: ole,
0: ole.
3: Ai, quina gràcia. Sí, també va destacar el muntatge Cançons d'amor i droga de Pepe Sales i Albert Pla i la presència d'obres internacionals i dansa contemporània en diversos espais de la ciutat. Per ser que recordem que el Grec celebra enguany el seu 50è aniversari. Eh?
1: Sí, sí, 50 anys de Grec, ho explicàvem ahir aquí també. Aquell estiu, el del 2003, estaven acabant de preparar dos dels grans musicals que s'estrenarien aquella tardor a Madrid i que revolucionarien el panorama teatral a tot l'estat espanyol. Jordi, quins eren?
3: Sí, el primer d'aquests musicals, Cabaret, que s'estrenaria el 15 d'octubre del 2003 al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, es va convertir en un dels fenòmens teatrals de la temporada.
4: Y ahora presentamos a las chicas del Cabaret. ¡Ahora sí! ¡Gracias!

0: La producció va adaptar de forma magistral el revival de Broadway i va transformar per complet aquell teatre de Madrid en el Kit Kat Club berlinès dels anys 30. Per cert, que trigaríem uns quants anys en veure cabaret aquí a casa nostra. Va ser el 16 de setembre del 2017, en aquest cas protagonitzat per Ivan Lavanda i l'Helena Gadel.
1: Com ens agraden els musicals, eh? A mi m'encanten els musicals. En parlàvem d'aquest cabaret a Madrid, al Teatre del 2003, però hi havia un altre musical important a Madrid, Carla, que estava a punt d'eclosionar l'estiu del 2003.
2: I la productora Stage Entertainment va enllestir durant els mesos de l'estiu del 2003 Cats, la gran estrena del clàssic d'Andrew... Com es pronuncia
1: Andrew això? Lloyd, no? Andrew Lloyd
2: Webber, al Teatre Lope de Vega de Madrid, que va iniciar funcions just en acabar les vacances estivals.
1: Jo que sóc de musicals i Jordi, tu que ets de teatre,
0: sí.
1: Això
0: ens agrada. Mira que Cats no l'he vist, eh?
1: No?
0: Sé que és un dels clàssics que quan
1: sí.
0: Molta gent va fer un viatge a Londres, no, doncs va veure Cats, no? Que em sembla que és una de les obres que sempre està en cartellera.
1: Sí, sí, si no
0: m'equivoco.
1: I Els Miserables, també.
0: I Els Miserables,
1: també. No? Són típiques. Jo a Londres he vist Mamma Mia, he vist Chorus Line, Wicked, Aladdin...
0: Déu-n'hi-do.
1: A Londres, estic parlant, i Frozen. He vist a Londres. Que m'agraden molt els musicals. Llavors, sempre que vaig a Londres intento fer un musical. Vaig anar a Broadway i em vaig penedir molt de no anar-ne a veure cap. Vaig triar altres activitats que finalment, per coses de la vida, no vaig acabar fent. Però sí, jo crec que hi ha molta gent que viatja només per veure musicals. No?
0: Jo recordo, el meu primer musical va ser La botiga
1: dels horrors.
0: La botiga dels horrors, sí. Jo faria, doncs, ja tindria uns 16-17 anys i em va impactar molt. Per cert, i tinc pendent anar a Madrid a veure El rei lleó.
2: Jo he anat a Madrid també, a veure El rei lleó, he vist també Mamma Mia a Madrid i vaig veure Los chicos del coro.
1: Doncs si vas veure Mamma Mia a Madrid aquesta última vegada, possiblement vas veure un dels meus amics i companys de dansa, que és l'Òscar Muñoz, que estava fent Mamma Mia fins ara, i tot just ara estan amb la Júlia Saura fent Wicked.
0: Mm-hmm.
1: I d'aquí uns mesos estrenen un altre musical que no sé si es pot dir encara públicament, però que intentarem convidar-los, perquè com que jo m'he dedicat al món de la dansa, no professionalment, perquè vaig tirar el camí del periodisme, però sí que... tinc companys, doncs, que s'hi dediquen i que ens fa molta il·lusió.
0: Parlem... Si haguessis tirat pel camí de la dansa, ho haguessis fet molt bé,
1: no,
0: però
1: ho sé,
0: escolta,
1: no ho
0: també ho fas molt bé també davant d'un micro.
1: No ho sé.
0: Maria García Coll...
1: Esperem que sí, jo crec que sí, però vaig triar aquest camí que crec que a més m'agrada més, la veritat.
0: Bueno, estàs ballant amb les ones.
1: Sí, exacte.
2: Ah, que bonic, Jordi.
1: I a l'estiu del 2003 també sonaven moltes cançons a la ràdio, moltes, la gran majoria eren d'Operación Triunfo. Naixia tot just el reggaeton a Espanya i el pop rock estatal, però és que us en recordeu de la Beth?

0: el Sevilla de producció Gaudín. Cantant aquesta cançó, Gaudín. La Bet va sortir a Operació Triunfo, però va representar Eurovisió a Espanya.
1: Sí, sí, va quedar en vuitè lloc.
2: Escolta,
1: que no està gens malament.
2: Molt bé,
1: no
2: per ser Espanya, mare meva.
1: I d'aquella forma, Bet potenciava la seva carrera musical i es donava a conèixer.
0: I a més, és una cançó, la Bet, que ha dit moltes vegades que no li agradava gens.
1: És
0: ho ha
1: veritat,
0: dit públicament moltíssimes vegades que no li agradava gens aquesta cançó. O sigui,
2: bueno, com va passar una mica amb Lo Malo, també, que era per presentar Eurovisió d'Aitana i Anna Mena, que no...
0: Anna Mena no.
2: Ai, Anna Mena no. Anna... Guerra. Guerra, perdoneu. Que no agradava i després va ser tot un hit.
0: Sí, sí, sí, totalment. No va anar a Eurovisió, hi van anar l'Alfred i la Maia, però sí que va ser tot un hit i la Bet ho ha dit moltes vegades. Però hi ha una altra música que també està d'actualitat, perquè aquest any han tornat, estan fent gira als escenaris.
1: Sí, sí, hi ha estat també un
0: molt
1: retorn
0: criticat.
1: Molt polèmic.
0: Molt,
1: molt polèmic.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Mira, el títol d'aquesta cançó, Puedes contar conmigo, de l'Oreja de Van Gogh.

0: el Jordi que canta.
1: Maria García Coll, que m'han dit,
0: m'han dit
1: que saps imitar molt bé.
0: Ara presentant el programa em fa molta vergonya. Sí? Ho pots recuperar al Xavi Fornia moltes vegades. Jo ells no havia sentit molts cops imitar la Maia Montero, oi? Però ara haig de mantenir una seriositat davant d'aquest programa.
1: En tot cas, això ens dona peu també per recordar una mica la polèmica, no?, que es va reactivar l'octubre del 2024, quan el grup va anunciar la marxa de Leire Martínez després de 17 anys com a vocalista. Tot va començar amb un comunicat oficial de la banda que parlava d'una decisió dura després de no aconseguir acostar diferents maneres de viure al grup. No obstant això, Leire es va desmarcar ràpidament d'aquestes paraules, deixant clar que ella no havia signat el comunicat. Mesos després es va saber que la banda havia proposat un projecte de col·laboració en format duet que incluïa, doncs, el retorn puntual de Maia Montero. Amaia s'hi va oposar i la banda va acabar prioritzant la tornada de la cantant original, Amaia Montero, deixant Leire fora de l'equació. Per cert, que els tons de veu d'elles dues són molt similars.
2: Sí.
1: No?
2: S'assemblen
1: molt, no?
2: Però potser més abans que ara, no?
0: Sí, l'Amaia també li ha canviat molt la veu, també han passat molts anys.
1: És veritat que ara ha estat molt criticada en el retorn perquè, diguem que la veu, diguem, ha anat a pitjor segons alguns crítics, eh?
0: Sí, molta gent ho diu. I que molta gent fins i tot ha arribat a dir que per la nostàlgia no tot s'hi val. És a dir, que tot i que generi molta nostàlgia aquesta tornada, hi ha gent que diu, doncs, escolta, que cantis malament no justifica.
1: I també he escoltat a gent, i he sentit a gent que precisament ha defensat això, que encara que no canti tan bé com aleshores, només per veure el seu retorn, ja val la pena.
2: Per això, la tecla nostàlgica.
0: Exacte, el punt nostàlgic. Aquell estiu del 2003 amb Dime de la Beth i l'Oreja de Van Gogh, jo crec que va ser espectacular, però també pels més romàntics hi havia Àlex Ubago, que també treia cançons.
1: Ostres. Sí, Àlex Ubago.

0: Hem posat nostàlgic.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, si tens un dia una mica xof, no te la posis, eh? No te la posis perquè... Aunque no te pueda ver, ni no.
0: Oi, quines ganes de plorar. Ens fa sempre venir a l'Ex Ubago. A Catalunya, un grup que jo no tenia gaire present, que era Dosminguet, un grup de la Garriga que va triomfar l'estiu del 2003 amb una cançó que es deia La Medicina.

I això sonava a casa nostra, però què sonava a tot arreu del món? Doncs els ritmes urbans, perquè aquell estiu va suposar l'esclat del reggaeton d'importació estatunidenca també i d'importació de tota Amèrica, com per exemple Crazy in Love de Beyoncé.

0: Qui n'ha escoltat aquesta cançó? Qui no l'ha ballada en una disco? És que és una passada, aquesta cançó. Jo la tinc gravada a foc, eh? A foc.
1: És molt de festa, no?
0: Molt de festa.
2: Dani, sí. Marta, no, és que, mira, se'n va el peu sol. Estic aquí ja ballant amb aquesta cançó.
1: I la Beyoncé, que li ha canviat molt també l'estil musical, abans, ara, fa country, la Beyoncé,
0: no? És veritat, l'últim gran hit té un toc de country.
1: Tot el disc.
0: Sí, sí, sí.
1: I sí que és molt de principis dels 2000, aquesta cançó, no? Però què en penseu quan començava a esclatar el reggaeton antic?

0: Fantàstic.
1: En els instituts, al voltant del Dia Internacional de la Dona, sempre es fan anàlisis d'aquestes cançons de reggaeton. Per donar-li la volta i ser conscients dels missatges, no? Perquè ens deixem emportar per la melodia, pels ritmes, que estan molt bé, però quan un posa la lupa i veu les lletres, doncs Déu-n'hi duret, eh?
0: Sí. I encara, vull dir, han passat molts anys des del 2003, han passat més de 20 anys, però sí que és veritat que encara avui en dia hi ha lletres que són una mica complicades de sentir, eh? Que no...
1: I sona molt, molt antic, això, aquest reggaeton? Ja és una miqueta...
2: Sí, però encara continua sonant.
0: És reggaeton clàssic.
2: O sigui, aquest sempre t'anima.
0: No dic que soni... O sigui, no vull dir que no m'animi, vull dir que sí que és... Quan es parla de reggaeton antic, dels primers reggaetons, es parla de Don Omar, es parla de Daddy Yankee, i es parla d'aquesta gent que són els pares del reggaeton, no? Una mica els que ens els van portar aquí a casa nostra. Igual que si parlem d'electrolatino, hem de parlar de Juan Magán, que va ser el rei d'electrolatino aquí a casa nostra. I parlem de pel·lícules, perquè segur que sabeu de quina pel·li es tracta.

0: L'estiu del 2003, què s'estrenava, Jordi?
1: Pirates al Carib i la maledicció de la perla negra.
0: Wow.
1: Bé, sí, mireu, l'inici d'una saga d'èxit capitanejada per Jack Sparrow, o el que és el mateix, Johnny Depp. Mira, quan
0: Johnny
1: estava
0: fent... Depp. Es diu Depp.
1: Depp. Perdoneu, eh?
2: No, no.
1: És que, mira, em poso a parlar de pirates i la veritat és que... Que soni la música, sisplau, mira. Perquè jo és que em veig aquí amb l'espasa, eh? Sí. Mireu, el nus central del film gira al voltant de la tripulació de la Perla Negra, la qual està condemnada per haver robat un tresor d'or asteca. Aquesta maledicció converteix els pirates en esquelets vivents sota la llum de la lluna, incapaços de sentir cap plaer terrenal com menjar o beure. Per trencar la maledicció, necessiten retornar totes les monedes a l'illa de la mort i oferir un sacrifici de sang de l'hereu de Bootstrap Bill. La maledicció de la Perla Negra és una pel·lícula supercuriosa, eh? Gran interpretació de Johnny Depp, que per aquesta interpretació de Johnny Depp va tenir la nominació a l'Oscar, però per aquesta pel·lícula no li van donar l'Òscar, eh? Li van donar per Suny Tot. Sí, sí.
0: Home, Suny Tot, també, molt bona pel·lícula.
1: Així tot, no tu, tot, eh? Suny Tot.
0: Ve d'un musical.
1: També,
0: Suny
1: també.
0: Sí, molt bo. El barber d'Elm Street, també, que talla caps, oi?
1: I tant. Doncs pues mira, ara que estava fent el guió, l'hauré de tornar a veure... La maledicció de la Perla Negra. És que la banda sonora és que és brutal.
0: No,
1: mira, mira, escolta,
0: fantàstica.
1: Escolta, mira.
0: Jo n'he ballat, aquesta cançó.
1: L'has ballat? Mm. Amb espasa o sense espasa?
0: No, anàvem vestides com de domadores. Era una cosa molt estranya, sí. Com de romanes, anàvem vestides.
1: Ah, sí? Amb barret, no?
0: No portàvem casc ni barret, però sí que portàvem com una espècie d'armadura, com una capa, una cosa estranya. Sí, sí, la vaig arribar a ballar, aquesta cançó, amb un campionat de dansa, amb un campionat d'Espanya. No va arribar més enllà, eh?
1: Doncs mira, gràcies a aquesta banda sonora i a la primera pel·lícula que va ser tot un èxit, s'han fet 4 més. És una saga que ha donat molts èxits. La primera és aquesta, La maledicció de la Perla Negra, després El cofre de l'home mort, després A la fi del món, En marees misterioses i finalment La venjança de Salazar. En fi, sí.
0: Jo crec que n'he vist dues només i les vaig començar fa poc relativament, perquè jo no era molt de pirates, però jo crec que havia d'existir una pel·lícula de pirates com aquesta. O sigui,
1: sí, amb
0: no?
1: un personatge histriònic que de vegades que li agafes carinyo al personatge de Jack Sparrow. És dolent, però tampoc de vegades no és tan dolent.
2: Perquè
1: no?
2: La Penélope Cruz, en quina surt?
1: Sí, surt a la...
0: No, diria
1: que la tercera.
0: No? Sí, diria que la tercera.

0: també s'estrenava, que aquesta també la teniu a Disney Plus, Buscant
1: a
2: Nemo.
1: Primer dia d'escuela, primer dia d'escuela, arriba, arriba, despierta, primer dia d'escuela.
3: No, no quiero ir a la escuela, 5 minutos.
1: Tú no, yo, papá.
3: Ah, sí.
1: Anda, ¿eh? Anda, ya, ya es hora, ya es ¿qué? Hora, vamos a la escuela, vamos a la escuela. Sí, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos.
0: Va sí. Una de les primeres pel·lícules que vaig veure al cinema.
4: Jo crec que també.
0: Mira.
4: També.
5: Sí, doncs jo ja n'havia vist unes quantes. Mireu, és una de les pel·lícules d'animació més reeixides de la història, produïda per Pixar Animation Studios, llançada això l'any 2003. Va guanyar el Premi Oscar a la millor pel·lícula d'animació, ni més ni menys, eh? Sí, sí, sí, sí.
0: I, per qui no ho sàpiga sí. encara, doncs, bàsicament, la història se centra en el Marlin, que és aquest peix pallasso extremadament protector del seu fill, que viu a la barrera de corall d'Austràlia. El seu fill és el Nemo, i té una aleta una mica més petita que l'altra per causa d'un accident quan era encara un ou, quan encara no havia nascut, i anava a fer un spoiler, però bueno, és igual. Va tenir un accident i, com a totes les pel·lícules de Disney, no hi ha mare. El Nemo no té mare.
4: És veritat.
0: Ha hagut aquest accident.
5: És veritat, és
0: com
5: veritat.
0: Totes les pel·lícules de Disney. Un accident amb una barracuda, que encara no me'n recordo. I el seu primer dia d'escola, el Nemo és capturat per un bussejador, acaba a la peixera d'una consulta d'un dentista a Sydney, i el Marlin fa un viatge molt èpic per rescatar-lo i es troba a la Dory, que és un peix cirurgia blau, molt simpàtic, que li perd la memòria, no? Té pèrdues de memòria.
5: Li dona un contrapunt, aquest personatge li dona un contrapunt còmic brutal. Sí, sí, sí, sí.
4: Que després van fer Buscant a Dory, no?
5: És veritat, sí, hi ha una pel·lícula de la Dory. Sí, sí, sí,
0: que
5: sí.
0: La Dory és doblada en castellà d'Espanya per Anabel Alonso, que és fantàstica.
5: Perdó, m'he oblidat de què estàvem parlant ara? De què estàvem parlant?
4: Ui!
0: Què diu ara?
5: Afecta Dory.
0: Sí.
5: Som a Ràdio 4, no? Això és el matí de Ràdio 4.
0: Això és el matí de Ràdio 4, i això estiu recordant...
4: Jordi Vila.
5: Carla Villegas, Maria García.
0: Això, sí, recordant l'estiu de l'any 2003, on l'Anabel Alonso va doblar a la Dory, que és aquest peix fantàstic. Clar, és que es van estrenar pel·lícules meravelloses, l'estiu. Sempre passa això, quan recordem l'estiu d'un any, per això ho fem, no? Ens venen aquestes memòries al cap, i acabarem amb una cançó que es va estrenar el 2003, però que està d'actualitat, que és amb La Oreja de Van Gogh.
6: Un cafè, oh! Con sal.
0: Ja està. Vinga, escoltem la cançó.

0: Encarem ja la recta final del programa del matí de Ràdio 4, edició estiu, d'aquest dimarts 21 de juliol, i ho fem amb algú que, si ens escolteu els estius, ja la coneixeu. Ella és la Clara Massons, és experta en ordre, i tenim el plaer de tenir-la un dia més aquí a l'estudi, ja per tercer any consecutiu. Clara, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, aquest any m'he animat a tornar a fer ordre perquè porto un mètode diferent.
0: Perquè la Clara el primer any ens va parlar d'ordre, el segon any ens va parlar de tarot, perquè també et dediques a aquest món.
1: Sí.
0: I vas dir, al principi vam dir, a veure, què farem, una mica d'energies de tarot, i després vam dir, no, farem ordre al final.
1: Sí, perquè tenia moltes ganes d'explicar-ho. O sigui, el primer any vam explicar una miqueta, això es pot recuperar, mètode Marie Kondo, no? És aquesta guru d'ordre que va vendre més de 4 milions de còpies del seu llibre, i era una aproximació una mica radical a l'ordre, cosa que a mi em va encantar, no? Però no és per tothom.
0: I avui, en aquests espais del matí de Ràdio 4 a l'estiu, farem una mica un ordre per tothom, no?
1: Sí, jo crec que cadascú ha de trobar el seu estil d'endreça. És a dir, hem de trobar el millor de cada mètode, que és el que faig jo, i aplicar-lo segons la teva vida, segons la teva disponibilitat. Jo vaig descobrir la Marie Kondo quan no tenia fills, aleshores tenia molt de temps per endreçar. Però ara mateix, que en tinc dos, doncs potser puc esgarrapar 15 minuts al dia i ja em sembla molt, no?
0: I avui parlarem de... Ai, mare de Déu, perquè és que és un tema... La cuina.
1: Sí?
0: No?
1: És un tema per tu, la cuina?
0: Sí, jo crec que sí. Crec que és difícil, perquè és poder el que més fa servir. La cuina i el lavabo, jo crec que són els llocs que més es fan servir del dia, no? I crec que és complicat, perquè... Per tenir-ho ordenat, tu ens vas explicar, i tots els mètodes d'ordre ho diuen, és no tant ordenar sempre, sinó mantenir les coses ordenades, no? I jo crec que la cuina costa molt de mantenir.
1: Sí, com més coses tens, més costa, perquè...
0: Clar.
1: Hem de saber que cada cosa que tenim, cada objecte, vol el nostre temps, la nostra atenció i un manteniment. Aleshores,
0: clar,
1: simplifica molt més tenir poca cosa i simplificar-nos la cuina. I jo el que proposo avui és que fem un experiment que ens prendrà 15 minuts, més o menys. Que es tracta, només avui o demà, quan ho escolteu, donaré uns exercicis de 15 minuts màxim per cada dia de la setmana. I la setmana que ve tornarem a parlar de la cuina una miqueta, de coses que quedaran, perquè potser una cuina no es fa en 15 minuts, jo crec, perquè tenim moltíssima cosa. I després ja la setmana següent parlarem de l'armari i la roba. Què me'n dius? Clar, ui, clar, és que tu vas dir ui a tot, perquè...
0: És tot difícil per
1: mi. És que acumulem molt. Ho veuràs senzillíssim, ja veuràs.
0: I comencem el dia 1 per al marbre de la cuina.
1: Sí, exacte.
0: Atenció.
1: El que farem és silenciar la cuina. És a dir, preneu-vos-ho com un experiment, ja ho he dit. Buidarem completament el marbre de la cuina. Traurem tot el que hi ha a sobre i ho posarem en una altra habitació, en un altre racó, on puguem, però fora de la vista. Si tenim lleixes també, si tenim coses sobre la campana extractora, també ho traurem tot. Això inclou, doncs, la torradora, paper de cuina, tovallons, el sabó de rentaplats, les esponges, tot. Aleshores, potser la família et dirà, home, però... jo necessito aquestes coses. Sí, tornaran d'aquí un parell o tres de dies. Però veurem exactament què cal tornar a posar i experimentarem el plaer de netejar molt ràpid i tenir un munt de lloc per cuinar. O sigui, és que això és una meravella.
0: Saps què em passa? A mi, i molta gent potser també li passa, que moltes cuines ara, si us feu una reforma o aneu a viure un lloc que més o menys és més nou, les cuines són cuina menjador, són cuina vista, són cuina americana. Llavors, això t'obliga, en el meu cas, a tenir la cuina sempre ordenada. Perquè si no, estic al menjador o ve gent al menjador i et veuen com tens la cuina. I
1: sí,
0: jo crec que això també ajuda, a tenir-ho ordenat.
1: Sí, clar, és que... Per mi la qüestió de l'ordre sempre és una qüestió d'hàbit. És a dir, si ho toques, ho deses. O sigui, tot el que toquis, ho deixes al seu lloc. I aquest és l'hàbit que hem d'acostumar-nos a fer, perquè si no és dedicar tot el dissabte potser endreçar si és que volem. Perquè, a veure, l'altra cosa és que tu has dit, no?, quan ve gent, l'ordre no és obligatori. Tu, tenir la casa endreçada i neta no et fa ni més bona persona ni més amable.
0: Sí.
1: Però si tu vols viure amb aquest ordre perquè t'agrada i et dona plaer, jo us explico com. Però a vegades ho fem també per una pressió social o perquè no sembli, ostres, com està la casa i tal. A mi m'agrada tenir-ho sempre recollit i diuen amb els nens no es pot, i sí que es pot, però és una qüestió d'hàbit. Com més coses tens, més manteniment, més has de recollir i netejar. Per això es tracta avui de reduir.
0: important reduir, sempre ho diem, tenir les coses necessàries. Per això hem fet això de treure tot el que tinguem per allà, esperar-nos uns dies i recuperar només el que és supernecessari per la cuina. Amb la nevera, què fem?
1: Sí, amb la nevera, o sigui, els llibres tenen marge perquè la nostra vista descansi una mica, no? Doncs la nevera li cal el mateix. Si tenim moltes coses a dalt de la nevera, molts imants, tot això ens posa nervioses i ens crea angoixa. El que farem és treure tots els imants, les fotos i tot això, i no cal que ho llencem. Ho podem posar en una bosseta i en una capsa que es diu El temps dirà. O sigui, això que estic explicant no és idea meva, és molt bona idea, però no és idea meva. És idea d'una organitzadora que es diu Dawn Madsen, que si la voleu buscar, té un munt de vídeos a YouTube que es diu The Minimal Mom. I que passa que si els que no parlen anglès us fa mandra, doncs ja us ho explico jo en català, no? Però t'explica que per no haver de prendre decisions dràstiques, que és una mica l'estil de la Marie Kondo, no?, posa-ho en una capsa que és El temps dirà. I al cap d'un temps ho recuperes, i si realment això t'encanta i ho fas servir, doncs ho tornes a posar al seu lloc. I si no, te'n desfàs. Tenim moltes coses a la nevera de recordatoris, no? O uns cupons. A veure, els descomptes...
0: Ai, sí.
1: Els vals de descompte els hem de portar a sobre.
0: Meravellós món dels vals de descompte.
1: Sí, l'has de portar a sobre perquè, si no, quan el necessitis no el tindràs. I després, recordatoris, ho hem de posar a l'agenda. Perquè de què serveix veure allò 40.000 vegades al dia a la nevera? O sigui, jo aposto per una nevera ben relaxant i després a dins... Tenim molts aliments que vam comprar amb tota la bona fe perquè eren saludables o eren exòtics o perquè als nostres fills els hi agradaven, però de sobte ens diuen, no, és que ja no m'agrada això. Com que no t'agrada? Ja s'hi ha comprat un munt perquè t'agradava. Què fem amb això? És que o ho donem a algú que s'ho mengi, busquem algú que s'ho mengi, que potser obert i encetat no ho voldrà, o ens ho mengem nosaltres, o dic una cosa que va contra els meus valors totalment, però si hi ha un dia a la teva vida que has de llençar menjar, es llença.
0: Si està caducat, si ja no està bé, si no ens ho menjarem...
1: No, Maria, si ja no ens ho menjarem, encara que no estigui per caducat, això, dius... Però, vale.
0: Si ja no ens ho menjarem...
1: Vale, perquè em dius, si està caducat... No. Vale, si no ens ho menjarem, exacte.
0: També.
1: També.
0: Clar, clar.
1: Ens posem unes cares tu i jo de pena profunda.
0: Sí,
1: però
0: ens sap molt greu.
1: I a vegades perquè dius, però això va costar 28 euros.
0: O li pots donar a algú que creguis que s'ho pot menjar, que li pot agradar.
1: Sí, això seria l'ideal, o menjar-t'ho tu.
0: Sí.
1: Però, si no, a vegades és que ho guardem perquè no ho podem... No ho podem llançar perquè ens parteix el cor, ho deixarem a la nevera fins que es faci malbé. I ho acabarem llançant. I després, el que farà és que acumula més coses a la nevera i farem compres repetides, no sabem el que tenim i el que fem és allargar el problema.
0: Hi ha moltes tendències a xarxes que a mi m'agrada molt perquè em relaxa molt veure aquests vídeos, d'ordre, d'ordenar, de netejar... Què passa? Que tot ho tenen perfecte, tot ho tenen net, tot ho tenen genial, i les cuines treuen, per exemple, doncs, els envasos on ven el menjar i ho posen en una espècie de tàpers o ho posen en una espècie de pots, o si és salsa de soja, doncs, en un pot que sigui transparent, més bonic. Això sempre perquè hi ha vegades que els aliments estan sellats, estan envasats en un envàs especial perquè, si no, doncs, allà es poden fer malbé en un altre lloc, no? Vaig veure una noia que explicava que havia posat la salsa de soja en un envàs perfecte, superbonic, tal. Doncs li havien sortit fongs en
1: Sí, t'he sentit abans que ho comentàveu això i he pres nota. Els pots requereixen un manteniment. Requereix anar-los a comprar i després mantenir-los i ocupen més lloc. Aleshores, depèn de la prioritat que tu tinguis. Si és una qüestió estètica perquè ho tens tota la vista, doncs ho poses en pots. Després també és més difícil calcular, o sigui, controlar les caducitats.
0: Clar.
1: Amb el pot. I després també fa una cosa que... O sigui, jo sóc a favor de pots en el sentit que queda molt bonic, però a mi no em resulta tan pràctic, perquè no t'hi cap tot en el pot i al final has de tenir un paquetet amb una pinça igualment.
0: Exacte.
1: O sigui, tens una part en el pot i l'altra en el paquetet, al sobret de la pinça, que queda tan lleig. Doncs per tenir-ho dues vegades, digueu directament en el paquetet amb la pinça i jo crec que no passa res. Crec que a vegades exagerem amb l'aparença.
0: I el que tenim dues vegades molt, també són pinces, espàtules, coses molt duplicats, no?
1: Sí, exacte.
0: 10.000 tasses. Ui, jo sóc d'aquestes. M'encanten les tasses. Tinc moltíssimes tasses.
1: Sí, i les vas fent servir o al final sempre les preferides?
0: Les intento fer servir perquè va haver moltes infusions a casa. Llavors, amb les infusions a l'hivern, també algun cafè, també, però més infusions. Llavors les intentem fer servir gaire. Tinc tasses per totes les èpoques de l'any. Tinc una de Nadal, tinc unes tasses... Sí.
1: Clar.
0: em fa sí, gràcia, sí. Les tasses, que és que et dic.
1: Sí, a mi també les trobo molt boniques, també, de record. A vegades hem comprat molt, doncs, la tassa de Cats, no? Mm. O la tassa del fantasma de l'òpera. Això seria per al dia tercer. O sigui, el primer dia hem dit que fem el marbre de la cuina, el segon ens ocupem de la nevera, i, per cert, que la nevera, tot el menjar el tractarem com un armari, tindrà el seu lloc. No, no entaforem el menjar al primer lloc, al primer espai que
0: important,
1: trobem lliure.
0: Important,
1: això. I després, aquests duplicats, doncs, tenim pinces que dius, és que per què les he de llançar si encara estan bé? Doncs si no les dones a algú, doncs les hauràs de llançar. També ens passa una cosa, que a mi també em trenca el cor llançar coses que estan bé, però és que hem sobreconsumit tantíssim que és que no hi ha prou persones al món per reaprofitar tot el que tenim. O sigui, hem de...
0: Important, això, no hi ha prou persones al món per reaprofitar el que tenim.
1: És que hem d'assumir que hem comprat i produït tantíssim que tot el que molta cosa que tenim a casa directament és residu i acabarà sent residu. Mm. Aleshores, es tracta de fustigar-nos perquè llancem unes pinces que estan en bon estat i pensar, ostres, si demà se'm trenquen aquestes, n'he llançat unes que ja estaven bé. És que el canvi de xip l'hem de fer a l'hora de comprar, no? De pensar bé les coses que comprem, que durin prou i no comprar tantíssim, no?
0: Totalment. A més, el que diem, hi ha coses que fan funcions repetides, com també el quart dia, els electrodomèstics. N'hi ha molts que també fan funcions repetides i en tenim moltíssims a vegades.
1: Sí, sí, sí, però escolta, la tassa, quantes tasses creus que hauria de tenir cadascú?
0: A casa, poder una per persona.
1: Sí.
0: Veus? És el que m'imaginava que em diries.
1: Si tu vols poc espai, si tu vols tenir espai i poca cosa, una tassa per persona. I això dius, però... t'obliga a netejar-la cada vegada. Sí, tu la fas servir, neteja la teva tassa i la poses a secar. Mm. I ja està. Jo, a casa meva, en tinc més d'una per persona, perquè a mi no em molesta tenir-ne més d'una per persona, clar. Però no en tinc una gran quantitat. Tampoc no sóc un amant de les tasses com tu. Mm. I com que tinc rentavaixelles, jo sé que compro rentavaixelles cada vespre i ja està. Potser si visqués sola, sí que tindria un plat, una tassa, uns coberts, i un bol i una cullera, i ho netejaria tot cada vegada. Sí, dius, però és que potser ve gent a casa i no tinc res per ells. Ho pots tenir a part, que no sigui en l'ús diari, sinó en un armari que utilitzis menys, pots tenir coses extres per quan convides.
0: Per tant, doncs, una tassa per persona o poc, i si no, coses extra. Ara, com deia, els electrodomèstics.
1: Sí.
0: Funcions repetides, també.
1: Sí.
0: Hi ha molts que no calen.
1: Sí, hi ha molts que no calen. I aleshores els podem treure del mig. Per exemple, la torradora, cal tenir-la al marbre. Jo sé que no és realista treure-la i posar-la cada vegada, però és que a mi em va bé. O sigui, jo només la faig servir al matí. Doncs la resta del dia no cal que estigui allà, després plena de molles, i quan he de netejar el marbre m'estorba. Aleshores, si a vosaltres us dona pau, jo us recomano que la torradora la traieu del mig. I totes aquestes coses que només fa servir un cop a la setmana i que no pesen moltíssim, no cal tenir-les sobre el marbre.
0: Jo, per exemple, tinc una zona que és un office, un desayunador, que li diuen, que tinc allà a la torradora, el bullidor, la cafetera i l'esprimidor. Llavors ja queda allà tot integrat.
1: Sí.
0: Però que ja és especialment per això, no? O sigui, és una zona...
1: Sí, pots fer l'experiment i mira... a veure, jo quan vaig començar aquest experiment, el vaig començar a plena d'arrogància, dient, com que jo sóc tan organitzada, a mi tampoc em servirà,
0: no
1: em servirà gaire. Clar. I ho vaig fer i va ser una pau, o sigui, és que... Era clar que la cuina ressonava una mica. Va entrar el meu marit i diu, la cuina ressona. Dic, sí, és un experiment. Però és que va ser una pau que no he tornat a posar coses que em semblaven essencials, com el paper de cuina o així. Hem fet una mica de pacte, evidentment, no? Però prova-ho i tu dius, és que no em molesta la vista. A veure com et sents quan ho triguis del mig 24, 48 hores i a veure què fas.
0: Acabem amb l'últim dia de la primera setmana a la cuina, que és el tema, els cassons, les paelles i, sobretot, els tàpers. Quanta gent té tàper sense tapa, tapa sense tàper, i això és horrible.
1: Exacte, enganxosos, trencats, aquests, ja saps, tu, Maria, ja no, és una experta en ordre, també.
0: Sí,
1: ja,
0: gairebé.
1: Fora, no? Tot això fora. Mm. Sí, i després també tenim cassons que són pràcticament idèntics, o paelles que
0: són
1: de la mateixa
0: mida. Mira, el tècnic de so acaba de dir, jo tinc la solució, tinc tots els tàpers iguals, i tu has dit, els tàpers idèntics. Doncs
1: sí.
0: Això, s'han de tenir tots els tàpers iguals.
1: Mira, meravellós,
0: de
1: veus?
0: De vidre, amb les mateixes tàpes, com vulguem.
1: Sí, homogenis, és que t'acostumes i ja saps, si cuines una miqueta, quins fas servir. Per exemple, jo, els que faig servir més són els mitjans, no? Ni supergrans, ni els petitíssims, no? Mm-hmm. Aleshores, ja t'acostumes a això, i si són homogenis, queden més endreçats i donen més pau.
0: I els guardem tapats.
1: Sí, si tens prou lloc, els guardes tapats. És més pràctic. Potser no cal tapats segellats del tot, perquè sinó cada vegada has de destapar del tot, però, per exemple, jo a casa amb això no he arribat a un acord, aleshores els tinc apilats, en un cantó tinc totes les tapetes i al costat tinc els tapers apilats. No passa res, no passa res. O sigui, ja quan silencies el marbre, és tan gran el canvi que al final, com tinguis els tapers que fas servir, no et canviarà tant la vida. El canvi gran és el marbre, jo crec.
0: Per tant, ens quedem amb això. Cada objecte que conservem, m'ha agradat molt, ho has dit abans, demana temps, atenció i manteniment.
1: Sí, exacte. Tant... També amb els cassons passa que tens, per exemple, dos cassons idèntics, una miqueta més gran i una miqueta més petit perquè els vas comprar alhora, i fa una mica de nosa de treure i posar perquè hi ha molta cosa i aleshores part una cosa per treure l'altra i... molesta, no ho sabem perquè ho fem cada dia no sé quantes vegades, però ens anem carregant. I per què en tenim dos idèntics? Perquè quan l'altre està brut el fem servir.
0: Saps? Clar, clar, clar.
1: Si ens acostuméssim a netejar-lo cada vegada, no cal tenir tant de tot. Igual que les paelles, no? En tenim potser dues de cada mida, perquè si l'altra està bruta, doncs si ens acostumem a aquest hàbit, que és el secret de l'ordre, que tal com ho faig, netejo... Després no cal que conservi tants duplicats. I a l'hora de treure i posar i de veure l'armari i fins i tot de fer la neteja exhaustiva de la cuina, doncs es simplifica molt més.
0: Hem fet la primera setmana i ens quedem amb la regla de les tres safates per les superfícies. Què és això?
1: Sí, això... mira, passa que tenim una superfície lliure, o sigui a la cuina, a l'entrada... I les superfícies acumulen coses, o sigui, atrauen coses. No és que què faig mal fet, no fas res mal fet. És que les superfícies funcionen
0: quan
1: així.
0: Quan hi ha alguna cosa la deixes allà.
1: Sí, sí. Aleshores, el secret per no... perquè aquest forat negre no s'hi acumulin coses i no es converteixi en un lloc de caos i de mal humor, tindràs tres safates ben etiquetades. Això per començar. Ara jo ja estic més acostumada perquè això ho vaig fer fa molts anys i ja no em calen les tres safates, eh? Però la primera hi posaràs coses que has de solucionar, tipus has de pagar una factura, és un tiquet per tornar una cosa, i tota aquesta gestió que implica, aquesta acció que implica aquesta safata, te l'apuntaràs a l'agenda, perquè només tenir-ho allà a sobre aniràs pensant ai, ho he de fer, ai, ho he de fer, i no trobes mai el moment. Tot el que no està agendat no existeix. El que no està agendat no existeix, tinguem-ho clar. Això. Després, coses que estan allà sobre, per exemple, algun record, alguna coseta que potser sí que la vols fer servir, però no n'estàs segura i no vols prendre la decisió perquè et posa molta pressió haver de decidir-ho, doncs a la caixa del temps dirà.
0: La caixa del temps dirà, m'agrada
1: sí,
0: molt, també.
1: Aquesta,
0: deixem és... allà i si ho trobem a faltar ja,
1: sí,
0: ja ho agafarem.
1: D'aquí un temps ho revisarem. I és una manera de treure'ns pressió amb aquesta cosa de la fatiga de prendre decisions tantes vegades i treure'ns pressió. I després tenim una tercera safata que són coses que no tenen lloc i que s'han quedat allà. Per exemple, un braçalet dels nens, això, un cupó, que no ens el posem a la bossa, perquè també és un súper que no hi anem mai.
0: I això és el que acabarem llançant, molt possiblement.
1: Sí, això ho acabarem llançant. I coses de nens petits, com algun regalet mig trencat que els hi han fet, si no ho reclamen, això ho llancem. El que passa que, per prevenir això, el que és ideal és que cada cosa tingui el seu lloc. És a dir, si tens una pila gastada, o una pila que no saps si està gastada o no està gastada, però està allà, o un cable que no saps si és d'un carregador o què és, sí, troba-hi un lloc i posa-ho al seu lloc. Posa tot el que has de deixar a la deixalleria i agenda que aniràs a les deixalleries una mica sovint. Perquè, si no, el que fas és...
0: Quedarà allà.
1: Clar, quedarà allà acumulant energia i bloquejant l'energia. I això no ens interessa.
0: Primera setmana... dia per dia hem fet la cuina i ara anem cap al rebost.
1: Sí, el rebost el farem la setmana que ve.
0: Vale.
1: D'acord? Farem el rebost amb tot el menjar, totes les... això, els aliments... les...
0: coses que hem de tenir en compte, també, el rebost. Vull dir, important.
1: Sí, rebost, a veure, vull dir, jo visc que en un pis normal no tinc un rebost. O sigui, no són aquestes cases nord-americanes que al·lucines, o les cases de pagès que sí que tenen.
0: No? Sí, exacte. O poder tenim un armari, que és el nostre rebost.
1: Això és el que tinc jo. Tinc tres lleixes i allò per les patates. Això és el rebost. Aleshores, el proper dia acabarem de parlar una miqueta de la cuina i del rebost, dels aliments, de coses que hagin pogut quedar una miqueta així amb dubte. Parlarem, també ja començarem amb la roba.
0: Important, també. Sí, perquè és l'altre tema, també. La cuina, que, com ho diem, la tenim al centre de la casa, la fem servir cada dia, per tant, millor tenir-la ordenada i que, com deies ara, que no bloquegi aquesta energia, perquè a vegades també hi ha a la cuina bosses a terra.
1: Ah, sí, no, això, el terra és el primer que hem d'atacar.
0: Clar,
1: o sigui...
0: una garrafa d'aigua que no m'hi cap en un armari i la poso a terra, això no.
1: Sí, no, el primer que hem d'atacar és el terra, i sí, o un raconet, o el rebost aquest, el pantry aquest que dèiem, a vegades també hi ha coses a terra, no?, de llaunes de Coca-Cola apilades. Doncs el terra és el... Diuen que el que marca el to de la casa... és els plats bruts de l'aigüera. O sigui, si hi ha plats bruts de l'aigüera, marca tot el to. Però jo crec que el que marca el to realment és les coses a terra. O sigui, només aquest mateix espai, sense tanta cosa a terra, és completament diferent. I després per netejar, no haver d'estar per tant coses.
0: No és fàcil.
1: Sí, exacte. Ai, què t'anava a dir?
0: Ens has portat unes cartes, coses, també,
1: sí,
0: que les veig per aquí.
1: Farem ara, abans de plegar, que és ja.
0: Ja sí, que ens queden res, que queden 5 minutets.
1: Sí, farem un consell per endreçar i per la setmana.
0: A veure.
1: Però la idea és això, que destinem 15 minuts cada dia amb el que jo he dit amb els passos, però no ens posem a fer, siguem una miqueta rigorosos, sisplau. No ens posem a fer que el primer dia tot duplicats, no sé què, no.
0: Dia per dia, important,
1: Dia per dia, important.
0: Per si no ens agobiarem i començarem a llançar coses que potser després les necessitem,
1: Sí, i que ens atabalarem perquè estarà com tot a mitges.
0: Clar,
1: en canvi,
0: ens angoixarem amb això.
1: El nostre cervell necessita, que és essencial, la idea de tasca acabada. Mm-hmm. O sigui, a mi, perquè... A veure, jo tinc unes característiques concretes i el meu sistema nerviós necessita poc estímul. Això ja ho dic per si algú no n'era conscient. El meu i de moltes persones de Catalunya.
0: Sí,
1: aleshores, què passa? Que quan jo veig a la cuina plats sense fer, dic, tasca inacabada,
0: sí.
1: I em posa nerviosa. Aleshores, hi ha una sensació de descontrol amb tot, els dits sense fer, la roba sense estendre...
0: I no pot ser.
1: I causa molt d'estrès. Sí, i si afegeixes tota la càrrega mental de quan tens fills, tens més família i tot, o tens els pares a càrrec o així... arribes a sentir una angoixa innecessària perquè es pot reduir com estem explicant avui. I després també passa que, oi, em quedo tan en blanc de tantes coses que vull dir avui.
0: No, si ho estàs fent molt
1: pensar,
0: bé.
1: Gràcies. De pensar en la cuina i en les coses per fer.
0: Ens ha portat la Clara també un tipus de tot això que m'ha explicat amb dibuixets que jo crec que queda molt clar.
1: Sí.
0: També. Ho penjarem també a les xarxes al web perquè la gent ho pugui recuperar, perquè queda clar en aquests dies en el que hem d'anar fent, a poc a poc, de descartant.
1: Sí, exacte. La idea és que el nostre cervell elimini tasques pendents i tinguem la cuina sota control. I aleshores, si ja tenim la cuina sota control, ja ens n'oblidem, ja hem trigat aquesta setmana i el que tindrem del rebost, i ja... tota la resta de coses ja és d'una altra manera, saps? Ja és com la vida, és com tinc la cuina sota control, ja puc canviar de feina, si vull.
0: Menys
1: estímuls,
0: tot controlat.
1: Clar,
0: exacte. Vols fer el consell? Tenim 3 minuts.
1: Vinga, va!
0: Som-hi.
1: Anem a fer.
0: Ens has portat unes cartes aquí.
1: Encara que són unes cartes d'oracle que donen consell, encara que escolteu aquesta secció o el programa en un altre moment que no sigui ara mateix, que l'escolteu a la carta, no passa res. El consell serveix igualment. D'acord?
0: Mira, han caigut les cartes, això ja vol dir alguna cosa.
1: Sí,
0: ja ho he pres,
1: Sí.
0: A veure.
1: Super, Maria, super. Ai, quina alliberació.
0: Són molt maques,
1: la cuina endreçada. Sí.
0: Són molt boniques, aquestes cartes.
1: Aquesta carta es diu Lunologia, Oráculo de Lunologia, Mensajes de la Luna.
0: A veure quin consell ens dona.
1: A veure, va. Farem dos consells combinats per posar-los en context.
0: Una.
1: Mira, canvis.
0: Veus, ja està, ja clarament.
1: Canvis i escolta els senyals.
0: Sí, ja
1: aquest programa és el senyal per tothom per canviar.
0: Per ordenar la cuina. És sí, que no sí, pot sí. ser més adequat.
1: Exacte, obrim-nos aquesta setmana els senyals sí. i fem els canvis que necessiti la nostra vida, que si són 15 minuts al dia es poden fer perfectament.
0: I quan tenim la casa endreçada, tenim la ment endreçada, que això és molt important, ho hem dit també, a totes les seccions d'ordre.
1: Sí, ens ajuda molt. I el sistema nerviós amb més calma, podem descansar millor la nit, és un estalvi per a la nostra economia, és que tots són avantatges. No és obligatori, però són tots avantatges. El nostre cervell vol ordre, allò que diuen la creativitat i no sé què. No té res a veure. El nostre cervell busca l'ordre.
0: I segurament siguis més creatiu, siguis més eficient i tot vagi clar, una mica millor.
1: Clar, exactament.
0: Clara, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ens escoltem la setmana que ve amb la Clara i també amb el rebost, perquè ens hem quedat així una mica mitges, i començarem a parlar una mica de la roba, eh? Aquest curs intensiu d'ordre que estem fent aquestes 7 setmanes i que podeu recuperar sempre a RN Audio, ja ho sabeu, també podeu escoltar les seccions que hem fet i vam fer amb la Clara fa 2 estius i l'estiu passat, i també vam parlar d'ordre i de com havíem d'arreglar una mica la casa. Curs intensiu d'ordre aquest estiu, aquí al matí de Ràdio 4. Nosaltres marxem, ens quedem ara amb el butlletí informatiu de les 12, però hi tornarem a ser demà aquí a Ràdio 4 a partir de les 8 en punt. Que sigueu molt feliços.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Són les 12.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. El Tribunal Constitucional abordarà el 22 de setembre el primer dels recursos dels líders del procés que exigien l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. A última hora, Núria Alcalà, bon dia.
3: Bon dia. Segons han informat fonts del Tribunal, estudiarà primer el recurs d'empara de Jordi Turull, a qui el Suprem va decidir no aplicar la llei del perdó en entendre que el delicte de malversació pel qual està condemnat no és amnistiable. El Constitucional es pronunciarà, com deies, el 22 de setembre per primer cop al respecte, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la setmana passada el gruix de la llei d'amnistia. Segons el Constitucional, en els següents plens s'aniran resolent la resta de recursos de líders del procés, entre ells Carles Puigdemont. L'última paraula, però, recordem, serà del Tribunal Suprem, l'encarregat d'aplicar de forma efectiva l'amnistia.
1: Gràcies, Núria. I la Guàrdia Civil investiga com a possible crim masclista la mort d'una dona de 56 anys al Moradí, Alacant. Fons de la investigació han explicat a Ràdio Nacional que el marit de 61 anys ja ha estat detingut. La dona ja va estar al programa Biogen l'any 2008 i va desaparèixer del sistema l'any 2009 per manca de mesures judicials. Pilar Bernabé és la delegada del govern a la Comunitat Valenciana.
4: Hay más de 17.000 mujeres que están en el sistema Biogen en la Comunitat Valenciana. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con todos los municipios que están dentro del sistema Biogen, trabajan en esa lucha incansable contra una violencia que mata a las mujeres por el mero hecho de serlo.
1: És el segon cas de violència masclista en el que va de matí, perquè també s'investiga l'assassinat d'una dona de 45 anys ja a l'Amdea de la Sagra, Toledo, a mans de la seva parella, un home de 48 anys, ja detingut també per la Guàrdia Civil. També acabem de conèixer que la Guàrdia Civil ha trobat una dona morta amb signes de violència en un habitatge de Benavís, a Màlaga. De moment no s'ha confirmat que s'investigui com a cas de violència masclista. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista, són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura del telèfon, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. La manifestació unitària de la Diada ja té lema i soc i som pel present i pel futur independència. La mobilització tornarà a ser descentralitzada amb actes a Barcelona, Girona i Amposta. Ens ho explica en Toni Conde.
5: A Barcelona sortiran dues columnes, una des de Gran Via amb Casanova i altra des de Via Laietana amb la Catedral, que confluiran a Plaça Catalunya. A Girona només sortirà una columna i a Amposta també en sortiran dos, que confluiran davant del pont. Josep Vila, president de l'ANC, ha assegurat que Catalunya viu un procés d'espanyolització contra el qual cal sortir als carrers.
6: L'escandalós espoli econòmic i la colonització que patim per part de l'Estat espanyol ens neguen el present i el futur i ens ho neguen com a ciutadans en la nostra vida ordinària i ens ho neguen com a poble.
5: Xavi Antic d'Òmnium ha denunciat la repressió que pateix l'independentisme.
7: Catalans continuem patint una vulneració sistemàtica dels nostres drets i que enguany, i fa només uns dies, per recordar tres coses, hem pogut testimoniar com la repressió continua impactant en l'independentisme.
5: Les entitats han coincidit en que defensen els drets humans de totes les persones i la independència com una lluita democràtica. I respecte de la participació d'Aliança Catalana a la manifestació, el president de l'ANC ha afirmat que s'adrecen a la gent i no representen els partits polítics.
1: Més qüestions. Barcelona vol reforçar la seguretat dels motoristes. L'Ajuntament treballa per posar en marxa abans del 2027 dues proves pilot amb noves mesures per reduir la sinistralitat d'aquest col·lectiu a la ciutat. Míriam Andreu.
8: El consistori instal·larà amortidors d'impacte, dispositius de seguretat viària dissenyats per minimitzar els danys i lesions en un sinistre. Laia Bonet, tinenta d'alcaldia.
9: Buscarem fins a 6 ubicacions amb una prova pilot que les construirem, diguem-ho així, d'aquí a final d'aquest any, 6 ubicacions a la ciutat, sobretot en sortides de vies ràpides, rondes, Gran Via.
8: També s'instal·laran elements en reflectants de balisament per guanyar visibilitat.
9: Sobretot en llocs on doncs hi ha canvis de traçat, hi ha obstacles a la via, hi ha desviacions, fruit d'obres o fruit de la complexitat de la xarxa.
8: Pel que fa als àmbits fora d'obra, se'n col·locaran a la plaça de Tetuan. L'objectiu és poder instal·lar aquests elements durant l'estiu. A banda, l'Ajuntament millorarà el manteniment de les zones avançades de motos, una cinquantena al districte de l'Eixample.
1: Gràcies, Míriam. Doncs així acabem. Tornem amb més notícies al punt de la una.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: I no sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
6: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota sospit, amb Laura González.
10: Hola, què tal? Comença la coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes aquí a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita, edició estiu, un espai de conversa, de complicitat i aprenentatge. Som Esther Bages i Laura González i en els propers minuts comptem amb la nostra terapeuta de capçalera, la psicòloga i sexòloga Sílvia Catalán, amb qui aprenem sobre gestió emocional, comunicació de parella, relacions socials, afectives. I, de fet, dediquem la sessió d'avui a parlar justament de la parella. Segur que ens donarà consells per, no sé, entendre conflictes, entendre encerts, realitats quotidianes. Després recuperem l'entrevista a Iván de Cristóbal, autor de Nos falta un muerto, un thriller sobre la pèrdua i el dol, sobre salut mental i també sobre tecnologia i intel·ligència artificial, que a més ens porta per racons desconeguts de l'Hospital de Sant Pau. És una història molt inquietant. Imagina, què faries si rebessis un missatge post-mortem de la teva dona? Aquest és el punt de partida. Gràcies per ser-hi. Comencem. Avui amb la Sílvia Catalán fem teràpia clàssica, podríem dir. Què tal, com estàs, estimada psicòloga i sexòloga?
11: Molt bé.
10: Anem a fer, no sé si teràpia de parella, però sí que volia explorar amb tu, perquè n'hem parlat en algunes ocasions, no?, de qüestions de parella, de què busquem una parella, de què hem de donar, també, de què significa, doncs, tenir una parella sana, de quins són els conflictes. I jo volia refrescar una mica i parlar, si et sembla, de quins són els problemes de parella més habituals. Aquells que dius, mira, la majoria de la gent li passa això, això i això. M'agradaria que la gent se sentís identificada i a partir d'aquí donar alguns ítems, algunes pautes per poder solventar-los. Que sapigueu que sempre podreu anar a teràpia de manera individual o amb el vostre partener, a la Sílvia o qualsevol de les psicòlogues i psicòlegs experts, professionals, col·legiats, etc, etc, que us haureu de pagar perquè el sistema públic ja sabeu com va, en aquest sentit.
11: El sistema públic.
10: I n'hi ha en el privat, hi ha prou psicòlegs, com per tothom. Jo crec que aneu de bòlit, oi?
11: Anem bastant saturats. I mira, ara que s'està acabant gener, el mes de gener sol ser un mes fluixet.
10: Sí?
11: Perquè, clar, la gent ve de Nadal, que ha gastat molts diners i llavors tot el tema econòmic...
10: Ah, no tenen pasta per la teràpia.
11: Però ara, d'aquí 15 dies o així...
10: Es remunta el tema.
11: Sol venir la remuntada i solen haver-hi bastantes consultes de teràpia de parella.
10: Quines són a l'any, vosaltres, o sigui, els vostres moments forts? Vull dir que si feu llibres, ja sabeu que per Sant Jordi és com d'allò. Si feu tecnologia, el Black Friday, jo què sé. Si fas teràpia...
11: Mira, com a teràpia de parella, hi ha moments molt àlgids, que són setembre-octubre, vale? Que és quan tornem de vacances, ja. De sobte hem tingut... No, les revelacions de vacances i de més. I després sol venir a tema de parelles cap al abril-maig,
10: sí.
11: Allò de la primavera de Sant Galtera,
10: ja.
11: I comencem a vincular-nos més, i de sobte no, els desitjos es desperten.
10: És com que a l'hivern estem hivernant,
11: sí,
10: m'han
11: sí,
10: dit, no?
11: Sí, totalment. Llavors solen ser uns mesos fluixets, però ja et dic, ara febrer normalment s'activa bastant, perquè la gent ja ha cobrat el gener i ja ha refet una miqueta els deutes, qui tingui la gran sort de tenir un sou. I llavors no, comencen a venir de nou. Responent inicialment a aquesta pregunta de quin és el gran problema que porta més a les parelles a teràpia, jo et diria que el gran problema que porta més a les persones a teràpia és deixar-ho per massa tard. Vale? Llavors, hem d'assumir que dintre de les parelles hi ha problemes. Vale? Perquè portar una parella no és fàcil, perquè som dues persones, no, que venim de diferents llocs, perquè tal... Però moltes vegades o no ho parlem o tal, no sé què, i allò es va enquistant, sí. I ja quan venen a teràpia, i moltes vegades amb el meu equip ho diem, en plan,
10: sí, sí. Vale, és que... Els ajudarem a separar-se.
11: Exacte. És que la solució és una separació. I a vegades és el millor, i això costa molt d'entendre, sobretot al principi, jo els dic sempre a les parelles que venen a consulta el primer dia, els dic, l'èxit de la teràpia no és que continueu junts. L'èxit de la teràpia és que estigueu bé. Mm-hmm. Dic, i si està bé vol dir estar junts, separats, fantàstic. Mm-hmm. I si està bé vol dir estar separats, fabulós. Però clar, moltes vegades arriben ja amb uns ultimàtums de això és la nostra última, no, opció per tirar endavant. Llavors,
10: mira, anem a fer una cosa. Jo et poso el que se m'acudeix com a possibles problemes de parella i tu els ubiques en un rànquing.
11: Vale, d'acord.
10: Què et sembla?
11: Fantàstic.
10: Anem a intentar-ho, va. Anem a intentar-ho. Problema de parella que jo, que sóc experta perquè no en tinc, de parella, vull dir, que a mi em sembla, eh? I és, quan hi ha un conflicte, que el conflicte pot ser-hi, ara després us diré quins són els que crec que són els conflictes més comuns, mm-hmm. però buscar culpables en lloc de solucions. Mm-hmm. En quin lloc del rànquing ho posaries, això? De l'1 al 6 o del 5, o el que tu creguis?
11: Jo et diria que és el principal problema, després d'aquest, de deixar-ho molt enllà, per tant, el 2.
10: El 2, eh? Sí. Buscar culpables en lloc de solucions.
11: Sí, sí, és entrar en competició moltes vegades, el que els dic als pacients, és com esteu competint per veure qui l'ha cagat més o qui té més culpa. I al final això no ens aporta massa res, perquè què faràs quan l'altre digui, sí, vale, ok, jo tinc més culpa, et penjaràs una medalla? I de què et servirà aquesta medalla? De l'orgull de dir jo sóc millor que tu. És que l'ideal en una relació no és que estiguem d'igual a igual i que sapiguem, evidentment, que a vegades la cagaràs tu i a vegades la cagaré jo.
10: Voler canviar l'altre.
11: Hosti, m'ho estàs posant difícil, eh?
10: Què?
11: Clar, això no és posaria. Que diria el 3, però no sé què vindrà després, ara em fa por. Voler canviar l'altre és un clàssic, eh? Jo et diria el 4, sí, 4-5.
10: Clar, però això, per exemple, la teoria ja la sabem. No, la gent no canvia.
11: Ja, però
10: la gent no canvia.
11: Saps què passa, Laura? Que la gent no canvia...
10: Si no volen, esclar.
11: Però les novel·les romàntiques, les sèries, les pel·lícules...
10: Ja, però som adults ja, no?
11: Ai, sí, però hem après aquesta història de l'amor. Yeah. I moltes vegades estem entestats, no, en que jo el faré canviar, perquè l'amor tal, perquè jo li demostraré...
10: No, l'amor no ho pot tot, estimada.
11: I no, al final, jo tinc una col·lega, la Marina Castro, que sempre diu que al final quan tu et compres un pack de iogurts, de sabors, has d'assumir que hi ha el iogurt de coco que no li agrada a ningú, però allà està. I llavors és com, bueno, tu pots emprenyar-te perquè hi ha el iogurt de coco, o mira, te l'emportes, i el iogurt de coco pues, ja l'aprofitaràs per fer no sé què. No? El iogurt no el podràs canviar, aquest gust. Llavors, una mica és això, però sí, és que ens entestem en que l'amor ho canviarà, que jo seré, no, la persona que el farà obrir els ulls. Bueno, endavant, bona sort.
10: Tenir llenguatges de l'amor diferent. Mm. Això és com bastant nou,
11: però vull dir,
10: un s'expressa d'una manera, l'altre s'expressa d'una altra, i llavors no us enteneu.
11: Sí, jo et diria que aquest està... És interessant i és una de les grans coses que fa que hi hagi, però el posaria, mira, en un 6. No m'has dit de l'1 al 6, més o menys. Sí.
10: Val, d'acord.
11: Sí, sí.
10: Problemes de parella. Encarar els possibles conflictes de manera individual. És a dir, en lloc de dir què ens passa, què és el que ens provoca això i què podem fer cadascun per acostar-nos a l'altre... doncs no, és que tu, com si en lloc de ser un equip fóssiu, doncs sí,
11: una competició
10: o dos bàndols en una batalla.
11: Jo posaria bastant al nivell del que dèiem abans, d'aquesta assumir, no, que l'altre té la culpa o així, que em sembla que he posat el 4, diria, sí. Sí, més o menys. Sí, és que al final és això, no? Quan estem en una discussió de parella, el dir, vale, tu l'has cagat més que jo, no arribarem enlloc. Mm-hmm. Perquè al final ens posem a la defensiva. Llavors és com, bueno, tots dos, no?
10: Però és allò, jo estic bé, el problema és seu.
11: Clar, però jo estic bé, el problema seu és com... És que quan estàs en parella, el problema de l'altre també acaba sent teu, no? Llavors, a no ser que sigui una cosa com molt externa, en plan, jo què sé, doncs tens un problema a la feina i al final jo no hi puc incidir en res, doncs evidentment aquí no. Però...
10: Aquí el que hauríem de fer, diguem-ho tu, és validar, encara que no hi estiguem d'acord, pot ser que la nostra parella li sàpiga molt de greu o li molesti o se senti malament quan nosaltres fem alguna cosa que considerem que no passa res, però en lloc de deixar-ho aquí, el problema és teu, perquè això et molesta i jo ho continuaré fent, hauria de ser no deixar de fer allò que tu creus, però sí validar el sentiment de l'altre, no? És a dir, si l'altra persona se sent malament perquè tu estàs prioritzant la feina, pel que sigui, el motiu que sigui, que ens pot passar, i és lícit, però no invalidar el sentiment de l'altre.
11: No, exacte, no, al final la història és, vale, jo m'he de... O sigui, a la parella i en qualsevol relació he d'intentar posar-me en el lloc de l'altre, no, i entendre des d'on m'ho diu. Què passa? Que això, a nivell teòric, és meravellós i fantàstic, a nivell pràctic és molt difícil, sobretot quan t'estan acusant de coses, perquè tu poses a la defensiva. Uh-huh. Llavors aquesta, no, aquesta empatia costa molt de posar-se en marxa. La qüestió és això, és validar, vale, okay, jo entenc que et sentis així, però ara mateix la meva prioritat és aquesta. I a vegades el que no acabem d'entendre moltes vegades amb les relacions de parella, i per això moltes vegades les terapeutes, no, diem, ostres, és que realment la solució és una separació, perquè hi han coses que són així i aquesta persona no deixarà d'estar obsessionada amb la seva feina. No, jo recordo una parella que tenia consulta, que ell era un gran empresari, tota la vida ho havia estat, la seva vida eren les empreses que tenia 3 o 4, era d'aquestes persones com supertriomfadores en el seu sector i tal, i ella pretenia que de sobte ell deixés les seves empreses per dedicar-se a cuidar els fills. És que no ho farà.
10: No, és com quan somies, has de somiar coses realistes. No, és que jo somio amb un iot de no sé quants metres d'eslora ja, però és que cobres 1.000 euros.
11: No ho farà, que no vol dir que no es pogués fer responsable de coses. I algunes coses n'estava fent responsable i hi havia coses a millorar, evidentment, però no ho farà, no deixarà això. Llavors, és assumir que el iogurt és de coco.
10: I ja està.
11: És assumir que aquesta persona és així. Llavors, tu pots prendre la decisió de dir, pues mira, a mi no m'interessa estar amb aquesta persona.
10: Clar.
11: Perquè no em prioritza, perquè no... tal, vale, doncs és molt lícit. I de fet, quan estem en això, és com, vale, doncs és molt lícit. O bé, assumeixo que no canviarà, i llavors jo canvio, i llavors jo m'adapto en això, que també és una opció, sempre i quan no vagi en contra dels teus principis, sempre i quan tu no estiguis malament. Si t'ha de fer sentir malament, no és una adaptació, és una renúncia, no és el mateix.
10: Proposa un altre possible problema. La rutina en el sexe, o el deixar de banda el sexe, és a dir, la intimitat en la teva parella. En quin lloc estaria del rànquing dels problemes més habituals de parelles?
11: Jo diria que aquest estava al top 3.
10: Al top 3, eh?
11: Sí, jo diria que està al 2-3...
10: I és símptoma d'una altra cosa o no té per què?
11: Mira, a vegades sí, a vegades no. Moltes vegades és símptoma, per exemple, veiem molt, no?, de símptoma de falta de corresponsabilitat. Tot sovint, no?, les sexòlogues diem que si estàs maternant a la teva parella, és molt difícil que aparegui el desig sexual. Per tant, a vegades hi ha una distribució de tasques, això, una corresponsabilitat. A vegades hi ha una ràbia, coses, no?, doncs conflictes no solucionats. Al final, si estic enfadada amb algú, és raro que em vingui de gust.
10: I aquí ho resols justament amb sexe, eh?
11: Sí, però solen ser més els homes que les dones els que
10: vols
11: fan
10: dir?
11: Això.
10: Ja, però els homes sols, vull dir que si fas sexe amb la teva parella, vull dir...
11: Ja, però a qui anem? Va. O sigui, el desequilibri, no? Moltes vegades hi ha un conflicte i l'home, poso com a dades generals, evidentment hi haurà diferències, però l'home és el que pretén resoldre-ho a través de, va, ens fem quatre magarrufes i fotem un clau, no?, i ens quedem tan a gust, i ella necessita parlar-ho i de més. Uh-huh. Llavors, aquí entraríem una miqueta amb aquestes idiomes, no?, de l'amor que dèiem abans.
10: D'acord.
11: Però sí, el tema de la falta d'intimitat és una de les coses més habituals.
10: Un altre, que podrien ser problemes de parelles, m'ho diràs tu, quina importància tenen en la salut de les parelles a Catalunya. Els fills!
11: Ai, és que clar, m'estàs posant molt complicat.
10: Està tot en el top 3, trobo?
11: Tot està molt vinculat. Clar, al final jo diria que els fills, o sigui, com la...
10: És a dir, diferències en l'educació, en el que considerem que és prioritari, traslladar-los i el que sigui, en el dia a dia.
11: Sí, si fem un rànquing de l'1 al 6, jo diria que aquest està al 5 o al 6. Tot i que és molt important i quan passa, no?, afecta moltíssim, sí que és veritat que no és de les coses més sovint a consulta. O sigui, això, per exemple, mira, això sí que és una d'aquelles coses que causen les dificultats d'intimitat.
10: Mm-hmm. Vale? Clar, si no tens espai per la intimitat, perquè dorms amb dos nens en el teu llit, per exemple, perquè són nadons...
11: Exacte.
10: Doncs...
11: Vale? Però com a causa concreta de dir, ostres, no ens entenem a l'hora de maternar-paternar, no sol ser molt habitual, però és interessant.
10: Molt bé. I la resta de la família?
11: Problemes amb la família... Et diria que no venen molt a consulta, però haurien de venir més. perquè és un temazo, al final. Torno, cadascú venim d'un entorn diferent, d'una família diferent. Passa una cosa molt curiosa, no? Que quan tu tens un bon vincle amb una persona, i un bon vincle vull dir que tu admiris aquesta persona, que pensis, uah, és una persona interessant, és una persona corresponsable i demés, de forma bastant habitual, tu tens un bon vincle amb la seva família.
10: Ja.
11: En general, vull dir, amb la mare, amb el pare. Perquè al final és com, ostres, heu fet una bona feina, no?, amb aquesta persona, i llavors és com fàcil portar-te bé. Ara, si tu tens conflictes amb la parella, indirectament moltes vegades estem acusant, no?, els pares a la família, i llavors ens és més difícil. Per això dic que no és una cosa que reflexionem massa sovint, però sol ser interessant.
10: I com d'important, se m'acut ara pensar, que és una cosa que he pensat sempre, però que no sé fins a quin punt estic errada o no. Com d'important és que la nostra parella, han passat els anys, per exemple, està clar que ens estimem, evidentment també, com diuen allò, no?, de que el roce fa el carinyo, vull dir, ja portem molt de temps i t'has acostumat a viure amb aquella persona, a conviure, i més enllà de si sents papallones o no, que segurament ja no, però valores la teva parella de manera satisfactòria o és igual, o no t'ho has replantejat. Mm-hmm. Com és d'important que la nostra parella, ja no que l'estimem, que es pressuposa que l'estimem, que la nostra parella ens agradi. Mm-hmm. Ens agradi.
11: És que si no t'agrada la teva parella, què hi fas allà?
10: O sigui, seria la pregunta que ens hauríem de fer.
11: Sí. De fet, és una de les grans preguntes que fem a consulta.
10: Ja.
11: Hi ha amor? Aquesta és la primera. I a vegades et sorprendria veure la quantitat de vegades que es dubta amb aquesta resposta.
10: Ja.
11: Llavors, ja si dubtem de si l'estimes aquesta persona o no, és bastant un apagar i vamonós, perquè
10: sí,
11: al final...
10: Sí, sí, sí.
11: I no passa res, no és una qüestió d'acusar
10: ningú. Però moltes
11: ningú.
10: Vegades ningú vol respondre això, perquè dius, pressuposes que,
11: exacte,
10: home, si porto 15 anys, clar que l'estimo.
11: Clar. Vale.
10: Vale.
11: La següent pregunta seria, t'agrada?
10: T'agrada
11: aquesta
10: la teva...
11: persona?
10: Clar.
11: La tornaries a triar, si fos ara? I moltes vegades la resposta és no. Però no és perquè jo sigui mala persona o l'altra persona de sobte sigui un monstre. A vegades és perquè... Pues fa 15 anys m'agradaven unes coses, igual que la música que m'agradava fa 15 anys, pues igual no m'agrada ara. O les sèries que veia fa 15 anys, doncs ara no m'enganxen. Uh-huh. Per tant, la parella pot ser una persona que fa 15 anys jo la vaig triar amb molt de criteri, m'agradava molt, i ara penso, pues és que no m'aporta. I no passa res. Uh-huh. Però llavors hem de tenir com la valentia... No, valentia no seria la paraula, no? Però com la determinació de dir, vale, doncs això no m'està aportant... Clar, quin és el drama? Que quedar-me al costat d'una persona que no m'agrada i que no m'aporta, al final el que m'aportarà serà malestar, no? Perquè estar amb una persona, jo sempre dic que triar una persona com a parella és fer la renúncia de poder estar amb qualsevol altre, a no ser que tinguem una parella oberta o que practiquem el poliamor, que llavors parlarem d'una altra cosa. Però en general, no? Quan estic amb una persona, si tinc una relació tancada...
10: És que no estic amb ningú més, sí, sí.
11: Llavors, ostres, això et pot portar com molta idea, no?, d'estar tancada, d'estar agobiada.
10: Sí, d'estar renunciant,
11: sí,
10: en definitiva.
11: Sí, sí. I l'altre dia, mira, una amiga m'explicava que els seus pares, que ara tenen 70 anys, es divorcien.
10: No, clar.
11: I ella deia, estem impactadíssimes a la família. Dic, però, ostres, pues que valent, no?, realment. Diu, i no hi ha hagut cap problema, no s'han barallat, tal, no sé què, simplement és com... Ja no ens ve de gust estar junts. I penso, pues que bé. Segurament això ve de molt lluny, però que bé, no? Que ara que les filles són grans, que tal, no sé què...
10: Potser aquí hi ha la clau, no? Mm. Quan els fills ja no hi són, quan ja no tens aquestes rutines de les feines de la casa del cap de setmana o el que sigui, i de sobte tens per endavant un abisme de compartir 24/7 i dius, què faig amb aquest? Vull dir, una cosa és compartir els diumenges, que passen ràpid.
11: Exacte.
10: Una altra cosa és compartir els 7 dies de la setmana.
11: Clar, quan ja hi ha una jubilació, ja no treballem, ja no hi ha l'excusa de no, m'he de quedar a fer més hores a la feina i de més. Clar, ens veiem molt les cares.
10: A la Lia.
11: Clar, mira, un dels grans problemes de parella, o el que jo detecto com a gran problema, és la falta d'objectius comuns.
10: Ah.
11: Quan tenim un fill, quan tenim canalla a casa, l'objectiu està molt clar, que és fer créixer aquest nen, aquesta nena, acompanyar-la, no?, i fins que es faci gran. Què passa quan es fa gran? Ah, ens hem quedat sense objectiu. No? Llavors, aquesta falta d'objectius moltes vegades fa que les parelles, i a vegades els no cal que siguin grans objectius com tenir un fill o comprar-se una casa. Vull dir, l'objectiu pot ser anar-me'n de vacances o que aquest cap de setmana doncs ens dediquem a anar a buscar cortines noves pel
10: sí,
11: menjador.
10: Sí, sí, sí, sí.
11: És igual. Però hem de tenir objectius comuns que ens facin il·lusió.
10: Sí.
11: Perquè, si no, al final la convivència és bastant avorrida, realment, en el dia a dia.
10: Ja, és molt difícil, no?, que passin els anys i tenir sempre temes de conversa.
11: Exacte.
10: si no t'hi esforces.
11: Mm-hmm.
10: Clar, llavors, allò que es diu tan comú, de manera tan comú i que és gràfica i l'entenem, allò, el regar la relació, és a dir, el posar-hi, vull dir, no està tot fet. Quan t'has casat i has tingut fills. No està tot fet. Has de continuar esforçant-te, o més que esforçant-te, dedicant-hi en aquesta parella per tal de que continuï evolucionant de manera satisfactòria.
11: Totalment.
10: I no caigui en aquella cosa de som rutina i no som res més. Volia esmentar també això dels llenguatges de l'amor, que hem parlat abans, sobre la... la diferència a l'hora d'entendre doncs com donar i com rebre afecte, que si són diferents en les dues persones pot provocar conflictes. Pot ser que ella o ell digui, és que no em demostra que m'estima, perquè potser per ella o per ell, per la persona que ho diu, el llenguatge de l'amor és físic, fer carinyo.

0: fantàstic, i ens entenem. T'estimo, t'estimo, jo em sento estimada, et demostro que t'estimo, sí. Final, tots contents. Quan jo dic t'estimo i la meva parella, en lloc de dir-me jo també t'estimo, o dir-m'ho de tant en tant, t'estimo, el que fa és abraçar-me, acaronar-me, a, jo què sé, fer-me un massatge als peus quan estic al sofà, o cuinar, no?, el que dèiem, o ajudar-me, no? Això també demostra amor, no? La predisposició a ajudar-me. Clar, quan la meva parella fa això, vale, has fet tot això, però no m'has dit que t'estimo.
1: Ja,
0: llavors, m'estimes o no m'estimes? Jo, per exemple, ara em poso cas personal, no ho faig massa, però és que és una cosa que a mi em passa. Jo sóc molt de dir i la meva parella és molt d'achutxar. I clar, ara estava pensant justament la setmana passada, en un moment vaig dir, hòstia, em falta cafè. I eren les 8 del vespre i em va dir, te'l vaig a comprar. I vaig en plan, clar, això és realment una mostra d'amor, no?
1: Sí,
0: de dir,
1: tant.
0: Ostres, he escoltat la teva demanda.
1: Són com aquests actes de servei, no? Hi ha gent que s'hi troba més còmode amb aquests actes de servei, de jo ho faig per tu, perquè tu no t'hagis d'amoïnar, de preocupar o de fer més, no? I hi ha altres persones que ho fan d'una altra manera.
0: Clar. Clar, el que passa que això, no, al principi de la relació, per mi, era en plan, sí, està fent tot això,
1: però no ho diu.
0: Però en el meu cap és com, això no val. I llavors, a mesura que tu vas entenent, no, que la seva forma de demostrar és aquesta, és, vale, d'acord, tu calmes la teva ansietat. Sobretot, no, al principi de les relacions que tenim, tu deies abans, les papallones. Que en realitat les papallones no deixen de ser ansietat.
1: Sí, sí,
0: és un estat d'ansietat de, m'estima o no m'estima? Em dirà o no em dirà?
1: Sí, sí, per sort transitori.
0: Clar. Clar, el problema és quan hi ha aquestes diferències en el llenguatge de l'amor, aquesta ansietat dura molt més. Perquè, clar, si de seguida ens diem t'estimo, t'estimo, ja està, ah, vale, ok, hem sentat la base. Però si no, no, hi ha com tot aquests nervis. Si això no ho racionalitzem i no ho entenem, clar, això ha sigut, de fet, això dels llenguatges de l'amor. Jo, per exemple, quan vaig estudiar el postgrau de teràpia de parella, a mi no m'ho van explicar, perquè és una cosa com que s'ha estudiat...
1: és com molt recent, no? Sí.
0: I això ha sigut una revolució a nivell de teràpia de parella, perquè de sobte tu li pots dir, vale, mira, hi ha aquests llenguatges de l'amor, tu quin ets aquest, tu quin ets aquest, vale, doncs...
1: Ja està.
0: Us esteu dient que
1: és
0: us estimeu.
1: És com si un parla anglès i un francès i dius, és que no ens entenem, doncs
0: exacte.
1: Obvi.
0: Exacte. Però clar, fins a aquest moment no era tan obvi. Llavors, això jo crec que ha fet, no?, i és guai divulgar sobre això, perquè molta gent ho diu, ostres, ara entenc moltes coses.
1: Clar.
0: És com, va...
1: Llavors, què li podríem dir a aquelles persones que ens estiguin escoltant, al cotxe, a casa, a la feina, on sigui? On sigui, i que diguin, vull saber si, o sigui, com són els nostres llenguatges de l'amor, perquè igual tampoc és tan fàcil. Com haurien d'explorar-se a elles mateixes, a ells mateixos i a les seves parelles, per entendre que simplement teniu llenguatges diferents i que els heu d'acostar o heu d'entendre que aquelles maneres de l'altra persona també són amor, encara que siguin diferents de les teves formes?
0: Jo crec que s'haurien de fer dues preguntes. La primera és com demostro jo l'amor?
1: Sí.
0: Quan jo estimo algú, com li demostro? Li demostro dient-li, li demostro fent coses, li demostro què, no? I això et donarà el teu llenguatge de l'amor.
1: Però pot ser que fiquessis servir més d'un, no?
0: Sí, sí, clar, hi ha combinats, eh? I normalment no és una cosa com pura, no?
1: Ja,
0: jo només
1: ja,
0: dic t'estimo, perquè també et dic que, vale, un moment. No, és que jo, el meu llenguatge de l'amor és dir t'estimo i no faig res per la meva parella. Hombre, és un poco de morro, vale? Vull dir, de coses per la parella i per una persona que estimes, en general et sortirà, vale? Però això, no? És com... Com t'ho demostres tu? I després, com tu et sents estimada? De quina manera? No? Què fa la teva parella que tu et faci sentir estimada? I la resposta serà el llenguatge d'amor que tu necessites, que a vegades no és el mateix.
1: Ja. Yeah.
0: Vale?
1: Sí, llavors... Pot ser que tu facis actes de servei, però el que necessites siguin carícies, sobretot, no?
0: Exacte. I llavors, si tens a la parella en consulta, aquestes dues preguntes les hi fas a cadascun i detectes una mica quin és aquest llenguatge.
1: Ja. Yeah.
0: I llavors el que tu dius, hem de fer... si tenim llenguatges diferents, hem de fer eines per apropar-nos. No? Si jo sé que la meva parella doncs, valora que li faci abraçades i petons, doncs igual a mi no em surt de natural, però si sé que a ell o a ella li agrada, doncs m'hi esforçaré, no? Perquè és una persona que estimo, perquè vull que estigui bé, però fixa't, aquesta ha de ser la base. I això, que sembla molt obvi, no? Que tu vulguis que la teva parella estigui bé, el que ens trobem moltes vegades a consulta no és això. És com, no, jo el que vull és estar bé jo. Bueno, ja, però llavors si no t'interessa el benestar de la teva parella, igual és que no l'estimes i no passa res. Igual és que s'ha acabat l'amor, l'estimació, i no passa res, però llavors ens hem de... O sigui, si arriba't un punt en què ja no tinc ganes de fer res per l'altre, de que m'importa un pito si està bé o no, i el que m'importa és estar bé a mi, ens hem

0: plantejant
1: aquella
0: relació. Mira,
1: jo crec relació... que al principi hem fet servir un concepte, que és el concepte equip, que personalment trobo que és clau per entendre com funciona aquella parella. Abans es deia allò de la mitja taronja, que és obsolet absolutament, perquè cadascú som peça sencera. Això està clar. Vull dir, és un llenguatge que hem anat corregint per sort, no?
0: Sí, sí.
1: Però, clar, la idea d'equip jo crec que trasllada molt bé quin és l'objectiu de la parella. Ens ajudem per un objectiu comú, que és mantenir la parella i que és millorar nosaltres i que és estar bé junts i de manera individual també, sumar-nos en definitiva. I si aquest concepte d'equip falla perquè tu m'estàs intentant colar un gol a mi en lloc de bueno, d'intentar avançar amb la pilota tots dos, en lloc de passar-me-la.
0: Clar, si estàs jugant tu sol ja no fem
1: clar.
0: Equip. I si estàs jugant amb l'altre equip, tampoc no fem equip.
1: Ah, això mateix.
0: Llavors, no, això funciona molt bé, aquesta metàfora de l'equip. Ara posaves tu com l'equip de futbol, vale? Però pot ser un equip de,
1: del que sigui.
0: Del que sigui. Però fixa't, quan tu fas equip amb una persona, la història és que quan fem una cosa en equip, la fem tots junts. I l'objectiu és comú. I aquest és l'objectiu de la parella. I per què ens agrupem? Per què fem equips? Per què fem equips de feina? Per què fem equips de futbol? O per què fem equips de, no sé, d'excursió? Doncs perquè ens sumem forces.
1: Sí.
0: Perquè fer una excursió sola doncs requereix unes coses que potser jo no tinc i en equip sí que les tinc, perquè em donen suport, perquè m'animen, perquè aconsegueixo el meu objectiu amb més facilitat. Llavors, la cosa és aquesta, no? Com a parella, i amplio, com a família, som un equip i hem de funcionar com a equip.
1: Sí.
0: Llavors, hem de fer sempre per procurar pel bé comú, sense oblidar-nos del bé individual. Si les membres de l'equip no estan bé, a l'equip rondolla. Llavors, hem de procurar sempre...
1: I un pot ser davanter i l'altre defensa, eh?
0: Sí, cadascú tindrà...
1: Cadascú tindrà un rol definit de manera consensuada.
0: Exacte. I és important, perquè, mira, això també és una de les coses que més venen a consulta, que és la història aquesta de... No, en una parella som 50-50. Bueno, ojo. És ideal ser 50-50, però no sempre podrem estar 50-50. Hi haurà dies, hi haurà temporades que, pel que sigui, una haurà d'estar 90 i l'altra 10, i després una altra estigui 30-70 i anem
1: equilibrant-nos. O que els hi vagi bé, 160-40.
0: Sí, el que passa que anar bé és una mica agafat amb pinces, perquè si sempre és un el que dona més que l'altre, s'acaba generant com una mena de deute intern.
1: No, però pot ser que tu siguis més tirada cap endavant i agafis més empenta, per exemple, a l'hora de dirigir la parella, i que l'altra persona estigui més còmoda deixant-se emportar. Vull dir, jo conec parelles que funcionen així la mar de bé, eh?
0: Sí, sí.
1: De que tenen dos rols una mica diferenciats i estan tots dos còmodes en aquest rol.
0: Clar, però potser en altres rols o en altres coses de la parella estan invertits.
1: Sí,
0: vull dir que al final ha de ser una cosa com... Però el que em vinc a referir és que no ens pensem que treballar en equip és sempre posar tots el mateix, sinó que haurem de... Doncs això, no? Algú tindrà més capacitat de lideratge i prendre aquesta iniciativa, i l'altre doncs, potser és més organitzatiu, o potser l'altre doncs, és més executiu i posa sempre el rentaplats, jo què sé. No? I al final, la història és aquesta, no? És com, i això ho diem molt les terapeutes de parella, hem de posar la parella a fora de les dues persones. És a dir, sou dues persones, Pepet i Marieta, fantàstic, que teniu una parella, i aquesta parella és el que heu de cuidar. Pepet i Marieta no es poden perdre en aquesta parella, però on hem d'anar és a veure el bé d'aquesta unió. I si és útil, la continuem, i si no és útil, doncs potser no cal entestar-nos.
1: Ja m'ha vingut un altre tema per algun altre dia, que pots apuntar en aquesta llibreta fantàstica que sempre portes, que va apuntant un munt de coses que dic i que diem i que es van acumulant també, però sobre deixar de ser nosaltres mateixes o mateixos quan estem al capdavant, per exemple, d'una unitat familiar, o quan posem a tothom per davant nostre, que és un altre dels problemes que pateix moltíssima gent, no? Que deixa la seva identitat personal en pro del conjunt, dels altres, de les persones, de parents, de fills, de... etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, no? Que quan no et poses a tu, en les teves prioritats i les seqüeles i conseqüències de tot plegat. Però en parlarem un altre dia, si et sembla.
0: Em sembla fantàstic.
1: Sílvia Catalana, estimada terapeuta, moltíssimes gràcies. I espero que us hagi servit per identificar potser alguns problemes, algunes errades de rutina, de comportament, de... en fi, i que pugueu solucionar si en teniu problemes de parella. Apa, adéu-siau.
2: Coneixeu el concepte d'evolució? sota sospita.
3: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
2: Amb Laura González.
4: Impossible. Per què la volen capturar?
3: És més intel·ligent que la majoria.
5: A Ràdio 4.
1: Ja sabeu que ens agrada moltíssim parlar de bones històries, de bones novel·les, i en tenim una avui, i el seu autor, que és Iván de Cristóbal. La història l'ha publicada al revés, és Nos falta un muerto, i és la segona novel·la de l'Iván que vam conèixer a partir de Sala d'Espera. Què tal? Com estàs? Benvingut.
6: Bien. Muchas gracias, Laura.
1: Sala d'Espera encara es pot aconseguir, no?
6: Sí, tant.
1: Sí. És sí, una sí. molt bona història, eh? Us la recomano, perquè creuava... dues, bé, és igual, no puc explicar res, jo crec, no?
6: Que Sala d'Espera?
1: Sí, no sí, puc explicar
6: home,
1: res.
6: Sí, no o sigui, creuava
1: dues dones i era un misteri, a més, molt ben entrellaçat, també, una molt bona primera novel·la, trobo. I això t'ha portat a aquesta segona, que és Nos falta un muerto, i, clar, quan llegeixes un thriller, acostumes a llegir a la primera pàgina o en el primer capítol que algú mor, que comença la investigació, que aixequen el cadàver o simplement que la història a partir d'aquí es dispara, no? De vegades s'entrellaça amb una història succeïda 30 anys abans, de vegades té a veure amb el passat del detectiu o del policia, sol ser una parella de policia, si pot ser home-dona... Sí. Bé, hi ha una sèrie de cànons en el gènere que tu et saltes completament.
6: Oh, muchas gracias. Entiendo que es positivo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Sí, sí, sí, es un poco, es un thriller un poco atípico, es
1: claro,
6: verdad.
1: Es verdad.
6: Sí, sí. Menos en que intentamos que sea adictivo.
1: Ah, eso sí, sí que lo es.
6: O sea, adictivo que te haga pensar o reflexionar.
1: Hablar de los giros inesperados.
6: Sí.
1: También es un topic.
6: Sí, sí, pero hay giros inesperados aquí y especialmente intentamos que el final sorprenda. Y luego también que te haga pensar sobre... problemas o de la actualidad o problemas uh-huh. actuales y que realmente pues cada uno encuentre un personaje cuya situación empatice, uh-huh. ¿vale? Con la suya.
1: D'empatia va la cosa, a més, perquè una de les... o el subtema essencial, més enllà de la trama, ara coneixerem els protagonistes, ara coneixerem aquesta història de Nos falta un muerto, però més enllà del que ens expliques, de l'argument, hi ha una reflexió profunda sobre l'impacte de la tecnologia, sobre la salut mental entre els joves, dones dades de suïcidi que són esfereïdores completament... Tot això a partir de la feina d'un dels protagonistes i d'haver una farmacèutica que hi ha per sota, sí. que no hi entrarem gaire, però sí que m'agradaria que ens expliquessis una mica quina és aquesta reflexió.
6: Bueno, sobretot és un thriller que habla del duelo en l'època tecnològica, en la uh-huh. revolució tecnològica on estem. Entonces, básicamente la història arranca con pues bueno, con una persona que ha perdido a la mujer de su vida, a su compañera de vida, y de pronto recibe un WhatsApp de ella.
1: Justamente.
6: En el momento en el que está más hecho polvo, más fastidiado, él intenta pasar página, no puede, y cuando está más hundido, ¡pum!, mensaje de WhatsApp de ella. Un mensaje que no puede ser ni de un chatbot, es demasiado personal, demasiado actual y demasiado pegado al momento, ¿no? Entonces, a través de descubrir quién hay detrás de ese mensaje y qué está pasando, ocurren dos cosas. La primera es que él va descubriendo cosas de ella que desconocía, y la segunda es que también nos permite hablar de lo que nos está pasando a todos actualmente, de cómo intentamos sobrevivir en un mundo totalmente digital donde antes nuestros antepasados, cuando querían recordar a alguien, se iban al cementerio, y ahora es un algoritmo quien decide cómo, cuándo y dónde.
1: Uh-huh.
6: ¿No? Pues fotos en el iPhone que te propone, la floristería online que te dice no te olvides del aniversario, uh-huh. etc, etc, ¿no? Y un poco va de eso la novela.
1: Uh-huh. Va de eso, y como et deia, también de aquesta salud mental dels joves, que quan dones aquestes dades se't trenca l'ànima.
6: Claro, hay varias historias en paralelo, ¿no?, que luego se entretejen y cobra sentido, y una de ellas es la mujer al final, la fallecida, pues trabajaba en temas de salud mental, trabajaba con pacientes que están en ese tipo de problemas y en ese tipo de crisis, y que desgraciadamente nos encontramos mucho en la actualidad, ¿no? Pues solo en España el 49% de los jóvenes han pensado en el suicidio alguna vez en su vida, con lo cual es una situación que realmente es preocupante y de la que hay que tomar partido y hay que trabajarla, ¿no?
1: No te dejes la crema solar o te quemarás la calvorota, cocoliso. Aquest és el WhatsApp que rep en Bruno, que és el protagonista, que passarà per les fases de dol perquè la seva dona, la Sara, ha mort. Però, clar, ell veu aquest WhatsApp i l'emissora del missatge és AA Sara, la seva dona morta. Mm. Terrible.
6: Sí, sí.
1: Sí. I a partir d'aquí el misteri. Què passa? Qui escriu? O on està Sara? O...
6: És ese momento donde quieres que primero no te lo quieres creer, o primero quieres que sabes que no te lo crees de alguna manera, que hay alguien detrás, que no sabes quién te está hackeando, quién te está vigilando. Pero por otro lado, hay una parte de ti que te gustaría pensar que es ella, ¿no? Que es ese punto, esa primera fase de negación en la que transitamos todos aquellos que hemos sufrido una pérdida, ¿no? Y con lo cual nuestro protagonista siempre está en esos dos mundos, ¿no? El buscar quién hay detrás de esos mensajes y, segundo, descubrir o al final acabar descubriendo o no si realmente es ella, que no s'acaba de ir del todo.
1: Llavors, a partir d'aquí, el Bruno, que veu aquest WhatsApp i diu què ha passat, li passa també una altra cosa, i és que la Sara li deixa sempre pòsits en el mirall de l'armari, no als matins, perquè ell és com molt desastre, i llavors ella li dona com o missatges d'amor, o li recorda alguna cosa que ha de fer, o bueno, és una mena de comunicació, perquè ell sempre s'aixeca molt abans, i bueno, tenen aquest llenguatge, però clar, el dia que ella falta, de sobte aquests pòsits que s'acumulaven i que ja no li deixaven veure el seu rostre, no hi són.
6: Han desaparecido.
1: Això és un altre enigma.
6: Sí. Sí, sí, sí. Y luego vas descubriendo más, vas descubriendo cartas que ella escribe muy, muy personales a otra persona, un misterioso Saúl. Vas descubriendo pequeñas pistas que hacen que Bruno entienda que la vida de Sara no es la que conocía él, ¿no? Y también hay un punto de culpabilidad en cualquier persona que descubra eso, porque dices, ¿hasta qué punto he sido yo que he estado demasiado ajeno, demasiado alejado, demasiado en mi mundo? ¿Qué parte es culpable ella, que me ha ocultado cosas, y qué parte soy culpable yo por no haber prestado atención, ¿no? Esas son dudas que surgen cuando esa persona que ha sido tu compañera de vida ya no está.
1: En realitat, però, aquesta història de Sara, que ja ha mort, i de Bruno, que està intentant doncs, sobreviure, i més, tampoc passa pàgina, que és el que li diu la gent, perquè entén que si passa pàgina doncs perdrà part de la seva vida, doncs això és una història d'amor. I el llibre, Nos falta un muerto, ens ofereix diferents històries d'amor, diferents maneres d'entendre la relació de la parella, algunes més tòxiques que d'altres, no? Però en tot cas, sí, com diguéssim, ens aguantem a partir de l'amor, en definitiva. Vull dir, és com el gran reclam d'aquest thriller.
6: Sí. O sea, realmente la historia de amor, el amor es, yo creo que es una de las fuerzas mayores vitales que hay, ¿no? Y que nos mueve y demás. Y lo curioso es cuando ese enamoramiento pasa y se convierte en convivencia, el cómo cada uno pues vive esa relación, ¿no? Y realmente es verdad, lo has comentado, hay tres relaciones muy distintas y dependen de cada uno, qué necesita del otro, cómo lo entiende, cómo se sacrifica. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Y lo bueno de esto es que, además, al menos hay dos, en las tres, es una historia de amor que en algún momento ahí se desconecta, ¿no? Porque los tres, uno por desaparición, la otra por muerte y la otra por separación, ¿no? Y te das cuenta que al final, es una lástima, pero el mejor momento para entender la relación que tenías es cuando ya no la tienes.
1: És curiós, eh?
6: Sí.
1: És curiós, i és quan comences a descobrir allò que et falta i també allò que no saps de la teva parella. Al llarg d'aquesta història de Nos falta un muerto anirem veient doncs, com van iniciar la seva relació el Bruno i la Sara, per exemple, com han construït la seva vida plegats, quins són els problemes de salut de la Sara que l'han portat doncs, a morir també, no? Després, quina és la dependència d'ell respecte a ella, perquè tot i que el seu gran amor doncs, és la literatura, perquè ell és escriptor, ella era com la seva crossa essencial final, no? I la seva devoció absoluta, tot i que moltes vegades no sabia exactament mostrar-ho, però ella entenia perfectament qui era el seu marit. El Bruno va escriure una primera novel·la que es diu Nos falta un muerto, que és justament el títol d'aquesta història de l'Ivan de Cristóbal, i hi ha un moment de reflexió amb el seu editor, que és en Gorka, que també formarà part de la segona trama, diguéssim, no? Que jo he anat a la pàgina perquè aquesta la tinc assenyalada, i li diu: al lector le encantan los levantamientos de cadáveres. Nada mejor que descubrir la escena de un crimen retorcido. Mejor aún, retorcido y grotesco, con miembros esparcidos por doquier, vísceras colgando de las ramas y pistas a casco porro, para empujar a los lectores a devorar las páginas siguientes y para cuando se han dado cuenta de que ja no hi ha ningú conejo blanco en la chistera, ja les has colado una trilogia. Clar, el Gorka està pensant en vendes i el Bruno està pensant d'una altra manera, no? Però el Bruno està allò com dubtant, no? Perquè ell té una història i diu: es que és el resultado de muchos años de trabajo. I li diu al Gorka: ¿pero tiene un muerto? Diu: bueno, un muerto hay. Diu: ¿asesinado? Se suicida. Uf, me aburro. Li diu l'editor. I continuen aquesta reflexió al voltant del món editorial.
6: Sí, sí.
1: Que a mi últimament he llegit, no sé, la Graciela Moreno, en el seu darrer llibre, també fa reflexions sobre el món editorial perquè té un personatge que també és escriptor. Bueno, i he parlat amb alguns amics escriptors i tots teniu observacions al respecte de com funciona aquest negoci.
6: Però és normal, al final, sí. A veure, jo soy publicista també.
1: Però tu has hecho lo que has querido.
6: Claro, sí, sí, pero es normal y al final, creo que el otro día la cifra eran 85.000 ISBNs, nuevos libros cada año.
1: Guau, es que entonces, es inabarcable esto.
6: Claro, entonces, no, evidentemente no son novelas, ¿eh? Hay de ensayo, hay de texto, sí, hay de sí, todo. Sí. Pero son muchos, entonces, colar un libro que sea un mínimo éxito, y un éxito en España son 2.000 ejemplares, uh-huh, es una hazaña. Entonces, realmente tienes que capturar un gancho que te llame a temas adictivos, suspense, etcétera, ¿no? Sala de espera, que contaba la primera novela, donde tú lees la historia de dos mujeres, luego hay un thriller, pero la historia de dos mujeres, donde no ocurre nada sangriento, ni hay ningún misterio de arranque, pues evidentemente cuesta mucho más de vender. Uh-huh. Y ha ido muy bien Sala de Espera, pero bueno, ha ido muy bien porque se ha tenido que hacer por otros lados. Pero sí que es cierto que no es que sea el camino fácil, es que en muchos casos es el camino necesario. Ajá. Para sobrevivir en este mundo tan abarrotado.
1: Sí, tan depredador, sí, también, sí, sí. ¿No? Bé, hi ha algun, continua la conversa més endavant, no? I llavors li diu: a ver, ¿y qué hago? Diu: pues poner un muerto. Pero si ya te he dicho que, ya me entiendes, pon un muerto que no haya elegido serlo. Li diu, ¿no? Mete a un asesino muy inteligente y que un detective aún más inteligente. ¿Quién es el detective Dan Bruno?
6: Es el periodista, el ex periodista y detective Isidro Sancha. Y la verdad es que es uno de los personajes que más cariño le tengo.
1: Sí, no más cariño.
6: Y la verdad es que es un periodista retirado, un periodista un poco con cierto hartazgo.
1: Bueno, y lo han retirado también.
6: Sí,
1: ¿eh?
6: Sí, un buen periodista.
1: Era un periodista de aquellos d'abans, diguéssim, sí, sí, de investigación, sí, de carrer.
6: Es de los que habían, de los que cuando la gente no solo leía los titulares y profundizaba, de aquellos periodistas que no lanzan una noticia sin haberlo contrastado tres veces, uh-huh, ¿no? Como los del Watergate. Pues lo mismo, un periodista como los de Radio Nacional de España, ¿vale? De los de raza. Y la verdad es que, bueno, pues por ya desengañado de la vida y que cuando descubre un escándalo, sea él el primer perjudicado, sí, ¿vale? Porque en este país todavía no puedes pisar callos, y menos cuando hay marcas importantes y
1: cuidado
6: grandes
1: con quién
6: compañías
1: te metes
6: detrás, ¿eh?
1: Sí.
6: Pues se dedica a lo que sabe hacer, que es resolver misterios, pero como detective privado. Uh-huh. Entonces, la gracia de la novela es que nuestro protagonista Bruno, para crear su primera novela, se inspira en ese periodista retirado y cuando requiere ayuda se encuentra y se topa con ese periodista retirado, ¿no?
1: Claro, convertido en detective, ¿eh? Llavors el contracta.
6: Sí, sí.
1: El contracta. Entonces, després hi ha una escena molt divertida perquè ell viu a on, sí, viu, que no me recordo.
6: Sant Llorenç de Morunys, a la Vall de l'Hort.
1: Això. I llavors amb una granja, sí, allà, sí, no? I el Bruno va a visitar-lo i s'enfanga fins dalt.
6: Sí, sí, sí, sí.
1: I bueno, i tenen allà una jornada molt curiosa.
6: Sí, sí, perquè a més és el detective que camina. Bueno, no sé,
1: sí,
6: si
1: perquè està molt convençut de que caminant les idees venen millor.
6: Y es que es así.
1: Es así, ¿eh? Sí, ¿esto es está así? ¿Certificado? Eso te lo quería preguntar.
6: Está certificado. Hay dos momentos donde, o sea, el cerebro al final no deja de ser un músculo y tiene, pues, sí, sus conexiones sinópticas, ¿no? Y hay dos momentos donde las ideas funcionan muy bien porque las conexiones funcionan más, que es cuando te duchas,
1: ajá,
6: ¿vale? Y cuando haces deporte. Caminas o haces footing.
1: Vale.
6: Eso no lo he descubierto yo, ¿eh?
1: Lo que pasa es que es muy complicado ir con la libretita cuando estás haciendo deporte y cuando estás en la ducha, ¿sabes? Para apuntar las ideas.
6: Pero las notas de voz son...
1: ¡Ah, amigo!
6: Te salvan la vida las notas de voz. A este está libro, bien. La mitad de este libro,
1: ¿sí?
6: Sale de notas de voz.
1: ¿Sí? Vamos.
6: Sí, claro.
1: ¡Ostras!
6: Sí, sí, yo camino muchísimo también. O sea, la mitad del libro és delante del ordenador, la otra mitad caminando.
1: Fixa.
6: Sí, sí, sí.
1: I tens algun mètode d'allò? Perquè jo, o sigui, sé d'amics que se'n van a la cafeteria i comencen a escriure sense més, sé d'altres que es fan estructures de pòsits, no? I a partir d'aquí van endreçant. Tu com t'has plantejat aquesta història?
6: A ver, esta historia tiene un poco de mapa y un poco de brújula.
1: Vale.
6: Vale. O sea, yo siempre dibujo un mapa inicial, es a la espera, el mapa estaba totalmente detallado, este tiene un poco de brújula, me he dejado llevar un poco dentro, ¿sí?, de ese mapa, pero sí que es verdad que yo intento buscar momentos para encerrarme totalmente, suelen ser vacaciones, ahí durante igual 2-3 meses lo vomito todo, porque así no salgo de ahí, ¿sabes? Me convierto en un huraño, por así decirlo, uh-huh. y luego ya vienen las revisiones, entonces sí que lo puedes compaginar con el resto de tu vida, ¿no? Pero, sí, pero la forma de volcarlo es así.
1: Doncs haurem de veure per què arriba aquest primer WhatsApp amb Bruno un cop la Sara ja és morta i des de el seu número, no? Com si l'hagués escrit ella, i a més, doncs amb aquesta paraula, amb aquest cocoliso, vull dir, tant ella. Què passarà amb els següents missatges que arribaran? Aquí recorre en Bruno primer a un treballador del Corte Inglés, no? Perquè l'ajudi a nivell tècnic de què pot estar passant. Després, a aquest detectiu amb qui ell s'havia inspirat per la novel·la com a escriptor. Com anirà viatjant, per dir-ho d'alguna manera, en aquest dol, perquè la novel·la s'estructura en les fases de dol, ara acabarem amb això, si et sembla, negació, sí, ira, negociació, depressió i acceptació. Què passa amb una desaparició, que no vull explicar més perquè ja us ho trobareu? Què passa amb aquests pòsits també que no hi són al principi? Què passa amb la feina de la Sara i qui és en Saül en aquestes converses que anem coneixent? Hi ha molts enigmes a resoldre que aniran encaixant, com una trena que s'enllaça i on tot un trencaclosques en el que acaben totes les peces perfectament encaixades, però vaja, són diferents misteris i alhora l'amor com a tema de fons, el dol fonamentalment i aquests altres temes de la tecnologia, la soledat, la salut mental, la ingerència de les grans corporacions en el nostre món, que també té un pes bastant especial. O sigui que us recomano molt la lectura de No es falta un muerto. Amb tot això, acabarem també passejant pels túnels del recinte de Sant Pau, meravellós escenari en aquesta història també, i et deia per acabar que parlem una mica d'aquestes 5 parts, no?, d'aquest procés de dol que és, diguéssim, l'esquema fonamental de la història.
6: No, bueno, son las 5 fases de Elizabeth Campbell-Ross, siempre lo pronuncio mal, que son las más aceptadas, empiezan con la negación y acaba con la aceptación, y realmente son fases para explicar un poco el tránsito que hace Bruno en descubriendo ese misterio, descubriendo que le envía el WhatsApp, descubriendo quién realmente era Sara y descubriendo si va a ser capaz o no de pasar página algún día, ¿no? Y bueno, la mejor forma de alguna manera fasear este tránsito era pues con estas 5 fases sobre el duelo.
1: La primera es esto no me puede estar pasando, ¿no? Que es la frase que millor descriu aquest primer pas del dol que va desenvolupar l'Elisabeth Kubler-Ross.
6: Oh, sí.
1: Sí, aquesta negació amb la que comença la història, vull dir, el Bruno completament desolat i sense entendre res en aquesta escena en què la Sara mor i a partir d'aquí doncs continua sense entendre res perquè rep el WhatsApp,
6: sí,
1: i ja es desenvolupa. Nos falta un muerto. Aquí no és que falti, o potser sí, Però sí que haureu de descriure el perquè d'aquest títol. Tot s'entén, no? L'humor, que també hi forma part d'aquesta història, i per suposat el misteri. Moltíssimes gràcies, Ivan. Muchas ha estat gracias, un plaer Laura. Llegir-te, a més, i parlar amb tu una altra vegada.
6: Pues igualmente, venir aquí es como sentirse en casa. La verdad es que es un placer también para mí.
1: Merci. Abaixem la persiana d'aquest segon capítol del Sota Sospita edició estiu. Ho fem amb persiana abaixada de Saxeni i Sidoní. Fins demà.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La Guàrdia Civil investiga dos possibles crims masclistes comesos aquest matí a la Meda de la Sagra, Toledo. Una dona de 45 anys hauria estat assassinada presumptament a mans de la seva parella, que ja ha estat detinguda. També s'investiga la mort d'una dona de 56 anys al Moradí, a Alacant, presumptament també a mans de la seva parella, que ha estat arrestada. Pilar Bernabé és la delegada del govern a la Comunitat Valenciana.
2: Nos tiene que movilizar frente a una violència que és estructural, frente a una violencia que es terrorismo contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y es una cifra que nos interpela como sociedad para hacerle frente.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha trobat una dona morta amb signes de violència en un habitatge de Benajavís, a Màlaga, tot i que de moment no es confirma que es tracti d'un cas de violència masclista. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista, són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I un jutge de Barcelona denega l'amnistia a 8 manifestants independentistes que van participar en una protesta contra un acte de la plataforma Societat Civil Catalana. El jutge s'acull a l'argument que els manifestants van crear un clima de pànic, tensió i inseguretat i van proferir amenaces, cops i empentes als assistents, el que va obligar a cancel·lar l'acte a la Universitat de Barcelona. Amb tot, els imposa 2 anys de presó per un delicte contra els drets fonamentals amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. El jutge desvincula l'acte del procés independentista i conclou que la llei no està pensada per donar cabuda a totes les manifestacions secundades per l'independentisme. A més de la pena de presó, la sentència obliga a indemnitzar amb 726 euros a Societat Civil Catalana. La defensa dels manifestants, Alerta Solidària, ja ha anunciat recurs a la decisió. Ciutat Vella, Barcelona, comença a aplicar la revocació de llicències per incompliment de les ordenances i ja són 2 locals els que judicialment han quedat inhabilitats durant un any per operar i que per tornar-ho a fer hauran de demanar una nova llicència ajustada a la legislació actual. Altres 12 locals podrien passar per la mateixa situació, Maite Boada.
3: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que va entrar en vigor fa un mes, ha pogut posar fre als locals i activitats econòmiques al centre de la ciutat. I ja són 14 locals amb terrassa que han rebut ordre de revocació d'activitat per un any, 12 dels quals estan pendents de les al·legacions, però 2 ja han estat inhabilitats de manera definitiva. Per tornar a operar en un any, haurien de demanar de nou la llicència. El districte manté les multiinspeccions, també les inspeccions per carrers i per activitats, en una lluita que el regidor Albert Valle assegura no s'aturarà per aconseguir resultats.
4: Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
3: En total, des del 2023 al 2025, al districte s'han fet 21.350 inspeccions. El major nombre de les mateixes s'han fet als carrers més turístics del districte.
0: Més qüestions. El govern ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per ajudar els veïns i negocis afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 al barri del Putxet a Barcelona. La Generalitat avançarà diners als afectats i facilitarà crèdits en condicions preferents als comerços. I també el Parlament s'ha validat una declaració institucional que reclama convertir la comissaria de la Via Laietana en un espai de memòria democràtica. Tot i això, el text no es podrà llegir al ple perquè no ha aconseguit la majoria de 2/3 necessària a la Junta de Portaveus després de l'abstenció del PSC. Els comuns han qualificat aquesta abstenció d'inacceptable, assenyalant el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, com el principal obstacle per avançar la transformació de la comissaria i l'insten a reflexionar.
5: Ens sembla inacceptable. Nosaltres el que reclamem és que Via Laietana sigui exclusivament un centre de memòria. Això no treu doncs, que, evidentment, no pugui haver-hi altres espais per la Policia Nacional de Barcelona, però no a Via Laietana. I, per tant, nosaltres emplacem directament al PSC, en particular, en aquest cas, el president Illa i també l'alcalde Jaume Collboni, a posar-se al nostre costat i a reclamar que el ministre Marlaska canvi la seva posició.
0: Doncs amb aquestes declaracions tanquem aquest butlletí informatiu. Tornem amb més notícies al punt de les 2 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Tres dones assassinades en menys de 24 hores i en tres punts diferents de l'Estat, Toledo, Alacant i Màlaga. Tres crims que s'investiguen com a possibles casos de violència masclista i encara hi podria haver un quart cas també a la província de Màlaga, Maria Huguet.
2: Al Moraví, a Alacant, la Guàrdia Civil investiga com a possible crim masclista la mort d'una dona de 56 anys. S'ha detingut el marit, de 61 anys. A Alameda de la Sagra, Toledo, detingut també un home de 48 anys després que aquesta matinada hagi assassinat la seva parella. L'avís del 112 l'ha fet un dels fills de la víctima. I Antequera, Màlaga, continua la investigació per l'assassinat d'una dona de 30 anys aquest dilluns. El presumpte autor del crim és la parella de la dona, un home de 35 anys, que després es va suïcidar. Si s'acaben confirmant, serien 32 les víctimes mortals per violència masclista a Espanya des de principis d'any. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, assegura que la violència de gènere és una xacra que no s'ha de normalitzar i que cal una resposta ferma i contundent.
3: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
2: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha trobat una dona morta amb signes de violència en un habitatge de Benavís, a Màlaga, tot i que de moment no es confirma que es tracti d'un cas de violència masclista.
0: Doncs recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista, són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura del telèfon, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat avui durant 3 hores davant del jutge que investiga el cas Plus Ultra. La compareixença té lloc l'endemà de la carta que va remetre el jutge, en la qual implicava directament a l'expresident del govern espanyol, Núria Alcalá. Bona tarda.
4: Bona tarda, Martínez. Ha ratificat l'escrit davant l'Audiència Nacional, en el qual, recordem, remarcava al tribunal que l'accionista majoritari del despatx Anàlisis Relevante era ell, però a la pràctica Zapatero era qui liderava i decidia qüestions estratègiques com la captació de clients, aprofitant precisament la seva condició d'expresident del govern. L'empresari també ha confirmat que l'expresident va cobrar una comissió de l'1% per mediant el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021. Avui, davant el jutge José Luis Calama, Martínez ha confirmat aquestes influències de Zapatero, especialment a Venezuela, i que aquesta comissió pel rescat de Plus Ultra no es va cobrar de cop, sinó en diversos pagaments al llarg de diversos anys. Martínez ha declarat que no sabia quina va ser la seva intervenció ni gestió exacta de Zapatero en aquest rescat, sinó que només es limitava a transmetre-li el que li demanaven.
0: Avui comença la tercera onada de calor a Espanya i els incendis continuen arrasant diferents punts de l'Estat, especialment a Castella i l'Aragó, Lourdes Gata.
5: 8 nuclis de població continuen desallotjats per l'incendi de Brieva a Segovia. El de Mier, la Guadalajara, s'ha aconseguit frenar l'avenç cap a Sòria i ara l'objectiu és mantenir el perímetre d'aquest foc, que ja ha calcinat més de 26.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 1.200 persones. Pedro Loranca és l'alcalde de Tienza, entrevistat a Ràdio Nacional.
6: Mira, me emociono. Ha habido alcaldes de Soria, de Segovia, de Madrid, que nos han mandado todos los coches y todo para poder sofocarlo y yo qué sé.
5: A l'Aragó, l'incendi que més preocupa dels tres que hi tenen actius és el de Julve, a Terol, que ja ha cremat almenys 1.100 hectàrees i ha obligat a desallotjar pel fum uns 250 veïns de Molinos. En canvi, els d'Orés, a la comarca saragossana de les Cinco Villas, ja estan retornant a casa seva.
7: Da muchísima pena volver con un nudo en el pecho cuando ves todo quemado.
8: Oh, mal, mal, da miedo, da... Parece una pesadilla esto.
9: Estábamos preocupados en las condiciones que dejamos el pueblo, porque tuvimos que marchar con lo puesto.
5: De fet, el punt de comandament del 112 que coordinava fins ara l'incendi d'Ores s'ha traslladat avui a Ejulbe.
0: I més qüestions. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei antitabac que preveu prohibir fumar a les terrasses i altres espais a l'aire lliure, Clara Untañón.
10: És el canvi legislatiu més important en l'última dècada en aquest àmbit. Mònica García, ministra de Sanitat, ha explicat que es prohibirà fumar a terrasses, marquesines, andanes, campus, universitaris, instal·lacions esportives, piscines, platges, parcs naturals, espais exteriors d'oci, centres de treball i vehicles de transports com taxis i BTCs.
11: El propósito es muy sencillo.
1: es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
10: A més, la llei equipara les restriccions a tots els productes amb nicotina i també prohibeix explícitament el consum de tabac als menors. La norma haurà de ser aprovada amb els vots suficients al Parlament.
0: En plan econòmic, les reclamacions de la banca per frau a internet o amb les targetes s'enfilen al primer lloc del rànquing i ja són una de cada tres, segons la memòria que el Banc d'Espanya acaba de presentar a Barcelona. L'Ona i que ens explica en Climent Sabater.
11: Les operacions fraudulentes amb les targetes de crèdit o a internet són ja la primera causa per la qual els ciutadans reclamen als bancs. Són gairebé un terç del total que s'han presentat el 2025 segons la memòria del Banc d'Espanya. Alberto Ríos és el director general de conducta financera del supervisor.
12: És verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
11: Unes reclamacions que l'any passat s'han reduït un 45% fins a les 31.000, perquè s'han desplomat un 90% les relacionades amb les despeses de la hipoteca, la primera causa de queixa per part dels ciutadans al 2025. Per comunitats autònomes són tres les que acumulen més de la meitat de reclamacions, per aquest ordre Madrid, Andalusia i Catalunya, i per bancs són els tres grans de quota de mercat, CaixaBank, BBVA i Santander, els que agrupen 6 de cada 10 reclamacions. Baixen les denúncies dels usuaris de banca, però creix el diner retornat per les entitats financeres fins a fregar els 7 milions d'euros, la quantitat més alta de l'última dècada.
0: En esports, el president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que demà serà el dia de Yemi amb l'oficialitat del fitxatge del davanter alemany i la seva presentació. Margalluc, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Serà la segona incorporació per la nova temporada després del britànic Anthony Gordon i arriba procedent del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions més 7 en variables. Laporta ho ha confirmat a la seva arribada procedent de Nova York, on va presenciar la final del Mundial. Un Mundial que l'equip espanyol va celebrar ahir amb una rua multitudinària pels carrers de Madrid amb uns 2 milions d'aficionats seguint les celebracions. Un dels grans herois de la nit va ser, sens dubte, el blaugrana Ferran Torres, autor del gol de la victòria i al que es va referir el capità a Rodri.
14: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran.
13: Doncs amb càntics de Ferran. L'Espanyol, de la seva banda, juga avui el segon amistós de la pretemporada, l'estaix de Peralada, a 2:15 del vespre, on rebrà el Pau de la segona divisió francesa. I en ciclisme, en marxa la 16a etapa del Tour, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. Anem a la ruta. Jorge Agüero, bona tarda.
15: Bona tarda, 26 quilòmetres, única contrarrellotge individual d'aquest Tour de França, amb favoritisme per Remco Evenepoel, el segon classificat en la general. Tadej Pogacar és qui l'encapçala amb 5 minuts de diferència sobre Evenepoel. Veurem si el ciclista belga de l'equip Red Bull Bora és capaç d'esgarrapar-li temps a l'eslové. S'ha encetat a l'una de la tarda, 26 quilòmetres, amb un port de muntanya de segona categoria, 10 quilòmetres de pujada, serà el que marqui la diferència en aquesta contrarellotge. De moment, el millor temps és pel ciclista Josh Starling, 34 minuts, 21 segons. Tenim ara mateix també a la carretera el Joel Nicolau del Caja Rural.
13: Gràcies. I en bàsquet, Baskonia, Joventut i València-Barça seran les semifinals de la Supercopa que es disputarà del 19 al 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona, mentre el Barça ha confirmat el seu sisè fitxatge a l'alè nord-americà de 27 anys, Stanley Umude, que signa per dues temporades.
0: Gràcies, Marga. I Ed Sheeran continua batent rècords als Estats Units. So

El cantant britànic torna aquest cap de setmana al Levi's Stadium a Califòrnia. L'escenari on l'any 2023 va aconseguir el rècord històric d'assistència del recinte. Ara hi actuarà de nou en el marc de la seva gira Loop Tour en un dels concerts més multitudinaris d'aquest nou recorregut per Nord-Amèrica. Tanquem aquest espai informatiu després del repàs a l'actualitat nacional i internacional. És el torn de la informació de Catalunya.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. El govern fa una nova crida a l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. Després de fer-se públic, el Tribunal Constitucional abordarà el proper 22 de setembre el primer dels recursos dels líders del procés que exigien l'aplicació de la norma. Ja no hi ha cap obstacle, segons la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ara sí que no hi ha cap element que hagi d'impedir que la llei d'amnistia s'apliqui d'una manera clara i s'apliqui d'una manera urgent i sense subterfugis.
1: Segons fonts del Tribunal, primer s'estudiarà el recurs d'empara de Jordi Turull, a qui el Suprem, recordem, va decidir no aplicar la llei del perdó en entendre que el delicte de malversació pel qual està condemnat no és amnistiable. El Constitucional es pronunciarà per primer cop al respecte i tot plegat després de l'aval a la norma per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. De seguida ampliem aquesta informació. Abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. En aquests moments queden alguns punts poquets, de moment amb retencions. Destacarem aturades força puntuals de la C-17 a Parets, en sentit sud. També l'autopista AP-7 a la zona de Barberà, en sentit nord i amb intensitat en sentit sud. I també lentitud amb aturades, en aquest cas, a la Ronda de Dalt, aquí sí, i en sentit Trinitat, des de Sant Gervasi fins a l'altura de Vall d'Aura. És tot de moment. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard Sánchez. I el temps, a més, Juan Carlos Piña.
4: Durant les pròximes hores, els terços nord i sud de Catalunya creixen en núvols d'evolució sense descartar tempestes i precipitacions dèbils que poden anar amb fortes ratxes de vent. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis. Podem arribar màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Girona, Barcelona, Lleida i a l'interior sud de Tarragona. És de nivell taronja, perill important al Pirineu Lleidatà i a la Depressió Central.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: El Tribunal Constitucional abordarà el 22 de setembre el primer dels recursos dels líders del procés que exigeixen l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. El Tribunal de Garanties esperava el pronunciament de la justícia europea, que, recordem, Núria Alcalà va avalar el gruix de la norma.
5: Sí, el ple del Constitucional estudiarà el recurs d'empara de Jordi Turull, a qui el Suprem va decidir no aplicar la llei del perdó en entendre que el delicte de malversació pel qual està condemnat no és amnistiable. El Constitucional es pronunciarà per primer cop al respecte després de la sentència de el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fet pública la setmana passada i que marcava que no s'oposava a una llei nacional d'amnistia. Segons el Constitucional, en els següents plens s'aniran resolent els recursos de la resta de líders del procés, entre ells el de l'expresident Carles Puigdemont. L'última paraula, però, la tindrà el Tribunal Suprem, que és l'encarregat d'aplicar l'amnistia de forma efectiva. La sentència europea de la setmana passada ha obligat els tribunals espanyols a moure fitxa. Recordem que el Tribunal de Comptes ha al·ludit de moment a aplicar l'amnistia a una trentena d'alts càrrecs del govern per les despeses del procés. L'òrgan fiscalitzador ha donat 10 dies a les parts perquè acreditin l'origen dels fons destinats a l'1 d'octubre abans de decidir si els aplica o no l'amnistia i, per tant, si extingeix la seva responsabilitat comptable. D'altra banda, la defensa dels 12 CDRs acusats de terrorisme han sol·licitat formalment a l'Audiència Nacional l'aplicació de l'amnistia després de l'aval del Tribunal de Luxemburg.
1: Gràcies, Núria. Doncs, amb tot, un jutge de Barcelona ha denegat l'amnistia a 8 manifestants independentistes que van participar en una protesta contra un acte de la plataforma Societat Civil Catalana a la Universitat de Barcelona. El jutge s'acull a l'argument que els manifestants van crear un clima de pànic, obligant a cancel·lar l'acte, el que els imposa 2 anys de presó per un delicte contra els drets fonamentals amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. El jutge conclou que la llei no està pensada per amnistiar totes les manifestacions secundades per l'independentisme. Doncs amb tot aquest context, el govern ha fet una nova crida avui a l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. Assegura l'executiu del PSC que ja no hi ha obstacles. Tot plegat quan avui ha celebrat la primera reunió amb Raül Moreno com a nou conseller de Drets Socials. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà demà a petició pròpia per explicar la remodelació del seu govern i tot plegat enmig de les crítiques dels socis. Anem cap al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bona tarda.
6: Bona tarda. Si el govern defensa que el canvi de titular a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és puntual i que no implica un canvi de polítiques, l'executiu reitera que es tracta d'un relleu continuista. Precisament aquests seran alguns dels arguments que demà el president de la Generalitat traslladarà a l'arc parlamentari per retre compte sobre el nomenament de Raül Moreno com a nou conseller de Drets Socials. No es preveuen més modificacions, defensa la portaveu, almenys a curt termini. Sílvia Paneque.
2: Com dic, és el president qui ho ha de dir, però efectivament ell ja ha traslladat la seva confiança amb els consellers i ha explicat les raons d'aquest canvi i ha dit a més que és un canvi puntual de canvi de la persona que ho lidera, però no de polítiques. Per tant, això ha estat traslladat.
6: Davant les crítiques als socis sobre la macroconselleria de Paneque, la portaveu ha reiterat el seu desacord amb dividir el seu departament, territori, transició ecològica i habitatge. Considera que són carpetes que estan cohesionades entre si i ha descartat que l'estabilitat amb Esquerra i Comuns depengui d'aquesta qüestió.
1: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda, la manifestació unitària de l'independentisme a la diada ja té lema i soc i som pel present i pel futur independència. La mobilització tornarà a ser de centralitzada, amb actes a Barcelona, Girona i Amposta. Les entitats convocants consideren que la independència és l'eina per abordar qüestions com la crisi de l'habitatge o els problemes amb Rodalies en un context d'espanyolització, diuen, i vulneració de drets. Josep Vila, president de l'ANC, i Xavier Antic, president d'Òmnium.
7: Que la independència és l'únic projecte capaç de garantir una Catalunya més justa, més pròspera i socialment molt més avançada.
8: Catalans, continuem patint una vulneració sistemàtica dels nostres drets i que enguany, i fa només uns dies, per recordar tres coses, hem pogut testimoniar com la repressió continua impactant en l'independentisme.
1: La manifestació a Barcelona tindrà dues columnes, una des de Gran Via amb Casanova i l'altra des de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral, que confluiran a plaça Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Barcelona, que hauria quebrat una ordre d'allunyament respecte a una dona. Més detalls, Anna Pujol.
9: La policia catalana ha rebut un avís aquesta matinada, poc abans de 3:45, per una discussió al passeig marítim de la Barceloneta, al districte de Ciutat Vella de la capital catalana. Diverses patrulles s'han dirigit cap allà, on han trobat un home ferit per arma blanca. Inicialment, l'home ha estat detingut per haver incomplert un ordre d'allunyament d'una dona, que també estava allà. El sistema d'emergències mèdiques ha atès el detingut i l'ha traslladat a un hospital, on finalment ha mort. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i treballen per detenir el presumpte autor de l'agressió.
1: Ens quedem a la capital catalana perquè el Pla d'Inspecció Integral de Barcelona 2024-2027 i el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella han aconseguit que dos locals perdin la terrassa de manera definitiva i altres 12 establiments podrien acabar igual. Fins al nou Pla d'Usos, als locals els sortia a compte pagar la multa per sobreocupació quan eren enxampats. Maite Boada.
10: 21.350 inspeccions i 17.000 procediments oberts. Tres quartes parts han acabat amb una sanció i la restitució de l'ordre demanada, però la persecució dels multireincidents i la nova ordenança d'usos de Ciutat Vella ha permès acabar amb el tancament de les terrasses de dos locals per un any i la pèrdua de la llicència, cosa que obligarà els operadors a tornar a fer els tràmits en cas de voler seguir amb el negoci 365 dies després. Altres 12 locals podrien patir la mateixa sort. Pel regidor del districte, Albert Valle, el missatge és clar.
11: Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
10: Les inspeccions s'han centrat en activitats econòmiques, ocupacions, normativa de terrasses i sorolls, obres i també incompliments en allotjaments turístics. Entre els 10 carrers que concentren més expedients hi ha la Rambla, Joan de Borbó, Joaquim Costa i Via Laietana.
1: Gràcies, Maite. Més coses. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei antitabac, que, entre d'altres, inclou ampliar els llocs on es prohibeix fumar a l'exterior, com terrasses de bars, estacions de transports o espectacles públics. També prohibeix el consum, i no només la venda, de tabac a menors, inclosos els dispositius electrònics, les bosses de nicotina o el tabac escalfat, i limita la publicitat d'aquests productes. Tot i que la seva aplicació no serà efectiva fins la seva tramitació parlamentària, la comunitat mèdica qualifica la decisió de molt positiva perquè és un pas, diuen, cap a la protecció de la salut i també no normalitzar el consum entre els joves. Anna Banyeres.
12: Les societats científiques celebren la decisió perquè asseguren que cal protegir la salut de la població del fum ambiental del tabac, precisament dels llocs on és més visible, perquè evitarà la seva normalització i especialment en els joves. Doctora Cristina Martínez, cap de la unitat de control del tabac de l'ICO.
13: El fet de que les persones desnormalitzin allò que en el nostre moment, actualment, encara és normal veure gent fumar en una terrassa, en una piscina, etc. Llavors, hem d'intentar desnormalitzar tot això, més que res perquè generar una generació completament sense tabac, sense aquest addicció que dona tanta càrrega de malaltia i tanta impacte en la nostra salut poblacional.
12: Respecte de la prohibició del consum de totes les formes de tabac als menors i la restricció de la publicitat també a l'àmbit digital, celebren que el text actualitzi la situació perquè només regulava el tabac convencional, però també perquè reforça evitar l'inici del consum, tot i que remarquen que perquè sigui efectiu caldrà que els adults siguem responsables en el compliment de la llei quan sigui efectiva.
1: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Repassem més informacions en forma breu amb la Laura Hurtado. Bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Més de 600 persones han estat ateses als centres de primària en l'última setmana per problemes relacionats amb l'onada de calor. Són dades del Sistema de Vigilància d'Infeccions a Catalunya.
14: Les més comunes dels cops de calor i les insolacions, seguit de les deshidratacions. A més, han hagut una vintena d'ingressos per franges d'edat. Els més afectats han estat els majors de 80 i dels 15 als 44 anys.
1: L'Ajuntament de Barcelona instal·larà 6 amortidors a punts com sortides de vies ràpides o túnels per millorar la seguretat dels motoristes.
14: És una de les proves pilot que s'executarà entre aquest any i principis del 2027. L'altra té a veure amb els elements reflectants d'abalisament. Laia Bonet, tinent d'alcaldia.
15: Sobretot en llocs on doncs hi ha canvis de traçat, hi ha obstacles a la via, hi ha desviacions, fruit d'obres o fruit de la complexitat de la xarxa.
14: El consistori també repassarà i millorarà la senyalització de la 50ena de zones avançades de motos al districte de l'Eixample.
1: I la plantilla de la fàbrica ferroviària Alstom a Santa Perpètua de Mogoda continua fent vaga per reclamar que es desbloquegi la negociació del conveni col·lectiu.
14: Aquest matí han convocat una aturada de 6 hores que es tornarà a repetir en les pròximes setmanes d'aquest mes. Els treballadors reclamen increments salarials i reduccions de jornada. Òscar Ramos, coordinador d'UGT a l'empresa.
16: La situación de la planta para nosotros es óptima, es una planta que está en crecimiento, lo que nos permite pues, afrontar un proceso de negociación que entendemos justo.
14: La plantilla es reunirá demà amb la direcció per desencallar la situació.
1: La cobertura energètica de les renovables cau a Catalunya i, a més, es depèn més de l'electricitat que generen altres territoris. Un escenari que dificulta la transició energètica, tal com alerten des de l'Observatori de les Energies Renovables. Explica'ns, Cristina Martín.
17: És una de les grans assignatures pendents a Catalunya i el 2025 no va ser un bon any. Més consum d'electricitat i menys generació d'energia renovable, especialment eòlica. Tot això fa que les renovables cobreixin menys demanda elèctrica i baixin fins al 15%, una xifra allunyada de l'objectiu marcat pel govern d'arribar al 50% l'any 2030. Víctor Cusí, president de l'Associació Eòlica de Catalunya.
18: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant perquè implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
17: Per solucionar-ho, els experts demanen accelerar i abaratir la tramitació dels més de 1.300 projectes en cartera, perquè Catalunya és més lenta i cara que altres comunitats autònomes.
1: I Unió de Pagesos posa a disposició d'ajuntaments, entitats i particulars al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica, més conegut com a Plater. Denuncien que s'ha fet sense consens i asseguren que trinxa el territori. Joana Cendra.
19: El 2050, tres quartes parts de l'energia que es faci a casa nostra ha de provindre de fonts renovables, preferiblement el sol i l'aire. Per això, ara la Generalitat defineix les hectàrees on es puguin implantar aquestes instal·lacions. Ara bé, la delimitació prevista no agrada als pagesos, que creuen que trinxa el territori. Carol Aixut, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos.
20: És que ens agafa la majoria del territori. Hi ha zones de pastures, hi ha zones que fem dejeccions amb les granges, moltes finques són arrendades pels pagesos, aquí ens veuríem que la pagesia també està afectada. I dius, clar, no estem amb el mateix nivell de compensació.
19: El repartiment passa del llarg de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el cas de l'energia solar, a Girona, queda molt afectada la comarca del Pla de l'Estany. També la Catalunya Central, amb una gran franja que va des de Prats del Lluçanès fins a Igualada i s'estén cap a les Garrigues i el Baix Penedès i el Baix Camp. En el cas de la eòlica, la gran franja va des de Gandesa, la Terra Alta, fins a Cervera i Igualada, les Terres de l'Ebre i, altre cop, el nord de Girona.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
1: Esports.
3: I comencem en clau blaugrana. El president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que demà serà el dia Adeyemi José Capel.
21: Serà anunciat i presentat com a nou jugador blaugrana per les pròximes 5 temporades. Estava a l'espera des del passat dijous a Barcelona. Per fi demà es farà tot oficial i dijous podria entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. El Barça pagarà al Dortmund 22 milions d'euros fixos, més 7 en variables i un 20% de plusvàlua en cas d'una futura venda. Serà el segon fitxatge després del d'Anthony Gordon. Un altre davanter, el jove belga del Bruixes, Bissigu, podria ser la tercera incorporació. De moment, sense novetat respecte a les sortides de Ter Stegen o Roni Bardaggi.
3: Doncs Laporta ha confirmat aquest aspecte a la seva tornada de Nova York, on va presenciar la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb 8 jugadors del Barça i també 9 catalans en total. Un Mundial que l'equip espanyol va celebrar ahir amb una rua multitudinària pels carrers de Madrid, i un dels grans herois de la nit va ser el blaugrana Ferran Torres, autor del gol de la victòria i al que es va referir el capità, Rodri.
22: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran.
3: L'Espanyol, mentre tant, juga avui el segon amistós de la pretemporada. L'Estaix de Peralada, a 3:45 del vespre, rebrà el Pau de la segona divisió francesa. El jove Rafael Bauzà, que s'ha incorporat al primer equip després d'una sessió al Mirandés, diu que estan preparats.
23: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos, i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
3: Doncs avui a 8:15 del vespre. D'altra banda, l'Espanyol ha anunciat avui que aquestes alçades de la campanya de renovació hi ha 5.792 abonats més que l'any passat per aquestes dates, amb un total de 28.653. I en bàsquet, Baskonia Joventut i València-Barça, reedició de la darrera final de l'ACB, seran les semifinals de la Supercopa, que es disputarà el 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona i que obrirà la nova temporada, segons el sorteig que s'ha fet aquest matí al Museu de la Ciutat. La penya participa com a anfitriona, el Baskonia com a campió de la Copa del Rei i València i Barça com a campió i finalista de la Lliga respectivament. D'altra banda, el Barça ha confirmat el seu 6è fitxatge, l'alè nord-americà de 27 anys, Stanley Umude, que signa per 2 temporades, i l'escorta David Duke no continuarà al Manresa.
1: Gràcies, Marga. Una tradició de l'estiu cultural barceloní és anar al parc de l'Estació del Nord a veure una obra de Shakespeare. És el que ens convida des de fa 17 edicions la companyia teatral Parking Shakespeare, que aquest any ofereix la seva versió de Hamlet, tot un clàssic que el públic pot gaudir a l'aire lliure i de franc. Marta Orquín.
24: A les 7 de la tarda, quan comença a baixar el sol, l'espiral dels tilers del parc de l'Estació del Nord es converteix en un escenari teatral. Des de fa 17 edicions, la companyia Parking Shakespeare representa obres del Bard anglès a la fresca, emulant la tradició anglosaxona de portar-lo als parcs públics.
25: No fa ni un mes de la mort del seu pare.
24: Aquest any, i per primer cop, presenta fins al 3 d'agost una versió de Hamlet. Roger Torns signa aquesta adaptació lliure en què Horaci és un director d'escena narrador. El nom del turmentat príncep danès es pronuncia Hamlet i lluita contra les coses podrides. Aquí la

Considerat un dels duets llatins amb més projecció internacional dels darrers anys, actua aquesta nit als jardins del Palau de Pedralbes en el concert que forma part de la programació del festival Les Nits d'Occident. A més, marxem. La informació continua en aquesta sintonia. També al portal rtv.cat. Que passin una molt bona tarda.

La Hípia arriba a aquest moment amb una proposta que no sona a debut tímid, sinó jo crec que sona més entrada en personalitat, eh? Amb Welcome to Hípia. Aquest és el seu primer EP. Això obre una porta a un univers on l'afro house, el pop, la imatge i la identitat van de bracet.

0: El projecte que juga amb el català i l'anglès sense demanar permís i fa de la llengua una eina viva dins d'un so global. Hi ha una idea molt clara al darrere, no venir a ocupar un espai que ja existeix, sinó construir-ne un de propi. I això és el que fa que la Hippia no sembli només un artista emergent, sinó un artista que ja sap, Xavi, perfectament el que vol provocar.
1: Sí, que té una història més molt interessant, que ara mateix ens l'explicarà ella mateixa, que ja és aquí amb nosaltres. Què tal, Eva? Com estàs?
2: Hola, doncs molt contenta des d'aquí amb vosaltres.
1: Que guai, benvinguda.
2: Gràcies.
1: M'encanta el teu nom, Eva Felicidad.
2: Sí.
1: És meravellós.
2: És el meu nom. Bueno, té història, això.
1: Sí?
2: I aquí podem contar històries avui.
1: Sí.
2: Felicidad ve de Saida, en realitat, que és el nom que em va ficar ma mare. Llavors, què passa? Que quan vaig néixer, ma mare estava que no es podia moure a l'hospital, llavors va anar el meu pare i li va ficar, pues, Saida, no? Fica-li Saida. Però, com no estava registrat al llibre santoral,
1: clar,
2: li van dir, no, tinc que ficar el significat que és felicitat. Llavors, això mon pare, no? Vale, vale, posa-hi felicitat. Llavors, arriba a l'hospital, li va dir, bueno, pues ja tenim el nom Felicitat. I ma mare, què dius? Com que Felicitat? Li diríem Feli. Llavors estava la meva tieta, que es diu Eva. Ah. I van dir, pues fiquem Eva davant, que hi ha un lloc així petitet.
1: Ostres!
2: I Eva Felicitat. Aquesta és la història.
1: I després ta mare l'arriba a casa flipant, no?
2: Clar, no?
1: Tinc una filla que es diu Eva Felicitat.
2: Ja està, així va ser.
1: Que bo, que bo. Doncs Eva Felicitat, que ens porta molta felicitat també, amb aquest Welcome to Hippia, que sona gairebé com una invitació, no? Però també és una declaració, perquè aquest EP és una carta de presentació o és un avís que aquí hi ha un univers molt pensat.
2: Sí, exacte. Aviam, el meu so és música electrònica combinada amb Afro House. Tots els 5 temes que hi ha dins d'aquest EP tenen un denominador comú, que són els tocs tribals, per a pujar-te la bona vibra, que tinguis bona energia, no? I doncs, això, doncs, Welcome to Hippia, la primera cançó

0: Veureu que està en castellà. Explico què ha passat, aquí. és una presentació. Bé, per què? Perquè vaig començar, la meva música estava molt vinculada amb el tecnoyoga, perquè també faig tecnoyoga, que és música, és ioga amb música electrònica. Però amb el temps em vaig adonar que volia connectar amb la meva terra, amb l'amor, amb la meva terra catalana, perquè sóc catalana, sóc nascuda aquí. I llavors, doncs, aquest EP és un viatge de l'expansió fins a l'arrel, per això totes les altres cançons són en català i en anglès. Per què en anglès? Perquè vull expandir el català per tot el món.
1: Que guai! ens encanta això, ho té pensadíssim, Maria.
2: Sí, i a més, tens una cançó que es diu Dreaming Catalan, no?, que mostra això que acabes d'explicar,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí, és totalment en anglès i es diu I Dreaming Catalan. Per què? Doncs per a recordar aquells joves que tenim, que estan vivint fora de Catalunya, que encara no han perdut les seves arrels catalanes i que, per tant, somien en català. I Dream in Catalan.

0: coneguda com la catalana indígena, que també explicaves això de sortir d'aquí, no? No sé què hi ha dins d'aquest nom, perquè també expliques la teva identitat, però és una manera també de situar-te al món, com deies ara, parlant en català, no?
1: Totalment. Per què catalana indígena? Doncs perquè la meva ànima és indígena, perquè sóc terra, perquè estimo la natura respecte als animals, i el meu cor és català, doncs perquè sóc catalana i jo també somio en català, la veritat.
0: Que bonic.
2: Què et va passar, que et va canviar la vida?
1: Sí, hi va haver un abans i un després fa 5 anys, perquè vaig connectar amb la meva essència, vaig estar fora de lo que és el món. Ara us explico per què. Vaig tindre una lesió molt, molt, molt greu al braç, em vaig trencar el nervi mitjà, des de les vèrtebres, imagina't, no?
2: Uau, immobilitzada.
1: Immobilitzada, molt, molt dolor, un any de baixa, imagina't. Bueno, llavors ja era espiritual, perquè també sóc professora de ioga, però aquest any, amb mi mateixa, doncs d'aquí va sorgir Hippia, en realitat. Va sorgir la catalana indígena, aquesta ànima indígena. Visc molt a prop de la natura i doncs estar a mi mateixa em va connectar molt doncs amb el que som realment i el que realment importa, que és estar connectats amb els animals, amb la natura. I és que és això, és que som això, i per això tenim que tindre un futur sostenible, que és el que jo també intento demostrar a les meves cançons, a part de que el nostre futur sigui català, perquè els joves no perdin aquesta parla tan bonica que tenim, doncs també defensar doncs la nostra natura i el futur, que és el que ens queda.
2: Va passar això, aquest trauma, no? I aquesta situació tan, tan complicada, i tu vas reconnectar amb una part de tu mateixa, que estava allà com, inconscient, no? D'alguna manera, esperant a despertar.
1: Exacte. No estava desperta, però no tan desperta.
2: Ja.
1: Ara està, vamos.
2: Va sortir la xamana, no? Té vibra la xamana.
0: Sí. A més, tu vens d'una trajectòria molt sòlida com a ballarina, com a coreògrafa, com a intèrpret, no? No sé si fer el pas definitiu cap a la música era una cosa que ja et venia, si tenies ganes de fer-ho, com va ser?
1: Sí, jo vinc del món de la dansa perquè sempre el cos parla abans que les paraules i per mi la música ha sigut una evolució natural per a demostrar encara més qui sóc. Llavors era el punt i final per a tindre doncs, aquesta multitask, no? Com a artista i ser realment una artista completa, que realment és el que té validesa avui en dia, doncs sàpiga una mica de tot i sobretot donar qualitat als meus concerts amb un cos de ball espectacular, perquè les coreografies també les faig jo, i sé el missatge que tinc que donar al meu públic, la música també, que cada cançó que tinc té un missatge propi, i és això, és el que tenim, els artistes hem de ser completes.

0: Dius que ets molt espiritual. M'interessa molt aquesta part. Teva, tu, amb què acostumes a connectar habitualment? Quin és el teu lloc de pau, sí, diguéssim?
1: Realment, us dono un consell, eh? El que hem de fer quan ens despertem al dematí, a part de beure un got d'aigua, que això és el que ens neteja per dins, un got d'aigua així...
0: Mira, jo ho faig malament. Jo el primer és un cafè.
1: Mira, aigua primer.
0: Aigua.
1: Per netejar tuberies.
0: Sí. A més, literalment.
1: Tal qual.
0: Clar, és el que provoca.
1: Sí. Hem d'obrir la finestra, que hi ha arbres a mà nostra, normalment a les ciutats hi ha arbres. Hem d'obrir la finestra, respirar i donar les gràcies. Hem d'agrair, perquè l'univers funciona així. Funciona per codis, funciona per freqüències. Llavors, si nosaltres vivim amb una abundància, amb una freqüència alta, l'univers diu, ah, vale, si tu vius amb aquesta realitat, doncs jo te la dono a la tercera dimensió, que és la dimensió la que vivim nosaltres. Pues això és important, que nosaltres estem creant la nostra realitat, i això és un consell que us dono. Vibreu alt, viveu amb abundància, perquè al final... us ho donarà l'univers.
0: Sí, d'alguna manera ho estàs demanant, no? O, bueno, sí. Demanant, ho estàs manifestant.
1: Sí, sí, sí. I això és el que vull amb les meves cançons, doncs que sigui un ritual. O sigui, vull que vosaltres i els meus oients no només escoltin les meves cançons amb les orelles, sinó que ho sentin per dins. Crear una experiència. Llavors, amb una frase podria dir que Hippia és un univers propi. I el que faig, no només cançons, sinó que creo experiències.
0: Que guai. Passa molt. Algun cop ho hem comentat, Maria, no? Jo crec que tots coneixem persones que... dius, ostres, com pot ser que li passi sempre de tot?
1: Clar.
0: No paren de passar-li coses...
1: Les dolentes.
0: Sí?
1: O bones, no?
0: No?
1: També.
0: Bueno, bones, sí. També. Jo he parlat ara de les dolentes. O... i dius, ostres, és veritat, és que vibren el victimisme. Tot
2: si
0: em passa a mi.
2: Si ja agraus això, no, una
1: sí.
0: mica? Jo crec que sí, de veritat, eh? Mm. O sigui, crec que al final ho estàs demanant, ho necessites, perquè la teva identitat s'ha convertit ja en victimisme absolut. Mm-hmm. Si no et passa res, si no ets la víctima tota l'estona i la gent se t'està apropant, ai, pobrecillo, no ets ningú, és la teva ja identitat, ja,
1: no? Això té que canviar.
0: I és una mica el que tu deies, sí. Però a l'inrevés.
1: Sí, sí, sí. L'inrevés és vibrar alt, per que l'univers et doni abundància.
2: I també, a vegades, ens passen coses dolentes i ho podem dir i tal, sí, però l'altre dia jo ho parlava a casa i mira, ara diré una cosa que no tenia pensada. Ara, a veure què en penses.
0: Això és el millor d'aquest programa. Podem començar amb coses molt pensades, però acaba com ha d'acabar.
2: L'altre dia deia, el Xavi és una persona que quan a vegades el veus i li dius que no has dormit bé i em diu, no, mira, tal, no sé què, però i comença com a parlar de tot lo bo que ve avui o el que tenim al programa i tal, no? I és una persona que, evidentment, doncs, li passen coses com a tothom, però que mai el trobaràs com lamentant-se o arrossegant-se, o és algú que sempre està bé tenir-lo al costat perquè et dona aquesta energia i aquestes ganes, i és veritat.
1: Molt bé,
2: no
1: molt bé.
2: A casa.
0: Ai, que maco. Però mira, m'agrada molt que t'hagis adonat, diguéssim,
2: sí,
0: perquè
2: home,
0: és una
2: clar,
0: cosa...
2: Sí, home, clar, evidentment, ja fa temps que me n'he adonat.
0: Ja, però és una cosa, diguéssim, molt meva, que a mi m'agrada molt també. Tu també tens molt aquest punt, eh?
2: Sí.
0: Tu també tens molt aquesta
2: però
0: vibra.
2: Però a vegades tendeixo... Jo soc una mica més pessimista. Tendeixo
0: ser,
2: a mi, però estant persones així al costat, et venen ganes de viure, no? I també, veient-vos aquí a l'estudi, quan ha arribat, la Hippia també és molt així, no? Molt més.
0: Molt,
2: que
0: molt.
2: I té aquesta vibració que
0: sí.
2: Entenc que els concerts i a les teves cançons també es nota, això, no?
1: Xavi, ets persona de vitamina.
0: Ah.
2: Sí, és veritat.
0: Som. Som ara mateix estudi vitamina, aquí els tres. Sí.
1: Doncs el que et volia dir sobre els joves, vaig estar als Premis Crit.
0: És veritat.
1: Sí, que va ser molt interessant. Segona edició de Premis Crit, que és molt innovador. I per què? Perquè tenim que fomentar l'ús del català a les xarxes socials entre els joves. I a part de música també faig contingut cultural, que són vídeos.
0: Això explica-ho, perquè és boníssim. És boníssim, boníssim. Heu d'entrar al compte d'Instagram de la Hippia?
1: Sí. H-I-2-P-S. Dos P's i dos A's. Perquè si no...
0: H-I-P-P-I-I-A-A.
1: D'acord, sí. Llavors... Què faig? L'AIA és l'eina que tenim ara mateix, tecnològica, per aportar el passat al present, no? I el que faig jo és una AIA molt realista, em submergeixo dins del passat històric català, gravat per un mòbil.
0: Sí, o sigui, el plano és selfie, diguéssim.
1: Selfie.
0: I surts tu en diferents èpoques.
1: Sí, amb personatges històrics,
0: sí.
1: Parlant d'història de Catalunya per a connectar a la població catalana amb la nostra història d'una manera més directa, i quan expliques la cultura amb un sentiment arriba molt més i molt més ràpid. I això és el que vull, crear curiositat, crear expectació i sobretot que la gent també aprengui d'on ve del que som, perquè ja han passat coses.
0: Que
1: això,
0: guai,
1: eh? Això no es pot perdre. És una forma
2: són superguai aquests vídeos.
0: Mola, eh?
2: Veient ara...
0: Has vist?
2: I posa l'edat mitjana, visca la llegenda de Sant Jordi. Uh-huh. Increïble.
0: Veus? Sí. I et fiques dins de...
1: I jo la visc. Jo la visc amb els personatges boníssim històrics, amb ells.
2: I ara he vist que vas estar als Premis Crit, ho has dit,
1: sí,
2: però és que he vist que vas estar amb una persona que... No, no, és increïble. D'on ets, tu?
1: De Lleida.
2: Vale. És que vas estar amb una persona...
0: Amb el Cesc.
2: Gran amic d'aquest programa.
0: El Cesc Sarri, ah, home, grande. Ah, sou col·legues.
1: Sí, sí. Bueno. Som de Lleida, tu també. Ah, vale, ja.
2: Increïble, Cesc. Amics d'aquest programa, sí, de la matinera. És una de les millors persones que ha passat per aquí, per Ràdio 4.
0: També persona vitamina, el Cesc.
2: Sí, totalment.
0: Bona vibra. Clar, i el que deia abans la Maria, Eva, tu vens d'una trajectòria sòlida com a ballarina, com a intèrpret, coreògrafa, directora artística. Fer el pas definitiu cap a la música... arriba en el moment adequat, perquè sabem com és de competitiu aquesta indústria, és salvatge.
1: Sí.
0: És una decisió valenta.
1: Bueno, però jo he nascut per això. O sigui, jo tinc molt clar que tinc una missió com a artista. O sigui, jo quan era petita, ja ho sabia. O sigui, jo vull... O sigui, jo sóc artista. Jo de petita ho sabia, ¿vale? Jo sóc artista. Vull ballar i vull cantar, i ara, a l'edat adulta, vull transmetre aquest missatge. Llavors, com a catalana, l'ús del català. Però després també, doncs això, respectar els animals, respectar la natura. I aquest és el meu missatge. Aquest és la meva missió com a artista. I com ho puc fer? Doncs amb les meves cançons, amb el meu contingut, i si puc fer, a lo millor faig unes altres coses com a artista, que no se sap, perquè els artistes...
0: Tu no et tanques a res,
1: no,
0: estàs tot el dia...
1: molt creativa. Sí, sí. Però de moment és això. I està bé, no? Com a artista, doncs, sàpiguer qui ets i cap a on vas. I és això, fins que no arribes amb una experiència artística adequada, doncs no saps qui ets, no? I el que fa.
0: Sí, sí.
1: I ara ho tinc molt clar. I això també és molt important.

0: es balla com artistes com la Shakira, sí, per exemple. Sí. Clar, no, i a més ho diu, sí, com si balla, sí, no? Clar, com és ballar amb algú així al costat? Què aprens?
1: Aprens molt, aprens molt, perquè estàs rodejada d'un equip impressionant, tant per la coreògrafa, aquí una abraçada, també totes les ballarines que tenen, i l'artista en concret, Shakira, que és meravellosa, i s'ha d'aprendre molt d'aquests artistes que, bueno, que són imparables. Llavors, jo estic superagraïda d'haver tingut aquesta experiència.
2: Tu vas ballar quan la Shakira estava casada i feliçment casada.
1: Sí.
2: Potser ara seria diferent la coreografia, no? És una altra Shakira.
1: Ara és diferent. Però bueno, també, a part de ballar amb aquesta artistassa, he tingut la sort de fer diversos musicals, entre ells Cop de Rock, wow, amb Dagoll Dagom. I gràcies a aquest musical, doncs, vaig conèixer els meus superproductors musicals, que són els Ten Productions, que gràcies a ells, doncs, tinc aquests 5 temes meravellosos i estem treballant mà a mà, i queda l'àlbum. Què passa? Sí, per què he anat així tan a poc a poc?
2: Perquè
1: vull que cada tema sigui un hit, vale? entre cometes,
2: sí, que tingui el seu temps.
1: Que tingui el seu temps. Que no siguin, sí, sí, cançons palla per, no? Per fer el
0: que no s'hagi cremant tan ràpid.
1: Un àlbum ràpid, no. Llavors, ve un àlbum, però... Pues...
2: Bueno, pues avui sí, ens regales aquest EP.
1: Exacte.
2: Welcome to Hippia. Que tenim cançons, bé, tu ets molt animal, un veranito.
1: Veranito,
2: que l'acabem d'escoltar. Clar, ja deixa'm veure una pulsió, diguéssim, lliure, física, directa,
1: sí,
2: no? Perquè això va de deixar-se anar, no? Jo crec que estàs en el moment més lliure de la teva
1: totalment
2: vida.
1: Totalment. També està molt bé, a part de que treballo amb ells... Bueno, i m'ajuden molt amb la música. Jo faig la lletra de les cançons, però la cançó de A Dream in Catalan i la cançó de Gaia l'he produït jo tota, tota soleta.
2: Com no fas res, ja està, també està bé que comencis,
1: sí,
2: a ser productora.
1: Sí,
2: ja,
1: sí. Vaig bé.
2: Clar,
1: vaig
2: que com t'avorres...
1: És que com faig tecno-yoga, que és yoga, música electrònica, doncs aquesta música electrònica, pues ja que estem, la faig jo, no?
2: Ostres, ara tinc ganes. No t'ha passat de fer tecno-yoga amb la Eva?
0: Uau. Ha de ser guai. A mi m'agrada molt el ioga, jo he fet ioga, sí, també, i clar, però clar, és una cosa tan pausada, tan tranquil·la, em costa d'imaginar-me el tecno-yoga, però ha de molar molt, eh?
1: És un ioga per a tots els públics, per a tots els nivells, i a més, cada tipus d'asanes, que són les figures que fas, les faig com un exercici amb un objectiu en concret, que és un exercici per a connectar amb la natura, un exercici per a connectar amb el teu instint animal, després per a trobar el teu equilibri, i cada exercici que faig és per a un propòsit en concret. Llavors, és un ioga diferent, també amb un missatge.
2: Que guai.
0: A més, amb una escena on veiem que la música en català va més cap al pop aquest més amable, o sobretot la música urbana, que s'està portant molt en català, sembla que tu vas una mica per lliure, no?
1: Sí. Tal qual.
0: O fas el que vols.
1: Faig afro house. O sigui, tots els temes tenen un punt d'afro house, no? Mm-hmm. Perquè per mi el ritme afro house té un beat hipnòtic que t'ajuda,
2: sí,
1: a reconnectar,
2: sí,
1: i té aquesta bona vibra.
2: Molt sexual, també. Té aquesta cosa, no? O sensual.
1: Home,
2: sí. Vull dir, no és reggaeton,
1: no,
2: però té això també, una cosa animal, no?
1: Sí, exacte. I llavors, doncs això, doncs estic barrejant anglès amb català, que també és una cosa, bueno, bastant innovadora, i amb aquest punt afrobeat, a excepció del Un Veranito, que l'heu escoltat, que és un merengue,
2: sí,
1: una miqueta, no?, de Dusty Wet,
2: sí, sí,
1: però totes les demés són així.
2: Que guai.
1: Sí que, sí, us convido a que les escolteu.
2: I tu com veus l'escena musical catalana? El que estava comentant la Maria, no?, que és veritat que tot sembla acabar per un pop en català molt amable, a vegades fins i tot infantil, no?
1: Sí.
2: Diuen molts artistes fins i tot. Aquesta urgència urbana que té la música en català ara mateix. Tu com veus la indústria?
1: A veure, està pujant molt. El que estic veient és que hi ha molts grups, sobretot de nois, que s'assemblen una miqueta.
2: És veritat, una miqueta, només una miqueta.
0: I s'assemblen una miqueta, sí, entre ells.
1: Entre ells, què dius? Però què està cantant ara? No, ja no sé diferenciar.
2: Pot ser que cada cap de setmana canviïn i es vagin deixant membres i tornen, i un canta amb un i l'altre canta amb l'altre i toca la guitarra amb el...
1: Llavors, jo proposo una mica més de marca personal.
2: Ja.
1: Perquè si no ja... Però no només físicament, que també proposo que amb la vestimenta i amb, no?, físicament siguin una mica més atrevits, que siguin més... No? Michael Jackson, que ara mateix el meu referent és Michael Jackson.
2: Ah, sí, eh?
1: Vaig anar a veure la pel·li l'altre dia, us recomano anar a veure-la. Sí, sí, o no, és el millor. Però, sí, va, estàs una mica trist i tal, i vas a veure al cine aquesta pel·li, t'ho dic jo, que et sana l'ànima.
2: Sí, eh?
1: Sí, sí, sí, i va passar. Estava una mica estressada, boníssim. Vaig a veure Michael Jackson, i vaig sortir...
2: Sí, sí,
1: vaig
2: sí,
1: a fer una altra cançó ja.
2: Veus, però sí, això és el que té també quan connectes amb aquestes coses, com clar, la teva creativitat de sobte neix i fa una cançó, no?
1: Has de tindre sempre un referent artístic, perquè si no et perds. Llavors, ara jo mateix, o sigui, com a artista, tinc a Michael Jackson com a referent, que és Déu, ara mateix per a mi. I és això, llavors, que tinc una miqueta de marca personal a la vestimenta.
2: Ja.
1: Però després amb la veu també, perquè és molt important que quan tu escoltes a un cantant a la ràdio diguis, és aquest.
2: Ah.
1: Llavors, pues que quan cantin, pues també, no? Perquè si no hi ha, és que no saps diferenciar. Aquí.
2: És la vostra icona, és el logo, la vostra sí, la veu.
3: Totalment, sí. La nostra també, Xavi.
2: També, també, també. Aquí també. És que compartim moltes coses també amb els artistes, jo crec.
3: Total.
2: Doncs ha estat un plaer, gràcies per venir. Eva, enhorabona per aquest Welcome to Hippia. Que la gent et busqui, que també investiguin sobretot el que fas més enllà de la música,
1: sí,
2: eh? Perquè crec que és superinteressant tot el que fa l'Eva. I que està fent coses molt bones pel català, per la música, per la cultura, i amb uns valors que, mira, de tant en tant, jo crec que està molt bé recordar-los perquè últimament no estan massa de moda. O sigui que és molt guai el que fas, enhorabona.
1: Merci.
2: Que vagi molt bé, Eva.
1: Moltes gràcies.
2: La Hippia, avui aquí i al Xavifòrnia de Ràdio 4. Maria, quins moments aquesta temporada, eh?
0: I per això creiem que ara l'estiu és molt bon moment per recordar-los.
4: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, jornada marcada per dos possibles casos de violència masclista que investiga la Guàrdia Civil. A la Meda de la Sagra, Toledo, una dona de 45 anys hauria mort presumptament a mans de la seva parella, que ja ha estat detingut. També ha estat arrestat el company sentimental d'una dona de 56 anys trobada morta a Almoradí, a Alacant. Les autoritats investiguen si també es tracta d'un cas de violència masclista. Pilar Bernabé, delegada del govern a la Comunitat Valenciana, n'ha fet referència.
2: Nos tiene que movilizar frente a una violencia que es estructural, frente a una violencia que es terrorismo contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y es una cifra que nos interpela como sociedad para hacerle frente.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha localitzat el cos sense vida d'una dona amb signes de violència en un domicili de Benavís a Màlaga. De moment, els investigadors, però, no han confirmat que aquest cas estigui relacionat amb la violència masclista. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I l'empresari Julio Martínez ha ratificat davant del jutge que José Luis Rodríguez Zapatero liderava l'estratègia d'anàlisi Relevante i va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El govern manté la confiança en Zapatero, però des de Sumar, soci de coalició, reclamen explicacions a Pedro Sánchez, del diputat Alberto Ibáñez.
3: Esta declaración en sede judicial, que es profundamente grave, que indica que la línea fina entre el lobismo y el comisionismo podría haberse traspasado por parte del presidente Zapatero y, por tanto, el Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
0: El PP sosté que tot plegat posa en qüestió la versió que ha defensat fins ara Sánchez sobre el rescat de l'aerolínia, ho diu la portaveu Esther Muñoz.
4: Tercera declaración que hizo Zapatero en el Senado, con mucha contundencia. No hice absolutamente nada ni me interesé por el rescate de Plus Ultra. Y lo que nos confiesa ahora Julio Martínez es que fue propio Zapatero el que le llamó para confirmarle que se iba a producir el rescate una semana antes de que el Consejo Rector lo aprobase.
0: Més qüestions. L'incendi de la Mirla a Guadalajara a hores d'ara ja no avança cap a la província de Sòria, però ja ha calcinat més de 29.000 hectàrees. Amb tot, les autoritats asseguren que la situació evoluciona favorablement i confien a mantenir les flames dins del perímetre per començar-ne l'extinció des de l'interior. L'incendi amb un perímetre d'uns 120 quilòmetres és un dels més complexos dels últims anys a Espanya, segons ha explicat la ministra per la Transició Ecològica, Sara Aguirre-Sen, des del punt de comandament.
5: El mayor de este año 2026, el mayor de Castilla-La Mancha y posiblemente uno de los mayores de la historia reciente de nuestro país. Yo creo que ante este contexto lo que tenemos que abogar es por la máxima cooperación y colaboración en un momento donde vivimos las condiciones meteorológicas que son extraordinariamente complicadas.
0: A aquesta hora també estem pendents d'altres incendis arreu del territori. A l'Aragó, a Terol, ahir al vespre es va declarar un foc forestal a El Jube, que ja ha arrasat 1.000 hectàrees i manté desallotjades 250 persones. I a Segovia, l'incendi de Brieva manté el nivell 2 d'emergència i ha obligat a evacuar 8 nuclis de població per la proximitat de les flames al Parc Nacional de la Serra de Guadarrama. El Consell de Ministres ha aprovat el decret de l'Estatut de l'Artista per regular els drets laborals dels treballadors del sector cultural. Destaca el reforç a la protecció als menors i contra l'assetjament sexual, Clara Ontañón.
6: Segons el govern espanyol, el text suposa una modernització i afecta la contractació, la jornada laboral, la retribució, la regulació del treball dels menors, entre d'altres aspectes. Yolanda Díaz, ministra.
7: Si yo a ustedes les hablase de un menor de menos de 16 años que trabaja sin contrato, sin precio regulado, o en una fábrica o en un puesto de trabajo, en estas condiciones, ustedes lo rechazarían, porque automáticamente dirían que esto es explotación infantil. Bien, pues en España se acabó esto en el mundo de la cultura.
6: També s'inclouen noves exigències per evitar situacions de violència i assetjament, entre les quals hi ha l'obligació que les empreses comptin amb una persona coordinadora d'intimitat, en els casos en què es duguin a terme escenes o actuacions íntimes o de caràcter sexual.
0: I la decisió del Consell de Ministres d'ampliar la prohibició de fumar a més espais exteriors ha estat molt ben rebuda per la Societat Catalana de Pneumologia, segons el doctor Alejandro Frino, contribuirà a millorar la salut pública i no tindrà un impacte econòmic negatiu en sectors com la restauració. Recorda que aquesta situació ja s'ha comprovat en espais com les platges de Barcelona, on fumar està prohibit i l'afluència de visitants no ha disminuït.
8: La prohibición de fumar, cuanto más amplia es, genera beneficio, no genera daño, ni siquiera económico. Salvo puede ser que se queje el que vende los cigarrillos, el que vende los vapers, pero para la sociedad toda y para la salud pública genera un beneficio impresionante, medible en millones de euros. El humo hace daño no porque esté concentrado, hace daño porque es humo. Cuanto más concentrado es, más rápido hará daño.
0: Doncs amb aquestes declaracions tanquem aquest butlletí informatiu. Tornem amb més notícies al punt de les 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.
10: Així que no ets de conservar objectes.
11: No, m'he conservat durant una època. Recordo que vaig conservar durant molts i molts anys tots els fotogrames des de l'any 67 fins al 2020 o alguna cosa així.
10: I què vas fer?
11: Bueno, vaig veure que no me'ls mirava mai i llavors doncs un col·leccionista em va dir que els hi portés, els vaig carregar tot el...
10: Home, té un valor això, eh?
11: Sí, vaig carregar... No explicaré el final perquè és molt trist, però vaig anar...
10: Ara el vull saber.
11: No, vaig carregar totes les caixes que els tenia ben col·locades, vaig anar a casa seu i a casa seu tenia tant de material allà que tota la casa estava plena que no hi cabien. Llavors es va quedar tres capses que eren les primeres, les dels 60 fins als 70, i l'altre va dir no hi cap. I clar, no em vaig atrevir a tornar-ho a casa i bé, va desaparèixer.
10: O sigui, no sabem què ha passat amb aquelles caixes.
11: Jo sí, però no diré què ha passat.
10: No ens ho diré.
11: Sempre he volgut, per exemple, cartells de cinema. També sí. N'he arribat a tenir-ne molts i finalment aquests els he donat amb un col·leccionista que està a Figueres, que Benejam, que és un recopilador, té molts programes cartells de cinema. Però no, ja dic, no sóc gaire conservat. El que sí que conservo i allò són llibres signats per autors. Tinc molts, i molts de repetits. Que és curiós anar veient... Recordo una vegada en Guillermo Cabret d'Infante, que em va signar,
10: sí.
11: Diu, posava para mi tocayo Guillermo. I al cap de 5 anys ho vaig tornar a trobar i va tornar a posar para mi tocayo Guillermo. O sigui que
10: es veu que... És de tenir les idees clares,
11: sí,
10: no canvia.
11: Clar, jo era no su tocayo.
10: Avui el nostre irrepetible és el llibreter i moltes altres coses, Guillem Terribas.

0: Guillem Terribas, benvingut a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Baixes poc per Barcelona?
1: Oh, hi vinc bastant sovint, perquè sí. Abans hi venia més en reunions de coses de llibres i tot això, i també en premis i amb esdeveniments que tinguin a veure en el món del llibre. Ara vinc, de tant en tant encara ho conservo, però sobretot tinc dues netes que viuen a Barcelona, i això tira.
0: La família tira molt, eh?
1: Les netes tiren més.
0: Llibreter, ara jubilat, activista cultural, cinèfil, pintor, escriptor, conegut sobretot per ser l'ànima i fundador de l'emblemàtica llibreria 22 de Girona, i acabes de publicar, de fet, de reeditar el llibre Demà serà un altre dia, ara amb el subtítol 20 anys després, amb l'editorial Ara Llibres, que és la crònica de la teva vida. I dius que en tots aquests anys has viscut més coses bones que dolentes, i que les dolentes les has arraconat.
1: Això s'ha de fer sempre.
0: Sí?
1: Sempre s'ha de posar.
0: Però costa, no?
1: Pou. No, gens. No m'acosta gens.
0: No?
1: No. El dolent...
0: No tens el rum-rum-rum-rum, sí, de les no, coses dolentes?
1: No, però consta en acte. O sigui, sí que...
0: No oblides?
1: No.
0: No.
1: Ja podríem dir que perdono, però no oblido. Però no sóc rancorós, eh? No oblido que m'ha passat, quines coses he fet malament,
0: sí.
1: Però intento que això no consti en acte.
0: 37 anys al capdavant de la llibreria. És i ha estat la teva vida, Guillem. I sé que t'agrada sobretot el títol de llibreter emèrit.
1: Sí, perquè, és clar, a veure, quan vaig deixar, vaig fer un pas al costat, podríem dir, perquè encara hi mantinc relació, i fem coses i tot,
0: però
1: ja no venc llibres i tot aquest, però hi vaig de tant en tant i faig coses, dic. És clar, com m'ha dit allò, què ets, què te posem, què d'allò? I resulta que, per exemple, els professors d'universitat, quan es jubilen als 70 anys, llavors són professors emèrits.
0: Sí.
1: I va haver-hi un papa emèrit.
0: Els reis també.
1: No, però és clar, no, el que em fa gràcia és com dir, quan jo dic llibreter emèrit, com aquell desgraciat, dic, no, només n'hi ha un rei emèrit, no conec cap més rei emèrit.
0: És veritat.
1: En canvi, d'emèrits n'hi ha molts. I llavors això, un llibreter ho és fins, i més en el meu cas, de la mateixa manera que tu ets periodista i quan et retiris continuaràs siguent periodista, i un metge continuarà siguent metge, i un paleta continuarà sent paleta, doncs jo continuaré sent llibreter que no exerceix. Llavors, doncs, he utilitzat la paraula emèrit.
0: Sobretot perquè la llibreria t'ha enriquit com a persona, per tota la gent que hi has conegut i per tot el que has viscut, perquè, de fet, en aquest llibre hi surten desenes i desenes i desenes de noms, Guillem. Quina memòria.
1: Cada vegada menys, també.
0: Per això ho escrius, no?
1: Sí. No, tinc bastanta memòria, és veritat. Me'n recordo, el que passa que a vegades ara me passa que hi ha gent que m'atura o para pel carrer o que ve un lloc i jo quedo mirant i dic, qui no sé, no? I em sap molt de greu. I diu, no, home, no, que tu i jo vàrem fer això, vaig venir un dia a presentar un llibre, vàrem... Perdona, però això m'ha passat alguna altra vegada.
0: És que per la llibreria hi ha passat tothom.
1: Sí, molta gent. D'aquí ve que es fes ara fa 20 anys aquest llibre Demà serà un altre dia, que era, és una idea, de fet, de l'editor Ernest Folch, que em va dir, tu que has aconseguit que la llibreria vingui tanta gent i tot això, per què no... No ho escrius, i dic, home, perquè hi ha masses llibres, ja no cal que n'hi hagi un més. No, escolta, te posaré algú que l'escrigui. No, tampoc no ens posem així.
0: Ja ho faig jo.
1: De fet, vàrem fer un tracte, escriure-ho jo, però teníem una persona al costat que anàvem arreglant o modificant. O, per exemple, me deia, hi ha un moment que jo deia, hi vaig anar a París amb autostop, i me deia, escolta, explica-lo què és l'autostop, perquè les noves generacions no s'han dit que escolta, a veure, jo vull explicar que vull anar a París. Si algú no sap el que és autostop, que miri al Google i li explicarà, però el que no li explicarà al Google és què vaig anar a fer a París. Per
0: tant,
1: no tallar molt ritme. Això ho tenia molt clar, no tallar el ritme. Però anava molt bé aquesta escola. I l'Ernest Folch va dir, escolta, hauries de fer 15 pàgines parlant de qui és Guillem Terribas. Unes 80 o 90 pàgines, la història de com es va construir la llibreria 22, i unes 20 pàgines pàgines sobre com ho veus el món del llibre. A mesura que vàrem anar, vaig anar escrivint o vàrem anar...
0: Sí, jo li anava enviant, al final està tot barrejat, li anar, Guillem.
1: Sí, però no. No, però li van anar enviant i resulta que el personatge d'en Guillem ens va agradar tant que llavors, comptes de 15 pàgines, van fer 90 o 100 pàgines d'en Guillem. Perquè un personatge que tant a l'Ernest com a mi ens va enamorar per això que tu acabes de dir que havia fet tantes coses.
0: Sí, sí, sí,
1: i ara
0: sí,
1: revisant-lo, perquè l'hem revisat i tot això...
0: Sí.
1: He quedat una mica parat, eh? És a dir, has tingut temps de fer tot això?
0: Doncs sí,
1: sí,
0: sí, sí, sí. Escolta'm, crida l'atenció que quan t'ho va oferir l'Ernest Folch, tu diguessis que hi havia massa llibres.
1: Sí, sempre hi ha fals, sempre hi ha hagut massa. Ara diré coses...
0: Això és un debat interessant, eh?
1: Sí, però a veure...
0: Hi ha qui diu que mai és massa.
1: Mai és massa, sobretot quan una persona creu... Jo sempre he pensat que un editor arrisca els seus diners en publicar un llibre, per tant... ell és lliure de fer el que sigui i llavors doncs s'hi va fabricant ell mateix, que arribarà un moment en què ja s'ho trobarà. Però hi ha una cosa que és clar, a nivell de números és molt divertit. Entren 50 títols diaris en una llibreria normal i corrent.
0: Uh-huh.
1: I editats llibres vius, per exemple, les sabates que portes o la samarreta que portes, d'aquí 10 anys, si la vols, no la trobaràs, però el llibre sí. Per tant, hi ha 400.000 llibres vius. Per tant, una llibreria normal té 40.000 llibres, títols.
0: Sí.
1: Quan un entra en una llibreria hi ha 360.000 possibilitats de que no trobi el llibre. Per tant, imagina't la festa que fem els llibreters quan un entra i el llibre hi és. De vegades ens anem al despatx i ens emborratxem perquè hem venut un llibre dels 360.000 possibilitats.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I si no, el lector pot acudir a Amazon.
1: No, perquè en els ET tampoc 360.000.
0: Yeah.
1: Amazon només té uns 20.000 allà d'estoc i l'altre també et farà esperar. Però si va a Amazon té dos problemes. Un,
0: quins?
1: Que el dia que arribi el carter ell no hi és i potser passin dies i tot això. Una, dues, que arribi defectuós i com s'ho fa després per canviar-lo.
0: Sí, sí.
1: En una llibreria pots entrar, passejar i en una llibreria sempre hi ha el llibre que no busques.
0: Sí.
1: En canvi, Amazon hi ha aquell que busques.
0: Escolta, alguna... i el valor del llibre té?
1: Aquest és importantíssim. Jo també voldria dir que a vegades hi ha problemes, a vegades passen que els llibreters, el valor del llibreter, però a vegades pot passar, ho dic per si algú li passa, que hi ha un llibreter que acaba de començar i que no sap exactament com funciona la cosa. Llavors no us poseu malament de dir, he anat allà i aquest llibreter no va. Escolti, és que no... jo he tardat 30 i pico o 30 i fins que he plegat, que he dit, potser sí que ara ets llibreter. Perquè mai acabes de... t'has d'anar renovant cada dia, home, amb 50 títols nous cada dia.
0: A vegades és impossible.
1: Feia la broma de la gent, deia, l'has llegit aquest llibre? No. Llavors ja miri, escolti, nosaltres el que solem fer és tots els llibres que ens arriben als 50 a la nit ens quedem aquí i els llegim tots els llibreters i l'endemà al matí ja sabem però l'endemà ens tornem a quedar a llegir, eh? Vull dir que és impossible.
0: Tirem la vista enrere.
1: Molt bé.

0: Guillem Terribas i Roca, vas néixer a Salt el 14 de desembre de 1951. Dic Guillem, però et deien Guillermo.
1: Sí, jo he estat sempre en Guillermo. I és una de les coses que allò que explicava d'anar ràpid per explicar el que va representar per a mi l'escoltisme. Dic, l'escoltisme me va ensenyar que no em deia Guillermo, sinó Guillem. I això és molt important. O sigui, fins aquell moment jo trobava normal que me diguessin el Guillermo, que era de Guillermo, doncs el passava.
0: Sí.
1: I llavors, no, en català és Guillem. I llavors vaig aprendre que en català que existia, no aquell català que jo parlava, sinó que hi havia un català culte, un català de Pompeu Fabra, si vulguis, però jo vaig començar bastant amb en Salvador Espriu, fent obres de la pell de brau de Salvador Espriu.
0: Sí.
1: I per tant, doncs, l'escoltisme va ensenyar part de la terra, part d'ensenyar el país, me va ensenyar la llengua.
0: Dius al llibre que vas passar molt de temps de la teva infantesa al carrer, al carrer Llarg, que llavors es deia Hernán Cortés, de Salt. Com era aquell carrer, Guillem?
1: Era, al principi era un carrer de terra, o sigui, no estava asfaltant ni res, i jugàvem al carrer, totalment, el carrer, que era tota la meva vida eren poder 200 metres, llavors ja era lluny, tot l'altre era lluny, era molt lluny.
0: Sí.
1: I llavors era un carrer on tots, per exemple, la casa meva era Can Nic, al costat era Can Ferragut, Can Paroler, Cal Carret de Pelut, Can Fandilla, Cal Paroler, Cal La Cinteta, eren tots noms, per exemple, la casa meva era, la meva mare era l'Estrella de Can Nic. La meva mare es deia Estrella,
0: sí.
1: I la casa es deia
0: de Can Nic,
1: la Nica. I jo era el fill de l'Estrella de Can Nic.
0: Éreu quatre germans.
1: Quatre germans.
0: El Carles, el Charlie, la Maria Àngels, la Gina i tu.
1: Sí.
0: Què tal la relació amb els teus germans?
1: Es continuen bé. O sigui, encara ens aguantem molt bé.
0: Des de llavors.
1: Sí. El meu germà va arribar tard. De fet, ens portem bastants anys entre germans i germans. Menys amb la Gina, que ens portem 2 anys i mig, però amb la meva germana, la Maria Àngels, ens portàvem 7 anys, i el meu germà ens portem 7 anys, també.
0: Sí.
1: Va néixer quan la meva mare tenia 42 anys, aquella època, l'any 51.
0: Sí, no era habitual.
1: No és gens habitual, sí. I la meva mare va quedar bastant fatuda, ell també, i va ser quan...
0: Molt delicada de salut, la teva mare, veritat?
1: La meva mare era molt delicada, li varen fer l'operació de tiroides, em sembla la primera que es va fer a Girona, i esclar, tot plegat era bastant complicat, i llavors va ser quan amb la meva germana la Gina i jo ens vàrem portar un estiu a França, a casa del meu tio, que era exiliat. I que
0: el Lluís.
1: Tio Lluís, Monsieur Roca, li deien. Vivia en una casa de pagès, amb 20 i pico de vaques, 2 gossos, una que es deia Fifi, era una virgueria, i allà ara hi havíem d'estar-hi 3 mesos, però ens hi vàrem passar 7 o 8 mesos.
0: Els més feliços de la teva vida.
1: Sí, senyor.
0: Per què tan feliç?
1: Era molt lliure.
0: Ah.
1: Era d'una llibertat total.
0: Sí.
1: Els matins m'aixecava, anava a les quadres, sortia al camp amb el meu tio a fer el que sigui, a guardar les vaques també, a llaurar, a fer vendímies, a anar pels diferents cases a batre, va ser una època lliure, no anava a classe, no anava a col·legi.
0: Clar, perquè a Salt no tenies aquesta llibertat? No sé, potser el teu pare era massa autoritari?
1: No, a mi no va ser-ho molt més amb les
0: noies.
1: Com a bon andalús i masclista, les dones era a mi... No.
0: I a més, Guàrdia Municipal a Girona.
1: Sí, que em va costar 20 i pico d'anys.
0: Que no ho deies, no?
1: Públicament.
0: Per què?
1: Home, perquè jo anava a algun lloc i sentia aquell fill de puta. Home, era un home...
0: Era complicat.
1: Era un home que llavors amb el temps dius, bueno, mira, ell va fer-me estimar el món del cinema.
0: Sí.
1: La música, per exemple, una de les músiques que m'ha donat, Carlos Gardel, qui va fer entrar amb en Carlos Gardel, me arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Va ser ell, vull dir, i bueno, llegir també, era una persona que llegia, tot i que llegia llibres bèl·lics. Però bueno, sí, sí, vaig tardar 20 minuts, deia, quan me deia, què fa el teu pare? Jo dic, funcionari de l'Ajuntament. I de fet no deia cap mentida.
0: No, no, és veritat, sí, sí. Parlem de l'escola. Digue'm què recordes.
1: Que no m'agradava.
0: Perquè, clar, crec que no eres gaire bon estudiant, no?
1: No, no, no, sempre intentava passar desapercebut i vaig passar-hi molt i molt desapercebut.
0: Sí.
1: Però per aquelles coses que sembla estrany, eh? Jo, que no m'agradava l'escola, vaig demanar de fer el batxillerat, cosa que em va costar convèncer els meus pares que volia fer el batxillerat, cosa que és al revés ara, eh? Deia, no, que costa massa diners, que els llibres són caríssims, eh? Però vaig aconseguir. Vaig poder...
0: Això era per marxar a Girona?
1: No, no, no, no, era perquè vaig veure que si tenia el... Aquella època hi havia dues coses que eren bones. O tenies batxillerat o el comerç.
0: Sí.
1: Fer el comerç era una cosa molt senzilla, que amb això es podia entrar en alguna oficina. I el batxillerat ja era una cosa molt més sèria. I jo vaig dir... Tenia molt clar que la vida havia de fer... tenir una base. I llavors, doncs, vaig dir, encara que no t'agradi... Vaig anar i vaig aguantar fins a quart curs, que està molt bé. I a quart curs, que ja tenia el batxillerat elemental,
0: sí,
1: ja vaig poder fer alguna cosa i vaig començar a treballar als 14 anys a l'Hotel Península de Girona.
0: Uh-huh. I què tal Girona?
1: A Girona hi anava amb bicicleta.
0: Sí. Allà hi venia, amb bicicleta.
1: Sí, anava als matins i tornava a sala a dinar, la tarda tornava a l'escola i tornava al vespre, quatre vegades.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Mentre estudiaves, també treballaves repartint diaris i revistes.
1: Sí, això va ser un estiu. És curiós perquè sempre m'ha fet molt gràcia quan a mi que m'anava aquest, el món del cinema, diu, va començar repartint diaris. I, jo sí que vaig començar repartint diaris, que era la premsa que sortia a les tardes i m'anava a l'estació a buscar els agarregava la bicicleta i després els anava a repartir amb els quioscos d'allà. I llavors treballava amb una distribuïdora que es deia Combar, que curiosament estava al carrer Hortes 18.
0: El mateix de la llibreria 22.
1: El mateix
0: 22.
1: Que després vaig fer tot l'altre.
0: Què és la pastera?
1: La pastera era un... O sigui, quan va morir el rector de tota la vida de Sal, que era mossèn Sebastià Puig,
0: sí,
1: va venir un rector més progre, que era mossèn Riu, i va veure que la rectoria era grandiosa, que tenia molts espais i un gran jardí i un hort i tot això, i va dir, tot això per mi no va pas bé. Llavors el que va fer va ser arreglar-se un piset de la rectoria i donar al jardí tot el jardí perquè ell s'hi fes els jubilats petanca, anessin a jugar a la petanca. I llavors hi havia una sèrie d'espais a baix i hi havia una habitació que hi havia una pastera. I allà doncs van començar a fer activitats des de música, festivals de música, i els dijous pastera, que era els dijous invitar personatges al món de la cultura que venien a explicar-nos què passava en el món.
0: I allà va ser quan per primera vegada va sentir parlar de la revista Presència.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, la revista Presència, que era una revista que es feia de Girona, però curiosament no era la primera vegada que et sentia parlar, perquè repartint...
0: L'havia repartit també.
1: Quan un senyor va venir a parlar de la revista, en Joan Ribas, a parlar de la revista Presència, dic, home, però si jo vaig repartir el primer número de la revista Presència. Sí, que llavors hi vaig estar molt de temps portant la publicitat i fent una pàgina que era una mica de broma.
0: I per aquell temps, amb només 15 anys, comences a relacionar-te amb la llibreria Les Voltes, de la plaça del
1: Sí, que és la meva, podríem dir, incorporació cultural a Girona.
0: Clar.
1: A la Mercè Mas, que era la que estava allà, em va dir que el fes un aparador, perquè en el món de la pintura jo te remenava en aquella època.
0: I què vas fer?
1: Vaig fer un aparador que, bueno, que estava bé, no hi ha fotos, o poder si n'hi ha no les tinc, però era molt bo perquè en aquell aparador hi feien, els feien pintors de Girona ja d'una certa categoria, i jo, esclar, poder fer una part d'una allà per mi era... I a partir d'aquell moment Les Voltes va ser el meu lloc...
0: El punt de trobada,
1: el
0: no?
1: El punt de trobada, sí. Fins i tot quan vaig anar a la Mili, doncs tenien una caixa que la gent anava posant coses que llavors me'ls enviaven.
0: Ah, sí? Sí. T'ho enviaven a la Mili?
1: Sí.
0: A la Llun.
1: A la Llun. La playa de Llun.
0: Escolta, i allà també vas fer la teva primera exposició individual.
1: Sí, també allà, sí. Ja, no, sí, vaig fer, i després quan es va fer la Fira del Dibuix van començar, i jo vaig fer els primers cartells de la Fira del Dibuix, que ara ja és una cosa tremenda, m'ocupa tot el barri vell és Fira del Dibuix, eren quatre parades, eh?
0: Clar.
1: Sí, jo he estat a l'inici de bastantes coses, i sobretot de secundari.
0: Ahà.
1: I jo sempre era...
0: Però t'agrada ser secundari.
1: Ella és el millor que hi ha.
0: Clar.
1: És el millor perquè el de davant, una vegada aquest noi...
0: Menja la 22, que després hi arribarem.
1: Llavors vaig ser primer.
0: Sí, sí.
1: Però aquest noi, en Felipe González, explicava que ser president, quan hi ha un problema, tothom va trucant, i quan t'arriben a tu no hi ha ningú més per trucar. Tu ets l'últim. Doncs ser protagonista, ser l'últim és... I en canvi, ser secundari encara hi ha un altre. I per tant... aprens molt i fas coses però no tens la total responsabilitat.
0: Te'n vas a la mili, a la Junt, com dèiem, i quan tornes de quina manera entres en contacte amb la revista Presència?
1: Bueno, m'arribo en contacte a través d'en Jaume Corbet, que era un dels membres de la tribu, que en aquell moment n'era gerent i necessitava una persona que fes publicitat, no tenia cotxe, ell me va signar, me va avalar 12 lletres i vaig comprar un dia en 6 i vaig fer de publicitat a la revista Presència. I llavors aquí jo hi tinc contacte, conec a la gent,
0: alguna gent ja, també, no?
1: Sí, i alguna gent, però ja eren periodistes amateurs, no hi havia cap periodista, que llavors molts periodistes es varen fer periodistes a base d'anar col·laborant, sobretot gent de Barcelona, que aquí no hi havia cap revista en català, doncs col·laboraven. Jo estava allà, però ja dic, més en el departament de publicitat. Allà vaig aprendre molt de Narcís Jordi Aragó, que era advocat i va ser director de la revista, era molt exigent, i tant en Rafael

0: Per què has escollit aquesta? De Lluís Llach, que tinguem sort.
1: Per dues raons. Jo vaig començar, i que ara, que ara també m'han serrat, però en Lluís Llach, quan jo vaig sonar de l'Emilia, això que parlava,
0: sí,
1: em vaig trobar molt sol, desplaçat. El temps, aquí el temps era molt ràpid. I clar, allà al desert no hi havia temps, vull dir, el dia eren els mateixos. I... per tant, la gent anava de pressa, parlava de pressa, tenia pressa. I jo... i... per aquelles coses, la tribu, part de la tribu, se me'n van endur a Canet, que feia el Karen Rock, i sí, també un altre any, es anava fent un any català i un altre any rock. I vaig anar allà i hi havia en Lluís Llach, que jo ja l'havia vist i l'havia actuat, i va cantar una sèrie de cançons, entre elles aquesta,
0: sí,
1: que em vaig sentir identificat. Vaig dir, és la primera persona que m'ha entès. I a més, aquesta tranquil·litat, estava explicant coses que... i per tant vaig connectar d'una manera o altra amb en Lluís Llach. Però també em va anar molt bé, perquè després jo vaig recuperar una mora dels 15 anys i li vaig regalar aquest disc i escolta aquesta cançó.
0: Quina meravella.
1: I llavors, a través d'aquesta cançó, un bon dia em va dir, bueno, ens casem, allò, però no n'has demanat mai que, allò a la mà, allò que es diu.
0: Sí, sí, sí.
1: Com a toves, allò, el dia que vaig regalar aquest llibre. Perquè explica molt la història, el que jo pretenia, de si vens a mi, no demanis un camí planer, si no, i si no és així, doncs llàstima, t'ho vés fent. I així ens ha anat. Ens ha anat 50 anys
0: amb
1: encara,
0: la Marta,
1: encara anem fent amb camí, sí, amb la Marta.
0: Que tinguem sort, del 74.
1: I a part de sí, que en Lluís Llach sempre ha format part de la meva vida, i ara, curiosament, en els darrers anys, els 10 anys, he arribat a conèixer-lo i a tenir relació i li he presentat llibres i bé.
0: També. I li has explicat tot això
1: no,
0: també, no?
1: No, no, no, no, no, no.
0: Doncs
1: no
0: és hora que ho facis.
1: No li he explicat mai aquesta cosa de la relació.
0: De la cançó. Sí. Dic, Llibreria 22, sí, carrer de les Hortes, Girona. Com van ser aquells inicis? En un temps en què, d'alguna manera, tot estava per fer. Mm. Estem parlant de l'any 78.
1: Sí.
0: Vau inaugurar el 20 d'octubre de 1978. Però m'agradaria que ens expliquessis l'origen de tot, perquè la idea, crec, va sorgir a la botiga de mobles de dos amics teus, el Manel Cassú i la Leli Camps.
1: Sí, senyor, molt bé, vas ben informat. A veure, a vegades les desgràcies van bé per reiniciar. Per exemple, quan un ordinador no funciona i ha quedat col·lapsat i tot això, el millor és tancar-lo i reiniciar-lo. Doncs sí, jo em vaig trobar en un moment en què vaig quedar canari, quan dic canari vaig quedar, podríem dir, sense feina per un error tècnic que seria llarg d'explicar.
0: Sí.
1: I això va portar que jo comentés amb en Manel Cassú i la Leli Camps, que tenien una botiga de mobles que ens varen fer els mobles de quan ens varen casar, i els vaig explicar, m'ha passat això. I en Manel, que és un senyor, hem de fer coses. Per què no recuperem l'esperit de les voltes? Perquè ells havien estat a les voltes,
0: sí,
1: i recuperem i fem coses i presentacions i actes, però no només tindrem llibres en català, sinó també en castellà i el que calgui. I faríem això, i hauria de ser una llibreria en la que fos l'aparador de fer moltes activitats i moltes altres coses. Fantàstic, vàrem fer un sopar, i va venir uns veïns allà on vivien i s'hi varen apuntar. Llavors varen quedar que necessitaríem 2 milions de pessetes i que 200.000 euros 10 persones arribaria. 200.000 euros, déu-n'hi-do, són cap a...
0: sí, sí, sí, sí.
1: Seria cap a 6.000 euros d'ara. Vam fer una segona trobada i ja vam aconseguir els 10. Carai, això és nou. I per què no arribem a 20? Si això va tan bé. I vam començar a anar parlant amb gent i vam arribar...
0: 25.
1: 25, sí, aquí 25. Hi ha curiosament, perquè la gent al començament deia, escolta, és veritat que la llibreria hi ha 22 socis i per això es diu 22? I dic, no, ja m'ho pensava, a mi 22 socis. Dic, no, són 25. Sí, vàrem arribar a 25, que vàrem posar aquests diners,

0: i...
1: En temps rècord, eh? A més, en 3 mesos.
0: Que jo encara no ho he entès. No ho he entès mai com del juliol i a l'octubre obríem. Que el juliol i agost, sobretot l'agost, no existeix. I, per tant, aquella època tampoc existia l'agost. Aquella època era pitjor que ara, perquè les distribuïdores i els editorials tancaven tot el mes d'agost. Ara ja no tanquen, perquè han d'anar fent els 50 llibres diaris i tot això. Doncs no, però va ser una d'aquelles coses que només es pot aconseguir en aquells moments. L'any 70, a partir del 75, la gent tenia ganes de fer coses. Per exemple, en aquell mateix moment, molta gent també estava recaptant diners per fer una cooperativa i fer el Punt Diari.
1: El Diari, el Punt, sí.
0: I, per tant, era molt bo perquè gent que posava peles a la ventura es posava peles en el Punt i vàrem créixer. Ells varen obrir un any després, perquè també és més bèstia crear tot un diari.
1: Diguem que s'estava creant una xarxa cultural a Girona, no? D'alguna manera.
0: Sí, s'estava creant una xarxa cultural, s'estava creant associacions de veïns, s'estava creant allò, entitats, encara no hi havia els centres cívics, però col·lectius que organitzaven coses. Clar. També en aquella època hi havia hagut l'Assemblea Democràtica d'Artistes, en la qual jo també en formava part. Hi havia el teatre, també funcionava molt bé, a part del grup Procent, hi havia altres grups de teatre. Hi havia molt d'ambient, sí.
1: I hi ha més que una botiga de llibres.
0: I que té el meu objectiu, per això us hi he deixat la pell.
1: Un punt de trobada, fer
0: de tot,
1: milers de presentacions de llibres.
0: Presentacions, premis literaris, relació amb temporada alta, per exemple. Vito, que és la productora, va començar... El primer despatx que va tenir Vito va ser a la llibre.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè l'ideòleg de Vitor, en Quim Masó, el mal agonyat Quim Masó, estava a la llibre, era un d'aquests 200 que allò, i bueno, però vull dir que de la 22 va sortir també un disseny, que se'n deia disseny 22, i al cap d'un temps es van alliberar, que es deien Posso i Vinyeta, que van esdevenir els millors dissenyadors de la Girona i Provins, vull dir, van anar sortint moltes coses allà a la llibreria. I la meva gran intenció era no baixar la guàrdia, perquè als inicis hi va haver-hi tota una sèrie de gent a Girona que deien, res, això serà flor d'estiu. I vaig voler demostrar que no era una flor d'estiu. I jo em sembla que de l'utopia que es va posar...
1: Resistir ha estat més difícil que crear-la?
0: Sí, però dir, quan, per exemple, arribàvem allò que fèiem...
1: Sí.
0: Allò, heu arribat a 5 anys, què hi ha a partir d'ara? Dic, a partir d'ara aguantar el que anem fent, perquè és, el més difícil és començar. I llavors, doncs, ja, l'altre ja va sortint. Per exemple, jo recordo que al principi les presentacions, bueno, era difícil que varia, perquè hi són aquesta gent, i a Girona, clar. A Girona era lluny. I, per tant, aconseguir que tinguessin fe i que, doncs, 20 anys després d'haver inaugurat la llibreria 22, un dels meus grans problemes era dir no a les presentacions, perquè encara ara hi ha 10 o 12 peticions diàries.
1: Déu-n'hi-do.
0: I això era el que més m'entristia, perquè hi havia gent que pensava, no, escolta, ets un classista. O jo tenia, per exemple, ganes de que fer venir l'Empar Moliner, fer venir en Sergi Pàmies, fer venir autors que jo coneixia, que havia entre llibres, i no tenia dies per donar-los.
1: Sí, el calendari dona de si el que dona.
0: Esclar, i això, doncs...
1: Sí.
0: Bueno, jo crec que costa més mantenir que no pas crear.
1: Guillem, escoltem una d'aquestes presentacions, la del llibre Josep Pla inèdit, de Josep Valls, a càrrec d'algú fonamental a la teva vida, mossèn Modest Prats, 24 d'abril de 1982.
2: Ell ens havia vingut molt darrere, no per fer la presentació del llibre, que en aquell moment ni es pensava, sinó per tenir aquesta conversa de record i de vocació del senyor Pla. I molt bé, s'ha coincidit que això ho podem fer aquest vespre, gairebé en el primer aniversari de la seva mort, i coincidint amb la sortida del llibre de Josep Valls. Però és veritat,
3: és trista la vida
2: de no fer una presentació.
1: Un document històric molt interessant aquest, eh?
0: Sí, és curiós, perquè una de les fames a les imatges que hi ha de...
1: sí.
0: És veure'm a mi, o presentant, i després filmant primer amb Super 8.
1: Clar.
0: i després en vídeo, és una de les imatges que fins i tot recordo que en Vicenç Pagès va dir, diu, per mi la meva il·lusió és tenir els 5 minuts de glòria a la llibreria 22 filmats, super. I per tant jo filmava, però aquesta presentació va venir un amic meu amb Quim Corbet, que es havia comprat un Beta, que abans anaves amb un aparell gros, era molt difícil.
1: Un trasto, sí.
0: Un trasto. El va instal·lar allà i va gravar tota la presentació, o sigui,
1: sí,
0: l'única
1: sí.
0: presentació que està gravada tota. I per allà se me veu a mi, bueno, a part de que jo presento voltant per allà i alguna vegada filmant. I és un document fantàstic que està gravat en Beta, llavors el vaig passar a VHS, de VHS a CD, i ja, després amb un arxiu i ara està penjat al YouTube.
1: Sí, sí, sí.
0: Però escolta, han passat coses.
1: Modest Prats,
0: sí.
1: Fonamental per tu.
0: Sí, sí, sí.
1: A més, d'oficiar el teu matrimoni. Eh?
0: Sí, a part d'això. Ell sempre... Bueno, estava molt content de mi en aquest sentit, perquè com a mínim havia oficiat altres matrimonis que no havien funcionat.
1: Ja, i aquest sí.
0: I en canvi aquest li funcionava. Recordo un amic meu que ell el va casar i llavors es va separar i es va tornar a casar i diu, no, jo ja he anat una vegada a casament d'aquest. Això que era molt...
1: La segona ja no.
0: M'amodés molt bé, molt bé. I la gràcia, possiblement, de la meva gran relació amb Modest és que jo vaig... Modest era una persona que li feia molt de respecte, perquè era un home amb una veu i que, doncs, era... pontificava, i ell sí, feia sí. De professor de filologia i era impecable.
1: Sí, sí.
0: Però
1: jo el vaig tenir de professor.
0: Ah, tu ho vas tenir, sí, així, sí. El que et dic ha de ser impecable.
1: Però molt de respecte,
0: Era
1: molt
0: impecable.
1: De respecte.
0: En canvi, jo vaig tenir la sort de conèixer-lo jugant al Canari.
1: Clar.
0: Canaries a cartes. I
1: sí, sí, sí, un context diferent,
0: Home, totalment allò d'orillo, allò. Qui el Canari vol guanyar moltes vegades ha de passar. Per tant, el vaig conèixer des de baix.
1: Clar.
0: I a mi sempre em va tenir com aquell noi que d'una manera o altra es havia fet ell mateix i li queia molta gràcia. Per tant, hi va haver-hi una relació... no com tu d'acolloniment, sinó que jo li deia, escolta, a mi no m'atabria. I els últims anys vaig estar molt amb ell, a part de que vivíem de costat, ell com va començar...
1: El mateix carrer, no?
0: Sí, jo el número 3, jo el número 7.
1: Sí, sí, sí.
0: I els matins, cada matí, me venia a buscar a Guillemet a fer el cafè. Això els últims anys, els 10 últims anys. Però durant tota la vida van tenir molta relació, les tertúlies, ell venia allà a la 22 i... Bueno, un merader, quan ell anava a la universitat i venia allà, sobretot els divendres, i, bueno, jo havia dit, per què no aneu al bar d'aquí al costat? Perquè s'apilonaven i llavors la gent deia, no s'hi pot anar allà, estan tots aquells fent tertúlies, aquells intel·lectuals, jo deia, no? I els aportava a un bar, i llavors, bueno, d'aquell bar se'n va fer un llibre, moltes... I bé, em modest, la pena d'haver vist arribar com va arribar, va acabar molt, molt, molt malament.
1: Segueixo amb la llibreria, li he demanat també al Javier Cercas que ens expliqui...
0: T'ha sortit el Javier Cercas?
1: Sí, clar.
0: Menys una
1: li he demanat fortunat, què significa per a ell la llibreria 22, i ens ho ha explicat.
4: La llibreria 22 va ser, per mi, un lloc fonamental, perquè és el primer lloc on jo vaig anar a comprar els llibres que m'importaven. És a dir, fins que jo tenia, no sé, diria 14 anys, 15, llegia el que hi havia a casa meva, llegia el que hi havia a la biblioteca de l'escola, que estava bastant bé, a les Maristes de Girona, o el que hi havia a la biblioteca de la Casa de la Cultura, que era bastant espectacular. Però eren llibres, no?, antics, tal... Quan jo vaig començar a comprar llibres que jo buscava, és a dir, llibres moderns per entendre, novetats, etc, etc, va ser la llibreria 22, que es va convertir en un lloc de trobada, també, perquè a la llibreria 22 treballava el meu amic, tenia 2 anys més que jo, Felip Ortega, que era molt amic meu, i hi havia el Guillem Terribas, que a nosaltres, clar, jo tindria 14, 15, 16 anys, ens feia una mica de por, o molta por, perquè era bastant més gran que nosaltres, ja em tindria, no sé. Però, esclar, en aquella època es notava molt. I era el jefe, no?, de la llibreria, i en fi, insisteixo, va ser un lloc fonamental, crec que per mi i també per molta gent de Girona, de la meva generació, i no només de la meva generació. De manera que... Una abraçada, Guillem.
1: Què et sembla?
0: Sí, home, amb en Cerques... això ho ha escrit ella, hi ha llocs que escriu que li feia molt de respecte
1: sí, i tot això.
0: Sí. Llavors resulta que m'ha perdut el respecte. No, amb en Cerques sempre, i això últimament no agrada gaire que ho digui, li he tingut sempre molt de respecte, admiració, i tot i que a vegades ara li fumo un bronca si no estic d'acord amb el que diu, però mai renegaré d'en Cerques, mai. Per més coses que faci que no m'agraden, que ell diu que no, que sóc jo que faig coses que no li agraden, però bueno, deixem-ho aquí, però sempre perquè és un nano que va començar de jovenet, és molt bon Cerques, i jo me l'estimo, i ell sap que me l'estimo, i tenim molt bo. El que passa que quan m'he quedat parat, perquè... bueno, i aquí parlem tot sovint, però sí. no agafa gaire les coses de...
1: Doncs va contestar al minut.
0: Doncs,
1: el minut.
0: Doncs li agraeixo, perquè a vegades doncs, és no ho dic en el meu cas, però
1: ja.
0: Gent posar... A mi m'han trucat de tot Espanya... parlant una mica, quiero hablar con Cercas y no sé, m'han dit que con usted, i jo dic, bueno, i durant una època vaig fer una mica d'intermediari.
1: De vegades li costa, sí. Per cert, Guillem, en 2 anys la llibreria complirà mig segle.
0: Sí.
1: Tot i que estàs jubilat des del 31 de gener de 2015, encara estàs molt relacionat, suposo que també ho celebraràs.
0: Sí,
1: és clar. I seràs present.
0: Sí, no? sí, seré present. Sempre en tots els esdeveniments encara hi soc present. Però la meva gran fita és quan se celebri 2.222 anys. Aquesta, aquí vull ser-hi per aquí muntar-hi.
1: Crec que no hi serem.
0: Jo sí.

0: boníssima aquesta.
1: Dius que és boníssima aquesta, que et ve al cap, amb Novecento.
2: Novecento, que la vaig veure a Perpinyà per primera vegada, la primera part, i la segona ja la vaig veure aquí. Ennio Morricone per mi és el millor que ens ha passat en aquesta vida. Recomano molt un documental que hi ha d'ell, que dura 2 hores i pico, que se'n diu Maestro,
1: sí,
2: que està a Filmin i també em sembla que està a Movistar. És un geni, és una bèstia, és un personatge que a mi cada vegada em ve una tendresa.
1: Aquest sí que és irrepetible, eh?
2: Sí, sí, però ens ha deixat la seva música per mi. I a mi,
1: sí,
2: aquesta música, i a més, recordem d'un test des de 900, al començament les lletres que es va veient, aquells obrers que es van, aquells pagesos camperols que van avançant,
1: sí,
2: té tota l'essència d'una història, d'un moment, d'una mena de... La humanitat avança gràcies a la gent. Moltes vegades ens posem allò que ens ho arreglaran els polítics, ja s'ho faran, i qui ho arregla les coses és la gent. I aquesta imatge de Novecento i aquesta música demostra que ho podem canviar-ho, podem arreglar les coses.
1: Dèiem al principi que el cinema és fonamental,
2: sí,
1: per tu, des de ben petit.
2: Mm-hmm.
1: Ara n'ets membre, però has estat president del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, que gestiona el cinema Truffaut.
2: Sí.
1: I parlant de cinema, vull recordar amb tu la pel·lícula Soldados de Salamina,
2: sí,
1: del propi Cercas, en què et van veure fent de llibreter.
2: Sí, senyor.
1: Any 2003.
3: Sí. Mira, esto es todo lo que tenemos. Prácticamente están todos agotados. Si quieres encontrar alguno más, tendrás que tragarte polvo en alguna librería de Barcelona, Madrid. O sea, tú misma. ¿Desde cuándo te interesan estos escritores?
4: ¿Estos escritores?
3: Sí, no sé, a mí estos me dan un poco de grima.
5: Oye,
3: ¿sí?
5: Perdona. ¿El gran libro de la cremación lo tenéis?
3: Sí, mira, está aquí, mira. Es aquí arriba, aquí mismo.
1: I en aquesta escena, el personatge interpretat per Ariadna Gil té a les mans el llibre La vida nueva de Pedrito de Andía, de Rafael Sánchez Mazas.
2: Sí.
1: Què tal aquesta experiència,
2: Guillem? Molt bé, molt bé.
1: Sí?
2: O sigui, molt divertit. Era molt bo perquè l'Ariadna Gil la maquillaven cada vegada que fèiem una toma, perquè anàvem fent
1: tomes. I a tu no.
2: A mi no m'ho feia, dic, escolta, i a mi què? Jo m'havia, amb el foco de la càmera...
1: Que jo també
2: càmera,
1: suo, no? Jo
2: sí,
1: també
2: de la suo. Càmera m'havia de pentinar i posar-me bé. Jo dic, però l'únic que vàrem fer va ser posar un tros de guixos allà on m'havia de posar.
1: Perquè
2: a ella li feia, jo no... I dic, com ho sé jo allà on m'havia de posar? Perquè les tomes es feien no perquè quedessin malament, sinó per...
1: Hi ha classes i classes.
2: Sí. Va ser bo perquè el text, aquest text m'ho van donar 5 minuts abans de...
1: Ah.
2: I jo vaig dir, home, David, no em fotis, ara m'adones el text. Diu, sí, perquè si te'l riu de donar, vessis posada davant d'un mirall intentant interpretar el text, i jo no vull...
1: Ja.
2: Jo vull
1: havies de ser tu.
2: Jo vull en Guillem Terribas.
1: Clar.
2: I per tant vaig fer de Guillem Terribas.
1: Per cert,
2: per cert, a nivell, sí, de conya, diu, com olaràs? A lo Clint Eastwood o a lo Daniel Hotel? Això encara fem prop amb en Trueba.
1: Dic que també has estat personatge literari d'alguns llibres.
2: Sí.
1: Entre d'altres, La profecia 2013, de Francesc Miralles.
2: Sí.
1: I ens hem posat en contacte també amb ell, amb en Francesc, perquè ens expliqui què signifiques.
6: Hola, sóc el Francesc Miralles i per mi el Guillem Terribas és l'arquetip de la bonhomia i l'arquetip del bon llibreter com els abans, no? I recordo molt bé la primera vegada que vaig entrar a la llibreria 22, la seva mirada amable, la seva paciència, aquest caminar una mica inclinat, presentacions on ell va estar sempre acompanyant i sempre recolzant, i per aquest motiu a La profecia 2013, doncs, va sortir com a personatge, però és algú molt entranyable, molt estimat, no només per mi, sinó per molts escriptors i per molts lectors, i és un personatge que si no existís l'hauríem d'inventar. O sigui que llarga vida en Guillem Terribas.
1: No et queixaràs, eh?
2: No, jo quedo meravellat cada vegada que
1: es acabaràs per la porta,
2: sí,
1: per sortir.
2: Sí, és bestial. Miralles, que fa temps que no veig. Fa temps que no el veig. Sí, vaig quedar molt parat, perquè varen fer una ruta. El Nadi i Nall van donar un llibre, i dic, però si surto jo, diu, clar que surts tu.
1: Clar.
2: Xavier Bosch també a vegades m'ha fet sortir.
1: Sí, sí.
2: Jo, sí, no, està bé.
7: Saps
0: el gerani ha florit.
1: Pots cantar el, si vols.
2: No, que desafino. Ah.
1: Aquesta cançó et va ajudar durant molt de temps a consolar-te del desamor. També el Carlos Gardel.
2: Sí. Allò que passa que als 15 anys, a més en Serrat era l'època que cantava paraules d'amor.
1: Sí, sí.
2: Però saps, és la cançó que me'l sé i que era una mica allò quan quedava desesperadament abandonat. Sentir aquesta cançó de dir saps, s'ha perdut la teva olor, ni recordo el color d'aquells ulls que t'han... Era una manera de dir ho he superat, que no ho superava. Eh?
1: Yeah.
2: Llavors havia d'anar a escoltar Carlos Gardel i me arrastré por este mundo a la vergüenza de haber sido. Serrat també forma part de la meva vida musical i jo crec que va ser el primer. N'hi ha molts altres, eh? Raimon, Bruce Springsteen, Frank Sinatra, molts, Ennio Morricone...
1: Sí.
2: Però en Serrat... Hi ha una anècdota molt maca d'en Serrat que explicava que una vegada s'anava... Ell tenia molta relació amb Calella Palafrugell, jo sí. També hi tinc molta relació, i allà és on va escriure ell el Mediterrani, la cançó Mediterrani. Diu, i un dia jo m'anava a Calella Palafrugell i em vaig parar en un poble passant la Bisbal. Vaig parar-me, vaig fer un cigarro i hi havia la Festa Major. I a l'embalat van tocar una cançó que era Paraules d'amor. I al sentir Paraules d'amor en un embolat vaig veure que ja no era una cançó meva, sinó que era una cançó de tot el... I això és fantàstic.
1: I
2: quan,
1: tant,
2: quan amb una persona ja està i de cop i volta sent que allò que ella ha fet ja no és seu.
1: I de fet ha passat amb totes les seves cançons.
2: Sí,
1: eh? Té aquesta sort.
2: Sí, sí, sí, i saps, és de les poques cançons que poca gent sap i a mi m'encanta.
1: Guillem, has escrit força?
2: Sí. Bueno, he escrit, però...
1: Des de 2007, eh?
2: Bueno, he escrit La Martina, els llibres de La Martina.
1: Has escrit força i, a més, has escrit per la teva neta, per la Martina, tot i que en tens una altra, eh?
2: Sí, però l'últim ja hi surt. No fos cas que...
1: I el que et volia preguntar és si elles han canviat la forma en què veus la vida. Més fins i tot que els teus fills.
2: A veure, si elles m'han fet canviar, a mi, sí, home, sí. Sí, sí, jo hi ha dos punts que he quedat bocabadat que no m'ho pensava. Una és ser avi, tothom. Ah, ser avi és maquíssim. Que exagerats són uns exagerats. Doncs no, és molt millor del que et diuen. És fantàstic. I d'aquí me ve aquella frase de ser avi són les postres de la vida. I realment és fantàstic. Després de la...
1: T'estan agradant les postres.
2: Home, a qui no agraden les postres? I després també n'hi ha una altra que aquesta és més dura, de dir, val la pena tenir fills per arribar a ser avi.
1: Ja. Yeah.
2: Perquè has de passar el mal trago que es diu dels fills.
1: Potser els fills no tant.
2: Però arribes a ser avi.
1: Però els avis sí.
2: I ja, no, està molt bé. Man, i després ja la jubilació. Ningú es pensa això de la jubilació. Es pensa que és la decadència de només...
1: Ja.
2: És la vida és una cosa extraordinària, fantàstica. Tant tu com... Ara està al control, que no sé el nom, però que ens està mirant... resulta que demà...
1: Fran, és el Fran.
2: Fran,
1: sí.
2: Doncs demà ja teniu ocupat tot el dia.
1: Ja, ja,
2: no,
1: sí.
2: No. I demà passat tampoc.
1: És fantàstic, això.
2: L'ocupo amb coses que me demanen.
1: Tot i que continues fent ràdio.
2: Sí. Continuo fent ràdio.
1: A Girona FM.
2: Sí, continuo fent coses...
1: García i t'arribes associats.
2: Carai.
1: García i t'arribes associats.
2: Sí.
1: Però, clar, la teva vinculació amb la ràdio ve de lluny.
2: Molt lluny.
1: Ve de molt lluny.
2: Molt, molt.
1: Primer La Voz de Girona.
2: Sí. Sí.
1: Després Radio Cadena, moltes altres ràdios.
2: Radio 4.
1: Ràdio... I vull recordar la darrera vegada que feies un programa de cultura a Radio 5, per Ràdio Nacional, desembre de 1993, amb Lluís Lladó.
7: Jo estic molt content d'haver fet ràdio. Jo estic molt content. Ara estic llegint una obra de teatre.
8: Ah, sí?
7: Sí,
8: sí. Sí.
7: Sí, sí, sí. Ahir, l'altre dia, encara una gent d'Olot me demanaven una obra de teatre i els hi vaig dir, home, podríeu fer aquesta? Diu, no, la podem fer perquè uns de Sant Joan l'estan preparant i seríem a Proves la que volíem fer, un fanàtic del Barça.
8: Bé, doncs ja m'agrada que m'ho diguis, perquè aquestes coses el que fan més que res és animar-te a continuar treballant. I llavors, com que ara tindré uns dies lliures, doncs,
7: a veure, atacaré per... A veure si fas més per aquesta gent, doncs, que, és clar, no poden fer el fanàtic del Barça perquè ja l'estan estrenant o l'estan preparant una gent del costat. Lluís, gràcies per tot.
8: I jo també, doncs, he de donar les gràcies a en Guillem Terribas per les seves col·laboracions desinteressades, col·laboracions que ha fet al llarg de tot aquest temps en el que jo he estat a la ràdio, també abans, i ben segur, doncs, que també després, i col·laboracions, doncs, que els fa molt de gust i que amb tota puntualitat, doncs, és aquí, tot i que sabem que està enfeinadíssim. I d'alguna manera, doncs, li agraïm que cada dia ens vagi portant aquestes novetats relacionades amb el món de la cultura que nosaltres, doncs, ben segur que se'ns escaparien.
7: Ara ens plorarem, per tant, posem-li música.
8: Sí, no, però no cal que plorem, perquè ben segur que ens trobarem algun dia en algun altre lloc.
7: Ens irem veient.
8: Gràcies, Guillem.
7: Adéu-siau.
1: També ets història d'aquesta casa, eh?
2: Sí, sí.
1: Que aquest any compré 50.
2: Sí, sí, sí, de la casa i d'allò. És curiós perquè en Lluís va morir al cap de poc temps.
1: Sí.
2: I era un nano maquíssim, era mestre, i ho va deixar-ho tot per fer ràdio. Era un home de ràdio molt i molt. I aquí em sembla que deixava perquè, no sé, que volia dedicar-se a escriure o fer coses...
1: Era una jubilació anticipada.
2: Sí, alguna cosa havia fet.
1: Una però... mica obligada, també.
2: Sí, allà passaven coses que jo, com que hi anava allò... Però hi anava cada dia, de cada dia. És curiós perquè durant molts anys, que ja vaig deixar d'anar i vaig estar uns anys que no feia res de ràdio, ho feia, llavors m'entrevistaven però no feia, molta gent del món editorial deia, no, els matins no es pot anar a la llibreria perquè està fent ràdio, i deia, no, si només m'anava mitja hora, vull dir que, però si la ràdio, hi ha un moment del llibre que dic que vaig estar a punt de deixar-ho tot per continuar la ràdio.
1: Era el teu somni, de fet, fer ràdio.
2: Sí, de tot, de sempre. La ràdio és que és fan... La ràdio té un gran avantatge que pot fer i dir el que vulguis. Ara mateix estem aquí, sí, i ens està escoltant algú que no sé qui, però podem moure, podem estar vestits de qualsevol... No,
1: és veritat.
2: No, hi ha una llibertat total a la qüestió corporal, cosa que si estàs a la tele... per cert, que tot això veig que
1: s'està... Sí, sí, ho estem gravant. La ràdio ha canviat una mica.
2: Però a la tele has d'anar sempre molt més acurat, sí, i totes aquestes coses.
1: Guillem Terribas, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 2017, Premi Falcó Carlemany 2020, Premi Sant Roc 2023 o el Premi Trajectòria el 2018 durant la Setmana del Llibre en Català. Mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Recordin els oients, demà serà un altre dia, 20 anys després, publicat per Ara Llibres. El llistat de cançons que més t'estimes és com de 200, però marxem amb una d'elles, The River del Bosch, sí, de Bruce Springsteen. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, gràcies, perquè he pogut fer un repàs a la meva vida que sempre m'ha deixat esturat.
1: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà amb més Irrepetibles. Fins la propera.
9: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, ho acabem de conèixer. La delegació del Govern contra la violència de gènere ha convocat un comitè de crisi el dimarts vinent, 28 de juliol, amb l'objectiu d'analitzar el repunt d'assassinats que s'investiguen com a violència masclista. Quatre dones han mort, presumptament, a mans de les seves parelles o exparelles en les darreres 48 hores i dos d'aquests assassinats ja han estat confirmats com a violència masclista. A Toledo, un home hauria assassinat la seva parella davant dels fills que tenien en comú. Poques hores abans, Antequera, Màlaga, apareixia el cos d'una dona de 30 anys que presentava signes de mort violenta. La seva parella s'ha suïcidat i entre ells constava una ordre de protecció que havia cessat fa uns dies. A més, a Alacant s'investiga la mort d'una dona de 56 anys. La seva parella constava al sistema Biogen, tot i que s'havia desactivat l'alerta per falta de mesures judicials. Finalment, també continua en marxa la investigació d'un altre possible assassinat masclista a Màlaga. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I també ho acabem de conèixer, els Mossos d'Esquadra han detingut un monitor de 23 anys del casal esportiu del Wynn Tortosa per una presumpta agressió sexual a dos menors. Segons les primeres informacions, se l'investiga per una agressió consumada i un altre en grau de temptativa. Arran les denúncies de dues famílies, Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos en l'àmbit del lleure i ha apartat immediatament el monitor de les seves funcions. El cas també s'ha comunicat a la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència i la investigació policial continua oberta. L'Ajuntament de Tortosa ha reiterat en un comunicat la seva política de tolerància zero davant qualsevol abús a menors i assegura que donen suport a les famílies afectades. També demana el màxim respecte per la intimitat dels infants i prudència mentre la investigació segueix oberta. Aquest 2026 Espanya ja acumula més de 90.000 hectàrees cremades, el que representa una xifra 4 cops superior al mateix període de l'any passat. Així ho ha confirmat la ministra per la Transició Ecològica, Sara Hagesen, des del lloc de comandament avançat del foc de la Serra Nord de Guadalajara i mentre el país s'enfronta a una nova situació de simultaneïtat d'incendis.
2: Si comparamos respecto al año pasado, hablamos de 4 veces más las hectáreas arrasadas, hablamos de más de 90.000 hectáreas. Recordemos que el viernes pasado tuve la ocasión de visitar dos incendios y hablábamos de 60.000. Llevamos por más de 90.000 hectáreas, 21 grandes incendios forestales en lo que llevamos de año.
0: De les 90.000 hectàrees calcinades, gairebé 30.000 corresponen a l'incendi de la Mierla, a Guadalajara. Amb tot, en les darreres hores també s'ha declarat un foc forestal a Celes, també a Guadalajara, pel qual es demana la intervenció de la UME. I a Huelva, Andalusia, unes 350 persones han estat desallotjades per un incendi declarat aquest dimarts. Obrim plana judicial. La Fiscalia del Tribunal de Comptes reclama accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia als exalts càrrecs independentistes, als quals aquest organisme reclama responsabilitats econòmiques per les despeses de l'1 d'octubre. Andreu Vinyes, bona tarda.
3: Sí, bona tarda. El procediment afecta una trentena d'exresponsables del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. La seva aplicació estava pendent de la qüestió plantejada davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea si l'amnistia podia afectar també una eventual responsabilitat per malversació de fons europeus. Recordem que la setmana passada el TJUE va avalar l'aplicació de l'amnistia, però va establir que no es podria aplicar si es demostrava que s'havien utilitzat diners procedents del pressupost de la Unió Europea. Per això, ara, el Tribunal de Comptes ha donat 10 dies a les parts perquè aportin proves sobre l'origen dels fons utilitzats per finançar les despeses de l'1 d'octubre. Ara, la Fiscalia el que considera és que aquest tràmit és improcedent, és innecessari, perquè ni la sentència del Suprem ni el procediment del Tribunal de Comptes apunten que s'utilitzessin fons europeus. Reclama, per tant, tramitar l'amnistia amb caràcter urgent i aixecar les mesures cautelars que mantenen el procediment suspès.
0: Gràcies, Andreu, i recuperem la notícia amb què obríem aquest butlletí informatiu. Parlàvem de la violència masclista i d'aquesta investigació d'aquests 4 presumptes casos de violència masclista a les darreres 48 hores. De fet, acabem de conèixer que pel que fa al cas d'Alacant, l'autòpsia practicada a la dona de 56 anys revela que la mort finalment es va produir per causes naturals i que no va ser assassinada. Per tant, el seu marit ha quedat en llibertat, segons ha pogut confirmar Ràdio Nacional. Pel que fa a la informació de serveis, la línia 1 del metro circula amb incidències a aquesta hora en via única per una avaria i només hi ha servei entre Fondo i Espanya. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
4: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
5: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
6: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.

0: Les 4 i 6 minuts, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts a aquesta segona edició a l'estiu, Gisela, aquí a Ràdio 4. Com sempre, us acompanyarem des d'ara fins que sigui les 7 de la tarda amb un munt d'històries que hem preparat per refrescar aquesta paraula que no podem dir, segons el David Balaguer,
1: Mec.
0: Aquest estiu 2026. I per fer-ho possible, doncs, estan la Natalia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció, el Tomàs Gómez, la Jovín Babina, la Sònia Rodríguez Justicia, que m'han posat la R, Rodríguez Trandejao, Sònia, i també a les vies de sol, Esther Bages i el Martín Noia. Comencem l'edició d'avui d'Estiu XL.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I com sempre, a aquesta hora saludem en Marc Avena, que no l'he presentat a l'inici perquè et faig una presentació especial per tu.
1: Com ha de
0: avui
1: ser?
0: Que per fi ja puc mirar. Avui et miro.
1: Encantat. Aquí un amic, Joan Barutel.
0: Com
1: molt
0: estàs?
1: De gust.
0: Què tal?
1: Millor que tu.
0: Sí,
1: què
0: et
1: passa la veu? Què et passa la
0: fatal,
1: gola?
0: Fatal, perquè m'ha entrat un atac de tos i no sé què passa.
1: Un carmel, aigua, un boca a boca...
0: Mira, tinc el carmel aquí, tinc aquí l'aigua, tinc tot, però tinc aquí ara mateix un atac de tos.
1: Guaita, no sé quin flow, aquesta sintonia. Guaita, quin flow!
0: És molt xula.
1: És estil...
0: Dóna molt bon rotllo per començar el programa. I també per rebre ara mateix a la Natalia Sánchez. Què tal, com estàs?
3: Molt bona tarda. Crec que hauríeu d'explicar per què, després de les 3 hores de programa d'avui, avui per fi pots mirar els ulls al Marc.
0: Doncs mira, molt fàcil, perquè no estic acostumat a tenir-lo aquí. I llavors ja com...
3: Ahir ho tenies a la teva mà
0: esquerra
3: darrere de la pantalla de l'ordinador i no el veies.
0: Clar, no.
1: Saps què, Natalia?
3: Què?
1: Un amic del Joan, un amic meu, que es diu Oscariño Díaz...
3: Sí?
1: Ara diria, Álvaro m'ignora, Álvaro m'ignora...
0: Sí, és veritat, això m'ho diria. Pues... Però ahir el que em passava és que, clar, tothom venia en aquesta banda de la taula i, clar, jo mirava els que tenia aquí i ell el tenia aquí ignorat.
1: El més normal.
3: I avui has decidit tu posar-te a la mà dreta del Joan.
1: I els braços, picant de peus...
0: Sí,
1: no hi havia manera.
0: I mira que baixet no és.
1: I llençava el boli...
3: Quan me deixes, Marc?
1: Oh, això és un tema que has tocat aquí. Vaja, un tema molt sensible per mi. Has ficat el dit a la nafra,
3: però
1: Natàlia.
3: Per què?
1: Jo, des que tenia 19 anys, mesurava 1,88.
0: Sí.
1: I per què parlo en passat? Perquè la setmana passada em van fer una revisió mèdica i quan me deixo ara...
3: 1,86.
1: He començat a minvar! No et passis, 1,87. Però he començat a minvar. La infermera li vas demanar que ho verifiqués. Que, sisplau, em medis de nou. I sí, 1,87. He començat ja a minvar.
3: Doncs t'has d'estirar. Estira't. Estira't, Marc, cap amunt, aquesta esquena recta, i tornaràs al 1,88.
0: Natàlia, anem a començar. Anem
3: Vinga,
0: per
3: comencem.
0: Feina, perquè tenim moltes propostes per a que la gent que ens escolta doncs, pugui fer aquests propers dies.
3: Doncs sí, hem de parlar de concerts i hem de dir que hi ha entrades per tots. Comencem amb el primer, vinga. Hey!

0: Gente de Zona actua avui a Barcelona, als jardins del Palau de Pedralbes, dins del cicle Les nits d'Occident, a les 10 de la nit. Us agrada el joc del hipster?
1: Sí. Tant.
0: Sí. Val. Aquest Bailando és un dels èxits de Gente de Zona, al costat de l'Enrique Iglesias. De quin any creieu que és?
2: Oh, bona pregunta.
3: Bona pregunta. Bona pregunta.
2: Ho tinc. Bailando. 2000?
0: Sí.
2: 15.
3: Jo diria 16.
0: Gairebé, Marc, gairebé.
4: És 2000? Correcte.
0: No, 14. És fals. 2014.
2: Oh! No pot ser! Oh.
0: 2014, Bailando. Mira, el Martín m'ho està posant en dubte, eh? És 2014 que ho acabo de buscar, carinyet. El duet cubà, digues, digues.
2: I si no, ho és igualment.
0: I si no, Nevera... No, no, no, ho he buscat.
3: Carinyet.
5: Home, clar.
0: No. Tornem a buscar?
5: No, no, no, no, que ens
0: cal... El Martín no les té com totes, eh?
2: Si és 2015, jo agrairia que fessis el xec de verificació,
0: ara,
2: sisplau.
0: Ara, però si ho acabo de buscar.
2: No, no, perquè...
0: Bailando...
2: És el que passa sempre, mira, que es publica un any, però no és un número mundial fins a l'any següent.
0: 2014.
2: Bé, aquesta font d'informació l'hauríem de verificar.
0: No, mira, ara no. El Martín em diu si tiene razón.
5: A veure, és que el problema està en que has de saber perdre, Marc. Jo he perdut i no tinc cap problema.
2: Ja, però jo sóc així.
0: Però t'has acostat molt. Va, parlem, no deixem de parlar de nosaltres, parlem de Gente de Zona. El duet cubà és un dels grans noms de la música llatina. De fet, va ser el primer duet cubà que va aconseguir liderar les llistes de popularitat de Billboard a nivell mundial. Atenció, 6 Latin Grammys, 12 Latin Billboard Awards i més de 16 milions de reproduccions mensuals en una important plataforma musical. Dit d'una altra manera, es podrien retirar perquè ja ho tenen tot fet.
2: Quina meravella, grup, quina meravella de cançó.
0: Amb això ja està, ja poden viure tranquil·líssimament,
2: sí, sí, sí, sí, sí. M'has convençut. Jo aquesta nit hi aniré.
0: Va, perquè planazo. Encara queden entrades. Doncs aquesta nit, si vas als jardins de Pedralbes, podràs escoltar aquest Bailando o La Gozadera. Yeah!

0: veure veient que aquí a l'equip d'Estiu XL som tan fans de Gente de Zona, perquè estem nosaltres.
1: Una més.
0: I tota la peixera ballant. Agafo 15 entrades per aquesta nit.
2: Sí.
0: Teniu
2: sí,
0: alguna
2: sí.
0: cosa a fer?
2: Perquè avui doncs podríem anar tots, eh?
0: Som-hi. De quin any és aquesta La Gozadera?
1: Oh!
2: 2015.
1: 2012.
0: Efectivament, Joan Barutel, 2015.
3: És correcte.
0: Ara sí que és correcte.
1: Enhorabona, enhorabona.
2: Aquesta sí, gràcies, gràcies. Sí, sí, sí, aquesta sí.
1: Ante todo, fair play.
0: Va, continuem amb altres propostes musicals d'avui mateix. Una banda força diferent i molt interessant. Six Sixty actuant avui a la sala Rasmatàs a 9:15.

0: Què, ballem?
1: Oh, mama.
2: T'agraden? Doncs mira que jo, després del teu comentari de l'actuació del Justin Bieber a la mitja part del Mundial, pensava que faries... No, però no, és que són molt bons, eh?
1: És diferent. Oh, mama.
2: Oh, mama. 660 actuen avui. És una banda que té un dels directes més exitosos de la història de Nova Zelanda, d'on són. És a dir, hem batut tots els rècords nacionals d'estadis, d'assistències, de vendes d'entrades, de permanències a les llistes d'èxits. Barregen una mica de tot i és molt interessant el que fan. Soul, reggae, rock, pop i fins i tot influències de la música tradicional maorí. Com dèiem, encara queden entrades. I atenció, perquè si sí, Gente de Zona en el seu moment van ser virals, avui tenim una altra persona que ho va patar molt el 2016 amb aquesta cançó.

0: 2016 no viviu en un búnquer, sabeu perfectament que aquest Lost on You va triomfar i molt.
1: Molt.
0: És una cançó de LP, és el nom artístic de Laura Pergolizzi, una artista que barreja doncs indie, rock, folk, i que té una veu molt, molt especial, d'aquestes que abraça. És més música d'hivern que no pas d'estiu.
1: Bueno,
0: però
1: està bé.
0: És un tamarracle.
1: I aquesta veu s'assembla molt a alguna, però no hi caic, ara. A qui s'assembla aquesta veu, Joan?
2: Ara mateix no sé què dir-te, però no perdrem temps en pensar això, que tenim molta feina.
1: Molt bé.
0: Vinga, doncs...
2: Tenim molta planxa.
0: Avancem. Avui actua LP al Barça Festival, al poble espanyol, però no estarà sola, perquè també hi actua Judith Hill. Ja!

0: serà un bolo increïble. Judith Hill, que per cert va començar com a corista de grans estrelles com Michael Jackson, Stevie Wonder, Elton John o Prince. De fet, era la protegida de Prince. També va ser la veu del documental de 20 passos de la fama, un documental sobre el paper que tenen els coristes en una formació musical, una feina, per cert, per la qual va guanyar un Grammy, Soul, Funk, R&B, tot el que ens agrada.
1: A veure, a mi...
0: Judith Hill, avui al Poble Nou, al Poble Espanyol. Anem tots a fer... Poble Nou, no, Poble Espanyol.
1: Anem tots, que ens facin el bolo als...
0: Gente de Zona.
1: Gente de Zona i empalmem amb aquest, eh?
0: No sé si arribarem, perquè crec que pel tema de timings, el de Gente de Zona és a les 10 i el del Bars Festival, si fa o no fa, també.
1: A veure, Natàlia, bueno, jo sé que tu tens influències, que tu fas quatre tocades, i si cal, ens posen el bolo a l'hora que tu diguis.
0: Vinga, que l'enredareixin, no?
1: Exacte,
0: de
1: home, ja que anem.
0: Va, home, doncs això ho farem.
1: Vinga, així m'agrada. Què més?
2: Molt Jamiroquai.
1: Tenim alguna aquesta més?
0: Molt Jamiroquai. Avui això és tot, de
1: pues,
0: moment.
1: Doncs crec que està molt bé, avui.
0: Déu-n'hi-do, eh? A més, és dimarts, eh?
1: Sí,
0: és
1: sí,
0: dimarts,
1: sí.
0: I que moltíssimes persones encara estem treballant. Per tant, escolta, Déu-n'hi-do. A partir d'aquest cap de setmana ja comencen un munt de festivals d'estiu a zones més típiques d'estiuets, és a dir, a la costa... Ja començaran a haver-hi molts festivals interessants, per això és el que us hem portat avui d'aquí, de la capital.
1: Doncs escolta, doncs molt bé, molt atapeït, molt variat i, per cert, molt interessant. Natàlia Sánchez, gràcies.
0: A tu, adéu.
1: Fins ara.
3: Estiu XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Marina Fernández, bona tarda, què tal, com estàs?
4: Molt bona tarda, Joan.
1: Benvinguda, seguim barrassac encara de la victòria d'Espanya al Mundial.
4: I tant,
1: si i clar, després del festival que va haver ahir, amb tota la rua, tot el jaleo...
2: Aquesta és la paraula,
1: doncs,
2: Joan,
1: clar,
2: festival.
1: Festival, festival.
4: Exacte.
1: Nosaltres hem de repassar doncs, tot el que ha donat de si aquesta història, que les actuacions musicals, les xarxes, perquè va haver molt, molt, molt jaleo.
4: Tenim contingut per
1: Vinga,
4: comentar.
1: Doncs comencem.
4: Comencem, si us sembla, amb una cançó.

0: aquesta cançó de Don Miguelo i que fue molt coneguda als que seguim el de Rocafonda, a la Minya Mal, perquè la posa molt als seus vídeos a TikTok, a Instagram, és la seva cançó preferida, si més no, i aquesta va ser, per ser la cançó amb la que ell va decidir entrar a l'espectacle, al concert, diguem, que va enmig muntar, no, allà a la Cibeles, i va escollir tot just aquesta. Va ser una tarda i una nit, com dèiem, amb molt de contingut per comentar, a la rua, especialment, perquè jo crec que, si m'equivoco, digueu-me, però crec que considerem tots que el més comentat ha estat la gorra d'en Ferran, una gorra a l'estil maga, el de Make America Great Again, però una mica aplicat al nostre país, no? Espanya, amb un Make Spain Great Again, això és el que llegíem a la seva gorra, que traduït seria el fem d'Espanya un país de nou, per entendre'ns, no? De moment no ha transcendit res d'aquest gest del valencià. A mi m'agradaria pensar que només ha fet referència que Espanya ha tornat a relluir, no?, amb el triomf aquest a Nova York de l'altre dia, i que no hi ha cap més intenció fora d'això. No
1: seria, sé això que acabes de comentar, jo penso que sí.
0: Jo
1: no?
0: Vull que pensar també. Que també.
1: Jo vull
0: també
1: again.
0: Pensar això, però no
1: sí,
0: sé. No
1: segur
0: sé.
1: Que sí.
0: Aviam.
1: Aquesta gorra es pot aconseguir algun lloc?
2: També estàs ja... Jo no sé què et passa, que sempre vols aconseguir coses.
1: Aquesta gorra m'agrada.
0: Home!
2: És que t'agraden moltes coses i totes les vols aconseguir.
1: M'encantaria la samarreta blanca amb el logo de RTV, que això ja ho tenim pràcticament fet, ahir sí, va quedar sí. clar, amb el sí. company que va passar per antena, i també aquesta gorra de Make Spain Great Again.
0: Ah, vinga, aquí.
2: Apa, demana coses.
0: Bé, seguim, si us sembla, perquè hi ha molt per comentar. La roda ens ha donat per molt, l'eufòria els va consumir a tots, molts van viure aquest moment amb gran emoció, i amb aquesta eufòria és la que va deixar alguns moments, jo crec que històrics, per aquesta selecció. L'eufòria es va ficar a la sang de tots els jugadors, especialment per el porter de la Roja, Unai Simón, amb el davanter Gerai Pino, perquè van protagonitzar un moment jo crec que espectacular. Gerai Pino li va demanar literalment a Unai a dame un pico. I això s'ha gravat, o sigui, són imatges que podeu trobar a internet. Si feu ara un Google i busqueu Pico, Unai i Gerai, el podreu veure perfectament. I bé, ens van deixar aquest espectacular moment.
1: Un poquito de cariño. És que això ho fèiem al Sense Límit, aquí a aquesta casa.
2: Sí, sí, sí.
1: Ho fèiem fa 25 anys.
2: No han inventat res. Si això ja ho fèiem nosaltres.
0: Sí. A mi m'ha semblat molt maco, aquest moment.
2: Clar, i tant que sí.
0: Per què no? Clar que sí.
1: Fas un piquito de cariño, Joan?
0: Clar que sí.
2: No, ara no. Ara no cal. No, perquè estic tossint, només falta que faci un piquito de cariño amb tos.
0: Per precaució.
2: Només falta que ens quedem els dos afònics.
0: Oh, mai no. I tant que no. Bé, com parlàvem, d'eufòria. L'eufòria de la victòria ens deixa altres imatges també, encara més maques, però... L'eufòria jo crec que també es va viure d'una altra manera, perquè tots anaven una mica, jo crec que, contentets, si per dir-ho d'alguna manera.
1: Bona manera de dir-ho.
0: D'alguna manera, sí. I a mi em va fer molta gràcia, perquè alguns d'ells estaven més desenfadats, menys cohibits, especialment el Xuri Urdin, el de Eibar, o Oyarzabal, Mikel Oyarzabal, que normalment el veiem una mica més estricte, no? Molta fermesa, amb aquella estoïcitat típica dels bascos. Mm-hmm. I ahir el van veure amb cubat en mà i ballant. A mi allò em va sorprendre, sincerament,
1: És que tenen aquest punt també. Tu saps?
0: Jo ho sé.
1: Tu ho saps?
0: Jo ho sé. Tenen aquesta part més alegre. De tant en tant la deixen relluir,
2: Per això sí. De cubat en mà no ho sabem, tampoc,
0: Sí, sí, hi ha imatges.
2: Però com sabem que portava alguna cosa
0: Bueno, cubata, com qui diu... Clar. Suc de taronja.
2: Clar. Com sabem que era aigua misteri.
0: Aigua misteri.
2: A veure, com ho sabem, això? Això no ho ha verificat ningú. Ningú va provar el cubata de ningú.
0: Home, jo vaig veure alguna copeta de vi, això s'ha de dir,
2: Això sí, això home, sí. Però és una cosa molt d'aquí, però no sabem si hi havia aigua en misteri o era només un... saps?
1: Des d'aquí,
0: no
1: des de l'estiu
0: mai,
1: i queixella,
0: no
1: hem de potenciar, disculpeu, l'aigua en gas.
2: Sí.
1: Fins aquí el meu comentari.
2: No, jo crec també que és una cosa molt bona, que també hi ha un equip amb gent molt jove i que és normal que també visqui aquestes coses amb molta més energia que no quan ho celebraven altres generacions.
0: Exacte.
2: O sigui, crec que això també influeix. Seguim.
0: Seguim, doncs. De fet, Borja Iglesias, com ja dèiem, potser va veure una mica d'aquest... potingue, no?, d'aquesta beguda amb màgia que tu dius, Joan, perquè de fet va entrar a l'escenari cantant aquesta cançó.
3: Entre lo que sabemos. Quiero irme, morirme, saber lo que hay después.
0: De fet, el dèiem, l'escoltàvem, com cantava literalment tota la cançó. De fet, només li va faltar que li deixessin el micro tota la nit perquè hagués tingut tot el protagonisme. El va haver de tallar un dels presentadors de la gala, però ja us dic, ho estava cantant amb tota l'eufòria, amb totes les ganes, se la sabia de pe a pa, però bueno, quan li van treure el micro no se li va acabar el protagonisme aquí, eh? Us haig de dir que va seguir amb la seva faceta musical. Com deia, no va perdre el protagonisme, Borja, perquè va seguir amb més música en aquest moment com a DJ, o sigui, això que escolteu va ser una sessió de DJ Borja Iglesias, no? Com us quedeu?
2: Ah, fantàstic, fenomenal, o sigui... m'encanta.
1: DJ Panda.
0: DJ Panda, exacte, sí, sí. M'agrada més el nom. I qui també ha cantat i ens ha deixat sense paraules és el seleccionador Luis de la Fuente.
3: Capitán de un velero que no tiene mar. Soy Quijote, que se viven buscando un lugar.
0: Només he agafat aquest fragment perquè crec que ja era suficient retratar-lo d'aquesta manera.
2: El més important és la intenció.
0: Exacte.
2: La intenció és la que compta, l'home estava content, volia cantar ell també i té dret, com tothom, a cantar en públic.
0: Una mica desentonat, però bé. Es va atrevir amb un tema de Julio Iglesias, com escoltàvem. Ai. Cantant potser no té tanta tirada, però sí que s'ha de dir que com a seleccionador no hi ha ningú com ell. A mi un dels gestos que em va agradar molt durant la rua és que no va sortir a la terrassa que tenien, o sigui, el bus tenia dues plantes, i ell es va mantenir com més en segon pla, va a la planta baixa i va deixar tot el protagonisme als jugadors, que jo crec que és el que tocava, no?, en aquell moment. I també el que ens va sorprendre, un altre dels jugadors que ens va sorprendre, no tant per les seves habilitats corals com a Luis de la Fuente, sinó pel seu gust musical, que va ser un dels blaugranes, el Pau Cupercí, amb aquest temacle que va entrar a l'espectacle. Què?

0: Aviam, jo crec que es cau a la perfecció aquesta cançó per aquella nit, però jo crec que per tenir 19 anys potser algun musical el té d'una altra època.
1: No, però a mi em sorprèn. Una vegada estava jo amb uns alumnes de segon de... No, de l'ESO. Escolta, i coneixent Rafael com si fos una meravella, eh?
0: Doncs mira, mira.
1: O sigui, el que passa que els agrada aquesta cançó i l'Escàndalo, que són les dues que més controlen.
0: És que tenen molta tirada, aquestes dues,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, aquestes dues són de moltes generacions, són multigeneracionals. I com el Rafael continua cantant, malgrat que vagi complint anys i no es retira, doncs s'ha agafat a moltes generacions.
0: Segueix molt present.
1: Sí, exacte. Està molt present, sí, sí.
0: I també hem de parlar del d'Alella, de Cucurella, que va entrar amb un temacle de Duki, Bizarrap, i no volia acomiadar-se d'aquesta celebració sense donar-nos el que tots volíem, que jo crec que ja ho sabeu, no? Sí.

0: Pero esta vez quiero que la cantéis vosotros, ¿vale? ¡Cucucucureya! ¡Cucucucureya! ¡Jala, tiembla!
1: Le costaba una mica, ya.
0: ¡Jala, tiembla! ¡Gracias, gracias, gracias!
2: Yo le he visto una mica menys perjudicat, aquest
3: sí,
2: cop.
1: Jo crec que sí,
2: eh? De l'Eurocopa, sincerament.
3: Jo crec que sí, sincerament.
4: ¡Jala, tiembla!
3: A lo millor sí que havia aigua en misteri.
2: Jo crec que sí, Joan.
3: Sí, és possible, sí.
2: Doncs bé, l'únic que no es va sorprendre només amb aquest cucurella i paella menjant la paella, no?, de fa dos anys, sinó que també va ballar i ens va tocar la bateria. O sigui, increïble, increïble. Hem vist una faceta musical de tots els jugadors que ja m'he quedat bocabadada.
1: Són uns showmans, campions del món també pel que fa al show.
2: Saben fer festa.
3: Home, jo crec que saben fer festa i també que havien de gaudir una gran festa, sí, perquè és una molt bona notícia ser el campió del món.
2: Exacte.
3: I com vam dir ahir, és tot. La festa, la paga extra i moltes més coses.
2: O sigui, s'han passat molt bé.
3: Això sí que és cert. Marina, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Manquen 3 minuts perquè siguin 4:45 de la tarda aquí a Ràdio 4 des de l'Estiu XL i una miqueta de música, música de festa, com aquesta de Terror Vision. Aquest Oblivion, que això sí que sona festa, això també aixeca a tothom.

0: Ai, Déu meu, quina cançó més maca. Així es diu en la música de Terror Vision.
1: Es diu...
2: Es diu...
1: XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
0: I ara mateix ja són 4:15 de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4, a l'estiu XL, i volem rebre, perquè el rebrem sovint, a l'Albert Falcó, que és el director del suplement Destinos del periòdico. Albert, bona tarda, benvingut, com estàs?
3: Bona tarda, Joan. Feliç, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: I jo de que vinguis, perquè una persona que ha viatjat a més de 150 països i que els ha vist moltes vegades... Escolta, una pregunta important, Albert, abans de començar el lío que anem avui. Com es fa una maleta a una persona que va a tants llocs diferents? Perquè clar, jo a vegades quan haig d'agafar un lloc concret per anar, no sé què m'haig de posar a la maleta.
3: La maleta és molt fàcil.
0: Sí?
3: Has de pensar sempre de dins en fora.
0: Sí, això ho tinc clar.
3: Això està molt clar, no?
4: No ho entenc, això.
3: Això de dins en fora. Prendes interiors...
4: Ah, d'acord, ara sí.
3: I vas posant capes.
4: Molt bé.
3: Depèn on estiguis, si vas a llocs d'hivern o d'estiu... Però l'important és, los por si acaso, allò, re, oblidat. Allò portes una visa i si passa alguna cosa et compres un pantaló i tens espai. El tema és portar capes, i depèn, has de saber una mica on vas, lògicament.
0: Clar, saps què passa? T'ho dic més que res perquè molta gent s'està preparant aquests dies la maleta, que és una de les coses que més passen, que acostumem a anar amb una maleta amb molts por si acasos.
3: Sí, això...
0: Això passa sovint.
3: Això no cal, perquè després més... et queda tot allà dins.
0: Exacte, i que després de tornada no saps com tancar la maleta.
3: I no tens espai per comprar coses.
0: Exacte. Bé, si vols... Sí, si portes molts, molts souvenirs, també és un tema que sol passar. Jo... A pot passar com em va passar a mi. Em vaig anar un any a Canàries,
4: aviam,
0: per variar, i quan em vaig posar la maleta, de tot...
3: Menys
0: de
3: el banyador, no m'ho diguis.
0: No, samarretes de màniga curta. Per tant, em vaig passar a comprar-me samarretes de màniga curta a Canàries, que totes són de les típies que hi ha allà. Recuerdo de Tenerife, no tenia cap.
4: Però allà podries haver fet doblers i ja està.
0: També, sí, també. Però no calia, perquè a vegades sí que és veritat que has de portar coses, sobretot perquè és veritat que hi ha hotels a segons quins punts del món que sí que et fan baixar a sopar, per exemple, en codi de vestimenta. Cada cop menys, però
3: sí,
0: encara existeixen alguns
3: que t'obliguen. Igual no cal baixar amb xancletes i banyador a sopar.
0: No, així no.
3: T'has de posar una mica,
0: però
3: una
0: vegades,
3: mica bé.
0: A vegades sí que et feien anar amb pantaló llarg, amb una camisa...
3: Sí, depèn quins llocs tenen un dress code una mica més alt.
0: Exacte. Bé, doncs avui ens escapem fins a una illa que molts encara tenen pendent i de la qual tothom que hi va i diu que el mateix, que hi ha de tornar, perquè es veu que és molt maca, és fantàstica, és fenomenal. Parlem de Còrsega, una illa francesa a marina italiana, platges de postal, muntanyes espectaculars i una personalitat única. La volem descobrir una mica amb tu, Albert. Quan pensem en el Mediterrani, de seguida ens venen al cap Mallorca, Menorca, Sicília o Sardenya, però Còrsega continua sent un lloc molt desconegut. Que per què enganxa tant a la gent que ho mira?
3: Sí, en primer lloc et diria que és un lloc que trenca tots els tòpics, no? Perquè lògicament hi ha platges espectaculars, amb una aigua transparent que sembla el Carib, però sobretot deixes la costa i et trobes de cop i volta travessant muntanyes de 2.000 metres, boscos, rius, carreteres panoràmiques. És una illa realment molt salvatge i molt autèntica. I el millor de tot és que no tens la sensació de que és un destí pensat exclusivament pels turistes, no? Tens allò que es conserva la identitat corsa, no? I tens que dius, oh, caram, encara hi ha llocs que no estan cremats turísticament.
0: I a més tu, clar, quan viatges, pots viatjar de forma normal o de forma diferent, i d'això dono fer. Per tant, tu quan arribes a un lloc, a vegades ho fas d'una manera diferent, no?
3: Doncs mira, en aquesta ocasió, a veure, tens aerolínies que surten de Barcelona, de Madrid, a qualsevol lloc, i arriben a Còrsega. Jo ho vaig fer perquè em venia de gust, vaig anar amb tren fins al sud de França, fins a Set. Allà vaig agafar un ferri, pots ficar el teu cotxe dins d'aquest ferri, i et porta a Ajaccio. El ferri és nocturn, o sigui, tu arribes al vaixell, pots sopar en un restaurant molt, molt mono, mirant al mar, sopes bastant bé perquè la qualitat està molt bé d'aquests vaixells, pots dormir en un camarot i el més important de tot, a la matinada, quan estàs arribant a la illa, surts a veure quan arribes i què passa i trobes aquella

0: muntanyes impressionants, perquè l'illa sembla que surt de l'aigua, no? Llavors, aquesta experiència d'arribar amb vaixell és molt interessant.
1: Uh-huh. Ara hem de començar, hem arribat, anem a fer una ruta ràpida, no? Doncs per on podem començar?
0: Doncs mira, sí, lògicament, en aquest cas, jo vaig començar per Ajaccio. És la ciutat on va néixer Napoleón Bonaparte. Pues imagina tota la història que hi ha allà de Napoleón, pues fer rutes, recorreguts, museus, històries, la casa donde nació, donde vivió, lo de sempre. Però és una ciutat molt agradable. És pots passejar, seure a les terrasses, gaudir d'un ambient molt mediterrani, visitar el mercat, és molt interessant, veure el tema de gastronomia, i una cosa que no pots perdre, que és des d'allà, des de Ajaccio, es veuen les illes Saint-Guinaire. I a la tarda, quan cau el sol, ja es formen uns colors realment impressionants.
1: I si estem ja a l'illa, què no podem deixar? Què no ens pot faltar?
0: Què no es pot faltar a l'illa? Pues mira, jo et recomanaria fer un recorregut amb cotxe. Uh-huh. Hi ha moltes carreteres amb moltes curves, molts revolts, pots anar fent parades, descobrint el paisatge, no? Això és interessant, no? Recórrer la illa amb cotxe, perquè no és molt gran, però la pots fer tranquil·lament, i anar fent... vas aturant-te a petits pobles, ara menjo aquí, ara dino allà, ara vaig a veure aquest poblet que no surten ni a les guies, no? Això una mica de descobrir la illa amb cotxe és molt interessant.
2: Cotxe, bona companyia, bona teca.
1: Sí, sí.
2: M'he de buscar algú amb permís de conduir.
1: Exacte, sí.
2: A mi em passaria el mateix.
1: A mi em passaria sí, sí. El mateix.
2: Però tot és molt de postal.
0: Sí, sí, Còrsega és molt de postal. De moment.
1: De moment. Per què? Perquè es pot saturar de turisme o no?
0: No, és una illa molt tranquil·la. És una barreja entre França, Itàlia, però té aquest aire mediterrani, no? Que això és molt interessant.
1: I parlem d'una de les grans joies de l'illa, Bonifacio.
0: Doncs Bonifacio. Bonifacio, per mi va ser una gran sorpresa, perquè és el top de l'illa, diguem-ne. Imagineu que és una ciutat construïda a sobre d'uns penya-segats blancs d'uns 700 metres.
2: Carai.
0: I pots recórrer tota la ciutadella, hi ha petits carrerons, amb botigues locals, en restaurants, botigues d'artesans... és molt interessant. El que jo recomano és baixar al port i agafar un vaixell, que són excursions d'aquestes d'una hora, tres quarts d'hora, treus un tiquet, vas amb un vaixell amb 30-40 persones i dones tota la volta pel mar. I realment allà es veu la impressió de veure aquesta ciutat a sobre d'un penya-segat, no? És molt interessant fer aquest tip amb vaixell al voltant.
2: És que a més aquí no hi ha cap lloc que s'assembli a això que estàs explicant.
0: No.
1: Una cosa que sempre fa l'Albert, que a més ho fa molt bé, perquè jo no sé fer-ho, però jo sé que ell sí que ho fa bé, perquè jo tinc fotos molt xules d'un viatge que vam fer junts, perquè li agrada molt la fotografia i sap captar molt bé els colors, les imatges, per tant, tot això, ell, a més de veure-ho i de gaudir-ho, després sap molt bé plasmar-ho a les fotos. Quantes fotos pots tenir, Albert, tu, de viatges?
0: Ara que són gratis amb el mòbil...
2: Però ocupen espai.
0: Ocupen espai, aquestes, no sé, 50, 60, 80 mil, no ho sé. No, arriba un moment que perds la noció del moment fotogràfic.
1: Jo tinc algunes fotos fetes per tu que són postals, però realment són postals. Llàstima que surto jo allà enmig, però si no, són postals.
2: Si aquest home fa les fotos igual que explica les coses...
0: Doncs mira, al costat de justament d'aquest poblet, d'aquesta ciutat penjada amb aquest penya-segat, hi ha la millor platja de l'illa.
2: La platja de Bonifacio?
0: No, és la platja de Esperón.
2: Esperón.
0: Ah, Esperón. És una platja de sorra blanca, l'aigua és de color turquesa, o sigui, podria ser una platja, no sé...
2: Del Carib.
0: De Sant Martín, no? Del Carib, de qualsevol lloc exòtic. És increment, és al·lucinant. I a tu, Joan, que t'agrada jugar al golf, hi ha un camp de golf just al costat amb vistes a aquesta platja.
2: Quin és el teu hàndicap, Joan?
1: No, deixa-ho. No, no,
2: digues un número.
1: No seguirem per aquí, no fico ni una. O sigui que... Però bé, però hi ha més platges?
0: Hi ha més platges. Però aquesta platja és el top, diguem-ne, no? És la platja que sí o sí has d'anar a veure.
1: Bé, estic encantat de que... Perquè saps que jo sóc molt de platja.
0: Tu ets de platja?
1: Jo sóc més de platja que de muntanya.
0: Platja d'Espagón.
1: És, no, vull dir, en sèrio, sóc més de platja, sóc més de que em doni el sol, ara no tant, perquè el sol està, ens hem de vigilar, però jo sóc més de platja que no anar pas a l'interior.
0: A trotar per les muntanyes.
1: A trotar, ni, per exemple, ni veure moltes coses, tampoc, eh? Jo no sóc de veure moltes coses.
0: Bueno, lo just, de,
1: sí,
0: lo just per saber on per, estàs.
1: Exacte, per dir que he anat a aquell lloc. Bé, doncs...
0: Sí, i platges i interior de la illa, també.
1: A l'interior?
0: Sí, l'interior és molt interessant.
1: Per què?
0: És molt interessant perquè sembla que estàs a un altre lloc. Completament diferent. Pensa que hi ha muntanyes de 2.000 metres. O sigui, imagina't l'espectacle, no? Des d'allà dalt, la visió que tens, que es veu pràcticament tota la illa. Hi ha poblets com Corte, que és un poblet moníssim de pel·lícula, i tens una vall que es diu la Restònica, i a aquesta vall hi ha rutes de senderisme, parcs naturals, piscines naturals amb els rius... és tot un espectacle si t'agrada el món de la muntanya, dels boscos i de fer una mica d'aventura, que és el que t'agrada a tu, pel que veig.
1: Sí, sí, tot al contrari, però bé.
2: T'agrada tot a tu, eh?
1: No, a veure, a mi algun dia puntual sí que m'agrada fer coses. El que passa que quan vaig a descansar, doncs aquesta gent que va amb estrès, que ha de veure fins l'última pedra que hi ha en un lloc, doncs home, penso que tampoc cal. M'entens, no? O sigui, que ja tens per tot, però que hi ha gent d'aquesta que hem de veure això, això, això, això, i això, home, doncs t'estresses més a les vacances que no descansant, i penso que s'ha de compensar una cosa amb l'altra. Fem una secció que sempre agrada, que són les tres recomanacions ràpides per a alguna persona que viatja, per exemple, cap allà.
0: A veure, tres recomanacions ràpides. Doncs mira, la primera seria com recórrer la illa sense presses, amb calma, amb relax, disfrutant dels paisatges, de la gent, de tot. Una altra seria llevar-se d'hora per gaudir de les platges, d'aquestes platges impressionants, que a primera hora del matí no hi ha gent.
2: Aprofites el matí i gaudeixes d'un bany inoblidable.
0: Ah, això mateix. I la tercera, doncs, seria això, perdre't una mica per a l'interior de la illa per descobrir aquesta natura, aquests poblets i una mica la cultura de Còrsega.
1: Escolta, m'agrada que m'aconsellis aquestes coses. Una de les que m'agrada més és això de llevar-se aviat per veure com surt el sol. Això és una cosa molt maca.
0: El despertador a les 6 o 7.
1: Home, tampoc tant, eh?
2: Podem dir que el de Trenc d'Alba i tot això està sobrevalorat, eh?
1: Sí, però no, perdona. L'altre dia vaig veure jo un i em va fer molta il·lusió i molta gràcia. Parlem ara de halal, de menjar, que
0: de
1: és
0: menjar,
1: una cosa que ens agrada a tots molt.
0: Si us plau, el menjar és el top número 1 dels viatges. La gastronomia és molt, molt, molt, molt important. Jo et diria que a Còrsega has de provar els embotits, per exemple. Pensa que la gastronomia és una barreja de... que té molta influència italiana, molta influència francesa, productes mediterranis, doncs imagina tu la barreja, no? Formatges, hi ha formatges de cabra, d'ovella, que són magnífics.
1: Ell ho havia el formatge.
2: Sí, però no sóc l'únic, eh? No estic sol en aquesta batalla.
0: Bueno, no, és veritat. Més d'un. Després, què et diria jo? Si t'agrada el vi, suposo que sí, el vi
2: ara.
0: Sí. Vale. Doncs, sorprenentment, a Còrsega es fan uns vins espectaculars.
2: No ho hagués dit mai.
0: El que passa que es queden allà. No hi ha tanta producció per exportar.
2: Però per què no volen tampoc, suposo, no?
0: Bueno, perquè així s'has d'anar allà a provar-los.
2: Una mena de protegir
0: després,
2: el producte allà.
0: I després, per als més llaminers, hi ha un postre que es diu el fiadón, que és un postre de formatge fresc amb llimona, molt interessant.
1: Però és pastís o és...
0: És pastís, semipastís.
1: Semipastís. Diguem-ho així. Una altra cosa que jo també provaria i que tu no.
2: Aquest concepte és molt bo, me l'apunto. Semipastís.
1: Anem a parlar d'aquells llocs que a tothom li agradaria conèixer però que no sap, que són aquells racons secrets que ningú sap, que sap generalment la gent que és de la illa.
0: Mira, hi ha raconets que encara no estan molt cremats, no?, turísticament, no?, perquè secrets ja no queda gairebé res. Però hi ha llocs, per exemple, em va agradar molt un poblet petitó que es diu Nonza, que està al Cap Cors, i és un petit poble, i literalment està penjat sobre el mar. És un acantilat, al poble, amb unes vistes, imagina't, espectaculars, i d'aquí tens accés a una platgeta meravellosa, de pedres negres.
2: Però què m'estàs dient?
0: Sí, l'altra era de sorra blanca i aquesta és de pedres negres.
1: Ah, és maco això, eh? Això sí, m'agrada...
0: I és molt interessant.
1: M'agrada moltíssim. Escolta, una de les coses que sempre passa, Albert, quan viatgem, és que no sabem exactament quants dies ens fan falta per fer una cosa que estigui bé, saps? Allò que no ens quedem avorrits uns dies i que a altres, doncs, si anem menys, ens quedem coses per veure, no?
0: Jo, mira, per visitar l'illa de Còrsega, mínim 7 dies, de 7 a 10 dies seria un temps raonable, que et dona temps a recórrer tota l'illa, a conèixer l'encalma, disfrutar d'aquests raconets, anar amb el cotxe ara per aquí, ara per allà, ara dinaré amb aquest poble, sorpresa, a veure què trobo. Una mica és gaudir de l'illa en aquest sentit, i anar amb calma, no? Per això, de 7 a 10 dies, jo faria.
1: I després de visitar més de 150 països, com portes a sobre, perquè a la vegada el truques per telèfon i és molt graciós perquè el seu mòbil surt, en aquest moment no puc atendre perquè estic volant. O sigui, aquesta és la... Aquesta
0: volo més que els pilots.
1: Sí, és el missatge de la bústia.
2: Però no hi ha tants països al món.
1: Sí, sí, doncs sí.
0: Més queden 150, que... Sí, sí, en 193.
1: Pregunta-li, en quin lloc està Còrsega, després de viatjar tants llocs?
0: Difícil, això, difícil, però jo ho posaria bastant amunt, eh?
1: Sí?
0: Sí. Tot, amb aquella hora. No té res a veure amb altres destinacions exòtiques o diferents, no? Diguem-ne que jo ho posicionaria bastant bé. I per què? Perquè cada vegada més costa trobar coses properes i que no estiguin massificades turísticament. Aleshores, aquest és un valor, per mi, molt important. Té platges espectaculars, com comentàvem, de sorra blanca, altes de pedres negres, i muntanyes impressionants, la gastronomia està molt bé, petits pobles, una natura molt intacta, no? Jo penso que, bueno, doncs té una sèrie de punts per ser una destinació molt potent.
1: Doncs parlant de punts, anem a fer els 10 punts imprescindibles que ens pot aportar visitar l'illa de Còrsega.
0: 10 punts imprescindibles. Doncs vinga, a veure. Jo, com t'he comentat abans, un dels punts interessants és arribar en vaixell, per tenir una visió diferent de l'illa. Després ja pots tornar amb avió. Després, veure la posta de sol, aquesta que parlàvem de l'illa Sanguiner, sí o sí, ho has de veure. Posicionar-te bé i veure la caiguda del sol. Visitar Bonifacio i fer l'excursió en vaixell al seu voltant. Visitar Filitosa. Filitosa és un jaciment prehistòric i és una mica misteriós, no? I té les típiques estàtues menhirs, però amb cares, no? És impressionant.
2: La cara a dalt o a baix?
0: Sí, a dalt, amb cares humanes.
2: Quina por.
0: Sí, no, però sí, està molt bé, està molt bé. Després, fer una escapadeta al Vall de la Restònica, per fer una mica de senderisme, això que t'agrada a tu, Joan, doncs, piscines, passeig, muntanya i tot això.
1: Sí.
0: Després,
1: recórrer... M'està baixant com molt esportista, saps? Si saps precisament què és el que menys faig. O sigui.
2: L'audiència no és tonta.
0: Després, també, doncs, mira, anar amb el cotxet per les carreteres de tot el Cap Cors, amb calma, visitar els fars, les cales, veure una mica les vistes... aturar-vos a Monza, en Onça, i allà podeu dinar, per exemple. En teoria és un dels poblets més macos de l'illa. Té aquesta fama. I què més? I menjar com un cors, no? Menjar formatges, beure vins, embotits... Bueno, tu formatges no, però...
2: Tota la resta sí.
0: Tota la resta està
2: cap a
0: disponible.
2: Dins.
1: Escolta, parlem de preus, Albert. Això com està? Perquè és una illa cara a l'hora de viatjar...
2: No. Què és car i què és econòmic?
0: Què és car i què no és car?
1: No, clar, però un menú, per exemple, o sopar en un restaurant que estigui mitjanament bé, quan ens pot costar?
0: Com aquí.
2: Sí,
0: bé. Sí, és que, clar, tens restaurants que pagaràs 20 euros o 100, o el que vulguis.
2: Sí, és com
0: o
2: aquí.
0: O sigui, més o menys, són preus raonables.
2: Si és no com aquí, jo signo.
0: Sí. Són preus raonables, sí.
1: No ens hem de preocupar per això. Abans, s'han deixat aquí l'illa de Còrsega, però abans s'ha incorporat també, perquè això també volem preguntar a tu, per altres coses, el nostre company Aitor Caminero. Aitor, bona tarda, què tal, com estàs? Om, sembla que aquest és el micro que ahir fallava i que no sé si avui falla o no falla.
3: Ah,
1: sí. Ah, no, sí que funciona.
2: Me'l vaig carregar jo.
1: Sí, és que la va trencar el cadena. És que el primer dia que ve va trencar el micro.
2: Coses que passen.
1: Home, ja, mira, has de fer gasto. Escolta, això ara en parlarem, perquè clar, arran del Mundial de futbol, d'haver guanyat Espanya aquest Mundial, ahir, o sigui, ha sortit publicat, doncs que, bé, s'han multiplicat la venda de vols des de Xina cap a Espanya. No és així, Aitor?
3: Sí, bueno, a veure, segons el diari oficial Global Times, que cita dades de l'agència de viatges virtual Qunar, la ruta entre Shenzhen i Barcelona va registrar aquest augment del 33% de visites en tan sols una hora. Altres rutes que connecten Barcelona amb Kunming, Qingdao o Guiyang també van experimentar ràpids creixements, amb la primera d'elles multiplicant el seu interès per 10. Per altra banda, els vols entre Kunming i Madrid també van registrar 8 vegades més cerques que la setmana passada, una situació en la qual també es troben les cerques efectuades per a viatges a Màlaga. Finalment, a les Illes Canàries també van atreure una atenció renovada amb l'interès pels vols a Tenerife creixent un 19%. Una informació aquesta que també destaca que, malgrat la derrota de l'Argentina, els turistes xinesos també van elevar les seves cerques de viatges a Buenos Aires.
1: Perquè veiem que quan passen coses com aquesta la gent es torna boja, no, Albert?
0: Sí, sí, influeix molt, influeix moltíssim.
1: Moltíssim en el turisme, quan passa alguna cosa, com per exemple quan hi ha un Mundial, però clar, ja rebrem molta gent que possiblement ens vindrà a veure quan es celebri aquí el Mundial dintre de 4 anys,
0: sí, no? Sí, però és una promoció increïble, no? És una promoció mundial, no? Quants milions de persones van veure la final de futbol, no? Quantes cadenes de televisió van retransmetre aquest partit. Clar, el volum de la difusió és brutal, és tan gran que és una promoció per al país brutal.
1: Escolta, Albert, jo abans de que marxis, estàvem parlant abans de Còrsega, escolta, què ens hem de portar de merchandising de Còrsega? Quins souvenirs? I també, ja que estem parlant d'allà, què ens podem emportar de menjar cap aquí?
0: Mira, jo vaig comprar uns formatges que podia haver portat al Marc, però no. Sí, bueno, ja pots... Jo soc molt de comprar gastronomia.
1: Gastronomia?
0: Sí.
1: O sigui, embotit, que haguessis agafat, per
0: sí,
1: exemple...
0: A mi m'agrada els souvenirs, després gaudir-los aquí,
2: molt bé,
0: no?
2: Molt bé.
1: O sigui, allà seria...
0: Cosetes de menjar, que clar, tampoc agafis un formatge molt fort perquè la maleta quedarà fina, però...
2: El que em faltava, ja.
0: pots comprar cosetes de menjar o... La roba, penso que és molt interessant.
1: La roba pringada a olor a formatge, ja podria ser brutal, que ben això et dona un
2: síncope. Roba interior? Què és això?
1: No, en general, tota la roba que portes directament. Per tant, quan tornem és important comprar alguna cosa de menjar, algun vinet, com també deies, que són bastant
0: bo. Sí, si t'ho permet la manera de transport, sí. Clar, si portes equipatge de cabina, oblida't de portar una ampolla de vi.
1: Si han anat 10 dies, jo crec que no portarem equipatge de cabina.
0: Jo sóc d'ajustar un equipatge de cabina en 10 dies.
1: Tu ets garrepa, d'aquests que no pagues la maneta extra, amb tot el que viatges?
0: No.
1: Ai, mira, cara.
2: Però és que això no és ser garrepa.
0: Això ser gest.
2: Intel·ligent
0: com espai a la maleta, fins i tot.
1: No, és veritat. De vegades jo crec que paguem perquè posem, com tu deies, el por si acaso, el
0: sí,
1: porcing,
0: això
1: que això no ens cal.
0: La veritat que no cal.
1: Doncs avui hem viatjat a Còrsega amb el nostre company Albert Falcó, que cada setmana ens acompanyarà per enviar-nos alguna destinació del món, d'aquests 150 països que ell ha vist. Albert Falcó, director del suplement Destinos del Periódico, gràcies per estar nosaltres
0: gràcies
1: aquí a l'estiu X de la Ràdio 4. T'esperem aquests propers dies. I a Aitor Camineo, gràcies per portar-nos i apropar-nos tota la informació de com estan les vendes de vols de xinesos, que ara tindrem més xinesos els que habitualment ja ens visiten. I ara, quan manquen gairebé 5 minuts perquè siguin les 5 de la tarda, una miqueta de música, com per exemple aquesta cançó. Una miqueta de Commoners, perquè ens ajuda a rimar una miqueta el ritme en aquest estiu, des de l'estiu XL, aquí a Ràdio 4.

Quina cançó més maca aquesta de The Common Arts és que mai et diré adeu, no? Aquí no diem adeu, perquè en uns segons, en uns minuts, arriba el butlletí informatiu de les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4 i després seguim en la segona hora d'avui de l'estiu XL. Fins ara mateix i a seguir ballant The Common Arts, que l'Esther Bages està superemocionada i contenta. Fins ara mateix.

0: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Són les 5.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. La delegació del govern contra la violència de gènere ha confirmat com a crims masclistes els assassinats a dues dones a Toledo i Màlaga. També a Màlaga, concretament a Benavís, ha estat assassinada una dona, tot i que de moment encara s'està investigant si es tracta d'un cas de violència masclista. Maria Huguet, bona tarda.
2: Bona tarda. Amb aquestes últimes confirmacions són 31 les víctimes mortals per feminicidi a Espanya des de principis d'any. Segons el Ministeri d'Igualtat, els feminicidis d'aquest 2026 haurien deixat orfes almenys 21 menors, comptant els dos infants del cas Antequera, i 529 des del 2013. La delegació del Govern contra la violència de gènere convocarà un comitè de crisi dimarts que ve, dia 28 de juliol, per analitzar els últims assassinats per violència de gènere.
1: Gràcies, Maria. Recordem que el 016 i el 900-920 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Els Mossos d'Esquadra han detingut una segona persona pel crim d'un menor de 15 anys tirotejat el 2 de juliol al Parc de la Pegaso de Barcelona. Ho acaba de dir la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament, que el detingut seria el presumpte sicari que hauria disparat contra el noi.
3: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: Com sentíem, un primer arrestat va ingressar a presó preventiva l'endemà del crim, inicialment relacionat amb un enfrontament entre bandes juvenils. La investigació continua sota secret de sumari. Continuem a la cambra catalana perquè Esquerra i Interior s'han tornat a enganxar per la maniobra de la consellera Núria Parlon d'intentar evitar el control del Parlament per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. Els socis retreuen a Parlon el to. Helena García, bona tarda.
4: I és que encara Coula Nuig, bona tarda. En plena interpel·lació sobre la gestió dels incendis forestals, Esquerra recorda a Núria Parlon que el control del Parlament no és excepcional. Laia Canyigaral li retreu el to davant la crítica i la fiscalització de l'oposició. I la consellera demana al soci no barrejar i es regira, retreu pel mal gust.
5: No va ser el correcte i no és el desitjable en una democràcia, perquè el control parlamentari no és opcional i és una obligació del govern.
3: Començar aquesta interpel·lació amb aquesta qüestió ho trobo, si més no, de mal gust i una manca de respecte cap a la meva persona.
5: I no crec que sigui una falta de respecte apel·lar als drets que ens atorguen els diputats i les diputades en una democràcia.
3: En cap moment m'he situat a la defensiva. Cadascú percep les coses com vol, jo també.
4: En un control tens, el Parlament ja ha demanat la dimissió de Parlon i de Trapero, just quan els socis reclamen a Illa nous relleus al govern després de l'estiu.
1: Gràcies, Helena. I la sala del Tribunal Suprem que va jutjar el procés ha avalat definitivament la destrucció del material confiscat durant l'1 d'octubre del 2017. Núria Alcalà.
6: 9 anys després d'aquell 1 d'octubre de 2017, el Suprem rebutja lliurar el material incautat durant la investigació del procés relacionat amb la votació. Carles Puigdemont i els exconsellers Oriol Junqueras i Raül Romeva ho reclamaven com a llegat històric i l'alt tribunal ha acabat avalant la destrucció d'urnes i paperetes de l'UO. A la seva sentència, els magistrats titllen de discutible i sorprenent atribuir a aquest material intervingut un valor institucional o patrimonial, donada la naturalesa dels delictes que es van jutjar. Mantenen que no hi ha base legal per la seva entrega un cop conclosa la causa i tampoc té sentit, diuen, designar un propietari. Recorden aquí que Puigdemont no ostenta cap títol dominical ni competència pública per conservar aquest material. També atén a la petició de la Direcció General de la Policia Nacional a Catalunya i remarquen que la seva conservació sine die en diversos magatzems policials només tindria com a resultat el seu deteriorament progressiu i la seva pèrdua definitiva.
1: Gràcies, Núria, i ens interessem ara per la previsió del temps. A Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores, els terços nord i sud de Catalunya creixen en núvols d'evolució, sense descartar tempestes i precipitacions dèbils que poden anar amb fortes ratxes de vent. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis, podem arribar a màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. La Emet manté activat l'avís per calor a les províncies de Girona, Barcelona, Lleida i a l'interior sud de Tarragona. És a nivell taronja perill important al Pirineu Lleidatà i a la Depressió Central. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
8: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
9: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
10: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
0: Ràdio 4.

0: Les 5 i 6 minuts, seguim en aquesta segona hora de l'estiu XL aquí a Ràdio 4, en aquest dimarts, dia 21 de juliol del 2026. Estem molt contents perquè avui és un dia especial. Avui és el Dia Mundial del Gos. Mira quina meravella. Marina Fernández, bona tarda.
1: Bona tarda. Jo voldria començar aquesta secció amb una cançó que em recorda la meva infància.
0: Doncs vinga.
1: No sé si us sona, us ressona alguna
2: cosa. Què és això?
0: A mi poc, a mi poc. Explica'm, que jo sóc d'una altra generació.
1: Mira, a la Nintendo segur que heu jugat.
0: Això sí.
1: Vale.
0: Sí.
1: Doncs és un joc mític de la Nintendo que va llançar els primers jocs importants de la Nintendo i va ser el Nintendogs, que era, bàsicament, cuidar el teu gos o els teus gossos. Aleshores, aquesta és una de les músiques que més sonava quan tu estaves jugant al joc. I, clar, com avui és el Dia Mundial del Gos, crec que era el moment i era el dia perfecte per posar aquesta cançó. I dic, l'haig de posar per transportar-me a la infància i aquell joc tan maco. I bé, com bé ho dèiem, és el Dia Mundial del Gos i jo us volia portar unes dades que bé, com segurament sabreu, el Ministeri de Drets Socials va fer pública la primera estadística oficial d'animals de companyia que està evidenciant cap a on van les coses aquí, almenys a l'estat. I és que a Espanya ja ara mateix on el número de gossos supera la quantitat de menors entre 0 a 16 anys, és a dir, en total hi ha 7,5 milions de gossos, és a dir, hi ha més gossos que nens ara mateix en el nostre país.
2: Disculpa, 7 milions dient... i mig.
1: 7,5 milions.
0: Perdona, és que l'última vegada que va sortir aquesta enquesta deien que havien més gossos que nens menors de 14 anys.
1: I ara és 16.
0: Ara és 16.
1: Ara és 16.
0: Atenció,
1: atenció,
0: eh? La dada canvia.
1: La cosa va canviant, eh? Va més, eh?
0: Va més, eh? Al final s'ha de 18, de 20, al final no hauran nens.
1: Sí.
0: Ara haurà només gossos.
2: Potser no és tan mala notícia.
0: No sé què pensar, però...
1: Bé, la cosa és que no només parlen de gossos, us haig de dir, eh? Parlen també de mascotes de companyia en general i les xifres s'enfilen encara més, eh? Parlen de 15,1 milions de mascotes. Per sota dels gossos estan els gats, que també són dels nostres companys, que són 5,6 milions en total. I el número d'animals de companyia a l'estat ha crescut en 5 anys un 14%. Un fet que de ben segur que han de notar ja els veterinaris, que és per això que nosaltres... gràcies, Martín, no m'esperava aquest gatet tan simpàtic. És per això que nosaltres avui volem parlar amb un veterinari que ens comenti com valoren totes aquestes xifres i sobretot ara que ve l'estiu a veure si podem ajudar-los d'alguna manera, les nostres mascotes, i si hem de prendre alguna cura en concret. Bona tarda, Joan Rubiralta.
3: Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Com parlàvem ara de les xifres dels gossos, de les mascotes en general de companyia a Espanya, que van creixent cada cop més, cada cop que surten noves dades ens espantem una mica més. Vosaltres, els veterinaris i els centres en general de veterinària, ho està notant ja, no?
3: Sí, i tant. Bé, no, només cal sortir pel carrer i és fàcil de veure la gent doncs, passejant gossos. Això implica que aquests gossos necessiten doncs, tota una sèrie d'atencions veterinàries i mèdiques i això nosaltres ho podem veure al dia a dia.
1: Els gossos són els que protagonitzen aquestes estadístiques, però imagino que veieu de tot. Què és el que, quin tipus de mascota és el que ve més als centres veterinaris?
3: Bé, nosaltres normalment visitem gossos i gats, les mascotes més freqüents, i després hi ha l'apartat d'animals exòtics, potser mal considerem exòtics un conill o una fura, tot i que siguin animals que fa molts anys que són per aquí.
1: I vostè com valora que la gent prefereixi tenir gossos o animals de companyia en general abans que criatures?
3: Bé, això és una mica difícil de contestar. Cadascú suposo que deus tenir les seves raons. Sí que és veritat que els gossos gats creixen molt ràpid, d'acord? És a dir, amb un creixement d'un cadell d'un gos, doncs aproximadament amb uns 6-8 mesets ja tenim una gran part del seu creixement. Per tant, les atencions que necessiten són més curtes que no una canalla que suposo que has d'estar molts anys educant-lo i estant al darrere i potser això ajuda aquesta celeritat a poder tenir un animal adult i bé, que sigui ja autònom.
1: I ara que estem a l'estiu, jo penso en els gossos, però segurament en moltes altres mascotes, per ells són més d'usos els estius, les altes temperatures, ho passen pitjor?
3: Sí, de fet, ells pateixen igual que nosaltres la calor. Uh-huh. I, clar, hi ha molta diversitat de races, i hi ha races que estan predisposes ja de forma normal amb temperatures normals, no aquestes onades de calor, que ja tenen problemes respiratoris per conformació de cavitat nasal, per conformació de la zona de la faringe, i aquestes races són les que hem d'anar amb més cura. Són aquestes races que s'anomenen braquiocefàliques, que tenen el nas, són molt xatos, el nas molt, molt curtet.
1: Un bòxer, per exemple, ens podrem fer una idea.
3: Per exemple, bulldogs francesos, bulldogs anglesos, aquest tipus de races.
1: I aquells que tenen molt de pèl, per exemple, ens recomanaries potser rasurar-los?
3: Clar, depèn del tipus de raça. I el fet de tenir molt de pèl no vol dir que es pugui fer el mateix amb tots. És a dir, hi ha gossos que tenen dos capes de pèl, tenen un pèl primari i un pèl secundari molt abundant. Aquest tipus de gossos, quan es mullen, representa que queda el pèl secundari, que és com el que anomenem a vegades habitualment la borra, doncs queda molla, i això el que fa és, amb el contacte amb els rajos solars, crea com una capa de molta temperatura, molta calor, i això és perjudicial. En aquest tipus de races, l'ideal és, abans de mullar-los, és raspallar-los ben raspallats per treure tota aquesta llana que fa que quan es mullin mantinguin la calor. Els gossos de que principalment tenen només el pèl sense massa llana, aquests es poden mullar, no hi ha problema, però sí que el que no podem fer és rapar-los, que a vegades hi ha una tendència a pelar-los i encara tenen més calor.
0: Doctor, una pregunta que li volia fer és que moltes vegades el gos, encara que tu estiguis preocupat perquè creus que està passant calor, ell sí, vol estar al sol. I tu el veus a lo millor que està amb la llengua fora,
3: sí,
0: i que està passant calor, però ell vol continuar al sol. Què hem de fer? L'hem d'obligar a entrar dins de casa? El podem deixar fora perquè ell s'hi troba còmode?
3: Sí, normalment, de forma habitual, poden estar una estona al sol. No hi ha d'haver massa problema. De fet, hi ha patologies de pell, per exemple, que els ajuda aquests banys solars, i ells mateixos decideixen perquè es troben com més confortables el fet de prendre banys solars. Però de la mateixa manera que ens passa a nosaltres, que podem estar, doncs bé, diuen, entre 10 i 20 minuts prenent el sol, entre cometes, cada dia, els gossos també han de prendre el sol. Però en el moment que veiem que comencen a pantejar, que comencen a perdre molta saliva, a estar una mica inquiets, els hem de permetre d'entrar a casa. És a dir, temps curts, no hi ha cap mena de problema.
1: I ara que jo m'estava documentant per fer-li les preguntes a vostè, he descobert que existeix protecció solar també pels gossos. Hi ha crema solar pels gossos? Existeix una protecció específica per gossos?
3: Sí, ja fa bastants anys que tenim una dermocosmètica canina i felina. Bé, estem una mica lluny del rànquing mundial, que és França, que són els experts, els número 1, però aquí ja fa uns quants anys que ha començat a introduir-se, i sí, amb races que són una mica albines, i races que tenen el musell de trufa sí, utilitzem cremes solars per gossos, ja són específiques.
2: Aquesta admeto que no me l'esperava, eh?
0: Jo tampoc, eh?
2: Dermocosmètica, canina...
0: Això sí que ja no m'ho esperava, també ho dic, perquè pensava que amb el pèl doncs ja es protegien els gossos, que no els feia falta també crema solar.
3: Sí, zones que són zones diana on poden aparèixer lesions dermatològiques de diferent varietat, es poden posar, i de fet es recomana. Hi ha molts gossos que, com dèiem abans, que tenien eren xatos, tipus el bulldog anglès, el bulldog francès, doncs hi ha races que tenen el musell, el que és el nas molt allargat, doncs aquests tipus d'animals, si són albins, és a dir, si són de despigmentació, la pell molt despigmentada, doncs són zones on poden aparèixer lesions per culpa dels rajos solars.
1: I ja hem deixat fa unes setmanes, Sant Joan enrere, però és que ara s'aproparan les festes locals, les festes majors, música, concerts en directe, pirotècnia... Vindrà una mala temporada de nou pels gossos especialment. Com els podem ajudar perquè no pateixin d'ansietat aquests dies? O potser el que hem de fer és acostumar-los al soroll o la millor opció és que l'evitin a tota costa?
3: Clar, en principi depèn també del temps que fa que nosaltres tenim el gos o el gat, que també pateixen aquest tipus de problemes per culpa de sorolls forts, però l'ideal és minimitzar al màxim l'estímul que provoca aquesta reacció d'ansietat, com per exemple permetre'ls doncs, que s'amaguin a sota d'un llit o darrere d'un moble. És a dir, els hem d'ajudar a que a aquell moment en el qual ells no se senten còmodes, se sentin el més còmodes possible.
1: Uh-huh. I hi ha en fàrmacs, per exemple, tractaments per gossos que pateixen de molta ansietat, potser?
3: Sí, de la mateixa manera que en dermatologia, en veterinària fa molts anys que utilitzem adhesius com ansiolítics que ens ajuden doncs, amb segons quin tipus de teràpia, amb segons quin tipus d'intensitat de problema de fòbies, per exemple, d'una por exagerada, doncs l'hem d'utilitzar com a coadjuvant, com a ajuda en la teràpia.
1: Uh-huh. I com bé vostè deu saber, l'estiu és una temporada en el que les xifres d'abandonament de mascotes augmenta perquè molts d'ells decideixen abandonar-los perquè no es poden portar de vacances, per exemple. De fet, el Dia Mundial del Gos s'inaugura, s'estableix en ple estiu per intentar conscienciar, fer una mica de consciència sobre l'abandonament i, de fet, aquí a Espanya ja fa 3 anys ja està penat entre 50.000 i 200.000 euros en cas que algú decideixi abandonar la seva mascota. Joan, com creu que podem fer més consciència perquè aquesta xacra no vagi encara més?
3: Clar, aquest tipus de conductes són principalment per manca de responsabilitat de la persona que té l'animal. Any 2023, que va sortir l'última actualització de la Llei de Benestar Animal, doncs ja es tipifica tots aquests tipus d'infraccions i com molt bé dèieu, aquestes infraccions són d'un cost molt elevat. Aquí el problema ve a nivell, és a dir, hi ha feina a nivell personal, és a dir, a nivell particular de la companyia, i després també de les institucions públiques, és a dir, són els que han de fer complir les lleis i són els que han de posar les mesures corresponents perquè això no passi. La pedagogia és molt important, és a dir, educar i divulgar bones praxis, una tinença responsable dels animals de companyia, important des de ben petit.
0: No, jo crec també que una cosa que influeix és que una persona sàpiga també, és a dir, el gos que està agafant. És a dir, al final aquest gos és molt maco, però hem de saber si és de pèl llarg, de pèl curt, com l'hem de cuidar, perquè hi ha gossos que tots s'han de cuidar, però no és el mateix el que no portes a la perruqueria que el que sí que el portes. No és el mateix el que té les orelles més complicades que el que pot agafar ràpidament una otitis. Clar, la gent tot això agafa el gos perquè és mono, però possiblement no sap moltes coses que impliquen doncs el gos destinar-li més temps a cuidar-lo.
3: Correcte. Aquest és un dels errors, que normalment la gent agafa animals de companyia per el fenotip, que es diu, és a dir, per la part externa de l'animal i si els agrada aquella raça, però poques vegades estan pensant i s'han preocupat ja quines són les seves necessitats, perquè avui en dia hi ha dos tipus de necessitats. Des d'aquesta nova llei que va sortir, hi han les necessitats mèdiques i després les necessitats psicològiques. Cada raça, que la gent, la majoria, doncs, tenim doncs cada raça té les seves necessitats i és molt diferent, depèn de la tipologia del tutor, doncs li convé un tipus de raça o un altre, perquè la té unes necessitats o unes altres. Per tant, és molt important, igual que quan anem a comprar un cotxe, doncs no entrem amb el primer concessionari i el primer cotxe que veiem ens el comprem, sinó que mirem quin tipus de trajectes fem, ciutat, carretera, quins ingressos tinc, puc pagar això, i al final doncs vas acotant i vas acabant amb un vehicle. Doncs aquí és una miqueta el mateix.
1: Doncs moltes gràcies a Joan Roviralta Bonet per els teus consells sobre veterinària.
3: A vosaltres.
0: Gràcies, bona tarda. Marina, escolta, estaves parlant d'això, però també sabem que ara els gossos es poden portar al transport públic.
1: Sí, de fet, avui és una iniciativa que ha tret Renfe, que just s'aplica avui, i és que a partir d'ara l'Estat deixarà pujar els gossos de fins a 40 quilos als trajectes de Renfe, això sí, pagant el seu bitllet, també.
0: Gratuït no és, gratuït no,
1: no
0: és.
1: No, sembla que no.
0: Déu meu. Marina Fernández, gràcies.
1: Ah,
0: estem
1: vosaltres
0: parlant dels animals i digues.
4: Necessito dir una cosa, sisplau, Joan Barutel.
0: Digues.
4: Adopteu, no compreu.
0: Això està claríssim, des de sempre, eh? Que hi ha molts gossos maquíssims que estan a les gosseres esperant que algú se'ls emporti a molts refugis. Per tant, aneu i adopteu. I volem parlar d'això, precisament, de les xifres. Julio Leal, bona tarda. Com estàs?
5: Molt bona vesprada.
0: Doncs... Bona vesprada, que m'encanta la vesprada.
4: Però ara és vesprada.
5: Sí.
0: Ara és vesprada.
4: De quina hora a quina hora seria vesprada? Vesprada.
5: Fins que arribi la nit.
4: Molt bé.
5: O sigui que, de moment, tot vesprada.
4: Home, apuntat.
0: Estàvem parlant d'estadístiques abans. Parlem de quants gossos hi ha a Catalunya.
5: Sí, perquè les estadístiques oficials del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia situen la xifra exacta consolidada en 1.254.211 cans. Aquesta quantitat supera a la població de xiquets menors de 14 anys, reflectint l'auge de les mascotes en les llars catalanes. A la ciutat de Barcelona hi ha 175.000 gossos censats, el que suposa quasi un 14% dels que hi ha a tot el territori català. A tot l'Estat espanyol, com bé ha dit Marina, hi ha més de 7 milions i mig d'aquest tipus de mascotes front als 5 milions i mig de gats, i s'estima que el 27% de les llars espanyoles té almenys un gos, és a dir, un de cada quatre cases hi ha un gos.
4: La mitjana.
0: És una mitjana molt elevada, directament. O sigui, és una cosa com... Ves el que dèiem abans. Molta gent que prefereix tenir mascota que no un nen. Ho estàvem fent parlant fa una estona. Quines són les races que la gent agafa més?
5: A veure, la raça de gos més comuna a Catalunya és, en molta diferència, el mestís, és a dir, una barreja de diverses races que representa aproximadament el 21% de tots els gossos inscrits a l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia. Si parlem de la raça pura més registrada, seria el chihuahua, representant un 5% del total.
0: És cert, perquè el chihuahua és un gos que és molt manejable. És
4: però
0: molt
4: tenen
0: petit.
4: Una mala llet...
0: No tots, sí. No tots, sí. No sí. Tots.
4: 99.9.
0: No tots.
5: Jo estic d'acord amb Marc.
0: No tots. No em digueu això, perquè jo volia agafar un chihuahua que volia...
4: Tenint en compte el seu tamany, és l'animal més violent amb més mala llet de tot el planeta. Tenint en compte, insisteixo, el seu tamany.
0: Són molt exagerats. Quant costa tenir un gos?
5: Podem dir que per a donar resposta al cost mitjà que comporta la manutenció d'un gos, la Reial Societat Canina d'Espanya estima que es requereixen uns 105 euros al mes, un import que suposa més de 1.200 euros anuals. Entre les despeses destaca l'alimentació, seguida de l'atenció sanitària, la higiene o les vacances.
0: Hi ha gent que no se la pot emportar de vacances o deixar com en un lloc d'esbarjo.
5: I de buscar un hotel caní.
0: Exacte, perquè tingui també unes bones vacances i puguin marxar ells a algun lloc. Parlem de la despesa en alimentació.
5: És la principal despesa per a tindre en compte, no? I va lligat a l'etat, el pes i característiques de la mascota. El pinso és l'eix central de l'alimentació de gran part dels gossos, però també s'inclouen accessoris com el recipient per a menjar o l'abeurador. Aleshores, podríem estar parlant d'uns 600 euros anuals, encara que depenent de la raça, que podria arribar fins als 800 euros. També cal tindre en compte que la indústria alimentària mou més de 2.178 milions d'euros i les famílies valoren cada vegada més la qualitat, la composició i l'adaptació d'aliment a cada animal. Així que el pinso és important, però veient cada volta que sorgissin més productes per a ells.
0: Sí, són els últims productes que ja no són pinso, que si no ara ja és menjar preparat pel gos, que diuen que és més sa, que no és el pinso. A més, quan mengen pinso, habitualment el gos menja una quantitat de pinso per cada quilo que pesa. Per això pot costar un preu o un altre. Parlem del veterinari, que també és la part important d'aquesta, de tenir un animal de companyia, és el seu metge.
5: Exacte, en aquest cas podríem parlar de dues despeses concretament. En primer lloc, quan arriba el gos a casa, que sobretot si és un cadell en aquest cas, o en aquesta fase, engloba les vacunes que oscil·len entre els 80 i 200 euros i la implantació del microxip que costa uns 50 euros aproximadament. Després vindrien les visites o revisions rutinàries. Una consulta veterinària bàsica podria costar entre 25 i 45 euros. Les proves varien també segons el que necessite la nostra mascota. Una analítica de sang ronda els 30 i 65 euros. Les radiografies entre 40 i 60 i una ecografia bàsica entre 50 i 120.
0: I com que facis un TAC, són 400 pavos.
5: Ahir no havia arribat jo.
0: Però ja t'ho dic, ja t'ho dic jo. I parlem també, el més important quan tenim un animal és cuidar-lo, i clar, abasta net, perquè generalment fem coses que diuen no, això és molt de gent que té un gos primerís, que diu no, mai pujarà al sofà, no, mai dormirà amb mi.
4: Gos primerís, atenció, gos primerís.
0: Sí, la primera vegada que el tens, i dius no pujarà al sofà, no dormirà amb mi, i acaba dormint amb tu, pujant al sofà, fent tot allò que tu no deies que no faries. Per tant, el gos abasta cuidat i net. No?
5: Parlem d'higiene en tot. Sí. Aleshores, doncs bé, tant els productes de bany, raspalls, així com les necessitats d'acudir a la peluqueria suposa una quantitat mitjana de 150 euros més a l'any. Com a referència, el preu d'una sessió de peluqueria pot variar entre els 25 i 50 euros.
0: Vale, ahí estamos. I el problema és que quan surts per la perruqueria, clar, ja la joguineta, ja la xutxe, i acabes comprant moltíssimes més coses. Parlem d'una cosa que ara sí s'ha de tenir, que és l'assegurança. El gos ha de tenir una assegurança quan l'agafes, quan el tens.
5: Sí, és l'assegurança de responsabilitat civil per a gossos, que és obligatòria a Catalunya i també a la resta de l'estat espanyol. El seu preu oscil·la entre els 25 i 50 euros anuals, i per un gos estàndard, no? Si l'animal és considerat de raça potencialment perillosa, la prima pot pujar fins als 60 o 140 euros, mentre que les assegurances amb assistència veterinària, que cada volta estan més demandades, costen entre 150 i 350 euros.
4: Pel que fa a la cobertura d'ARC, és a dir, de danys que pot provocar un tercer, objecte o bé persona, la teva mascota. Tu tens pòlissa de llar? Qui d'aquí té pòlissa de llar?
0: Jo.
4: Doncs possiblement la teva pòlissa
0: sí
4: cobreixi els danys amb un tercer que pugui fer la teva mascota. No sempre, però s'ha de consultar.
0: Val,
4: d'aquesta manera t'estalvies el fer una assegurança a part, específica, pel gos o per la mascota en qüestió.
5: Ho haurem de revisar.
0: O la pots incloure al pack d'assegurances que tens, que així també et fan pack, no? Fan descompte.
4: Hi ha moltes opcions, depenent de la companyia, però bé, crec que no tothom sap que a la pòlissa de llar es cobreixen més coses que, bé, desperfectes que pugui patir l'objecte assegurat, en aquest cas, l'habitatge, la casa.
0: Parlem dels gossos i dels seus espais, perquè, clar, amb la nova normativa ja no pots anar amb el gos suelto pel carrer, ha d'estar sempre suelto a llocs controlats, com, per exemple, els pipicans. Parlem d'infraestructures.
5: A Barcelona i Catalunya el debat sobre els pipicans està molt viu encara, que la xarxa d'espais ha crescut, el fort augment de les mascotes i la normativa de tinença fan que la demanda d'instal·lacions superi àmpliament a l'oferta actual. Per exemple, la ciutat de Barcelona compta en 116 àrees per a gossos que es reparteixen entre 46 àrees d'esbarjo de més de 400 metres quadrats i més de 70 que són més xicotetes. Per a compensar la falta d'espais tancats, l'Ajuntament de Barcelona ha implementat més de 100 zones d'ús compartit, que són carrers, places i parcs públics on es permet passejar amb els gossos sense que hagin d'estar lligats en franges horàries específiques. En la resta de Catalunya la situació, doncs, depèn del lloc on visquen. Per exemple, municipis de l'àrea metropolitana i les capitals de província han ampliat i modernitzat també els seus parcs canins. En moltes localitats xicotetes o de l'interior encara manquen d'aquests espais, limitant així l'oci d'aquests animals.
0: I parlem de la part més complicada, més fotuda, que és quan el teu animal de companyia et deixa de l'hora l'adeu.
5: Sí, la part més trista, perquè malauradament les nostres mascotes no són eternes, així que hem de dir-los adeu, i també té un preu. El cost d'incinerar a un gos depèn

0: Això sí, vol dir que no anem a recuperar les seues cendres. El seu preu va entre els 60 i els 120 euros, com hem dit abans, també segons el pes. I després, amb les cendres, què podem fer? Hi ha diverses opcions. Conservar-les, escampar-les, soterrar-les o crear una joia. D'aquest últim cas estaríem parlant d'un cost que va des dels 50 euros si obtén per resines o vidre, o fins als 4.000 euros si es tracta de diamants commemoratius.
1: Això em sembla excessiu, Joan. Sé que aquí no coincidim, però això em sembla excessiu. Què ens està passant? Humanitzem l'animal en vida i també quan es tira la pota.
2: Bueno, jo sempre he dit, i ho diré sempre, que si no tens un animal de companyia, no ho pots entendre. El dia que ho tinguis, possiblement ho entendràs.
1: Jo n'he tingut i això mai no ho faria.
2: Bé, doncs depèn de com. Jo ja t'ho explicaré. Ja t'explicaré el perquè.
1: Molt bé.
2: Julio, moltes gràcies per haver-nos apropat a aquestes dades importants, perquè avui, com dèiem, és el Dia Internacional del Gos. Per això volíem parlar de com s'han de cuidar, de com els hem de mimar, perquè els mimem, de com estem, de les dades. Digues, cadena.
1: Una cosa només, que no l'he dit abans, eh? Adopteu-ho i no compreu-ho.
2: Diu que no l'he dit abans, jo crec que té una falta de memòria. Són 2:15 de la tarda, fem una pausa per escoltar la música del Naïm i el seu en Joan Petit ja no balla.
3: Què diuen, Kelly? T'has enterat que en Joan Petit ja no balla?

0: Està sent una revolució aquesta cançó a xarxes i a més també tothom l'està ballant, encara que el Joan Petit ja no balli. Són 2:05, seguim aquí a l'estiu XL.
1: Estiu XL. Amb Joan Barutel.

0: Les 6 de la tarda i 7 minuts. Comencem l'última hora d'avui a l'Estiu XL aquí a Ràdio 4. Tenim tantes coses per fer perquè ens encanta compartir tot el que tenim preparat. I en aquesta propera hora volem donar una mala notícia per a algunes persones que són fumadores. Ho parlem ara mateix amb el Marc.
1: Sí, Joan, el Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia el nou projecte de llei del tabac que haurà de ser aprovada ara pel Congrés. La nova regulació amplia els espais sense fum i també endureix les restriccions sobre els vapejadors i el consum de tabac entre els menors. Entre les mesures més destacades hi ha la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants, així com en determinats espais i esdeveniments a l'aire lliure. Les reaccions han estat diverses. Escoltem ara les opinions favorables.
2: Doncs jo trobo molt bé, la veritat, perquè jo més que res també m'he criat una família poc fumadora. I molts cops estava a una terrassa menjant i tal, i a vegades et ficava al costat i és com que no et ve a gust estar menjant un espagueti carbonara, no? I que et vingui algú i se't fotia a fumar al costat.
3: Yo como no fumadora estoy muy de acuerdo, ¿vale? La verdad que es muy incómodo que tú estés sentada en una terraza comiendo y el de al lado esté fumando. Y a veces es un poco también... es un poco violento porque a veces tú dices, oye, perdón, puede apartarse o puede apagar el cigarro porque estoy comiendo o estoy con un niño.
4: El que penso és que si molesta la gent és un problema, i llavors jo crec que sí que està bé que s'hagi regularitzat una mica.
1: La mesura, però, no genera unanimitat. Hi ha qui considera que la prohibició és excessiva i demana alternatives.
5: Yo soy fumador habitual y cierto es que lo veo un poco mal el que no se pueda fumar en la calle, porque como se suele decir, es un sitio libre para todo el mundo y cierto es que está bien que lo controlen, pero por lo menos que habiliten más zonas donde se pueda fumar.
6: Bueno, yo no soy fumador, pero la verdad tampoco me molesta gaire al fumar a las terrasas y no sé, no em sembla una mala mesura, però tampoc la veig molt necessària.
7: Aquest no, el d'abans, podia ser jo perfectament, eh? La calle és de todos, fumadors i no fumadors, ja està bé.
0: Se m'ha vingut una cosa molt bèstia al cap, no la diré, però és que semblarà que us haurem de fer un fumacamp, com els gossos.
7: Sí, el que ens faltava, sí, ja. El que ens faltava.
1: Òbviament, Marc, jo trobo que si s'és fumador s'ha de defensar el gremi fins al final.
7: Molt bé. Tu fumes també o no?
1: No, jo no.
7: Bé, jo sí.
0: No, però que sàpigues que...
7: I tinc unes ganes de fumar ara.
0: Sí, però que sàpigues que el Marc avui, quan ha anat al carrer a preguntar-li a la gent, molta gent de la fumadora precisament no volia respondre a les preguntes que ell li feia.
7: És que ja està bé.
0: Que estaven al seu moment de fumador,
1: sí,
0: i no volien respondre.
1: Ara bé. O no tenien el dia, o m'han dit que eren tímides, o m'han dit que estaven fumant i que no podien respondre.
0: Clar, perquè fumar és un plaer.
7: No? És un vici. És un vici.
0: No, però...
7: Una addicció.
0: Perdona, que vull parlar d'això. Perquè molta gent, quan fuma, que és conscient de que ho ha de deixar, diu, és que per mi és un plaer fumar. Independentment de l'addicció, és que ho disfruta. Hi ha gent que ho gaudeix.
7: Això és el teu coco que t'autoenganya. Ara bé, jo m'he quedat més tranquil amb la presentació de la secció de l'espai que has fet, Marc, perquè s'ha d'aprovar això encara. S'ha presentat i s'ha d'aprovar.
1: Sí, encara queda i ja sabem que aquestes coses a vegades van per llarg, o sigui...
7: 2040, 2045, sí, sí. Abans home, no passarà, això.
0: Tampoc com 2040, 2045, que és una cosa... Home, jo estic d'acord que... Jo no sóc fumador, ja ho sabeu, eh? I a mi, sincerament, a vegades sí que em molesta una persona que estigui fumant al meu costat. Però també és veritat que hem passat de l'extrem de que la gent fumava fer dues sales, una per fumadors i una altra per no... després a les terrasses, després ja no es pot fumar tampoc aquí, vas a un lloc, per exemple, un poliesportiu municipal, i no pots fumar des de que s'entra el poliesportiu municipal, que hi ha llocs que s'assalla a aire lliure. Home, també crec que d'alguna manera, no? Encara que això és un espai saludable, per tant no s'hauria de fumar un poliesportiu, no? És un mal exemple, però estem limitant massa els espais, no? Jo crec que també heu de tenir dret a fumar els fumadors.
7: La calle és de todos, fumadors i no fumadors.
1: Sí. Però al final molts m'ho deien també. Per exemple, també està prohibit fumar a la platja, i aquell qui vol fumar a la platja. O sigui, Marc, que si vol seguir fumant...
7: Qui no fuma a la platja, seria la pregunta. Qui no ho fa?
1: Potser la llei posa una cosa, però tu després...
7: Aviam, la llei és interpretable.
1: Feta la llei, feta la trampa.
7: Això mateix. Tinc moltes ganes de fumar ara, no sé per què.
0: Home, hi ha llocs on sí que no es pot fumar a la platja, a altres sí. No diré coses ara que no haig de dir per evitar-me problemes.
7: Ara,
0: però una cosa que sí que hem de tenir clar, que igual que tu dius que es pot fumar, doncs, home, també està molt malament que tu vagis a la platja i trobis restes de cigarretes al terra.
7: És que si jo fumo, recullo la meva porqueria, no, perquè a mi m'han educat molt bé. I ara bé, bromes a una banda. Jo, com a fumador que sóc, sóc molt conscient que el problema el tinc jo, que és una cosa meva, i sóc el primer que a l'aire lliure, a una terrassa, si hi ha taules ocupades al meu costat, sóc el primer que moc el cul, m'aixeco i vaig, doncs, a una distància mínima, determinada, per no molestar amb el meu fum. Uh-huh. Que consta en acte, també, eh?
0: Deu ser dels pocs.
7: Sí, no tothom ho fa, malauradament.
0: Això és una cosa, sí. Jo recordo els moments fa molts anys quan es fumava inclús a la ràdio.
7: Puc fer un piti aquí,
0: no,
7: si us plau?
0: Que podíem estar en un estudi aquí, hi havia gent fumant i això semblava una discoteca. O sigui, clar, i tu aquí estaves sense ser fumador, eres fumador passiu. O sigui, que les coses canvien i esperem que també hi hagi això, respecte per vosaltres i també per nosaltres.
7: Marc, aguanta i no fumis. No fumis mai.
8: Perfecte.
7: Mira quina cara, la meva.
8: De moment ni ho he provat, eh?
7: Veus la meva cara?
8: Sí.
7: Doncs si vols mantenir aquest cutis que tens, no fumis.
0: Ah, pensava que si volies tenir el meu cutis... bé,
8: sí, Marc... havia de començar a fumar, no?
7: Què passa amb el meu cutis? Què passa? Una cosa és que m'ho digui jo a mi mateix. Això és body shaming.
0: Això és body shaming.
7: Body shaming.
0: Body shaming. Vinga, va, que manquen dos minuts perquè sigui un quart de set de la tarda. Marc Garcia, gràcies per haver anat al carrer a veure què et deia la gent amb aquest tema, que és una mica crispat, eh? Perquè els fumadors se senten com una mica atacats i a vegades...
8: No, sí, sí, però avui no estaven per defensar el gremi.
0: Avui no, no?
8: Avui estaven tímids.
0: Avui estaven tímids i muts. Seguim. Anem a recordar en un 3 no res amb el Marc Avena les cançons que formen part de la nostra vida. Avui viatgem cap a l'any 2000.
9: Es diu Ixela, a Ràdio 4, amb Joan Barutel.

0: A veure, Marc, jo ahir et vaig dir no m'agrada la sintonia del teu programa, de la teva secció. La podries canviar? I ja m'esperava una sintonia diferent.
1: Dic
0: el que no m'esperava era aquesta sintonia.
1: Hi ha sintonia millor que aquesta? Sonarà en bucle durant tot l'espai, sense parar, sisplau.
0: No, home, no. Només faltaria això ara. Això té un motiu, no?
1: Any 2000 és quan es va fer la primera edició de Gran Hermano, un programa que va provocar un abans i un després a la història de la tele nacional i mundial. Va ser un fenomen, allò que deien d'un experimento sociológico. Va ser boníssim, eh? I hem de recuperar, si us plau, Joan, te demano. Sé que no ets fan del que farem ara, però, si us plau, hem de recuperar dos moments. I el primer seria aquest.
2: ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
0: Això va ser un moment de la tele històric.
1: Un nom, Jorge, un cognom, Berrocal. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? Gens hiperactuat, gens hiperactuat. Todo contención.
0: Home, jo crec que és així, ell, eh?
1: Ara, per mi, aquest és el tall seu més famós, un dels més famosos de la primera edició d'Operación Triunfo, nada ahí, no? De Gran Hermano.
0: Sí.
1: Però el meu preferit d'aquest paio, el mateix, seria aquest.
3: No lloréis, no lloréis, no lloréis. Que me voy a casar con ella, no lloréis. Ya está.
1: Primer, no lloréis, bis, no lloréis, que era... me voy a casar con ella, no lloréis. Aquest... I ja està.
0: Era el que s'havia de casar amb la Maria José, no? Si no me'n recordo.
1: Sí,
0: era,
1: sí, sí.
0: Era aquella noia.
1: Maria José, si no va ser la primera, va ser la segona expulsada. Ara sí. No tinc al cap. I va ser quan va deixar anar això de no lloréis, no lloréis. Joan, he de confessar, Joan, aquí, per audiència, que jo això de me voy a casar con ella... Jo ho he dit.
0: Ah.
1: Una nit de festa amb els col·legues i la meva parella aleshores sí. Vaig dir, que sapigueu una cosa, aquí on la veieu, me voy a casar con ella.
2: Que me voy a casar con ella, no lloréis! Ja està.
1: No estàvem plorant, però bé, ella va començar a plorar i no d'emoció, em sembla.
0: No sabia com esquivar aquest tema.
1: Any 2000.
0: Sí.
1: Y2K. Què et diu això de Y2K? Afecta 2000, Joan.
0: Exacte.
1: Afecta 2000.
0: Va ser un moment...
1: Tot havia de petar.
0: Sí, tot.
1: Tot havia de petar.
0: Els caixers automàtics, els ordinadors... Era una meravella, tot allò. Estàvem aquí, com que tot canviarà...
1: Què va passar?
0: Res.
1: Rian de rian, tu. Rian de rian.
0: No, no, però l'expectació sí que va estar dia rere dia, eh?
1: I tenim debat o no? És a dir, vaig més enllà. Tu penses que el nou mil·lenni va començar l'any 2000? O va ser el 2001? La humanitat es divideix en aquests dos grups.
0: Jo diria que el 2000. Perquè la meva àvia, sempre que fa anys, em diu... Jo he complert 30. Ja estàs vivint en 31. Això m'ho diu sempre la meva àvia.
1: Clar. Per tant, el 2000...
0: El 2000.
1: Ets dels meus.
0: Sí.
1: El 2000 sí. Ja va començar el nou segle i el nou mil·lenni.
0: Jo, pel que diu la meva iaia, que ahir la vas conèixer, jo, si la meva iaia ho diu, jo el que digui ella.
1: I aquest déjà vu d'avui no podia faltar en temps d'Estiu XL, aquí a la primera en català, que és...
0: Ràdio 4.
1: Perquè emissora que no s'identifica, emissora que...
0: No existeix.
1: Cançons com aquesta, l'escoltarem sencera i no cal ni presentar-la.
0: Oh, Bon Jovi, It's My Life.

0: Quina cançó aquesta de Jon Bon Jovi, el seu Bon Jovi, aquest It's My Life, una cançó que va rebentar, que encara continuem escoltant i que la gent adora, però adora, eh? Una brutalitat.
1: Joan, saps qui està ara per ara a Catalunya?
0: Qui?
1: O ha estat fins fa pocs, pocs dies?
0: Qui? Bon Jovi?
1: No, Bon Jovi no.
0: Ah, no, pensava jo que era Bon Jovi.
1: Estaves el prota de la peli que té com a banda sonora això. Ha estat a Cunit.
0: Ah, és veritat.
1: Calafell.
0: És veritat.
1: Suposo que fent la seva nova pel·lícula, no?
0: Home, jo crec que amb la pel·lícula que té ha estat de promo, en tot cas, no?
1: No, de promo no.
0: Ah, no?
1: No, no, jo diria que de promo no, eh?
0: Ah, no?
1: El veus ara? No el coneixeries pas, eh?
0: Home, jo sóc molt, molt, molt dolent per les cares, eh?
1: Una barba fins al malic, pràcticament.
0: Sí.
1: Una mica de sobrepeix. No és body shaming, és el que és.
0: Ahà.
1: Un nom?
0: Sí.
1: Russell?
0: Sí.
1: Un cognom?
0: Crow.
1: Un mal nom, perquè aquest home passarà la història amb aquest nickname que és Gladiator.
0: Avui és el dia de les sintonies, Marc.
1: Què em vas dir ahir?
0: No, no, et vaig dir
1: no que... m'agrada la sintonia del teu espai.
0: Sí,
1: pam.
0: Però la primera, no totes les que estàs posant.
1: No sents un veritable déjà vu?
0: Que això sí m'agrada molt, aquest tros sí. Puja'l, puja'l, puja'l, puja'l, Martín, puja'l, aquest tros sí.
1: Ara què?
0: Ara sí.
1: Ara què?
0: Ara sí. Això t'ho compro.
1: Gladiator literalment ho va patar aquell any.
0: Ah, sí?
1: Sí. 5 Oscars.
0: 5? Home, està molt bé, eh?
1: Inclús el de millor pel·lícula.
0: És que és un peliculón.
1: Qui va guanyar també un Oscar a la millor actriu principal aquell any?
0: No sé, Marc.
1: Ahir vam parlar d'ella, aquest espai.
0: Sí.
1: Un nom, Júlia.
2: Roberts.
1: Un cognom. Roberts.
0: La teva ídola.
1: Un Òscar.
0: Un Òscar.
1: A la millor actriu protagonista.
0: I tu content?
1: La pel·lícula quina era? Pretty Woman? No.
0: No.
1: Aquesta era anterior.
0: Sí.
1: Som a l'any 2000. Déjà vu, any 2000. La pel·lícula era Erin Brockovich.
0: Ah, sí. Otro peliculón.
1: Sí.
0: Escolta, una cosa. Ahir em veies que Temazo no era Temazo.
1: Tamacla.
0: Era Tamacla. I peliculón en català com és?
1: Peliculacla.
0: Peliculacla. Per això, perquè tu t'acabes d'inventar.
1: Si Temazo és Tamacla, que això ho diu la Montse Vidal.
0: No, no, jo no la trucaré.
1: Jo sempre havia dit, sempre sí. Havia dit Temazo.
0: Temazo.
1: Perquè feia una mica de mandra fer la traducció al català.
0: Sí,
1: també,
0: sí, sí, ja que...
1: I quedava com postís. No quedava natural. Tema, Temazo. La Montse Vidal, top 25 de locutores i comunicadores, no només de fórmula, sinó de tot, del nostre país.
0: Sí.
1: Jo la vaig escoltar que deia Tamacla.
0: Molt bé.
1: Si ho diu la Montse Vidal, jo ho faig meu i ho dic també.
0: Vale.
1: Doncs bé, contestant a la teva pregunta. Tema, Tamacla, copa, copacla, pel·lícula, pel·liculacla...
0: Mira,
1: és que és molt complicat.
0: Sí, ja, no sé, t'acabes d'inventar una paraula ara mateix, que el senyor Pompeu Fabra s'està donant cops que en contra la paret.
1: Va. Més pel·lícules d'aquell any.
0: Vinga, més
1: missió,
0: pel·lícules.
1: Missió Impossible 2.
0: Aquesta pel·lícula.
1: La 2 és la que menys vaig entendre jo. A mi em costa seguir el fil de les pel·lis d'espies i de tot això, i a mi em costa... Em perdo.
0: Aquesta banda sonora brutal, que van fer U2.
1: El director d'aquesta, de la segona, de Missió Impossible, va ser Jong Woo.
0: Ah.
1: Que és un paio, un director oriental, que li agrada molt la càmera lenta, molta coreografia, molta acció, molts cops de puny i moltes baralles, però tot això a càmera lenta. Ja, si em perdo jo fàcilment en una pel·li d'espies, perquè no puc seguir l'argument, imagina't-se, a més, doncs ve amb tota la parafernàlia aquesta de... fer-ho a càmera lenta, no?
0: Jo sempre penso que les pel·lícules d'espia el que et despista molt és que posin noms tan raros als espies, als que són investigadors, perquè són sempre generalment russos i clar, això al final t'has de fer una mica un croquis, un mapa, per poder entendre, saps com va tot? Perquè jo també em perdo, eh? Em perdo això. O sigui, sé una mica com en general, però em perdo amb els noms.
1: Més pel·lícules del 2000.
0: O sigui que en tens avui, eh?
1: Un nom, Will. Un cognom, són Wilson.
3: Lo siento, Wilson! Wilson, lo siento! Lo siento!
1: Ai, el Tom.
3: Wilson!
1: I el Wilson... Cada cop més lluny, el Wilson, eh?
0: El Wilson s'anava, pobret meu. És una pel·lícula... A mi m'han dit una vegada que podria ser la primera pel·lícula que tenia publi indirecta, inclosa.
1: Doncs
0: perquè
1: ser.
0: Quan acaba... arriba el missatge d'una empresa de missatgeria. I possiblement és una publi encoberta d'aquelles radicals, eh?
1: D'allò que en diuen product emplacement.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Molt bèstia.
1: Naufrag.
0: Sí.
1: Tom Hanks.
0: Tom Hanks.
1: Un peliculón, també.
0: Un peliculón.
1: Peliculacla d'aquell any. Scary Movie. Això Scary Movie.
0: No caldria, tampoc, eh?
1: Ah, no, Scary
0: Movie. A mi no m'agraden.
1: A mi tampoc m'agraden. Jo tinc por a les pel·lícules de por. Saps per què, Joan? Perquè la meva mare de petit no em va deixar llogar al videoclub Gremlins.
0: Ah.
1: Perquè deia que no la podria aguantar. I clar, allò et va traumatitzant, ja de ben petit, i ha fet que quan vaig créixer jo no pogués aguantar una pel·li de por. Però ni aquesta, que aquesta és molt suau, eh? Scary Movie, és molt suau.
0: Bueno, jo prefereixo no... O sigui, jo no vull anar al cinema a passar por.
1: Bé, una mica de musicón, va.
0: Va.
1: Musicacle.
0: Vinga, un musicacle.
1: David... Un nom, David.
0: Sí, l'altre.
1: Un segon nom, José.
0: Exacte, sí.
1: Una formació.
0: Estopa.
1: Estopa, que van causar furor, nanaino, naino, naino, l'any 2000. White, okay. Això sí que va ser el veritable efecte 2000.
0: I això va ser un efecte 2000 gràcies a la filtració de la seva maqueta i tota la gent que se la va descarregar d'aquelles aplicacions que havien de descàrregues il·legals, que es va començar a passar d'un lloc a l'altre, eh?
1: Saps quantes còpies van vendre d'aquest àlbum homònim?
0: El
1: primer
0: milió,
1: de la seva discografia?
0: Un milió.
1: I més d'un milió, efectivament. Saps qui va ser el locutor que li va fer la primera entrevista al grup, els germans Muñoz, quan acabaven de ser número a la llista a Fiverr?
0: No, no ho sé. Qui va ser?
1: Jo.
0: Ah, tu?
1: Sí.
0: Oh, que sí que ets important.
1: Saps que aquella entrevista no es va poder passar per antena?
0: Per què? Què vas fer?
1: No, no diré el motiu.
0: Ah.
1: No va ser culpa meva.
0: Ja.
1: Ara bé. Bé, és que no t'ho puc explicar.
0: Jo t'ho vull explicar una altra anècdota. Puc fer de Lolita quan tu cara me suena?
1: Endavant.
0: Tu saps que jo vaig fer una entrevista a Estopa quan no eren coneguts a una ràdio local on jo col·laborava? I com no era ningú, ningú es va fer una foto amb ells. Saps que estàvem allà perquè semblava que no arribarien a cap lloc aquests nois. I de fet, jo vaig gravar aquella mateixa entrevista per emetre-la aquí. I la vaig posar aquí. O sigui, imagina't.
1: Atenció a aquesta cançó, eh?
0: Sí, sí, La raja de tu falda.
1: És la que va començar tot el fenomen, eh?
0: Exacte. Anem a escoltar la música d'Estopa.

0: Tacata.
1: Ai, la raja de tu falda, la música, la primera cançó va al sexto pa que els va portar a l'èxit, entre d'altres, perquè no van parar amb aquell disc.
2: Poques vegades jo m'ho he passat millor en un concert que veient aquest parell de dos, a Estopa.
1: No, som molt divertits en directe i, a més, l'any passat van celebrar

0: Jo només et dic una cosa.
1: Deixa ara... que soni una mica més, sisplau, una mica més. Una mica més.
0: Va, tus deseos son órdenes.
1: El Paco de Lucía aquí. Quina producció, eh? Sí o no, Martín? Quina producció?
0: Sí. A ti te gusta, Martín?
1: Puc comentar el que m'has dit abans, preparant aquest espai? Sí, ho puc comentar o no? El teu cantant preferit? Ho puc comentar, no? Aviam.
0: Espera, espera, anem a comentar-ho perquè ho ha parlat per ordres internes.
1: Ah, no s'ha escoltat, això?
0: No.
1: Ah.
0: El Martí no té micròfons, perquè si no l'incorporàvem.
1: És que com jo vaig començar ahir també
0: no,
1: a ser locutor...
0: No, clar, però explica-ho. És que si no sembla que t'ho expliqui només a tu...
1: L'home que fa possible que això soni així de bé amb la companyia de la Bages, eh?
0: Sí.
1: Té dos ídols musicals. El de salseo, el de música salsa, seria Marc Anthony. I això, sí, vulguis o no, pot semblar una mica Marc Anthony. No em peguis. I ha dit que el més gran qui és?
0: Luis Miguel.
1: Pam! Si això no és qualitat, ja em diràs tu què
0: Déu
1: és.
0: Meu, jo només una cosa. Quan hem començat avui el programa, a les 4 de la tarda, aquella part de l'estudi, estava tothom ballant i ara no balla ni Déu. Per tant, aquesta cançó l'hem de canviar i hem de posar una miqueta
1: és
0: més de ritme.
1: Aquesta no és una cançó per ballar.
0: Mira, mira, mira.
1: Aquesta cançó, aquesta cançó, hi ha dues opcions per ballar aquesta cançó. Amb bona companyia.
0: Sí.
1: I es pot ballar, però d'una manera diferent.
0: Sí.
1: Com no ballaries així en públic.
0: Sí.
1: O bé sol.
0: Clar, també.
1: Hi ha cançons que et poden ballar sols.
0: Sí.
1: Ah.
0: Però jo prefereixo que canviem ja alguna cosa, més animada, que són dos quarts i tres minuts de set de la tarda.
1: Que es posa nerviós, que es posa nerviós.
0: Que si no...
1: I els nervis després li afecten a la gola i a la veu.
0: Va.
1: Lady Gaga Vibes.
0: Va, tira.
1: Prou ja.
0: Va.
1: Seguim amb més cançons.

0: Déjà vu. Déjà vu. Déjà. Déjà. Déjà. Déjà. Déjà.
1: Perdona, déjà. Una cosa que...
0: Déjà. Déjà. Déjà.
1: Una cosa que ens han ensenyat a la ràdio és no trepitjar les cançons. No sé, perquè com deies que portaves tant temps i tanta experiència...
0: Soc tan feliç de poder parlar sobre una cançó...
1: A veure, és que no pot ser.
0: Soc tan feliç de poder parlar sobre d'una cançó i que no s'enfonsi al món...
1: Doncs no hauries de parlar aquesta cançó, que és una meravella. Mira, mira, mira.
0: Meravella és el que penso jo cada cop que veig a la següent convidada a aquest espai.
1: Per cert, una meravella de cançó, però One Hit Wonder.
0: O sigui, One Hit Wonder.
1: I ja està, eh?
0: Que t'agraden a tu les tonteries aquestes,
1: no,
0: eh?
1: No, són paraules que s'utilitzen.
0: One Hit Wonder, els productors...
1: És Talking Waterman, no?
0: I el nom real de George Michael és...
1: George Kriakos Panayotis.
0: I el de Madonna és...
1: Ai, mira, deixa-ho ja.
0: L'escoltarem després a la Madonna, però abans, ella.

0: Escolta una cosa importantíssima, mira el Gerard, que també estava ballant la cançó, encara que sigui amb el cap. O sigui que la generació més jove també, que a vegades pensem que no, però avui sí que estan ballant.
1: És que Britney Spears és molta Britney Spears. Jo aconsello que qui vulgui, qui pugui, quan tingui una estona, miri el seu Instagram. Res més a dir.
0: Escolta, parlem una cosa importantíssima de l'any 2000, que són els preus. Com estaven les coses, per exemple? Perquè hi havia cosetes que no costaven el que costen ara.
1: Un cafè.
0: Sí, per
1: saps
0: exemple.
1: Saps quan costava un cafè l'any 2000?
0: No, no ho sé.
1: Fa 26 anys.
0: Sí.
1: Entre 100 i 120 pessetes. Que el canvi,
0: serien

0: 60-70 cèntims d'euro, aproximadament.
1: Aproximadament. Això és interessant.
0: Benzina.
1: Quan?
0: Vostè que té el cotxe.
1: Sí, jo que agafo cada dia el cotxe,
0: una
1: segurament.
0: Una flota de cotxes allà, a l'aparcament de la seva mansió.
1: Sí.
0: Quants en té? 5, 6?
1: 8.
0: Un litre de benzina fa 26 anys costava entre 130 i 140 pessetes. Pas malament, eh?
1: No.
0: El canvi?
1: No em facis calcular. Si un euro era 1,66 pessetes, doncs menys d'un euro.
0: Doncs està menys d'un euro. Si és que ens hem de quedar en aquest concepte.
1: Uns 40 cèntims, una cosa
0: així. Menys d'un euro.
1: Més o menys, sí.
0: Bé, l'any 2000 també era un fenomen massiu, això del Napster.
1: Això que hem dit, clar, aquí es va baixar la maqueta Best of a tothom per baixar-se pel·lícules, baixar-se sèries, el que fes falta.
0: Tenia un nom. Quan gravaves a un CD verge unes cançons, com es deia? Tenia un nom. Voy a planchar, voy a tostar. No,
1: a planchar. Sí, sí, això estava claríssim.
0: En català seria...
1: Vaig a tostar. Ara no em sortirà la paraula en català. Ara m'agrada de
0: l'alfàbet.
1: A torrar. Però torrar queda en català amb això. Bé, deixem-ho.
0: I RC Hispano.
1: Oh, sí, el xat. Oh, això era molt divertit. Entrar i RC Hispano a diferents canals per xatejar amb la gent i parlar amb la gent i conèixer gent.
0: Però hi havia una cosa millor, Joan.
1: Quina era?
0: Ja ho petava, però de totes, totes.
1: Quina?
0: Jo era un especialista.
1: El què?
0: He fet meravelles, he fet virgueries.
1: Amb què?
0: Amb el Messenger.
1: Ai, sí! Clar. És que som generació Messenger nosaltres que abans.
0: Unes zumbiditos, unes musiquites...
1: Home, clar, és
0: que abans... Unes honey, winnie, honey...
1: Abans, quan es volia lligar, sonava el Messenger. Tens Messenger? Ara no, ara es dona l'Instagram o aquestes coses, però abans era el Messenger.
0: Aquesta frase a mi em funcionava. I les deixava tantes col·locades que, clar, algunes picaven.
1: Clar,
0: que hi era un percentatge d'èxit molt superior al que em passava habitualment.
1: Ja.
0: Bé.
1: Sempre he sigut un gentleman.
0: Bé, sonant a continuació a l'estiu Xena, de la primera en català, que és...
1: Ràdio 4.
0: Perquè emissora que s'identifica o que no s'identifica és...
1: Emissora que no existeix.
0: Una meravella, amb majúscules, que s'anomena Music. L'àlbum de Madonna publicat aquell any sonava així.

0: funcionar amb la dona, que sempre ha sigut actualitzar-se, sempre ha sigut posar-se les piles, sempre ha sigut una dona espectacular perquè s'ha adaptat al seu temps. Ha sigut meravellós.
1: Any 2000, aquí, el déjà vu.
0: Sí? Què més passava?
1: De l'estiu XL. Va ser l'any de la consolidació definitiva de festivals com el Sónar, a Barcelona, el FIP de Benicàssim. Sap qui va tocar el FIP de Benicàssim aquest any?
0: Qui?
1: Formacions com aquesta.

0: I parlem de les parelles d'aquell any, va.
1: Compte com enllaço, eh? De Beautiful Ones a persones maques, boniques, com la següent parella. David Beckham...
0: I Victoria Beckham.
1: I Victoria Beckham. Uh-huh. Més parelles del moment. Pel que fa al món de la música, Britney Spears, l'escoltàvem abans, i també Justin Timberlake, Dancing.
0: Van ser parella?
1: Van ser parella, sí, Déu van meu. Ser parella. Si més no, de cara a la galeria.
0: Vale.
1: També Puff Daddy,
0: sí,
1: i J-Lo. Puff Daddy s'anomenava abans Puff Daddy i ara és Puff Diddy.
0: Sí.
1: Aquest home ha canviat tant de nom...
0: No, i té algunes coses que millor no parlar-ne.
1: Que fàcil no ens ho posa, eh? No. Bé, ens quedem amb J-Lo.

0: Mira, cadena, jo sabia que Gela, o sigui, que Jennifer López queia, que la posava
1: segur. Sí, havia de caure.
0: O sigui, jo ho sabia. Això ho tenia
1: claríssim. I'm still Jenny from the Block.
0: Ja estem.
1: Ni.
0: Ja hi som. Escolta, el telèfon mòbil de l'any 2000 que més utilitzava?
1: La tanqueta. És a dir, el Nokia 3310, amb el joc de la serp.
0: Sí, sí.
1: Tope 2000, també, això. I durant el 2000 vam conèixer la veu d'aquesta dona.

0: Quina meravella la veu d'Anastàsia, com va triomfar, com ens agrada aquesta veu imponent que té.
1: I ara què faltaria? Què enyores? Què trobes a faltar? Hem parlat una mica de tot, però
0: mira,
1: què faltaria?
0: Mira, Cavena, jo sóc una persona molt hortera, m'agrada molt la pachanga, i el 2000 segur que havia pachangueo i hortarades, i no m'has posat cap hortarada.
1: No,
0: jo sóc una hortera de referència.
1: Jo em referia a l'esport, no? La plana esportiva, Joan Berruter.
0: No, però jo vull música hortera. Posa'm una hortarada i després em parles de l'esport, que jo precisament esportiu no sóc gaire.
1: Pues que soni la cançó pel nene, que si no s'enfada, ah, ja es queda foni.

0: Tu veus que malament em tractes, que em posa sempre cançons molt... i cap portarada?
1: Y sepas que las fotos que no rompa las voy a meter en el congelador.
0: Això què ve ara?
1: Perquè això es fa també.
0: Ah, sí?
1: Sí. Ah. No ho sabia vostè?
0: No, no.
1: Segur que vostè, o una foto seva,
0: sí,
1: del tamany que sigui, ha acabat algun congelador.
0: Espero que no. Això explica molt que ho feia la Telelu, això.
1: Plana esportiva...
0: Va, anem
1: al Superdeport va guanyar la Lliga Espanyola de Futbol.
0: Uh-huh.
1: També va ser l'any dels Jocs Olímpics de Sydney, Sydney 2000. A Espanya va liderar el medaller,
0: sí,
1: amb un total d'11, 11 preseas, Joan Barutel.
0: Està molt bé.
1: 11 medalles olímpiques, poca broma. 3 d'or, 3 de plata i 5 medalles de bronze. I de medalla d'or... és la cançó amb la que, dedicada a vostè, tancarem el déjà vu d'avui a l'Estiu XL. Que soni la música.
0: Hombre,
1: hombre. Compte la reacció que ha tingut el conductor, el presentador d'aquest programa, eh? Hombre, hombre.
0: Va ser la cançó de l'estiu, era Raúl amb el sueño en su boca.
1: Allò és una càmera, eh?
0: Ja ho sé, ja.
1: La gent pot veure o sí, pot recuperar en qualsevol moment des de qualsevol punt del planeta aquest... Hombre, hombre...
0: Anem a escoltar una mica de Raúl, vinga, va.
1: Premi Ondas de la programació d'estiu.
0: A què programa?
1: Estiu XL.
0: Exacte.

0: És una cançó que cantaria, però porto uns dies amb uns problemes de veu i ara mateix no puc cantar.
1: Lady Gaga vibes, eh? No, és que estic malament de la veu, és
0: ja
1: que
0: estem.
1: La meva gola... Tinc 25.000 punyals a la gola.
0: Anem per feina, va.
1: Jo vull comentar que coneixem a una de les coristes d'aquesta cançó.
0: Exacte, la Ruth.
1: Ruth.
0: Sí, la nostra amiga Ruth.
1: Que és Ruth Medina.
0: Medina, bé, ja, això ja ho discutirem
1: algun dia. Top 25 també de locutors, locutores, comunicadors, comunicadores d'aquest país, eh? Un petó.
0: Déu meu, un petonet per ella. Ara mateix, 3:15 de 7 de la tarda.
2: Estiu XL. Estiu XL. Amb Joan Barutel.
0: I marxem de vacances, i quan marxem de vacances el que generalment necessitem és tenir una farmaciola a prop, perquè, clar, no sabem què agafar, saps? Agafes la maleta. Abans parlàvem amb l'Albert Falcó de que quan fem un viatge el que hem de fer generalment és preparar-nos la roba, no?, per capes, i ara el que volem saber és el que hem de portar de medicaments, perquè no deixa de ser una cosa important. I per això tenim aquí amb la Ivana Mateu. Ivana, bona tarda, què tal? Benvinguda, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
0: Escolta, quan preparem la maleta per anar de vacances, què no hauria de faltar mai dins de la nostra farmaciola?
3: Doncs bé, a veure, també depèn d'on marxem, vale? No és el mateix marxar al poble que marxar a un viatge llarg o un viatge a l'estranger, un viatge a una zona endèmica. Però bueno, així a grans trets, el primer i principal, la medicació habitual. Aquesta és la més important, vale? La medicació habitual, amb el seu informe de metge, sobretot si aneu fora, perquè hi hagi constància de la que esteu prenent, actualitzada, que la recepta estigui actualitzada, perquè si no arriben al lloc i si han de treure medicació no hi és, vale? I tot això en l'equipatge de mà, si van fora. Perquè si es perd, com a mínim que tingui la medicació. Vale? Després, doncs, el més important, analgèsics típics, paracetamol, el més important. Vale? Pots prendre ibuprofen si ets al·lèrgic o intolerant al paracetamol, però en principi paracetamol suficient. Antisèptics, clorexidina, iode, per netejar, materials de cura, evidentment. Apòsits, tiretes, esparadraps, el típic. Un termòmetre, vale? Perquè a vegades no en tenim, allà on anem i no en sabem.
1: Bona, aquesta me l'apunto.
3: Sí, laxants. Per què laxants? Perquè fem canvis d'hàbits. Dinem fora, estem més a temps, no anem a casa, llavors el canvi és evident. Vale? Perquè sempre passem en el contrari, en les diarrees, canvis d'aigua, però també s'ha de portar laxants, d'acord? Vale? Bueno, evidentment, sobres per rehidratació oral, vale? Això per si tenim vòmits, pues, utilitzar sueros orals d'aquests molt senzills o algun antidiarreic. El que passa que l'antidiarreic hem d'anar en compte, si la diarrea és de més de 3 dies, si sagna, si hi ha dolor, això s'ha d'anar al mitjà, vale? No es pot anar, no es pot prendre el típic antidiarreic que talla, que va molt bé, que talla, però a vegades hem de netejar, o sigui, la diarrea s'ha de netejar primer i després tallar, vale? Perquè si hi ha alguna cosa que ha fet mal, s'ha d'eliminar. ¿Vale? Després, doncs, algun antiàcid, àpats copiosos, coses així, medicació si tens marejos pel viatge, picades de mosquits, ¿vale? O inclús un antihistamínic oral, perquè moltes vegades a l'estiu, doncs, tenim al·lèrgies que no sabem a què, perquè canviem d'hàbits i llavors ens surt una urticària, no sabem a què. Podríem portar això, repel·lents de mosquits, evidentment, i, sobretot, crema solar. Estem en un país de sol, encara que caminem i que no anem a la platja.
0: Sí, perquè és veritat que ens hem de posar crema solar sempre, no només quan anem a la platja.
3: I cada 2-3 hores reposar la crema solar.
0: El que passa que precisament la crema solar, que és una cosa que s'utilitza moltíssim, barata, no és gens, eh?
3: Però bueno, actualment fins i tot hi ha cremes solars que són molt bones, que estan en un... A veure, la crema ha de ser bona, ha de passar uns índexs, a més ha de tenir un certificat, com tot, vale? No és el mateix unes cremes que unes altres, no direm marques, però tots ens pensem en les mateixes, i aquestes són cares perquè hi ha una garantia. Tu t'exposes al sol i amb aquestes no et cremes, encara que passin 3 hores. Amb les altres et poses vermell. Si et poses vermell, no t'has protegit.
0: Una de les coses que fem habitualment quan marxem de vacances és que ens posem malaltones, i a vegades el que fem és automedicar-nos, i això és el que no hauríem de fer, en teoria, no?
3: No. A veure, et pots automedicar amb el que t'he dit, un paracetamol. Si hi ha un paracetamol o un antihistamínic que tu saps que n'hi ha sense recepta, perquè tens una picor, perquè tens... No va, has d'anar al metge. A veure, si estàs en vacances dintre de l'estat espanyol o dintre de la Unió Europea, pots anar al metge tranquil·lament. No hi ha cap problema. I llavors, això seria d'urgències, doncs, anar i portar la medicació només doncs, del viatge i un parell de dies més, per si un cas. Però si portem la medicació viatjant, no es conserva. O sigui, tot el que portem viatjant, després no queda igualment.
0: És que això volia parlar-te, és a dir, com hem de conservar la medicació quan ens l'emportem? Això que fem de portar la medicació de viatge quan tornem a casa, la baixem un altre cop a l'armariet o això no ho podem deixar ja?
3: A veure, home, a veure, el que no podem fer tampoc és desprendre'ns de la medicació que hem portat, però sí que és veritat que evitem portar més del compte. O sigui, sí que s'ha de portar una miqueta més perquè mai pots dir si estaré un dia o dos més de viatge o no, però no portis molt més del compte.
0: És a dir, no portar la caixa, sinó portar realment una...
3: No, has de portar la caixa en el seu embalatge, perquè és com millor es conserva. I a més, veuràs la caducitat, veureu tot el lot, si passa alguna cosa, si et passa alguna cosa veuran el lot, sempre en el seu embalatge original. Això sí que s'hauria de portar. Sé que és un rotllo, perquè és molt gran, però haurien de portar l'embalatge original, Això sí.
0: I una altra de les coses que també passa és que, clar, conduïm moltes hores i hi ha molts medicaments que no són adients per la conducció i moltes vegades no fem cas als avisos que posen els prospectes. O sigui, què hem de fer? Sé que hi ha alguns indicadors a la mateixa caixa.
3: Sí, no cal mirar el prospecte. A l'embalatge mateix hi ha un cotxe amb un triangle de precaució. Aquests no podeu utilitzar-los.
1: No havia vist aquest símbol en ma vida. Perquè
0: és que
1: no m'hi fixo.
3: Perquè no prens.
0: Però perquè no conduïm, possiblement,
3: O també. Però perquè no em prens aquesta medicació.
0: Perquè això no ens fixem, perquè jo crec que no
1: nosaltres... Antihistamínics acostumen a ser...
3: Sí, alguns en porten, D'antihistamínics alguns en porten el simbolet,
1: clar,
3: sí.
1: Clar, és que no em ve al cap, tu.
0: Jo ho dic, no em sona aquest símbol a la caixa. Suposo que tampoc m'hi fixo perquè no condueixo, però és una cosa que sí que hem de tenir en compte. Llavors, en el cas que haguem de conduir, en quantes hores hem de baixar de marge entre aquesta medicació, perquè potser és una medicació crònica i l'hem de prendre. I, per tant, som els que conduïm a la família i ens ho hem de prendre sí o sí.
3: A veure, no és un impediment, és una precaució. Què vol dir? Que tu has d'anar en compte, si tu prens aquesta medicació, doncs fer parades, fer aturades, més sovint, no tirar 5 o 6 hores al poble sense parar. Has d'anar en compte, si trobes que tens son, doncs pares, no la pots deixar, aquestes medicacions no es poden deixar. Només t'adverteixen que poden alterar l'estat de conducció.
1: Al cap i a la fissaria de sentit comú.
0: Sí, ja.
1: Actuar com un adult responsable, amb més motius estàs al volant d'un cotxe.
0: Però moltes vegades tampoc s'actua perquè precisament estem prenent medicació i passa el que passa, que prenem una copeta de més perquè ve de gust la cerveseta, ve de gust el cubata, el mojito, i clar, això, què fem amb la medicació i aquestes coses? La podem interrompre per fer un mojito o no podem fer-ho, això?
3: A veure, no. Evidentment, jo què vols que et digui? No, evidentment no es pot prendre, no es pot... És que no hi ha cap medicació que no interaccioni amb l'alcohol. Per què? Perquè l'alcohol s'elimina per el fetge, i la majoria dels medicaments també, llavors competeixen. Llavors hi ha una interacció, i passa que n'hi ha medicaments, evidentment, doncs que interaccionen més, tots els que són psicotropos, tots els que són que per als nervis, tots aquests, evidentment, estan prohibits, però també hem de tenir en compte molts antibiòtics. Els antibiòtics interaccionen.
0: I també passa una cosa, ens oblidem de prendre la dosi quan toca.
3: Uf.
0: Perquè estem fora, hem de recuperar-la, no la recuperem... Què fem?
3: No, a veure, mai s'ha de prendre una doble dosis. Això és veritat. S'ha de prendre la primera, o sigui, el més aviat possible, la dosis perduda, però mai duplicar-la. I després intentar, doncs, adaptar-la. Si t'has passat 3 hores, doncs la pròxima intenta allargar-la una hora, hora i mitja més, i tornar-hi a fer.
1: T'ha quedat clar?
0: Sí.
1: Papanates, no duplicar la dosi.
0: És que jo no duplico la dosi.
1: Que no? Dupliques la dosi, tu?
0: Bueno, aquests dies per la veu, però...
1: T'has passat 5 pobles.
0: Que he provat de tot aquests dies.
1: Lady Gaga vibes.
0: Ja no sabia què fer. Estava desesperat. Mira, Marc, et volia dir una cosa ara, Manquen 3 minuts i mig. Tenim poc temps per acabar el programa.
1: Digues.
0: Ha vingut la Ivana per la farmàcia.
1: Però bronca no,
0: No, no és una bronca.
1: Ah, en públic no,
0: una cosa que tu no saps, i quan te la digui, segur que trauràs alguna cosa.
1: És la meva mare.
0: No.
1: Ah,
0: no. Però m'has de prometre que et portaràs bé, que no faràs, que faràs màxim una pregunta, que tenim 3 minuts i hem d'acabar el programa.
1: Aquí,
0: ara mateix. La Ivana?
1: És la meva mare?
0: No.
1: Ah.
0: Era companya meva de GB.
1: Sí?
0: Em coneix des de que sóc petit.
1: I em coneix a mi, també?
0: No.
1: Ah.
0: T'ho dic perquè segurament podràs trastejar, preguntar-li...
1: Ara quedem fora.
0: Des de que tinc 3 anys. I ella, la Isa, és la meva profe de GB.
1: Va, home, va.
0: Des de que tinc 3 anys.
1: Hi ha una cosa que no em quadra aquí, eh? Hi ha una cosa que no em quadra.
0: No em quadra, no?
1: No.
0: Per tant, si vols fer alguna pregunta, que segurament tindràs alguna curiositat, pots preguntar una. Una.
1: Una?
0: Una sobre... Però
1: puc fer una pregunta doble?
0: No.
1: Puc fer una pregunta doble?
0: Pues fes la doble, però queden 2 minuts.
1: Aviam, ella va ser companya seva.
0: Sí, sí, ella ha sigut companya meva a GB des dels 3 anys.
1: I?
0: Ella, profe, va als dos. Jo sabia que això... Per això no volia que t'ho diguessin.
1: Profe,
0: de fet,
1: profe...
0: ara està del control perquè tothom ha vingut perquè sabia aquest moment que passava. Perquè sabien que alguna
1: profe,
0: cosa faries.
1: Profe, tutor, tutora...
0: No va ser profe, va ser tutora meva a tercer, a setè, o sigui, imagina't.
1: És que no tenim temps, els serveis informatius de la SET, ho lamento molt, però no entren avui.
0: Llavors, jo et donaré l'oportunitat, però ja està.
1: Sisplau, quin va ser el moment en el que vas pensar que el Joan Barutel no tenia remei? Ja fos com a companya o com a professora. El moment que t'ha dit... Ho sento molt, però per molt que faci...
0: Jo crec que la Ivana pot explicar una meva, molt que exacte. És la que surt a tots els sopars.
1: Som-hi.
0: La pots explicar, Ivana?
1: Endavant.
3: Tinc moltes, quina vols?
0: No, la que jo he volat.
3: Ja, sí, evidentment, ha volat.
1: Sí, clar.
0: No, t'ho dic en sèrio.
1: Superbaro.
0: T'ho dic en sèrio, cadena.
3: Mira, abans
0: hagués sigut un viral.
3: Abans ell ho ha dit, l'esport no és la seva... Llavors nosaltres teníem una assignatura, no?, de gimnàstica, evidentment, i havíem de saltar el poltre.
1: No.
3: Sí.
1: No.
3: Ell no el va saltar. El va passar per sobre, directament.
0: Sí, em vaig trencar la clavícula. Sí. Soc la persona que aquella vegada em vaig trencar la clavícula, per això puc dir que jo he volat.
1: Bé, se'l va menjar, no va volar.
0: És a dir, això amb els virals d'avui en dia, si haguessin hagut mòbils, jo hauria estat un viral que encara seguiria a les xarxes.
1: Vídeos de primera, era l'època de vídeos de primera. Per què la professora de gimnàstica o el professor de gimnàstica no estava gravant en aquell moment?
0: Home, perquè no havien vídeos en aquell moment per gravar, Marc.
1: Hauria guanyat 1 milió de pessetes.
0: Home,
1: jo... De l'època.
0: Sí, com a mínim, emportar-me'l jo. Ivana, Issa, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta tarda. Marc Avena, gràcies. Gràcies també a tot l'equip del programa que va fer possible. Nosaltres ja marxem en aquesta segona edició de l'Estiu XL. Tornem demà aquí a Ràdio 4 a partir de les 4 per compartir una tarda més. Demà serà el tercer dia, esperem que ho passem tots bé i que ho fem millor que avui també, no? A veure si ho fem una miqueta millor.
1: Demà més i millor. Fins demà,
0: exacte,
1: si no neva.
0: Apa. Ara notícies i després pla B. Apa, fins demà. Adéu-siau.
1: Siau.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
4: Són les 7.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Comencem amb una notícia de darrera hora. Una nena d'uns 12 anys ha mort ofegada a la platja de la Laja, a les Palmes de Gran Canària. Andreu Vinyas, bona tarda.
5: Bona tarda. Els serveis d'emergència han rebut l'avís poc abans de les 2 del migdia i posteriorment han localitzat el cos sense vida de la menor. Armando Caminos, portaveu del 112 de Canàries.
6: Un dispositivo de búsqueda emprendió las labores de rastreo por tierra, mar y aire de la menor desaparecida hasta la localización en el agua del cuerpo. Trasladado por una embarcación de la Guardia Civil al muelle de San Cristóbal.
5: Un altre menor d'11 anys ha estat rescatat de l'aigua amb problemes lleus i traslladat a l'Hospital Materno-Infantil. Amb la mort d'avui d'aquesta nena, els ofegaments continuen augmentant en un estiu especialment negre. Només al juny han mort 92 persones per aquesta causa. Espanya, el pitjor registre des que hi ha dades. A Catalunya han mort 23, 12 en platges, 8 en piscines, mentre que 3 persones han perdut la vida en el bany en aigües interiors.
4: Gràcies, Andreu. A tot plegat, avui hem conegut que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys relacionat amb la mort a trets d'un menor de 15 el passat 2 de juliol al Parc de la Pegaso, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: S'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso.
4: És la segona detenció relacionada amb aquest cas. La primera va ser un dia després dels fets d'un home que continua en presó preventiva. La investigació continua oberta. I encara en clau de successos, els Mossos han detingut un monitor de 23 anys del casal esportiu del Wynn Tortosa per una presumpta agressió sexual a dos menors. Segons les primeres informacions, se l'investiga per una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. Arran les denúncies de dues famílies, Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit del lleure i ha apartat el monitor de les seves funcions. El cas també s'ha comunicat a la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència. I la investigació policial també continua oberta. L'Ajuntament de Tortosa ha reiterat en un comunicat la seva política de tolerància zero davant qualsevol abús a menors. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reiterat que l'Iran ha estat desesperat, diu, per reunir-se amb Washington i negociar la fi de la guerra. They want to desperately meet. And until they're ready to... Tot i que ha puntualitzat que fins que Teheran no estigui preparada per negociar de manera significativa, ni no els interessa. També ha amenaçat amb nous bombardejos contra l'Iran dirigits a instal·lacions nuclears que, segons Trump, pretén reconstruir el país persa. Unes declaracions que s'han produït abans de la reunió entre el president dels Estats Units i el seu homòleg libanès, Joseph Aoun, una trobada en la qual abordaran la presència israeliana al Líban i el desarmament de la milícia xiïta Hezbollah. En esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una crono individual. El belga ha repetit victòria per segon dia consecutiu i ha sumat la seva tercera contrarrellotge en la cursa francesa. Enviat especial, Jorge Agüero, bona tarda.
8: Bona tarda. Segona victòria per al ciclista del Red Bull Born en l'actual edició. Recordem, també va guanyar diumenge passat en l'anterior etapa celebrada a Plató de Solsona. La pitjor notícia del dia, sens dubte, és Juan Ayuso, el corredor de l'equip Lidl Trek. S'ha deixat més de 2 minuts respecte a Remco Evenepoel en l'etapa. També una gran diferència amb els actuals rivals en la lluita pel podi. I ara mateix el corredor de l'equip Lidl Trek és 5è en la general, a 9.22 de Tadej Pogacar i a 2 minuts i mig d'Isaac del Toro, el tercer classificat, el mexicà, que és qui marca el podi. Al capdavant de la lluita pel maillot groc, però, es manté Pogacar. La distància respecte a Remco Evenepoel és de 4 minuts 32 segons.
4: Gràcies, Jorge. I pel que fa a l'estat de les carreteres catalanes, els informem que la C-12 es troba tallada a Maials per un accident amb un vehicle bolcat i per aquest accident hi ha 9 persones ferides, 4 d'elles greus i una en estat crític després que una furgoneta hagi bolcat a la carretera, com dèiem, C-12 al terme municipal de Maials a la comarca del Segrià. 4 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital de Móra d'Ebre i els altres 5 a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Amb tot el sistema d'emergències mèdiques, reitera que no estem per la vida de cap de les persones ferides. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
9: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Espero que, si estan a punt d'agafar les vacances, portin el millor possible aquestes últimes hores. Ja és dimarts, ja és 21 de juliol, i per ser dit cas, nosaltres aquí al Pla B anem a recordar bons moments, com farem durant tot l'estiu, del que hem tingut ocasió de compartir en la nostra emissió. Avui començarem recordant una entrevista al doctor Roger Paredes. És el cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Van aparèixer unes dades sobre malalties de transmissió sexual, un increment de les mateixes, que ens va semblar que era un moment important al dedicar-hi uns quants minuts a aquesta qüestió. Després dibuixarem un somriure, com fem sempre que l'Ignacio Rigau obre el seu diccionari de la Horterada. Avui l'Ignacio s'ha fitxat amb els smartwatch. Després de les 8 del vespre, li direm tots plegats adeu a l'ansietat amb el Ferran Casas, el nostre col·laborador Ferran Casas, i aquest manual, gràcies al qual molta gent ha aconseguit dir adeu a aquesta ansietat. I finalment, avui acabarem el nostre programa recordant una de les entregues de la secció que més ens apropa a la cultura durant tota la setmana, que és la del Pepe Ribas. Avui amb el periodista cultural Josep Massó. Tot això des d'ara fins a les 9, aquí a Ràdio 4. No s'ho perdi.
2: Ràdio 4.
9: Com ens agrada aquest moment en el qual canviem absolutament el xip del Pla B, deixem enrere tot el que seria el comentari de l'actualitat diària, amb tota la duresa amb la que ens arriba efectivament en els darrers dies, i obrim altres portes, perquè efectivament, ahir ho deia Jordi Martí Galvis, el president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, deia en aquest programa que tot el que està passant és tan bèstia que ho amaga tota la resta, amaga tota la resta, no estem parlant pràcticament de cap altra cosa, i em permetran que els digui una cosa, jo crec que ho saben, el món continua funcionant i continuen passant moltes històries. Ara en parlarem de seguida d'algunes que són d'aquelles de les que ens beneficiem tots, perquè avui tenim algú realment molt interessant amb nosaltres aquí al programa. Avui ens acompanya el doctor Roger Parades, és director científic de la Fundació Lluita contra les Infeccions, és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, és líder del grup d'investigació genòmica microbiana d'IRSCaixa. Jo li estava preguntant, fa més coses, està coordinant estudis a Canadà, crec que tres projectes diferents. Com ho fa això, doctor?
10: No, sí, segur, per començar segurament faig massa coses, segurament, però estic molt content. Per dos motius. Una, perquè primera, jo aterro quan treballo en un lloc on no és la primera, és a dir, quan jo arribo començo a treballar, abans meu hi ha hagut molta altra gent que ho han fet molt bé, per començar el doctor Bonaventura Clotet i tot el seu equip, i per tant no arribo a un ERM, sinó que hi ha tota una estructura. I després perquè tinc la sort de tenir un equipàs de persones que treballen amb mi, que són des de metges absolutament excel·lents i molt dedicats, amb aquesta idea que tenim de dir no n'hi ha prou a fer la medicina que sabem avui, sinó que hem d'intentar sempre progressar i tenir la millor medicina quan abans, i això es fa mitjançant la recerca clínica, i també en el laboratori amb un equip extraordinari del grup de genòmica microbiana, no fem altres coses.
9: Avui hi ha hagut una notícia, comencem per aquí, després entrem en el que és lògicament les seves investigacions, però una notícia m'ha cridat l'atenció, que no fa referència a les malalties infeccioses, però sí a les malalties en general. Sí. Han creat un model d'intel·ligència artificial que anticipa l'aparició d'un miler de malalties a 10 anys vista. Sí. Realment la medicina està fent un canvi, una evolució veritablement espectacular. No?
10: Sí, la medicina sempre va lligada a l'evolució de les tecnologies, i clarament la intel·ligència artificial és una revolució, suposarà una revolució a molts nivells. També hi ha... Jo tinc una mica així, com que és l'hora, una mica de broma, no?, que diu la intel·ligència artificial a dia d'avui serveix per saber si una jugada és fora de joc, sí o no, però no tant per saber si unes mans són intencionades. Yeah. Aleshores, nosaltres, quan fem medicina, recollim moltíssima informació. Un pacient, qualsevol de nosaltres, quan passem pel sistema públic o privat, anem generant també informació en base a dades analítiques, etcètera, etcètera, que si es guarden d'una manera segura, es posen i s'utilitzen d'una manera segura, que aquí és on està la qüestió, nosaltres després podem integrar en aquests models d'intel·ligència artificial, que sí que ens permeten d'una manera molt ràpida i molt eficient és tenir moltíssima més informació de qualitat d'aquests pacients. I per tant prendre decisions segurament millors. Dit això, sempre hi ha una interpretació, i això serà així, no substituirà per res en els metges, no tenim cap dubte d'això, perquè al final sempre necessitaràs una interpretació de totes aquestes dades, ara sí que ens ajudarà molt a fer-ho millor. Sempre i quan, ara la qüestió també és, mentre anem desenvolupant la intel·ligència artificial, que també anem desenvolupant tot aquest context ètic, legal, social, que ens asseguri que el pacient està ben protegit també, que les seves dades estan protegides, estan en mans de persones que això, que les saben fer servir, que no les utilitzen per altres motius.
9: Estava pensant, doctor, que afortunats som de viure on vivim, que fa pocs anys estàvem tancats tots a casa amb una cosa que es deia Covid-19, que estàvem tots preocupats perquè no sabíem ben bé, perquè coneixem gent que es va morir amb allò del Covid-19, i avui és com si estiguéssim parlant d'una cosa no anecdòtica, però pràcticament. No?
10: Bé, perquè ens hem acostumat... La fase inicial van ser que cada dia teníem milers de persones, estàvem parlant amb molts zeros. En aquests moments tenim Covid i tenim pacients que ingressen amb Covid a l'hospital, i en tenim cada dia, i en tenim bastants. Que si de fet fossin xarampions o altres malalties, ens posaríem les mans al cap, però com que hem baixat molts zeros... I això... A veure, aquesta millora també s'ha produït per molts motius, per la pròpia també exposició de les persones, però també pel desenvolupament de vacunes i sobretot de tractaments antivirals. I aquí també hem tingut sort amb l'equip, amb la Lourdes Mateu, amb l'equip de malalties infeccioses de Can Ruti, de participar en assajos. Nosaltres vam estar molt directament involucrats en la Covid-19 i molt breument, per nosaltres al principi es va haver de tancar perquè no teníem res, no teníem cap solució a oferir. I aleshores el que vam dir nosaltres i molts altres, a dir, bueno, doncs que el virus no circuli. Això clarament és desafortunat. Sí. Això el que fa és que la gent doncs, es quedi a casa, no vagin a escoles i té un impacte molt important i no hauria de passar. I en aquell moment no teníem prou informació i se'ns morien molts pacients joves, i va ser molt dramàtic. On vam començar a veure la llum és precisament quan vam començar a poder fer assajos clínics de qualitat. I això va ser quan van arribar els anglesos i sobretot els americans, i per recerca prèvia que havíem fet en altres camps ens vam poder involucrar en aquests estudis. I, per exemple, nosaltres i altres centres de Catalunya, doncs, i d'Espanya vam estar molt directament involucrats en el descobriment d'aquest primer antiviral que es deia Remdesivir, que va haver tanta discussió, que si sí, que si no. I és una experiència que, com que és més a nivell personal i més que parlar de mi, una mica l'experiència del grup és nosaltres vam decidir, i aquí la Lourdes Mateu, en aquest cas, que és la cap de secció de Covid i de post-Covid en aquell moment, i vam estar discutint, vam decidir apostar per un estudi que ens oferia menys tractaments però que era de millor qualitat, que era l'estudi de l'NIH, i que ens va permetre trobar, doncs, entre tots, amb aquest grup internacional, veure que Remdesivir realment millorava, que no era perfecte però millorava. I aquesta sensació de saber les dades, i quan es van fer aquestes, quan es va comunicar, i la idea aquesta que vam tenir de hem pogut contribuir a que a dia d'avui aquest tractament es dona d'una manera generalitzada, està a les guies, està a totes les guies, i fer-ho també des d'aquí, perquè fer-ho a Estats Units, fer-ho a Yale o fer-ho a Harvard, que alguns ho han pogut fer, doncs està bé, però té molt avantatge, però fer-ho aquí doncs té molta gràcia. I recordo quan va sortir els resultats de l'estudi, doncs reunir-nos amb tota la gent d'infermeria també, a la planta, etc, i tenir consciència de que estàvem canviant les coses. I això no ho dic perquè nosaltres, per, diguem-ne, fardar, entre cometes, en nosaltres, sinó perquè és que la ciència realment canvia la vida de les persones, i també es pot fer molt bona ciència des d'aquí, i aquesta és la manera, jo penso, que és més important de progressar, i penso que ho hem d'aplicar, en aquest cas, a totes les malalties infeccioses o a totes les malalties.
11: És fàcil la investigació a Catalunya, a Espanya?
10: En quin sentit?
11: Home, perquè vostè parlava fa un moment de que Harvard, d'Oxford, però que en canvi ho havien fet des d'aquí, no?
10: Sí, tenim molt bons investigadors. Tenim un sistema mèdic, penso, és a dir, uns metges extraordinaris. No només metges, perquè sempre parlo, jo sento ser un metge, però és també infermeria, és absolutament extraordinària. Totes les persones que estan al voltant, dintre d'un hospital, evidentment, com a tot arreu hi ha de tot, però són les ser persones que són molt dedicades. Nosaltres la filosofia que tenim al servei, i em consta que molts serveis de molts hospitals, és de sempre anar avançant, i no només en les malalties infeccioses, que és el meu cas, però això passa en oncologia, passa i a Barcelona, en aquest cas, el substracte hi és, i a més, diàriament estem parlant amb tota, estem realment a nivell internacional, no és una qüestió de si jo vull competir en un hospital X a Barcelona, no ens interessa això, el que ens interessa és col·laborar amb tothom i poder realment que les coses que passin aquí tinguin impacte a Singapur i viceversa. La qüestió final és el que sempre diem, no? Perquè sempre sembla que quan nosaltres sortim a la ràdio estem demanant diners, però és que la veritat és que al final és la benzina, és la que ens permet anar més ràpid, no? I aleshores el sistema d'inversió aquí, la quantitat de diners que es donen a la ciència, doncs és significativament més baixa que als Estats Units, per descomptat, o la resta d'Europa.
11: És que la sanitat és molt cara. O sigui, és molt cara perquè ha de ser molt cara, segurament. Jo vaig tenir l'experiència, sí, d'entrar fa poc. Vostè està acostumat, la gent que ho mirem des de fora, vaig entrar en una UCI fa poc.
10: Sí.
11: I vaig veure com funciona una UCI, la quantitat de gent que cal perquè allò funcioni, i te n'adones on van els impostos.
10: Però una bona sanitat és molt cara. És a dir, sí que si només mires els diners que pagues en aquest moment, per exemple, d'un ingrés a la UCI, doncs és car, no, per descomptat. Però també això s'ha de tenir en compte, el preu que té de tenir una persona. Si ho mirem estrictament des d'un punt de vista econòmic, doncs una persona que té capacitat de retornar al món laboral, clar, una persona que té també unes qualificacions, és a dir, tu després quan surts de la UCI tens aquesta capacitat de comunicar i d'informar i de fer millors els demés. Per tant, que tu estiguis bé és una cosa que permet als altres estar millor i ens fas un bé a tots, un mestre, un... És a dir, entès d'aquesta manera, el retorn està molt clar. I després el retorn de la recerca és obvi. És a dir, el retorn de la recerca a Estats Units per cada euro que s'inverteix en recerca se'n generen 3. Jo estic convençut que per cada euro que... No tinc els números, però aquí, per cada euro que posen en recerca, jo crec que en generem 10 o 15 o 20.
11: Déu-n'hi-do, eh?
10: És molt probable.
11: Una de les seves especialitats, clarament, és la investigació amb el tema del VIH.
10: Sí.
11: Si parlem del Covid-19, evidentment hem fet un salt. Amb el VIH encara el salt és molt més espectacular. No?
10: Sí, perquè vaig començar... Quan vaig començar, durant la carrera, primer vaig estar a les ciències bàsiques, vaig fer coses d'anatomia amb el professor Domènech, sempre m'ha interessat la recerca. I nosaltres teníem els primers 2 anys, els fèiem a Bellaterra, jo vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és una gran universitat, com el Clínic i com moltes altres, i en el moment en què entrem a tercer vas a parar a algun dels hospitals. En aquell moment, fixa't, era el 93 i vaig anar a parar a Can Ruti. I aleshores em vaig trobar amb un doctor que es deia doctor Clotet, que era 1993 i va ser el meu professor de pràctiques.
11: Qui li havia de dir, si em permet, no?
10: Sí, qui m'ho havia de dir, però bueno, més o menys el tenia fitxat perquè ja sortia a les ràdios i a les teles en aquell moment. I en aquell moment ell tenia 40 anys i era una persona que s'havia dedicat a això quan molts altres tenien fins i tot por d'infectar-se. Sí, sí. I en aquell moment ell estava tractant gent de la seva edat que es morien, perquè en aquell moment es morien. I la primera fase del VIH era essencialment un tractament pal·liatiu i de suport, on va haver unes infermeres absolutament extraordinàries i uns equips humans absolutament extraordinaris on tu, dues persones en sumaven 3 o 4 de tot el que feien, ningú et deia quantes hores feia, quan cobrava per fer aquesta feina, tal, tothom estava totalment bolcat. I vaig tenir la sort, aleshores, dels estius, em va deixar que em fiqués per allà, perquè, no treia males notes tampoc, i tenia una mica de temps lliure, no havia de recuperar massa cosa, i passava un mes els estius amb Aventura i el seu equip, fent el que em demanés. Sempre em va tractar molt bé, no vaig haver de portar cafès, ni vaig haver de fer cap altra cosa. I sabia alguna cosa d'anglès i aleshores participava en tot això. I des d'una perspectiva una mica especial, que és d'un estudiant que no en sap de medicina, però que volen saber-ne, els veia ells el que feien, i va ser absolutament inspirador, perquè realment estàvem... Una de les dels motius perquè m'agrada també les malalties infeccioses és que sempre ens poden afectar a tots, ens afecten a tots clarament, però desproporcionadament afecten a persones vulnerables, persones que són més susceptibles de discriminació, sí, perquè són més pobres, sí, perquè són immigrants, sí, perquè per les seves preferències sexuals, sí, pel que sigui, no? Hi ha un component important també de marginalització. I aleshores tu adonar-te que una persona que, i és per simplificar, no?, ha trencat 3 vegades la mateixa farmàcia, no, i per tant segur que pel farmacèutic aquesta persona no és una persona que li caigui bé, però adonar-te que fins i tot aquesta persona té un fons humà important i té una qualitat humana important, i aquesta mateixa persona t'està dient: doctor, no em tracti perquè sóc l'ovella negra de la família i deixi'm morir. Aquest debat, si superem la part simple d'una mica dels americans, de good guys, bad guys, chicos buenos, chicos malos, que és una cosa que últimament està molt de moda, i veiem aquest component humà, doncs per mi era molt enriquidor. I aleshores, no em vull allargar perquè tendeixo a allargar-me, però també vaig poder veure la revolució que es va produir entre el 93 i el 96, quan van arribar els nous fàrmacs, quan es va descobrir persones que tenien una sentència de mort, fins al punt de que tenim algun cas d'algun pacient que la parella, n'hi havia un que era positiu i l'altre no era, i els dos van decidir contagiar-se voluntàriament per els dos tenir el mateix destí. Estàvem parlant de coses d'aquestes.
11: Sí,
10: és a dir, coses
11: ho
10: molt...
11: recordem, eh?
10: Doncs veure com d'aquestes persones començaven a reviure i a poder tenir una vida i normalitzar la seva vida i sortir de molts del pou aquest on estaven, això al final a mi el que m'ha fet és optimista, en el sentit de que potser no ho aconseguirem, tenim molts problemes, hi ha molts problemes mèdics, hi ha moltes qüestions, però si ens n'hem sortit d'allò ens en podem sortir moltíssimes coses.
11: En quin moment està la investigació? És a dir, perquè efectivament ja sabem que tenir el VIH no significa morir, que s'ha cronificat la malaltia. Quin és el següent objectiu?
10: Mira, el primer és que si tens el VIH t'has de posar tractament, has d'estar en tractament. I per tant, el més important és no discriminar ningú per fer que ningú tingui por de venir al metge. Qualsevol actitud discriminatòria el que fa, independentment de les nostres opinions, els nostres valors, el que sigui. Un metge no importa tant els seus valors com el valor del pacient. El metge està per servir. I això és una cosa que és molt important. Nosaltres estem al servei de la societat. I aquesta idea de servei ha d'estar molt centrada. Si no, no pots ser metge. Si tu vens a triomfar, allà no és el lloc on hauries d'estar. Tu has de venir a servir, primer de tot. I servir vol dir fer-ho bé. Vol dir formar-te bé, vol dir estudiar, vol dir estar ben preparat. Per tant, no som nosaltres els que hem d'opinar sobre què fan els pacients, quina vida sexual trien, ens és igual, aquesta no és la nostra feina. La nostra feina és que el pacient arribi que se senti protegit, que se senti doncs, en un entorn on ens pot explicar els seus problemes, perquè si li posem tractament, aquesta persona, a part de que, diguem-ne, la salvem, per dir una manera... No m'agrada molt la idea aquesta de salvar vides, perquè la solen utilitzar gent que no en salva. Però sí que la curem, la millorem, li millorem molt, i a part de tot això, a part que li millorem moltíssim la seva salut, aquesta persona ja no transmet. Aleshores, aquesta persona, a dia d'avui, hi ha un concepte que per nosaltres és molt clar, però per la població general potser no. Una persona amb VIH, avui dia, que està en tractament antirretroviral, amb el tractament que li posem, i té el virus indetectable, i això són el 90%, 95% de les persones, si aquesta persona té el virus indetectable, no transmetrà mai la infecció a una altra persona, encara que tingui sexe sense preservatiu.
11: Yeah.
10: Val? I això és així de clar. Pot transmetre altres malalties de transmissió sexual que no estan controlades, però el VIH no el transmetrà. Aleshores, això què fa? Que si ho abordem des d'un punt de vista de societat, tanquem les transmissions. Si a més li afegim la idea de que jo puc decidir sortir aquesta nit i potser tenir una relació sexual X, o dues o tres, les que siguin, les que pugui, bàsicament. I imagina't, clar, jo no puc saber si l'altra persona té el VIH o no té el VIH. Si jo, a més, i sobretot si estic en un col·lectiu on hi ha més risc, que en aquest cas doncs, podrien ser els homes que tenen sexe amb homes, treballadores sexuals, etcètera. Si a més prenc un medicament abans de tenir aquesta relació sexual, que això es diu la PrEP, la profilaxis preexposició, tampoc m'infecto.
11: Yeah.
10: Val? Baixa la meva probabilitat d'infectar-me un 70%. Però és que a més tenim un fàrmac ara que ha sortit, que acaba de sortir i que de moment encara és car però que s'està negociant, etc, que es podria ser una injecció cada 6 mesos i les taxes d'infecció són 0.
11: Ah, sí?
10: Això què vol dir? Que si nosaltres aconseguim fer la PrEP, estendre la PrEP a les persones que la necessiten, siguem un fàrmac com un altre, i entenc que ara els més moderns són molt cars i potser els més moderns ara s'ha de negociar perquè això ho ha de pagar la societat, etc. Però bueno, en això s'està. O els que ja tenim, podem reduir virtualment la transmissió del VIH a 0. Val? I això és possible des d'un punt de vista teòric. Quin és el factor més important? Al final, ara, l'accés.
11: Clar.
10: I llavors, l'accés és, una, el cost dels fàrmacs, la distribució d'aquests fàrmacs i, sobretot, no discriminar les persones. Perquè si tu et discriminen, no aniràs. O si tens por de sentir-te discriminat, perquè tu, per exemple, ets un pare de família amb tres fills, però resulta que tens relacions sexuals amb un altre home o altres homes, tu tens por de que això t'alteri el teu dia a dia i si penses que et seràs discriminat, que opinaran de tu, que a més no hi aniràs al metge o tindràs molta por. A vegades ens trobem pacients que ens venen senzillament perquè no volen anar al metge del seu poble, per dir-ho d'alguna manera, tenen por. Bueno, però això
11: és normal, sí.
10: Però és normal, sí, s'entén. Clar, el que hem de fer tots els metges és dir, molt important no discriminar. I les polítiques que tenim darrerament, hi ha polítiques... I em sap greu parlar també d'Estats Units i de Trump i de tota aquesta gent que estem parlant molt de temps, però, per exemple, a Estats Units un dels problemes és que s'està fent una campanya molt anti-LGTBI.
11: Yeah.
10: I aquí a Espanya hi ha sectors que realment estan molt amb aquesta zona. Llavors, això, el que acabarà passant és que ens costarà molt més de controlar el VIH.
11: No, no només s'està parlant d'això als Estats Units, és que li volia parlar jo, fixi's, de Trump. També s'està tancant l'aixeta dels diners a moltes investigacions i també molt en comerció internacional. Recordo molt quan va començar tot el tema de la Covid-19, clar, lògicament es pot imaginar, vaig parlar amb molts experts en la matèria i tothom posava l'accent en el mateix, que estàvem tots tan centrats en tenir la vacuna nosaltres que ens oblidàvem del tercer món i que sí, això era absolutament imprescindible de cara a tenir controlada realment la malaltia, no? I escoltant-lo, em venia a la ment que segurament la pitjor parella per fer un binomi que té la medicina és pobresa, no?
10: Total, i particularment en totes les malalties i particularment en les malalties infeccioses. Clar. La pobresa és un factor principal de l'evolució de les malalties, tant de la nostra capacitat de diagnosticar, és a dir, la Covid mateix tenia molt més impacte en la gent pobra, qualsevol malaltia infecciosa té molt més impacte en la gent pobra. I la gent pobra, evidentment, és la gent que viu en el sud global, és l'immigrant que ens ven aquí, però també és la persona, de, jo què sé, que et diria, de caucàsica, que amb 15 cognoms catalans, que viu a una part de l'Eixample amb un contracte d'aquests d'abans i que resulta que és pobre. És a dir, aquestes persones tenen molta més vulnerabilitat i, per tant, la vulnerabilitat social és un... Nosaltres parlem dels determinants socials de salut, són absolutament essencials.
11: Fixi's que avui comentàvem que el 80% de les morts que es van produir a Barcelona entre el juny i el mes d'agost van ser com a conseqüència d'una onada de calor.
10: Sí.
11: La qual cosa posava en evidència també el tema de la pobresa energètica, que durant molt de temps el teníem relacionat amb el fred, però que ara, efectivament, les darreres onades de calor hem vist que, efectivament, és molt important tenir un aire condicionat a casa, no?
10: Sí. L'aire condicionat t'ho resol a curt termini. El que passa és que l'aire condicionat genera calor cap al carrer. Ja. Aleshores, ara és curiós perquè estem descobrint el bé que va tenir arbres als llocs, no? Ja. És a dir, d'alguna manera, això és un... Però després també les polítiques, no?, que fem de consums energètics i de quina mena de fuels fem servir i totes aquestes coses. És a dir, estem en una fase, al final, tots nosaltres definim la societat on vivim i el que volem viure, i els valors van canviant. És a dir, els valors dels anys 60 no són els mateixos que els dels 70, els dels 80, els dels 90. Els valors que tenim ara són uns valors, no tots, i això es generalitza molt, però, home, està tot molt centrat en el jo, poc centrat en els altres, en la comunitat, i molt centrat en això, no? La xarxa, la fama, l'èxit, i el Mediterrani, l'èxit... no és un valor cultural tradicional del Mediterrani. Això és una cosa més aviat imposada i que a vegades ens distreu molt.
11: Li amoïna el que està per venir?
10: Molt. Terriblement, sí, sí. Terriblement. Estic molt amoïnat. Estic molt amoïnat... Aviam, jo no sóc un expert en geopolítica, d'acord? Però jo ho explico una mica des de la meva perspectiva. La meva àvia va viure la postguerra, no? Els avis van viure la postguerra. Ella no en parlava, va patir molt. És igual, no entrarem, com molts altres. Ella no en parlava... la meva àvia va viure la guerra i els començaments de la postguerra. Llavors, els meus pares van viure en un entorn de postguerra avançada. Jo crec que ara ens hem oblidat de les conseqüències de... O sigui, mai hi ha hagut un període de pau tan llarg a Europa com aquest que hem viscut en els darrers anys. I ara ens pensem que això és un videojoc. Ens pensem que això és un videojoc i ens hem oblidat de lo absolutament terrible que és una guerra. Mira, et poso un exemple. Aquest estiu estava amb la meva dona en una platja a Grècia, sols. I van passar dos caces, d'acord? Res, van passar dos caces, dos FX, no sé si eren 16, 18 o 25, no ho sé. Van fotre un soroll. I no van venir a fer res, no van venir a matar-nos, no van venir a buscar-nos, no ens estaven espiant, senzillament venien de pas. Van fer un soroll, que és el soroll de la mort. És a dir, tu imagina't centenars i centenars i centenars i bombardejant. És a dir, la gent no és conscient, la gent es pensa que està jugant a un videojoc i on pega tiros i es mor l'enemic. Hi ha una filosofia dels good guys, els bad guys, aquests són bons, aquests són dolents, aquests no sé què, tot està molt estranyament simplificat. Hi ha un atac sistemàtic a qualsevol iniciativa, a qualsevol àrbit independent, tribunal penal internacional, ONU, OMS, qualsevol iniciativa multilateral on donis una veu participativa està sistemàticament i voluntàriament atacada per determinats sectors que essencialment el que volen és fer-se rics, essencialment. I la gent els està comprant. I els està comprant per acció o els està comprant per omissió. I no veig un... no veig com ens en sortirem. És a dir, si nosaltres hem de comprar armament, que no ho sé, jo penso que no ho hauríem de fer, però bueno, això és una altra discussió, és per protegir-nos exactament d'aquí. És a dir, dels russos, d'aquí, dels xinesos, però si els russos són amics dels americans, i d'aquí. És a dir, al final, quina és la dinàmica? I només veig que totes les decisions que es prenen van cap a un bel·licisme i cap a una mentalitat que és la que la societat està comprant per acció o per omissió. Em sap greu ser tan

0: culta, eh? És a dir, tenien la Bauhaus, eh? Hi havia tota una sèrie de filòsofs científics, era un moment d'absoluta esplendor. I tu, mira que va venir. És a dir, tu tenies l'educació entesa com una educació només, exclusivament de continguts, una educació de coneixement, de, inclús de cultura, en el sentit... A mi m'encanta la música clàssica, però només en saber-te tota la música clàssica, tenir un fons bibliogràfic, tenir tots els clàssics, etcètera, etcètera, amb això no n'hi ha prou. El que necessites és retornar al valor de l'ésser humà. D'acord? I del que és la vida i el valor de la vida, no només de la vida humana, de la vida dels animals, de la vida del planeta. I aquesta és una decisió central a partir de la qual es deriva tota la resta.
1: Em xoca molt poc la seva resposta. Sap per què? No. Espera que li digui a l'Ignacio Rigau. Hola, Ignacio, que està escoltant tota aquesta xerrada.
2: Està amb moltíssim interès.
1: Saps quina sensació fa estona que tinc escoltant-lo? Vaig pensant, com li agraden a aquest senyor les persones.
2: I tant.
1: Perquè es nota en tot moment que vostè, cada vegada que parla, no parla d'un grup de gent, parla no. de cada una de les persones que es posa al davant, no? I quan ara mateix, i jo crec que molt encert, ha corregit, entre cometes, el meu comentari, no és l'ensenyament, és l'humanisme. Efectivament, això avala la meva teoria. A vostè li agraden molt les persones.
0: Ah, sí, no totes m'agraden igual.
1: Ja m'imagino. Però sí, les respecta per igual. No?
2: Mira, hi ha un punt del Codi d'Odontologia de la Odontologia de Catalunya, dels metges de Catalunya, que un valor que encarna molt bé el doctor. El primer article diu que la primera lleialtat del metge és amb el pacient.
0: Sí,
2: jo crec que ja no és un tant d'humanisme, i permeti'm corregir-la, és un tema de lleialtat amb l'humà.
0: És que això és essencial. És a dir, jo puc ser... Jo li dec lleialtat a les institucions on treballo i a totes, des dels laboratoris fins al Sistema Català de Salut, etc. Però jo em dec al pacient i prou. És a dir, el meu contracte és amb cadascun dels pacients, i també és cert que això implica el seu entorn, la seva família, el seu d'allà, però el contracte últim és, i això és el que m'agrada de la meva professió, gràcies a Déu, no, la meva professió no inclou jutjar, és a dir, ho respecto molt, és molt important, els jutjats, però ostres, jo no sabria fer això,
1: yeah.
0: Val? Sí que no m'agraden totes les persones per igual, tampoc crec que tothom sigui bo, crec que el mal existeix, crec que hi ha persones que són clarament dolentes, i això existeix, tampoc no vull donar la sensació d'un bonisme, però sí que la meva relació és amb la persona, i la persona és sagrada.
1: Deixi'm acabar amb una broma.
0: Sí, i tant.
1: Després del Covid-19, ha tornat a escoltar Miguel Bosé?
0: Sí, alguna vegada. És a dir, a més, Miguel Bosé té un entorn, ve d'un entorn molt cultivat, és a dir, en el sentit de Miguel Bosé era, no, a casa de nen íntims amb Picasso. De Miguel Bosé, el que vaig aprendre, una cosa que em va agradar, és que sembla ser, vaig sentir que Picasso li va dir que cada 5 anys cremava el seu atelier. I aleshores, jo això ho feia per començar des de zero. Això no sé si és cert o no, i perdonem, però no sé prou d'aquí, però aquesta idea de tant en quant renovar-te, penso que és una molt bona idea.
1: I tant que sí. Doctor, el que ha estat una molt bona idea és convidar-lo al nostre programa. Ha estat un gust, de veritat, aquesta conversa, o Ignacio?
2: Sí. Estava disfrutant com un enano.
1: T'has quedat amb ganes de preguntar-li alguna cosa al doctor? Ni t'he deixat preguntar-li res.
2: Bé, una
1: pregunta i tant.
2: Vostè no sé si és metge assistencial, també.
0: També, ara ja no, ho he estat. M'agrada molt la clínica. Aleshores, jo he dedicat en el passat, és a dir, jo m'he format com a metge assistencial durant la meva residència, fent moltíssimes guàrdies a l'Hospital de Sant Pau, però sí que he anat en aquests moments, fins fa molt poc feia consultes externes, ara per qüestions, diguem-ne, de gestió i de reunions, i que sempre estic viatjant, deixo els pacients sempre penjats, però sí que intento estar al màxim involucrat.
2: I des de la trinxera... Vostè ha estat a la trinxera, ja, com qui diu, la Torre d'Ivori. Un consell en una frase?
0: Per qui?
2: Per la gent, societat en general, especialment vostè que té...
0: Que s'estimin. I que mirar de fer el bé, mirar de servir. S'ha de servir.
1: Doctor Roger Paranos, de veritat.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Un plaer haver-lo tingut amb nosaltres. Gràcies. Moltíssimes gràcies.
3: Ràdio 4.
1: El capítol d'avui m'agrada molt. Quan m'ho van dir, l'Ignacio vol parlar dels rellotges intel·ligents, que no sé qui li va posar aquest nom. Francament, jo crec que és exactament... Jo els hi tinc una mica de mania.
4: De fet, hi ha aquesta frase com este resabio de viejo, que

0: és que qualsevol cosa que posi smart al principi el que et fa és més tonto.
1: Ja, és veritat això, és veritat. Per què t'has fixat en aquesta qüestió, va?
0: Doncs m'he fixat perquè jo faré un disclaimer, i és que jo no n'entenc de rellotges. Jo en tinc tres, i els tres me'ls han regalat. Un era el meu pare, i els altres dos me'l van regalar doncs una nòvia. I no n'entenc. Veig un rellotge que em sembla bonic i punt.
1: Ja
0: no sé què és un cronògraf ni un turbilló, no distingeixo entre Longines ni un Patek Philippe, no ho sé.
1: Ja.
0: I de fet, sóc de l'opinió que en un rellotge t'has de gastar els diners que t'has de gastar, però no massa.
1: Ja.
0: No massa. Perquè ja és un producte que ja avui dia és molt accessible. Però
1: no t'aturis a les botigues de l'aeroport de Ginebra?
0: No.
1: Perquè és un lloc en el que tu et poses a mirar el preu dels rellotges i dius, potser no me'n compro cap.
0: Sí, és que, de fet, un dia estava parlant amb un mosso d'esquadra i vaig dir, no, vaig anar a declarar aquí perquè han robat a un senyor un rellotge pel carrer de 60.000 euros. Vaig pensar,
1: potser no,
0: potser portar un cotxe a la...
1: És
0: no,
1: així,
0: canell,
1: és així.
0: No,
1: hi ha molta gent a la que li agraden els rellotges i fa col·lecció de rellotges.
0: La qüestió és que gastar-se molts diners en un rellotge no ho fa rotera, però jo crec que quan es gastis els diners ho has de fer bé.
1: Yeah.
0: I has d'entendre que el que, com t'exhibeixes al món, al cap i a la fi, també diu qui ets i com ets. La cosa del rellotge de pulsera, que és una història força curiosa, és que la primera persona a portar, diguem, el que avui considerem un rellotge pulsera va ser Isabel I d'Anglaterra, el 1557. Però la primera persona que va portar, a Isabel I s'ho van regalar, la primera persona que va portar el que avui es comença a considerar com el predecessor del rellotge pulsera va ser l'esposa de Napoleó, la primera emperadriu. I va ser un complement que durant molt temps, durant quasi un segle, es considerava un complement de dona. Perquè els homes portaven...
1: El rellotge era un complement de dona?
0: El rellotge de pulsera era un complement de dona.
1: Que bo.
0: Perquè els homes portaven el rellotge de butxaca.
1: De butxaca, és veritat.
0: Què succeeix a finals del segle XIX i ja ben entrat al segle XX? La guerra. I hi ha un moment molt divertit de tot això, que en el fons també ens passa el mateix amb peces de vestir com la gabardina, que la guerra converteix una cosa utilitària en una cosa bonica i de moda. Per què era important durant la guerra el rellotge pulsera? Perquè et permetia cronometrar-te i sincronitzar-te amb la resta de gent, amb la resta de soldats, i això va ajudar molt a les guerres colonials britàniques, al Sudan, per exemple, o a l'Índia, no? I la qüestió del rellotge és que a França, especialment a França, o en general a Europa, però especialment a França, els soldats que durant la guerra, especialment la Primera Guerra Mundial, van utilitzar el rellotge, el van continuar utilitzant.
1: Uh-huh.
0: I, de fet, als Estats Units això es veia com una absoluta extravagància. Absoluta extravagància. Fins i tot hi havia com petites pel·lícules de cinema mut.
1: Sí?
0: Sí, sí, on es deia mirar aquesta cosa ridícula que porten els europeus, no? Que és el rellotge pulsera.
1: Sí, sí.
0: Es va anar, diguem, estenent, especialment quan la Segona Guerra Mundial, quan els americans venen aquí a Europa i també comencen a utilitzar el rellotge de forma militar i es comença a estendre, també era més còmode, també es va sofisticant el disseny, es va sofisticant fins i tot els materials que s'utilitzaven i, per exemple, es va començar a utilitzar cap als 50 el quarts.
1: Mm-hmm.
0: 40 i 50 els quarts, fins al punt que hi ha un petit episodi històric que és la crisi del quarts de Suïssa, perquè es va esgotar.
1: Clar.
0: Es va esgotar. I no és fins als 50-60 i ben entrats als 60 que el rellotge es converteix, hi ha una peça de fet hi havia magazins que fins i tot parlaven de el rellotge de ser pel sexe sever, no? Per el sexo severo, que eren els homes, no? Que perquè tenia aquesta noció militar...
1: Però deixa'm fer només... És molt recent, tot això.
0: És molt recent. És molt recent. Perquè el rellotge com a peça de mobiliari sí que existia.
1: Sí, clar, clar.
0: Però també és veritat que durant els anys... durant el segle XVIII comencen a succeir-se moltes innovacions que permeten, diguem, el mecanisme del rellotge concentrar-ho a un canell. Però no és fins Dior que s'aixeca, diguem, tota aquesta idea de la moda sofisticada i Christian Dior i el rellotge com una unió. Fins ara era una cosa utilitària, fins aquell moment era una cosa utilitària, molt elegant. De fet, si veiem els dissenys Hamilton, per exemple, d'aquella època, Tissot d'aquella època, són molt elegants, però hi ha un moment que es converteix en un símbol de prestigi, d'estatus. Que és a mi el que em sembla, diguem, interessant, tot aquesta, aquest passeig cap a la moda o el complement, fins i tot, al prestigi. La cosa curiosa és que sempre dins del rellotge o de la vida del rellotge havia hagut aquesta idea utilitària, primer, i segons, una idea d'elegància molt discreta. Dins del rellotge, jo crec que la naturalesa ontològica del rellotge és la discreció. Per exemple, Longines, el seu eslògan dels primers rellotges era precisió i discreció. I, per exemple, Rolex, que no sé si es veies, però Rolex quasi és una entitat sense ànim de lucre. Rolex com a tal és una companyia que està completament participada, totes les accions estan dins d'un trust, dins d'una fundació que és la Hans Walsdorf, que és una fundació del fundador, no?, que va crear el fundador al morir, que no té ànim de lucre.
1: Ja veus.
0: Tots els beneficis de Rolex o es reinverteixen o es dediquen a causes de
1: no tenia ni idea, això no ho sabia.
0: A causes, com es diu això, de caritat.
1: De caritat,
0: no?
1: Sí.
0: Però l'eslògan de la fundació Rolex és el soroll no fa bé i el bé no fa soroll.
1: Que bo.
0: Per tant, hi ha aquesta naturalesa del rellotge que ha de ser un element discret. Aquí hi ha, diguem, dos derroteros hacia l'hortera. Els rellotges enormes i amb cronos i que són aparatosos, que això és tan evident que jo crec que no fa falta comentar-ho, i després la senda cap al smartwatch.
1: Yeah.
0: Per què?
1: On poses el rellotge calculador? Jo recordo que quan jo era petit no ens agradava, es van posar molt de moda els rellotges calculadora. M'imagino que és una primera fase molt incipient del smartwatch, clar.
0: Sí, però el rellotge calculadora, per exemple, té més de rellotge de tennis que de rellotge smart, perquè el rellotge de tennis és aquell que les feres li pots donar la volta, això m'ho va explicar una amiga que és molt fan dels rellotges, li pots donar la volta i es converteix en una petita placa de metall perquè quan estiguis jugant a tennis
1: que no es faci malbé.
0: No es faci malbé. Per tant, encara té aquesta naturalesa utilitària. El cas és que la naturalesa utilitària, al cap i a la fi, estava al nostre servei. I amb el smartwatch, nosaltres estem al servei del rellotge. I aquí és quan jo crec que per citar Mario Vargas Llosa, se jode el Perú.
1: No? És hortera portar un smartwatch?
0: Sí, perquè no només està permanentment brillant, perquè vivim constantment sotmesos al bombardeig de les notificacions, sinó que a més és una forma de dir estic ocupat i t'ensenyo que estic ocupat. El gest de mirar el rellotge, que només gires el canell, tenia un punt que, com dic, era militar, era utilitari, però era un gest sobretot discret. Per exemple, un dels primers rellotges que també es comencen a utilitzar de forma generalitzada, el dissenya Cartier per un amic de Cartier que era aviador, que volia estar amb les mans al volant i veure's el rellotge. Però és un gest petit. En canvi, l'Smartwatch està constantment dient fixa't que ocupat estic.
1: Clar, és que és impossible no fer-ho, És impossible no fer-ho perquè, clar, jo el gran avantatge que vaig veure inicialment, jo portava Smartwatch i un dia vaig dir, fins aquí, s'ha acabat. Per diverses raons, no? La primera és exactament això que dius tu, no? Perquè a mi m'agrada molt treure-li el sol al telèfon i això t'avisava de que tenies una trucada. Però, clar, poc que tinguis una vida intensa, i jo tinc una vida bastant intensa, no només de trucada, sinó de missatges. Glòria Galiano té molt de culpa d'això. Clar, què passa? Que el rellotge no parava de vibrar i és absolutament impossible estar en una reunió, per exemple, que et vibri i no mirar.
0: Exacte.
1: És absolutament impossible.
0: I està dissenyat així.
1: És automàtic, és automàtic. I clar, jo, i va ser un dels motius també pels que em vaig adonar que això m'ho havia de trobar al damunt. La sensació que li transmets a l'altra persona és exactament això que dius tu, que ets una persona molt ocupada, que tens molta pressa i que has de marxar. I veies que la gent, ostres, es posava en alerta directament.
0: Mira, has sentit parlar de Francesc Torralba?
1: Clar.
0: Doncs jo li vaig...
1: Has sentit parlar de Francesc Torralba, bueno, està col·laborador.
0: Bueno, doncs, ets
1: bon amic, d'altra banda.
0: Doncs Francesc Torralba, jo recordo una frase que la vaig sentir, no me'n recordo on, crec que era una ponència que li vaig anar a veure, que deia que la cosa de Déu, Déu és etern, no? Per Déu el temps no significa res perquè és etern.
1: Clar.
0: Però nosaltres, passar temps amb algú, en canvi, és enormement important. Per això el millor regal que li pots fer a algú és el teu temps i la teva atenció.
1: Clar.
0: I aquí, en el fons, el que estàs indicant és que el temps que estàs emprant amb algú no significa tant, perquè estic atent a altres coses.
1: Clar. Deixa'm saludar una dona a la que li dedicaria sempre tot el temps del món. Som tan fan de Bàrbara Senillosa. Bàrbara, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit. Molt contenta d'estar aquí, ja ho saps.
1: Jo ja saps que a poc a puc et demano que treguis el cap.
2: I jo també, ja ho saps.
1: Què et sembla a tu això dels rellotges intel·ligents que s'ha posat tant de moda? L'Ignacio diu, d'entrada, que són horteres.
2: Jo no sé si són horteres o no, porque ya el horterismo hoy en día está muy complicado. Porque ya te mezclan con todo y ya no sabes si es hortera, tú eres la rara o quién es el raro.
1: Claro.
2: Pero lo que es de una mala educación lo que tú estabas diciendo. Tú estás mirando y están mirando todo el día el teléfono. Ay, perdona, el reloj. Y entonces, no, ahora pago, ahora ya no sé qué, pero que no necesitamos otra cosa. Y luego, sobre todo, que el reloj, como habéis estado hablando, ha sido un objeto de valor, un objeto que te distinguía, un objeto con unos valores y unas categorías que llevaba una gente y se valoraban, se siguen valorando, ¿eh? Y se valoraban muchísimo. Y ahora todo el mundo lleva un ordenador en la muñeca. Claro.
1: Claro.
2: Es que es una tristeza.
1: Claro, claro.
2: Una tristeza. ¿Dónde están todos los Bommers y los Cartier, todos los roles, lo que habéis estado hablando? Es que es una pena ahora para hacer así y verlo y que se vaya encendiendo todo el rato.
1: Malgrat,
2: que además es eso.
1: Malgrat tot, jo crec que una cosa són els rellotges i una altra cosa és el smartwatch, i que això no ha mort ni de bon tros, no?
2: No, pero el que lleva una smartwatch luego ya no se pone un reloj, porque ya le va bien es irse a una fiesta o a una boda e ir mirando los mensajes.
0: Yo he visto a gente casarse con smartwatch.
1: Ya ves.
2: ¿A la vez? ¿Lo ves? Uh-huh. ¿Ves? Mira. Claro, y vas mirando los mensajes de felicidades, que tengas una buena vida, claro.
1: Mientras
2: es absurdo.
1: Mientras te casas, ¿eh? Es decir, es que te estás casando y te está vibrando la muñeca. Es insoportable, ¿no?
2: Pero si es que es horrible. Es como cuando vas a comer o a cenar con una persona que no es de trabajo y entonces va mirando el reloj todo el rato o porque si tienen el teléfono encima de la mesa y lo van mirando, yo me levanto y me voy ya. Digo, ya estamos. Quiero decir que si hemos venido a vernos, somos amigos, yo no voy a permitir que estés aquí mirando el teléfono. Entonces te dicen, no, con el reloj van haciendo así todo el rato, girando la muñeca. Pues es lo mismo, hombre.
0: Però no creus, Bàrbara, que en part té certa gràcia que el rellotge té aquest punt de que s'ha quedat una mica en el passat? Perquè tenim el rellotge del propi mòbil, els smartwatch, però el seu encant, precisament, és que no ha de ser útil. Ha de ser, precisament, un element decoratiu, un ornament, però el convertir l'smartwatch en una utilitat, o el que portes al teu canell en una utilitat, no li treu una mica...
2: Claro, pero si es que el reloj era una joya, se consideraba una joya, era la joya del hombre. Acuérdate, primero cuando empezaron los de cadena y los hombres con el elegantes hacían clac y salían, sacaban el reloj de bolsillo, luego salió el reloj de muñeca, el reloj era para saber la hora. En las mujeres con traje largo y fiestas no puedes llevar reloj. El reloj, como decía, que no sé, me acuerdo con lo que has dicho, es el tiempo que dedicas a los demás. Entonces, en las fiestas, las mujeres no debían llevar nunca un reloj. Porque el tiempo que era el que lo cedías a los demás, no tienes que saber ni qué hora es ni qué hora. Mira la Cenicienta.
0: Y de hecho, con smoking tampoco se lleva reloj.
2: No se lleva, exacto. Llevaban de bolsillo el que llevaba. O sea que fíjate la diferencia. Y ahora van todos con el smoking y el smartwatch.
1: Bueno, mejor que no lleve la tablet, ¿no? Por extensión, digo, ¿eh? Por extensión. Me ha gustado.
2: No te creas, podían llevarla, ¿eh?
1: Bárbara, me ha encantado la teva frase de el horterismo hoy en día es muy complicado. Aquesta frase, juntament avui amb la de l'assumpte escarp del començament del programa que ha dit nacida para pactar, o sigui, són les dues frases que d'alguna manera passaran a la història d'aquesta edició del programa. No penseu, de tota manera, que hi ha un punt en el que, evidentment, hi haurà gent que continuarà portant i tal, però hi ha molta gent que... tu, per exemple, que ets un tio jove, tu no portes smartwatch, tu portes un rellotge preciós, d'altra banda. Jo, el dia que vaig decidir treure-me'l, allà el tinc a casa i no penso tornar-hi mai més, perquè entenia, ja no només per mala educació dels demés, sinó per l'estrès que a mi em generava portar una història que no em deixava descansar en cap moment. No creus que acabarem tornant una mica tots cap al rellotge? Perquè a més és molt més maco un rellotge tradicional, no?
0: No sé si la gent està molt preocupada per portar coses maques o per si... potser la gent està molt confosa respecte al que és una cosa maca.
1: Ja.
0: A part, hi ha molta gent que creu que l'smartwatch és una qüestió de salut, perquè estàs... ja saps, estàs...
1: Fa tracking constantment
0: de tot el que fas i deixes de fer.
1: Ja. Bueno, clar, és evident, que amb l'smartwatch hi arribarà el dia en el que segurament hi haurà un control sobre les pulsacions, sobre el ritme cardíac...
0: No, però si hi ha gent que ja ho fa...
2: Si ja lo tiene.
1: Yo
2: tengo uno que me encanta y me lo pongo por la noche porque para despertar, cuando me despierto, yo me despierto mucho por la noche para ver qué hora es y con un reloj normal no lo veo.
1: Ya.
2: Y con este giro y se enciende. Y me dice los pasos que ando. Pero ahora tengo uno nuevo porque los pierdo continuamente en todas partes y entonces, como no me interesan mucho, entonces tengo uno que de vez en cuando me dice objetivo cumplido. Digo, ¿qué habré cumplido ahora? ¿Qué habré hecho?
1: Al que porque me agrada... Jo soc tan fan de la Bàrbara Sinillosa que és l'única dona que és possible en el món que digui jo tinc un smartwatch que me lo pongo para dormir. No? És a dir, aquesta frase m'ha agradat molt. No?
2: Pero es que para por la noche, que yo me despierto mucho por la noche y quiero saber qué hora es. Y con un reloj normal no lo veo. Y en cambio en esto hago fum y se ilumina. Me gusta.
1: Ja.
2: Para eso está, ja. Pobre muchacho.
1: Ara, tenia en compte que a mi em passa el mateix, que jo també em desperto durant la nit i com estic a les fosques faig una altra cosa que probablement també hauríem de dedicar-li un dia un capítol de l'Horterada, perquè té un punt, Hortera, que és preguntar-li a l'Alexa. Clar, perquè no has ni d'encendre llum, no? No has d'encendre llum i aleshores li dius, Alexa, què hora és? Ara acabo de fer una cosa lletja perquè he dit, Alexa, què hora és? I és probable que hi hagi cases de tot Catalunya que Alexa estigui dient quina hora és.
0: Ara només has de dir, oye Siri, no. Ok Google.
1: Exacte,
0: ja
1: no? Mira, s'ha tancat No, que per cert, l'altre dia vaig descobrir que si a l'Alexa li parles fluixet, es respon fluixet també.
0: Fluixet.
1: O sigui,
2: ai, que mona.
1: Bueno, no sé si es mona, pero en fin, lo digo por tu problema para ver la hora,
2: No, porque yo no tengo Alexa, no tengo nada. Yo con esta voy así fit y además me ilumina hasta el cuarto de baño.
1: Claro. Tu consejo, Bárbara, para la persona que no quiera caer en prácticas horteras, por tanto, es que aparque el smartwatch definitivamente, ¿no?
2: Aparque, sin ninguna duda,
1: Muy bien.
2: Sin ninguna duda.
1: Bárbara, un besazo. Gracias, como
2: siempre. Un besazo, Dani.
1: Cuídate mucho.
2: Gracias.
1: Hasta luego.
2: Igualmente.
1: Adiós. Després, clar, estic pensant si els nous smartwatch, o sigui, ara la gent no porta un smartwatch, porta un Apple Watch o un no sé què, Watch, Samsung, no sé què.
0: Sí.
1: Són els nous Cartiers, aquests?
0: No.
1: Sabia.
0: No.
1: Sabia que posaries aquesta cara.
0: Vull dir que són productes d'enorme qualitat i que estan molt bé. De fet, jo vaig tenir un smartwatch que utilitzava per fer esport, que era xinès, i que no estava molt ben traduït i que quan complia el meu objectiu apareixia com un missatge que ponia consecución.
1: Ah.
0: Que tenia molta gràcia.
1: Consecución és una mica Mazinger Z, que no deu saber ni què és.
0: I tant.
1: Ah, saps què és?
0: Sí.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Punyos fuera. Però no crec que sigui... vull dir, hi ha un art dins del que és la rellotgeria. I hi ha una tècnica dins del que és l'smartwatch, que són coses diferents. Pots veure cotxes extraordinàriament tècnics i superiors i que no siguin bonics. I de la mateixa manera que pots veure un cotxe bonic que després tècnicament no sigui la gran cosa.
1: Yeah.
0: Dins del que és la rellotgeria, el que tenim és la clàssica, l'analògica, com qui diu. Tenim aquest esforç una mica inútil, no? Ortega Gasset parlava d'añadir-li l'audaz brinco al salto obligado, no? Fer una cosa que no és necessària perquè pensar en termes de pura necessitat o d'utilitat és el que ho fa Hortera. Nosaltres ens vestim de determinada manera perquè nosaltres ens vestim, no ens vesteix a nosaltres el que ens posem. Perquè és el que volem. Quan posem un rellotge estil smartwatch, que pot ser útil, que està molt bé, encara tenim aquesta imatge d'estar de campanya, no? Com els primers rellotges militars. I nosaltres no vivim la vida per estar permanentment de campanya. I la campanya que ens pot oferir l'smartphone probablement sigui banal, o probablement sigui menys important que la conversació que estàs tenint amb la persona, com perquè estigui vibrant el canell constantment. Clar. O rebent informació constantment. I fins i tot et diré, fins i tot si és per motius de salut, no ets una estadística. No ets un cotxe que ha de passar la revisió. Potser dona igual que tinguis controlat el son i els passos i el batec i aquestes coses.
1: Deixa'm que digui una cosa, és una confessió pública difícil d'obviar, m'he fet gran, I hi ha coses que segurament gent que m'escolti dirà, clar, s'ha fet gran aquest senyor, ja s'ha fet gran i no. Però si el plaer real és tant treure's el rellotge. Si el plaer en realitat és quan tens la possibilitat d'engegar, fer punyetes al rellotge i tirar-te. Jo ho faig a l'estiu, el mateix dia que agafo vacances, em trec el rellotge. I no me'l torno a posar fins al dia que torno a treballar.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Continua la lluita contra els incendis simultanis a Espanya. A Terol, Catalunya ha enviat un helicòpter dels bombers de la Generalitat per ajudar en l'extinció del foc de Julbe, que ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar diversos nuclis de població. El president Salvador Illa ha apel·lat a la cooperació entre territoris. El focus més greu continua sent el de la Mierla, a Guadalajara, que ja ha arrasat prop de 30.000 hectàrees, tot i que el seu avenç cap a Sòria s'ha aconseguit frenar. A la mateixa província de Castella-La Manxa també preocupa el nou incendi de Celles en nivell 2 d'emergència i amb intervenció de la UME. També hi ha un incendi actiu al Monestir de la Real, a Huelva, on unes 350 persones han estat desallotjades de manera preventiva, tot i que l'evolució és favorable. D'altra banda, el govern espanyol ha aprovat avui el Pla Auto Plus, el nou programa d'ajudes per comprar vehicles electrificats que substitueix el MUPS 3. Està dotat amb 400 milions d'euros i permetrà obtenir fins a 4.500 euros per turismes i 5.000 per furgonetes i camions lleugers. Les ajudes seran retroactives i s'aplicaran a les compres fetes des de l'1 de gener del 2026. Jordi Hereu, ministre d'Indústria i Turisme, diu que el programa prioritza els vehicles elèctrics assequibles i fabricats a Europa.
2: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
0: També inclou motos i quadricicles i es podrà combinar amb altres descomptes i amb la deducció de l'IRPF. La convocatòria encara no està oberta, però les compres fetes des de començament d'any, com dèiem, poden acollir-s'hi. Més qüestions. La plantilla de la fàbrica ferroviària Alstom a Santa Perpètua de Mogoda continua fent vaga per reclamar que es desbloquegi la negociació del conveni col·lectiu. Laura Hurtado.
3: Aquest matí han convocat una aturada de 6 hores, la tercera de les 8 previstes d'aquest mes, en la qual han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per reunir-se amb l'alcaldessa. Els treballadors reclamen increments salarials i reduccions de jornada. Òscar Ramos, coordinador d'UGT a l'empresa.
4: La situació de la planta para nosotros es óptima, es una planta que está en crecimiento constante y de forma sostenida. Y tenemos una carga estable para los próximos años, lo que nos permite pues afrontar un proceso de negociación que entendemos justo.
3: La representació sindical considera que les argumentacions exposades per la direcció no s'ajusten al context actual de la planta. Demà es tornen a reunir les dues parts per intentar desbloquejar la situació.
0: Gràcies, Laura. Per cert, que en l'àmbit municipal la Generalitat ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als veïns afectats per l'esvoranc vinculat a les obres de la línia 9 al barri del Putxet. La Generalitat farà servir recursos del fons de contingència per avançar aquests diners. En paral·lel, els negocis també podran acollir-se a la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances per obtenir liquiditat en condicions preferents. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
5: A les persones afectades mentre no es determinin les indemnitzacions definitives.
0: I ens interessem aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
6: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquest moment hem de mencionar incidències a la P7, en concret un accident a Sant Julià de Ramis en sentit Figueres, dos carrils tallats. També a Santa Maria de Palautordera encara hi ha un carril tallat des del migdia per un altre incidència, i a l'AP7, a Badia del Vallès, també un accident amb un carril tallat en sentit Tarragona. No hi ha massa problemes en aquests punts. A banda, també hi ha una avaria amb una carretera de Talavera, a Lleida, i també incidències a l'eix transversal, a Santa Maria d'Oló, en sentit Lleida, i a Sant Sadurní d'Osormort, en sentit a Girona, on hi ha dues avaries. A la resta de dies, a part d'aquestes incidències, se circula amb normalitat. Molt bona tarda.
0: I la previsió del temps, a Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Demà dimecres dimecres a Catalunya tindrem intervals de núvols amb presència de pols en suspensió, sense descartar tempestes i precipitacions dèbils al Pirineu i sud de Tarragona durant la tarda, que poden anar també amb fortes ratxes de vent. Les temperatures diurnes baixaran, excepte al Pirineu, on no s'esperen canvis. Es quedaran les màximes als 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. Encara que baixaran les temperatures, l'EMET mantindrà activat l'avís per calor a l'interior de Girona i Barcelona i a la província de Lleida. Serà de nivell taronja perill important a la província de Lleida. És una informació d'EMET.
0: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
8: Bye bye, ansiedat. Hola, hola, Ferran Casas.
9: Hola, hola.
8: Com ho portes, senyor?
9: Molt bé, molt bé, molt content de tornar aquí. Ara, ara de nit.
8: Ara de nit, sí.
9: L'últim cop havia vingut de dia, eh?
8: Sí, bueno, ara, però és que... Bueno.
9: Ja m'agrada, eh? Té un rotllo més, eh?
8: Sí, és que vivim de, a tota hora.
9: Ah, és fantàstic, home.
8: És que vivim a tota hora i a mi m'agrada aquesta hora.
9: Aquesta hora té, té alguna especial.
8: Escolta, tu quan puges a l'escenari, quina hora és, això?
9: És tard, també, eh? També. Ja són dos quarts de vuit, ja.
8: Dos quarts de vuit? És tard, no és tard.
9: Perquè ja fan allò de que després puguis anar a sopar.
8: Això està bé.
9: Saps?
8: Això està bé, que el teatre, d'alguna manera, ha avançat la seva programació, sí, perquè la gent després se'n pugui anar a dormir. Som els responsables nosaltres, els mateixos que ara fem tardeos, no?
9: Exacte, es veu que està de moda, el del tardeo.
8: Com que es veu, i tant,
9: està patant, no?
8: Tens nens massa petits
9: massa
8: encara,
9: petits.
8: Ferran.
9: No, però bueno, m'apunto el tardeo,
8: no
9: eh?
8: No pot ser, eh? Bé, el Ferran Casas, vostès jo crec que el coneixen, és autor, és conferenciant, i és fundador del Centre Psicològic Bye Bye Ansiedat, en bona, fora bo, recordeu una mica com per què vas fer tot això, Ferran?
9: Bueno, és la història de la meva vida.
8: És la història, no? De la teva vida.
9: La història de la meva vida. Jo vaig començar a tenir ansietat molt jovenet. Als 21 vaig començar a tenir paràlisis corporals per ansietat. I a partir d'allà, doncs, la meva vida va ser parar-ho tot per intentar superar l'ansietat. I per accident estic omplint teatres parlant d'això, no? Llavors, el que explico, el teatre és la meva vida, no?
8: Però deixa'm dir-te que no m'estranya. En el sentit en el que l'ansietat és una cosa que alguns manifesten sense cap mena de problema, però també tinc la sensació, Ferran, que es viu molt en secret. És a dir, perquè hi ha molta gent com que s'avergonyeix de patir atacs d'ansietat que hi ha de moltes maneres, també, pel que veiem, no?
9: Aquest és el secret de l'espectacle aquest, no? De fer-ho amb un stand-up comedy, de... No, al·lucinaries, Toni, de la gent que ve, i si vens ja estàs convidat i ja ho veuràs, que em diu, he desdramatitzat. O sigui, m'ha servit per entendre que li puc explicar al meu amic, que li puc explicar a la meva mare, i que no és tan... El monstre aquest no era tan gran com em pensava, no? I amb això ja afirmo, no? I és el que tu dius, és a dir... A mi, sempre ho explico, ho he explicat al llibre, ho he explicat a mil llocs, no? Que em diuen, però per què vas arribar a tenir tant ansietat? Perquè vaig tancar la boca, no li explicava a ningú. Els meus pares van entendre que tenia atacs d'ansietat quan se'm va parar el cos. Deien, però, nen, o sigui, no tenies ja punxades i avisos? Sí, sí, però clar, no volia sentir-me dèbil, no?
8: Perquè es nota que ve l'atac d'ansietat?
9: Jo crec que sí, tots ho notem, no? És a dir, aquest ull que balla una miqueta, no?
8: Ah, sí?
9: Aquest, clar, ja saps de què et parlo, no?
8: Sí, em sona, però...
9: Clar, algunes punxadetes, notes que potser et falta l'aire, no? Que estàs més nerviós, estàs més irritable a normal. Hi ha signes que
8: et despertes a la nit,
9: que
8: per
9: exemple. A la nit, coses d'insomni, no? I hi ha coses que són molt sutils, però que es noten de seguida. Després, clar, si no li fots cas, pots arribar a casos com els meus, que ja dic, tant de bo ningú hi arribi, no? Hi ha poca gent. És una cosa que faig al show, no? Que dic, què he tingut aquí, paràlisis corporals per ansietat, no? Sempre però, aixeca la mà un.
8: Però paràlisi corporal, què significa? Què va passar?
9: Bueno, significa que les extremitats no et responen. Psicològicament, quan he parlat d'això amb psicòlegs, perquè és una cosa que a tots els psicòlegs els pregunten, no? Dic, però això per què pot passar, no? I sempre em diuen que és absolutament psicològic, és a dir, tens tant pànic a la vida a sortir que et paralitzes, no? I és algo absolutament mental, no? Bueno, jo conec poca gent que li hagi passat, conec molt poca gent, però sí que és veritat que tu dic, això ho faig la broma, els dic, tengo un grupo de WhatsApp, que se llama Los Parálisis, dic, luego nos vamos a tomar algo. I sempre n'hi ha un o dos que aixequen la mà, vull dir que no estan...
8: Los Parálisis,
9: bueno, faig la conya, no?
8: Déu-n'hi-do, eh?
9: Déu-n'hi-do, sí, sí.
8: Déu-n'hi-do. És veritat, dius, és una qüestió mental, tot plegat és una qüestió mental, no?
9: Bueno, no sé si tot, però gran part, no, del que ens passa segurament és una qüestió de... Bueno, l'ansietat, per descomptat, no? Vull dir...
8: No, això em referia, l'ansietat.
9: Clar, clar, vull dir, sense por no hi hauria ansietat, no? Vull dir, jo sempre crec que la lluita és deixar de tenir por.
8: La por genera ansietat o l'ansietat genera pors?
9: La por genera ansietat i la sintomatologia que et provoca l'ansietat genera pors.
8: Fixa't que una cosa l'he dit en singular,
9: sí,
8: i l'altra l'he dit en plural.
9: Sí, i te l'he enganxat.
8: Ja ho veig.
9: Sí. Sí, perquè al final pensa que... És a dir, mira, és una cosa que és molt... Ara es veu molt, no? Ara parlàveu d'aquesta immediatesa, no? És a dir, tu entres a xarxes socials i trobaràs gent que et diu: para superar l'ansietat, hay que respirar, hay que hacer yoga, hay que hacer, no, meditación. Hòstia, collonut. Són eines que van bé per rebaixar els símptomes de l'ansietat, no per superar l'ansietat. És a dir, per superar l'ansietat el que hem de fer és aprendre a reinterpretar l'entorn. És a dir, hòstia, per què tinc por jo? T'ho imagina't que a mi m'està agafant ara un atac de pànic. És que estic a la ràdio, aviam què em pregunta el Toni, aviam si m'agafa aquí, dic alguna tonteria i em jutgen, no? Llavors, si el meu cervell està pensant això, el que diuen els psicòlegs que hi ha una resposta d'huida o atac, no?, de fugida o atac, que el que fa és que comencis a hiperventilar i apareixen els símptomes. Vale? Pues, si aquesta por jo sé que la tinc, jo el que haig de fer és enfrontar-me a aquesta por i dir, vale, doncs vaig a parlar amb el Toni, que em convidi cada setmana fins que se'm passi la por, no? Hi ha un dia que se't passa. Això és molt típic, ho heu vist mil cops, amb volar, per exemple, no? Els avions. Hi ha gent, tinc una por a volar...
8: I tant, Iberia organitzava cursos.
9: Exacte, doncs a volar, no hi ha una altra, no? A volar i anar-te demostrant a tu mateix que l'avió no cau, no?
8: Sí, l'única cosa que has de fer quan tens por és enfrontar-te a la por.
9: Sí, i després hi ha moltes eines que t'ajuden a enfrontar-te a aquesta por d'una manera assertiva, eh? Vull dir, els psicòlegs el que diuen és que realment la psicologia conductivista-conductual, que és aquesta, és a dir, enfronta't, és el que millor va per l'ansietat, perquè realment és el que fem és reinterpretar l'entorn. Ara, hòstia, és que a mi em va molt bé meditar. Clar, és que la meditació t'ajuda a estar més serè, més tranquil, centrar la ment i, per tant, tenir més eines per poder-te enfrontar aquesta por.
8: El que passa és que jo crec que aquesta conversa es veu diferent quan la comentes com ara estem fent tu i jo, a quan has passat per un atac d'ansietat.
9: Ah, no, clar.
8: Ho dic perquè a mi el que m'expliquen és que l'atac d'ansietat, d'entrada, si és un atac potent, la sensació és que te mueres.
9: Sí, que tens una parada cardíaca.
8: Això és molt fort, no?
9: És molt fort, sí, sí. Sí, jo he estat tranquil...
8: Perdona, i això passa de cop?
9: Sí, és un atac. Això és un atac de pànic, el que diuen, no?
8: Aviam. És diferent l'atac de pànic que l'atac d'ansietat?
9: Sí, aviam, jo t'explico el que m'expliquen sempre els psicòlegs per no fotre la gamba en els shows i en els llibres, no?
8: Molt bé.
9: És a dir, l'atac d'ansietat, o sigui, l'ansietat pot ser generalitzada o pot ser atac de pànic. Generalitzada, què vol dir? Que tu et lleves i te'n vas a dormir cada dia amb sintomatologia, amb símptomes. I a l'atac de pànic, doncs és el que parlàvem ara, jo només he tingut l'ansietat quan he estat aquí en el programa. A la que surto per la porta dic, ai, sort, ja s'ha acabat, ja està, no?
8: Espero que siguin tots els programes, no només amb el meu.
9: No, només amb el teu. Em passa només aquí, no puc posar com a exemple perquè crec que és bastant visible, no?
8: Molt bé.
9: Però vull dir que sí, clar, jo, per exemple, ja et dic, jo he estat 5 anys de la meva vida tenint punxades al pit a diari, a totes hores, no? A totes hores, sempre, punxades al pit. I clar, al principi penses, se'm pararà el cor. Clar, a la que portes molt temps dius, vale, és ansietat, no, ja m'he demostrat a mi mateix que el cor no se'm para, no? Això passa molt amb els vertígens, no sé si heu tingut l'oportunitat mai de tenir vertígens, no? Que és aquesta sensació que vas a caure, que et vas a desmaiar, passa molt, no? Tothom que té vertígens diu, no, és que tinc molta por perquè em desmaiaré. Dic, i quants cops t'has desmaiat? De cap. Dic, pues eso.
8: Que fort,
9: Bueno, així és la societat que hem creat i crec que cada cop en tenim més, o almenys és més visible, no?
8: Però fixa't que avui en un llibre, en aquell llibre que et deia abans que m'ha fet ràbia perquè sobrellaven les frases com perquè em quedés amb el missatge, sí, una de les coses que parlava era de l'ansietat. I parlava de l'ansietat com probablement una de... Puc dir malaltia? És una malaltia?
9: Sí, sí, suposo que sí. Malaltia, patologia, sí.
8: Doncs una de les patologies més esteses del món. O sigui, que realment afecta un altíssim percentatge de la població.
9: Sí, sí. Diuen que crec que després de la depressió és la malaltia o la patologia mental, no?, més extensa, crec que diuen. Sí, sí, sí, clar, crec que... Ara no t'ho sé dir, perquè això me'n recordo un llibre de neurociència que vam fer fa uns anys, vam posar estudis i crec que era a Espanya, si no recordo malament, crec que eren una de 4 persones. L'últim estudi que deia que patia ansietat, que a mi sempre em fa gràcia això, no? Perquè dic, com fan aquestes coses, no? De truquen a casa, oiga, vostè sufre ansietat, no? Hi haurà gent que dirà, no, però sí, ho sé. Però sí, clar, està molt extès.
8: Usted miente.
9: Està seguro que usted sufre ansietat, no?
8: Exacte, exacte. Bueno, escolta'm, Guillem, que jo sàpiga, si a més tu em corregeixes, però 2 shows, que dius que no tenen efectes secundaris, cosa que és molt d'agrair. A Barcelona, a la sala Poca Solta. On està la sala Poca Solta?
9: Rambla Catalunya número 11. Ah. A baix de tot de Rambla, tocant Plaça Catalunya.
8: Ah, molt bé.
9: És un, és una, crec que el restaurant es diu Poca Solta i la sala de baix crec que li diuen Underground.
8: Ah, molt
9: però,
8: bé.
9: Sí.
8: El 9 de novembre?
9: Sí, el següent 9 de novembre.
8: Bueno, Sí. Ja passa. No, la, no, clar, no, no, el 9 sí, de novembre, sí, si vols, sí. Següent, clar.
9: Aquest ja està, no serà l'anterior. Aquest ja el tenim quasi ple.
8: I també el següent, 14 de desembre. 14.
9: Sí, en realitat estem fent un passe al mes. Ara el 20 de gener ens anem a Madrid. Ara no et sabré dir el Teatre Maravilles. El Teatre Maravilles... Motxí, ben has vist, eh?
8: Estic
9: ben acompanyat.
8: Clar, per això no tens ansietat.
9: Clar, perquè m'ho fan tot. jo vaig així i dic, ¿dónde vamos hoy? ¿Dónde vamos hoy? I molt content, la veritat, molt content.
8: És interessant el que has aconseguit tu, Ferran. És a dir, has agafat una cosa com l'ansietat, has creat un monòleg, has creat un sistema, parles de riure, és com desdramatitzar l'ansietat, no?
9: Sí.
8: Cosa que és molt important, eh? Perquè les persones que la pateixen, la pateixen.
9: El sentit de l'humor crec que és l'eina més intel·ligent que tenim els humans. És a dir, ens fa, no? Ens fa humans. I poder-te riure fa el que dius tu justament, és desdramatitzar. Jo és una cosa que me n'he donat sense voler. És a dir, jo sempre he sigut molt de la conya i de riure i sempre, no? M'ha agradat molt l'humor i els monòlegs i tal. I això va ser un accident. Jo estava un dia fent una presentació d'un llibre i vaig dir, va, deixeu-me que explicaré anècdotes de quan tenia ansietat i després presentem el llibre. I quan vaig a aquella presentació, un nano, que li agrairé tota la vida, va venir i em va dir, això és un monòleg, tu saps, no? I em vaig quedar amb la cosa i vaig dir, va, això, aquest no sap què diu. I anys després, donant-li voltes, vaig dir, poder sí, i ha sigut una cosa brutal, o sigui, ha anat sol. O sigui, saps aquells projectes que dius, no haig... va sol, o sigui, simplement m'hi poso i cada mes tenim la sala plena, vull dir, estem supercontents.
8: Fixa't que és una gran contradicció, és a dir, que tu en un moment donat et pugui generar ansietat venir a un programa de ràdio i en canvi no te la generis sortir a un escenari tu sol davant de tota una platea plena de gent, no?
9: Tampoc me la genera venir a la ràdio, eh? Era un exemple que he posat.
8: No, dir... però home, déu-n'hi-do, no?
9: Mira, l'ansietat té un punt bo, també, és a dir, jo, per exemple, abans del show em poso molt nerviós.
8: Clar.
9: Em va ajudar aquí unitzar el show la Marta Butxaca, que és una... Pues segurament la coneixes, no? És una directora de teatre molt coneguda aquí a Barcelona i molt amiga, i em va ajudar a guionitzar, i el primer cop, me'n recordo, vaig fer el show, la vaig trucar. Estava darrere camarinos, vaig trucar, dic, Marta, dic, estic molt nerviós, que estic a punt de vomitar. Diu, sort.
8: Clar.
9: Vaig dir, què vols dir? Diu, home, si no estiguessis nerviós, és que no t'importaria. Diu, per tant, els nervis són bons.
8: I és meravellós, eh?
9: I és curiós, perquè et poses molt nerviós abans de sortir, i a la que poses el peu a l'escenari...
8: Jo crec que no és a la que poses en el meu cas, eh? No és a la que poses el peu a l'escenari, és a la que dius bona nit.
9: Bona nit, correcte.
8: Quan dius bona nit, ja està.
9: Jo en aquest cas...
8: Però els minuts d'abans...
9: Són terribles. A més, en aquesta sala, el que em passa és una sala petiteta, m'amaguen darrere una cortina, darrere l'escenari, i jo vaig sentint... la gent que entra, i et vas posar molt nerviós. Sí que és veritat que la que surts... Jo la que faig el primer gag, i riuen...
8: Ja està.
9: Però sí, clar, els nervis són bons. Això no vol dir que s'hagin de convertir en ansietat. És a dir, el pànic no em paralitza i em fa que no surti. Al contrari, no?
8: Clar.
9: És com, vinga, tinc ganes de sortir, fem-ho. I és terapèutic. Jo crec que és terapèutic pel públic i per mi.
8: Pepe, què et sembla tot el que estàs escoltant?
10: Jo, tu no penses que la manca de carinyo té molt a veure amb la por?
9: Per descomptat. Vale. Per descomptat.
10: Sí, sí, jo sí. Penso que tot això són carències...
9: emocionals.
10: Quan, sí, sobretot quan no és genètica, no? Per genes o per una malaltia mental, heredada o coses així, però quan és un atac... Jo vaig tenir un atac d'ansietat l'any 80-81.
9: Mira com ho recordem, eh?
10: A través d'una injecció. O sigui, no podia veure segon qui.
9: Clar.
10: O sigui, vivia a Madrid i quan em trobava a gent hipòcrita m'agafava com un ofegament.
9: T'ofegaves.
10: I quan trobava gent que podies parlar, que et senties reconegut, o escoltat, llavors era perfecte, se'm passava.
9: Ja.
10: I bueno, ho vaig superar. Però jo penso que el carinyo, el reconeixement, o sigui, té molt a veure amb el tipus d'ansietat que tu estaves parlant.
9: Absolutament. Mira,
10: que no és genètica.
9: No, diuen que hi ha un 30% de genètica, hi ha una part important d'adquirit, que això m'ha semblat molt interessant, no? Perquè jo, ma mare, per exemple, és una persona amb molta ansietat. clar, jo tinc molt d'adquirit de la meva mare, no? Ara, quan, ara amb els nens em passa que quan vaig al parc, veig aquestes mares o aquests pares que van rere els crios i van dient, cuidado, no caiguis, compte, el tobogant, compte, que t'embrutes. Penso, mira, aquests són clients de la clínica d'aquí 20 anys, saps? Perquè, clar, els hi estàs dient, el món fa por. No?
8: La hiperprotecció,
9: exacte,
8: no?
9: Exacte, l'hiperprotecció, que ara passa molt, no, amb els nens?
10: Moltíssim.
9: Hi ha aquest 30% de genètica, i després hi ha una part molt interessant, que l'últim estudi de Harvard que van fer, que és un llibre que han publicat ara, que, bueno, ja fa un parell o tres anys que el van publicar, no sé si sabeu que el resum d'aquest llibre seria el que ens fa feliços és el contacte humà, les amistats, passar temps amb la gent que estimem, no? És curiós, no?, que hàgim hagut de fer un estudi de tants anys, no?, de Harvard, per dir-nos alguna que segurament tots intuïem, no?
8: I fixa que estem en la direcció contrària. És a dir,
9: total,
8: és veritat, sí, estem exactament en la direcció contrària, no? Tu parles també de l'efecte de les xarxes socials, per exemple, amb com d'alguna manera ens estan estressant cada vegada més, no?
9: Clar, és a dir...
8: Estressant o pressionant cada vegada més, no?
9: També és una cosa que jo crec que és un aprenentatge. És a dir, crec que les nostres generacions ho patim més del que ho patiran els nostres fills. Crec que ells tindran una educació més tecnològica que nosaltres i, per tant, sabran dir, ara no, saps? Però sí, clar, les xarxes socials que hi ha, el que parlàveu abans, immediatès, titulars superràpids, superestressants i comparació constant.
8: Però ens entreguem encantats, això, no? És a dir, jo veuré un dia que em vaig adonar que hi havia un invent maquiavèlic que quan veig algú que el porta, i hi ha un alt percentatge de la població que el porta...
9: El rellotge.
8: El rellotge digital. Això és una enganyifa.
10: Jo penso que tenim que aprendre a conduir.
8: O sigui...
11: A conduir, eh?
10: Sí, o sigui, imagina't quan van començar els cotxes, ningú s'examinava. Quan ha començat les redes
9: correcte,
10: socials,
9: sí,
10: ningú sap com funciona. I ara ja... Jo conec moltíssima gent que els matins ja no obre el mòbil.
9: Ah.
10: No obren el mòbil a partir de les 4 de la tarda.
8: Yeah. O gent que... A mi em va passar una cosa molt divertida. És a dir, clar, jo em vaig posar un rellotge d'aquests i vaig estar com un parell d'anys.
9: Sí.
8: Clar, el grau d'estrès...
9: Brutal.
8: A mi
9: vaig passar pel mateix.
8: Missatges m'envien molts, clar, al llarg del dia. Clar. Molts. Clar, era contínuament rin, rin, rin, rin. Mm. O sigui, la vibració,
9: sí, sí,
8: tota l'estona.
9: Sí, sí.
8: Clar, l'única cosa bona que tenia allò era que jo vaig treure el so del telèfon.
9: Clar.
8: I ara estic sense el rellotge i no he tornat a posar el so del telèfon. Mira, ja trucaré després.
9: És que hem de tornar a aquestes coses.
8: No, és molt millor. És a dir, clar que a vegades algú s'enfada, però mira, és el teu problema, t'enfades i et desenfades després i ja ho tenim. No?
9: Jo estic a pocs dies de tornar al fixe. El telèfon fixe, saps?
8: Hola, el Góndola.
9: Bona tarda.
8: El Góndola, no?
9: Senyorita, ponga-me el número 2, no?
8: Déu-n'hi-do.
9: No, però sí que hi ha moltes coses que podem fer, no? El que estava comentant, no sóc al matí, no miro les xarxes socials. O són les 8 del vespre, arribo a casa, deixo el telèfon a l'entrada i demà serà un altre dia, no? O tornar al rellotge de rosca, no? Jo tinc el de... Li dono rosca i fins i tot,
8: cal,
9: no?
8: Li poso una pila
9: i va, però ja m'entens què et vull dir, no? Ja. És a dir, tornar a aquestes coses. Per això et dic que jo crec que la gent jove, potser m'equivoco, és una sensació, però jo crec que ho faran millor.
8: Tu creus, eh?
9: Sí.
8: Va, ja veurem.
9: Sóc esperançador.
8: Bueno,
9: també arriba la realitat virtual i aquestes coses que no sé on ens portarà.
8: Jo l'altre dia, jo l'altre dia vaig al·lucinar, perquè em vaig posar per primera vegada unes ulleres de realitat virtual, no ho havia fet mai, amb una cosa que vaig parlar aquí al programa, vaig anar amb els nens, a les Arenes, que ja feien una història sobre el Titanic.
9: Ah, sí, ho he vist.
8: Buah! Espectacular!
9: Sí?
8: Clar! O sigui, jo em vull comprar unes ulleres. Home, no, el que passa és que, clar, te n'adones...
9: Et passarà com el rellotge.
8: Clar, que hi ha un perill. És a dir, que o fas un enfocament intel·ligent d'això i dius, molt bé, aquesta és una joguina a la que jugarem 20 mitja hora a la setmana, no? I ho fas de manera seriosa, o acabes, clar, és que acabes vivint una història de, bueno, de mentida, una història de tancament respecte als demés.
9: Jo crec,
8: no?,
9: que has dit les dues paraules claus, enfocament intel·ligent, com amb tot, no?
8: Clar.
9: Com amb tot, però escolta, jo sóc dels 80 i jo m'assentava davant la tele d'aquestes amples que teníem abans, no?, de tubo, i la meva mare em deia, mitja horeta només, eh?
8: Yeah.
9: Mitja horeta. Pues...
8: I quan sonaven aquells, qui eren aquells que vamos a la cama i que descansa? Sí, la família Telerín.
9: La família Telerín, sí.
8: Doncs a dormir.
9: A dormir, exacte. Clar. Sí, sí. Pues jo crec
8: i
9: que
8: res de veure-te els matins, eh?
9: No.
8: Home.
9: Quin disbarat. Mare de Déu, on vas?
8: Imagina't. O sigui, imagina't si per un moment el nostre jo de fa 20 anys o 25 anys veiés el nostre jo d'ara.
9: No,
8: s'horroritzaria.
9: Fliparia.
8: No?
9: Realment, jo crec que als humans, per naturalesa, les drogues ens agraden. I per tant, aquestes coses que ens enganxen, perquè el mòbil...
8: Sí, sí,
9: el
8: mòbil en si, droga.
9: Clar, vull dir, és una cosa que ens enganxa i tenim tendència a això. Ostres, a tots ens agrada, no? Unes cerveseta, anem a sortir... Bueno, sí, però m'haig de controlar, no? Vull dir, la cerveseta me la puc prendre, doncs això és el mateix, m'haig de controlar i ja està. I ho enfocava molt bé, no? I, ostres, jo haig d'aprendre a dir prou fins aquí.
8: Escolta'm, si jo tinc un comportament ansiós, noto els símptomes, si jo dic, ostres, si puc conèixer més sobre això, i a més ho puc fer des d'un punt de vista divertit i vull anar-te a veure... recorda'm una mica com és la cosa. És a dir, jo aniré allà i em donaràs claus per fer front amb bon rotllo?
9: Això mateix. És a dir, la cosa és explicar com sortir de l'ansietat amb clau d'humor. O sigui, la gent no s'ha d'esperar una xerrada sobre ansietat. La gent ha de venir a veure un stand-up comedy. És a dir, això és un monòleg de comèdia absolutament on jo explico, des que vaig tenir les paràlisis fins que vaig aconseguir sortir, tot el que vaig fer. Des d'anar un xaman a que em neteixés els xacres...
8: Vas amb un xaman?
9: Sí, nen.
8: I què?
9: Increïble.
8: Et van quedar nens, els xacres?
9: Se'm van quedar netíssims.
8: A mi són els xacres... No, que no ho dubto, que hi ha gent... Que
10: com? A on vas anar?
9: Jo sí ho dubto.
8: Tu sí que ho dubtes.
9: Des del xaman, jo sí ho dubto.
8: Que el Pepe vol saber on et vas netejar els xacres.
9: Això va ser el barri de Gràcia. És una de les anècdotes que jo explico al show. I sempre explico que, clar, a mi em van recomanar perquè em van dir en dos sessions te limpen los xacres i te dejas sin ansiedad. Llavors, en el show explico... Pues, coses com aquesta, no? Quan vaig anar allà, l'experiència que passa, i tot això amb clau d'humor. Què passa? Que sí que és veritat que d'una manera una mica viva, entre xiste i xiste, entre acudit i acudit, deixo anar unes parletes, no? Clar. I llavors els dic, ei, anem a parlar de, no? Doncs dels neuroconnectors de la felicitat, anem a parlar de la respiració, anem a parlar de tal, no? Llavors ho deixo anar entremig i la gent s'endú eines, però entre riures.
8: Els neuroconnectors de la felicitat, has dit?
9: Els neuroconnectors, sí, això està molt de moda, no? Ho coneixes?
8: No.
9: La dopamina, l'oxitocina, tot la serotonina, tot això, els neurocientífics ara...
8: Això ho venen?
9: Això ho venen, sí, això ho venen amb càpsules. Serotonin 2000.
8: Perdona, posi'm una miqueta d'oxitocina.
9: Estaria bé això, però és més fàcil que això, eh? Al final és el de sempre. Fes una mica d'esport, dorm bé... Queda amb els amics i prendre alguna cosa.
8: Dorm bé és una d'aquelles recomanacions horribles. Perquè no és que tu vulguis dir, vaig a dormir malament. No, clar. És que et despertes. No, bueno, és que jo això ho pateixo.
9: A mi també. Però clar, jo tinc tres fills. I tinc un molt mal parit que encara em desperta a les nits.
8: Però això és diferent.
9: Bueno, sí, és diferent. Sí, jo sempre dic que, clar, la gran té 11, em porto 11 sense dormir una nit seguida.
8: Vols que et digui una cosa? El dia que vaig admetre que em despertava a les nits i em vaig deixar d'agobiar per... que em despertava... Escolta,
9: ho vas veure d'una altra manera.
8: D'una altra manera.
9: Absolutament.
8: Vaig començar a descobrir que la vista que tinc per la finestra és maca, clar, a aquella hora.
9: Estàs tranquil, pots escriure.
8: Estic molt content de l'elecció del meu matalàs. Deixa'm que et digui, tinc un matalàs molt còmode.
9: Tens un matalàs bo.
8: Sí, mira, no ho sé, en fi.
9: Està bé, al final també, aquestes generalitzacions que diem moltes vegades, no s'ha de dormir 8 hores, s'ha de menjar així, és això, són generalitzacions. Tu has de veure el que tot va bé, no?
8: M'agrada molt, la tinc aquí a la relació dels teus llibres, el petit llibre de l'ansietat, Bye Bye Ansietat, el cervell de la gent feliç, en el cim de la felicitat, si hi ha gairebé tot, si hi ha gairebé tot, em recorda molts divendres de la nit de la meva vida. Fa uns anys, ja,
9: Sí, d'això va.
8: Sí, va d'això.
9: Sí.
8: Aquest no me l'he llegit, Bueno, escolta'm, recordem les dates. El dia 9 de novembre, què et dius? Que ja estan les entrades pràcticament venudes?
9: Pràcticament. Deuen quedar... diré 15 i no vull arriscar-me.
8: Com es fa això?
9: Això atrapa-lo a través de la meva web, si no, ferrancases.com, tenen enllaç allà, si no a les xarxes socials, @ferrancases, que és cases.
8: Ferrancases.bai.
9: Pumbai, estaria bé, eh?
8: Hosté, això és fer-ho, eh?
9: No hi he pensat.
8: Això?
9: No hi he pensat. Pues sí, i si no atrapa-lo, fica'm Bye Bye Ansiedad i allà està el show.
8: Val, i després el 14 de desembre... per allò enfocar el Nadal,
9: exacte,
8: cada unidó, la densitat que genera el Nadal.
9: Sí,
8: no?
9: I a més, aquest 14 de desembre, mira, t'ho anuncio en primícia,
8: vinga,
9: com que ja s'està omplint, ho puc dir tranquil·lament, farem un especial de Nadal on parlarem sobre el Nadal.
8: Ah,
9: o sigui
8: anava a dir, jo ja m'esperaria el gener, doncs. Ferran, moltes gràcies per venir.
9: A vosaltres, com
8: sempre. Com sempre. Escolta, m'has de venir algun divendres. Bueno, amb nanos no sé si serà massa fàcil.
9: Jo estic encantat d'escapar-me dels nanos.
8: Ja, la teva dona potser no tant, no?
9: Bueno, ja en parlarem.
8: Fem l'hora Z, el pla Z, que és més gamberro.
9: pues, jo per gamberro m'apunto sempre, vale, ja ho saps. Quan doncs, vulguis, aquí estic.
8: Et farem, et convidarem que vinguis.
9: Molt bé, jo encantat.
8: Bye, bye, ansiedat. Deixa'm dir només una darrera cosa. Tu tens un centre en línia, també, d'això.
9: Sí, bueno, jo, això és, no m'agrada dir-ho així perquè sona molt... Oh, tens
8: bueno,
9: un centre...
8: Que tinc aquí apuntat. Un centre en línia especialitzat.
9: Jo t'ho explico molt fàcil, això. Jo estava fins als nassos de fer humor, escriure des de l'humor, i que em vingués gent i em digués ¿me puede usted salvar de la ansiedad? I jo els deia, és que jo no sóc psicòleg, jo no et puc ajudar. I al final, tot el dia estava redirigint gent a psicòlegs. I al final vaig dir, escolta, i si ens juntem tots, fem un centre que es digui Vai Vai Ansiedad?
8: I amb psicòlegs i de
9: amb
8: tot.
9: Hi ha psicòlegs que atenen a la gent que el sentit de l'humor els pot ajudar, però ja necessites fer teràpia.
8: Sí, tu fas la cunyeta i...
9: I els envio teràpia.
8: Ferran, de veritat, moltíssimes gràcies
9: a
8: per venir.
9: A vosaltres, a tot.
8: Vinga, una abraçada.
11: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
8: Fem una passa més endavant per endinsar-nos en una qüestió a la que ens estem enganxant de manera ja irreversible. Pepe Ribas, què tal? Bona nit, Pepe.
12: Bé.
8: Estem enganxats. Estem enganxats a la teva secció, estem enganxats a la cultura, estem enganxats als personatges que ens portes...
12: Compromís,
8: oi?
12: I una mica de veritat,
8: clar.
12: També va bé. I una mica de broma, també.
8: Eh? Home, és necessari tot el que acabes de dir. Avui tenim un convidat molt potent, eh? La línia dels convidats que portes sempre, una persona molt interessant per moltes coses, no?
12: Bueno, un periodista independent que ha estat moltíssims anys a La Vanguardia, que en un moment que el periodisme està perdent molta dignitat i molta credibilitat, jo penso que periodistes com Pep Massot o Josep Massot són necessaris, i és necessari que se sàpiga com es crea un periodisme d'aquest tipus i com 50 anys o 45 anys després continua igual, fent cultura, fent crítica, fent investigació i publicant als diaris més importants. Ell ha estat... Ara publica La Vanguardia del País, però ell ha sigut redactor de La Vanguardia molt important i cap de cultura, amb el Jacques Armoix, durant 25 anys.
8: Déu-n'hi-do.
12: Sí. Però, bàsicament, tindrem que començar amb una universitat que estava lluitant per les llibertats, perquè és on ell, on Pep Massot, va decidir dedicar la seva vida a buscar la cultura... per donar-la i perquè cregui una mica de credibilitat i de formació a la gent.
8: Bona. Josep Massot, què tal? Bona nit.
13: Bona nit, Toni.
8: Caram, és que només amb la introducció que ha fet el PP ja podríem omplir tota l'entrevista, no?
13: Sou molt amables i us agraeixo la convidada, que és un plaer per mi estar aquí.
8: Deia el PP ara fa un moment, comencem pel periodisme, no? Després ens anem cap a la cultura, evidentment, però deia que aquest és un moment en el que el periodisme té un cert desprestigi. No serà que hi ha molts periodistes que s'han oblidat el que és el periodisme?
13: Bé, hi ha periodistes molt bons, excel·lents, i el que ha canviat són les estructures, el finançament, han passat del digital, del paper al digital, en tot el que això comporta. Sí, en realitat sí. Si vols podem endinsar-nos amb això, però podien estar aquí mesos, eh?
8: Ja m'imagino. No crec que aquest sigui el motiu pel qual el PP t'ha portat al programa, no?
12: No, jo penso que la formació de com ara els periodistes joves no poden canviar massa com es

0: no tenen aquesta consciència de... Pensen que la democràcia és una cosa ja inherent i que no s'ha de regenerar, evidentment. Jo me vaig implicar en el periodisme perquè la meva formació va ser les lluites, les vagues universitàries antifeixistes dels anys 70. I on la cultura era una eina que significava la transformació de les mentalitats i les transformacions socials. És a dir, per a mi el periodisme és una mena de servei públic, que tu, de servei públic cap a la humanitat, per defensar els valors humans, per defensar les llibertats, la democràcia, i sobretot també criticar el poder. I en la qüestió de la cultura hi ha dues cares, és a dir, una és la publicista, que deia el Barsac i el Josep Pla, el defondre les obres culturals i que transmeteixen aquests valors, però també la crítica al poder i les eines, les obres que compten allò que la societat no vol que... els poders no volen que tu sàpigues, mm-hmm, de tu mateix o de la societat mateixa.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ser 25 anys cap de cultura a La Vanguardia és una responsabilitat molt potent, no?
0: Bé, jo estava fent un duo amb el Llàtzer Mos. Mm-hmm. Érem hereus de... Abans de nosaltres estava el Xavier Robert de Ventós i el Pere Ramoneda.
1: Ja veus.
0: Que nosaltres vam heredar la seva secció, el Llàtzer Mos i jo, i van intentar donar la visió aquesta que t'he dit, que és la cultura no com a entreteniment, no com a una branca, una terminal de la indústria cultural, sinó una activitat humana de coneixement i de transformació social, de conscienciació de mentalitats, etc.
1: I segueix sent això, la cultura, des del teu punt de vista? T'ho dic perquè diverses vegades has parlat en passat d'aquesta qüestió. No sé si és una afirmació que la podríem fer en primera persona del present.
0: Jo crec que això ha de ballar molt.
2: Bueno, ja ha de ballar perquè... Jo sé una història d'ell, que és quan estava a Balears, bueno, a Mallorca, i era redactor o algú al diari El Dia. I el diari El Dia, als finals dels 70, era un diari que pertanyia a un del AP i a un altre del partit dels Suárez. Uh-huh. I no es ficaven mai amb el contingut. Ho toleraven tot. I l'única consigna que va reure d'un propietari, bueno, va ser que...
0: Estàs desvelant un secret ara.
2: Bueno, però és que els secrets ara... Ja
1: veus, és allò que dèiem abans, ja, a micro tancat, del sí, que importa i no importa, però... això és el que importa, no els secrets, no?
0: Però confidències.
2: L'única cosa que li va dir és que no critiqués Alfonso Guerra.
1: Alfonso Guerra?
2: Sí.
1: Caram.
2: Llavors, és com jo, quan a l'Ajo Blanco vam estar units durant un any i mig amb El Mundo, l'únic que em va dir el Pedro J és que, per favor, fes un reportatge molt cruel contra el Pol Pot de lo que havia passat a Cambolla.
1: Ja veus.
2: O sigui que tot és una mica rara. Però hi ha gent que és així. Això jo penso que s'està perdent, que ara és tot comerç, tot, o molt, la pressió de les marques comercials i de les institucions. Home, perquè els medis no viuen de els actors. Les ràdios públiques o la televisió pública és una altra història, perquè no tenen aquesta pressió. Potser clar, tenen una més política, però bueno, hi ha més persones lliures, però l'altre, no sé.
1: És la dictadura del clic, no? Jo sempre he dit que una secció que és terrible, en realitat, als diaris, a les televisions, és aquella del més vist, no? Perquè d'alguna manera acabes potenciant aquell tipus de continguts perquè, efectivament, necessites clics per tal de vendre, sí, el producte, no?
0: És això que dèiem quan veiem la televisió, que era... no arriba el 10% de xat i desapareix, no?
1: Exacte.
0: Això ha entrat dins el mitjà de comunicació, que és terrible, perquè el mitjà de comunicació no poden mesurar la seva influència a la societat amb això. Per això està protegida constitucionalment la llibertat d'informació.
1: Clar.
0: Que és un contrapoder.
1: No, clarament, clarament. Digues, Pepe,
2: no,
1: sí.
2: I jo penso que a l'actual... En el moment present, el Pep, el que ha retrobat és el periodisme d'investigació cultural. Jo penso

0: Ha fet dos llibres de Joan Miró, que ha investigat moltíssim i ha descobert moltíssimes coses. Llavors jo penso que has de parlar una mica d'aquests llibres i d'altres investigacions que et permet estar jubilat, d'alguna manera. O sigui, perquè ets més independent.
1: Jubilat no...
0: Bueno, que no és jubilat, sinó és tindre una mica de pensió perquè puguis fer el que et dona la gana.
2: Està molt bé.
0: És una base.
1: És el que parlàvem abans fora de micròfon, que guanyes llibertat. Una vegada que surt de les plantilles d'un gran diari, pots fer la teva feina lliure, independent, etc. I sí, jo me vaig... vaig escriure la biografia de Miró. Són 1.500 pàgines en dos toms, i perquè era l'únic artista que va revolucionar l'art contemporani del segle XX que no tenia biografia.
2: Sí, sí.
1: A més, el Picasso l'havia fet John Richardson, un americà, el Dalí, un Jan Gibson, el Dupin havia escrit alguna biografia petita de més que una biografia, era un monogràfic, i mancava això, a veure veure Miró i tot el que havia vist des d'aquí, de Catalunya. No?
2: Fixa't que a la sinopsi de Joan Miró, el nen que parlava amb els arbres, hem llegit una cosa que l'avui reproduït al qual, perquè m'ha agradat molt i entenc que és molt significativa.
1: Vinga.
2: No? Diu: era l'home més misteriós, el més impenetrable que he conegut a la vida. Joan Prats, amic d'infància de l'artista, deia: ho sé tot d'ell i no en sé res. Sí. Era un misteri, no, Joan Miró?
1: Sí, sí, estava molt reclòs dins en si mateix, en tot solat, però era, per això tenia una vessant molt mística, era una mena de concentració per explicar el seu món, que era molt, molt expansiu, i, però o sigui, projectar el seu dimoni interior cap a la pantalla de l'oli, del quadre, no?
2: Déu-n'hi-do, eh? Mira com el mira el Pepe. És que és interessantíssim.
1: No, però, bueno, però la...
0: Clar, perquè és l'art, és la creativitat, que no és gens fàcil, o sigui, que no és posar-te i ja està. Tens que tindre tot un cos molt preparat per poder tindre les sensacions, les visions, la imaginació, la fantasia, inclús, i també la vida quotidiana. O sigui, que has d'observar, has de sentir, has de somiar...
2: I estava pensant una altra cosa, Pep. Segurament és un camí en dues direccions, no? Perquè tu parlaves abans de la cultura com a poder transformador de la societat.
1: Sí, sí.
2: Però quan un viu en la cultura, probablement la cultura també l'acaba transformant a si mateix, no?
1: Clar, sí, sí. Bé, una de les coses que jo crec que manca molt avui en dia és el saber enciclopèdic, és a dir, aquest saber que tu pots lligar un vincle entre, jo què sé, una cançó flamenca, un llibre de Goethe, un desfilada de modes, no? Tot això forma un saber que s'ha perdut perquè estem molt especialitzats, saps? I, per exemple, el Goethe, deia el Goethe, el gran novel·lista romàntic alemany, deia: coneix-te a tu mateix. Coneix-te a tu mateix, sí. Vale, me puc conèixer a jo mateix, però qui me diu que no m'enganyi, no? Perquè tenim aquesta punta de narcisisme. Diu: què te falta? Te falta la mirada dels altres, de la societat, del resta dels humans, sobre tu. I així fas un equilibri entre el que tu penses de tu mateix i el que la societat te diu. És a dir, què vol dir això? Que la cultura no només és una teoria, sinó que és una acció. O sigui, tu te construïs de tu mateix actuant, no? Escrivint llibres i tenint una posició moral dins el món o dins la teva feina.
2: És el concepte de l'artista global, no, Pepe? Perquè Joan Miró, efectivament, al final va acabar tocant pals molt diferents, no?
0: Sí, clar, és que tots toquen pas molt diferents, sobretot els bons, no? Hi ha altres que troben una manera de desenvolupar l'art i llavors no es mouen, no? Però, no sé, però jo he vist molts pintors que han tingut una trajectòria bastant increïble, no? El mateix Picasso, bueno, el cubisme el va marcar, però abans del cubisme investiga... I, a més, descobreix precisament on tu vas amb certa freqüència, que és el Berguedà, les ermites i la pintura romànica. I la pintura romànica ha sigut tan important a Picasso com a l'art dels negres d'Àfrica, no?
2: Sí, sí.
0: Llavors, és interessant tota aquesta revolució que tu crees dintre de teu per tindre l'evolució, no? A mi m'agradaria saber, Pep, tu que has estudiat molt a Miró i tu que també has estudiat molt a Dalí, les diferències entre aquests dos mons.
1: Totalment antitètiques, absolutament.
0: Per això.
1: El que me va treure a mi del Miró era quan jo era petit, que jo coneixia el seu net, si anava a jugar amb ells, i el veia un iaio que era molt, molt, molt simpàtic. És del mateix any que Franco. Aleshores, el meu imaginari estava el Miró fent aquesta pintura absolutament esbojarrada, loca, molt salvatge, molt violenta i a la vegada molt poètica, i l'altre que donava a la plaça d'Oriente, donava sempre la copa del Generalíssimo al Gento, que era del Real Madrid. Per a mi eren dos pols que una era la llibertat i l'altra era la falange, la depressió, la dictadura, etc. Jo he escrit el llibre sobre Miró en dues intencions. Una, treure el pols del Miró, que en lloc de fer una estàtua, que això te passa una estàtua i els coloms te concaguen damunt i te un front de merda, això que tenim per la ciutat, treure tot això i fer-lo viu. La qüestió del Miró, la lluita que va tenir per lluitar contra els prejudicis familiars, contra els prejudicis de la societat de l'època, contra els seus dimonis interiors i sobretot també contra els dogmes, és una cosa que és impressionant, saps? I això encara crec que és una lliçó que podem aprendre avui en dia de l'esquerra cultural, que està, per mi, farcida de dogmes que la inutilitzen.
2: I aquest és un concepte molt interessant. Aquest és un concepte molt interessant. Al que un dia li podríem dedicar pràcticament un capítol sencer.
1: Toni, és com la democràcia. Si tu no regeneres la democràcia contínuament, s'acaba podrint, s'està estancant. Si tu tens la democràcia de l'esquerra i no evoluciona, no la regeneres, no la fas propera al ciutadà amb les seves vivències, les seves inquietuds, també acaba donant el vot a l'extrema dreta.
2: El Pepi et preguntava per Salvador Dalí. De fet, Salvador Dalí i Joan Miró tenien una correspondència molt potent entre ells, no?
0: Sí.
2: I mira que, efectivament, eren persones, pel que imagino, molt diferents, no?
1: Dalí era molt intel·ligent. I era tot el contrari que Dalí. Així com el Miró estava tot solat en el seu món, el Dalí era molt expansiu i el Miró l'any 28, 1928, que era, va fer amb el Dalí el que Picasso havia fet amb el Miró, presentar-lo a París. O sigui, la primera exposició de Dalí a París va ser promoguda per Miró. Després se va embarallar. Per què? Perquè el Dalí va tenir un matrimoni en la gala que venia de l'exili de la Rússia soviètica, i Dalí va començar a fer propaganda de Hitler, que en aquella època no era nazisme, era hitlerisme. Ara, avui deien trumpisme. M'estarà a saber d'aquí 50 anys...
2: Com li direm això,
1: com li direm, no? I aleshores ja el trencament total va ser el 36, quan Dalí se va passar al costat del franquisme i ja van trencar.
2: Déu-n'hi-do. T'imagines una conversa, Pep, entre els dos? Devia ser meravellós,
0: pues,
2: no?
0: Sí, segurament. Depèn de l'any.
2: Sí, depèn de l'any, clar.
0: Jo penso que sí, perquè el Dalí al final estava molt boig. Jo el vaig veure amb el Racionero i de totes formes, el Racionero, que va ser una persona molt, que va canviar molt de manera de pensar, però hi havia, tenia una cosa front a altres, i és que en el fons, aunque ell volgués ser dogmàtic, no ho era.
2: Yeah.
0: I va ser molt amic de Pla i Dalí, no? Que eren dues persones diferents. I a mi em va ensenyar el que tu has dit abans, Pep, la cultura enciclopèdica. O sigui, que tenim que ser una mica com Leonardos. Sapiguem una mica de tot, perquè els periodistes que sabem una mica de tot i que ho hem pensat i ho hem rumiat i tal, d'alguna manera tenim criteri. Tenim un criteri que pot ser bo, millor o pitjor, però sabem relacionar el que tu deies. Ja. I penso que això és molt important per la supervivència d'un periodisme de qualitat. Clar. I que transmeti emocions i sabidoria.
2: Digues, digues, Josep.
1: Tu m'has demanat també la diferència entre Miró i Dalí, te puc donar una altra. O sigui, que és una teoria meva que... O sigui, el Dalí el que volia, en el fons, era fer una altra autopista que no passés per Picasso, Cézanne, Art Abstracte, Pollock, etc. Ell volia fer Velázquez, Fortuny, Dalí, no? Crear una dinastia. I jo penso que el que volia Dalí, en realitat, era... Escolta el que t'hi diré. Dalinitzar Figueres, Figueritzar Girona, Gironitzar Catalunya, catalanitzar Espanya i espanyolitzar el món.
2: Uau.
1: És a dir, que sí. Perquè,
2: deixa'm dir-te, era ambiciós.
1: No, és així. I a més,
2: és meravellós, això.
1: Tenen en compte que el que passava amb Miró, que sempre aquí tenim un complex d'inferioritat amb el pensament estranger, que només els estrangers poden pensar sobre els nostres pintors. El Dalí no s'ha estudiat gaire res. La influència que va tenir un filòsof com Francesc Pujols. Això no, un francès, un americà, no ho pot entendre. Francesc Pujols és el filòsof que va dir que els catalans ho tenien tot pagat.
2: Sí. Deixa'm dir-te una cosa, perquè és que m'ha encantat això que has explicat de Dalí volia figueritzar Girona, sí. Dalinitzar, sí. Figueres, etcètera. Sí. En realitat, si segueixes aquesta relació, sí. El que Dalí volia era dalinitzar el món.
1: Sí, exacte. Sí.
2: És boníssim.
1: Per això tenim...
2: És el cas d'ego més gran que jo he sentit, sí, a la meva vida. No?
1: Total, sí, sí.
2: Que bo.
1: I per això volia crear una autopista distinta que la de Picasso i de Miró, que venien de Cézanne cap a l'expressionisme estat americà, Pollock, Madrigal, etc. I ell volia fer la seva pròpia dinastia.
2: És boníssim, eh? És boníssim. Estem entrant a la recta final, que sempre ens passa això, eh? Que estem aquí, que ens passaríem dues hores parlant, perquè podríem passar-nos dues hores parlant al respecte. Amb quina idea vols que ens quedem, Pepe?
0: Bueno, jo penso que l'article que ha escrit el Pep, el número 2 de l'Ajo Blanco, mm-hmm. Nou, pues jo penso que és fantàstic perquè és crític, no és ofensiu, i després parla de que molts dels artistes contemporanis d'ara, o sigui, que tenen 30, 50 anys, en realitat és un món tan tancat que no s'obre. Bueno, són com les exposicions del Magma, no? Que, mm-hmm. O del Reina, les actuals, que són amb unes claus que si no les tens és tot teoria.
2: Yeah.
0: Llavors, això és un problema perquè no tenen generositat cap a ciutadà normal, no? Que és el que necessita cultivar-se. Llavors, és un article que jo penso que és molt interessant, que està a les redes, a joblanco.org, al quadern 2, i jo penso que és el primer article, i jo penso que ha fet una feina impressionant, aquest article.
2: Es diu El rescate de l'arte contemporáneo, la qual cosa ja deixa de per si en evidència que li cal ser rescatat a l'art contemporani, no, Josep?
1: Sí, és difícil sintetitzar-lo tot perquè... El Pepe ha fet una cosa que és un crim, que és en digital fer una tigla de més de 3.000 paraules, quan la gent només presta atenció 45 segons.
2: Yeah.
1: Aleshores, la qüestió és que l'art contemporani, que té una tradició de canviar el món, de transformar realitats, i etc., al final estan fent una revolució de museu. Jo que dèiem abans revolucionari de cafè, ara fas una exposició que sembla que és molt irreverent, però mai toques les coses que de debò posen en qüestió el sistema.
2: Diu. Pep, ens ha agradat moltíssim que hagis vingut a compartir aquesta estona amb nosaltres. Josep Massot, de veritat, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies. Pepe,
0: bueno,
2: meravellós.
0: Pues seguim.
2: Doncs ja tenim un altre dijous fet, no?
0: Sí.
2: Demà... demà ja serà divendres, que és sempre una bona notícia, ho dic sempre. Tots els, sempre m'ha agradat això el divendres a mi. I també els dijous m'agraden, perquè acabem el programa amb aquest punt d'haver après coses, que és una cosa que ens agrada molt. Moltíssimes gràcies, Pepe. Bona setmana.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Senyores i senyors, ja saben que ara arribaran les notícies de les 10 i que després de les notícies de les 10 entrarem amb el Dani de la Sílvia Tarragona, que tot i que no hi és aquí ara mateix, sí que ens ha deixat una cançó, que va una mica en la línia del que estàvem parlant avui, una cançó magnífica dels U2, dels U2, se'n recorden del I Still Haven't Found What I'm Looking For, que ja està sonant, és a dir, encara no he trobat allò que estem buscant. Que acabin de passar una molt bona nit i insisteixo, només divendres, i aquí estarem al Pla B de Ràdio 4 a partir de les 7 i fins a les 10 de la nit. Que passin una bona nit. Moltes gràcies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. 16 dotacions terrestres dels bombers treballen en un incendi a una nau industrial de pintures i aerosols de Vilamalla, a l'Alt Empordà, declarat aquest vespre. Les flames afecten l'interior de la construcció prop de la Nacional 2 i estan completament desenvolupades. De fet, obliguen a tallar a aquesta hora la circulació de la Nacional. Els bombers centren els seus esforços a evitar que el foc es propagui a les naus adjacents. Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat. En paral·lel, els bombers també treballen en un incendi de canyes i matolls vora de la via del tren a Maçanet de la Selva. El foc ja està estabilitzat, però obligat a tallar la circulació de la R1, l'R2 Nord, la R11 i la RG11. Mentrestant, la situació continua sent complicada al conjunt d'Espanya. Estem molt pendents dels dos focs a Castella-La Manxa, a Guadalajara, el de la Mierla, ha calcinat 29.000 hectàrees des de dijous passat, i el de Celes es troba en nivell 2 d'emergència i ha requerit la intervenció de la UME. I el foc de Julve, a l'Aragó, ja crema més de 1.000 hectàrees i des d'aquest vespre rep l'ajuda d'un mitjà aeri enviat per part del govern de la Generalitat. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 21 de juliol, que també ens deixa altres titulars.
2: S'ha detingut.
0: Tres dones han estat assassinades en menys de 24 hores en tres punts de l'estat, a Alameda de la Sagra, a Toledo, i dues a la província de Màlaga, Antequera i Benavís. Dos dels casos ja estan confirmats com a crims masclistes, mentre que l'altre encara està en investigació. De confirmar-se, serien 32 les víctimes mortals per feminicidi aquest 2026 a Espanya. La delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha convocat un comitè de crisi dimarts vinent, 28 de juliol, per analitzar el repunt de violència masclista. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys relacionat amb la mort a trets d'un menor de 15 el passat 2 de juliol al Parc de la Pegaso, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: S'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso.
0: Els Mossos han detingut un monitor de 23 anys del casal esportiu del Wynn Tortosa per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'arrestat està sent investigat per una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. Tortosa Esport l'ha apartat de les seves funcions. El cas s'ha comunicat a la Direcció General de Protecció a la Infància i l'Adolescència i la investigació policial continua oberta. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero assegura que l'expresident donarà explicacions i defensa la seva innocència davant les acusacions que l'afecten. Luis Arroyo, exassessor de l'expresident.
4: El presidente se reitera completamente en lo que dijo ante el Senado y en lo que dijo también ante el juez. Todas y cada una de las cosas que explicó delante de su señoría y delante de los senadores y de la senadora.
0: Declaracions que arriben després que l'empresari Julio Martínez hagi ratificat davant del jutge que Zapatero va intervenir en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. També ha afirmat que mantenia contactes amb la vicepresidenta veneçolana Delcy Rodríguez i que l'expresident cobrava per fer gestions complexes a Veneçuela. El govern espanyol ha aprovat en segona volta l'avantprojecte de la nova llei antitabac que equipara els cigarrets electrònics i els vapejadors al tabac convencional. La reforma amplia els espais sense fum a terrasses, platges, piscines, instal·lacions esportives, campus universitaris i marquesines i prohibeix el consum de tabac i vapejadors als menors de 18 anys. Ministra de Sanitat, Mònica García.
5: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
0: També restringeix la venda dels nous productes electrònics a establiments especialitzats i endureix les limitacions a la publicitat. La norma iniciarà ara la tramitació parlamentària i preveu multes d'entre 200 i 600.000 euros. I la comunitat sanitària i les organitzacions de salut pública avalen l'ampliació dels espais sense fum i l'equiparació dels vapejadors al tabac. Alejandro Frino, Societat Catalana de Neumologia.
6: Y para la salud pública genera un beneficio impresionante, medible en millones de euros. el humo hace daño no porque esté concentrado, hace daño porque es humo. Cuanto más concentrado es, más rápido hará daño.
0: D'altra banda, però, la patronal Hostaleria d'Espanya considera absurda la prohibició de fumar a les terrasses i creu que és un tret al peu, diu, per un país turístic com Espanya. I per acabar, ens fixem en la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona nit.
2: Molt bona nit, què tal? Demà dimecres a Catalunya tindrem intervals de núvols amb presència de pols en suspensió, sense descartar tempestes i precipitacions dèbils al Pirineu i sud de Tarragona durant la tarda, que poden anar també amb fortes ratxes de vent. Encara que baixaran les temperatures, l'Emet mantindrà activat l'avís per calor a l'interior de Girona i Barcelona i a la província de Lleida. Serà de nivell taronja perill important a la província de Lleida. És una informació d'Emet.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
7: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Kiara Oliver, benvinguda, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Cantant, compositora, menorquina, ens presentes No fue real, el teu primer àlbum.
1: El meu primer àlbum, sí.
0: Per què No fue real? Per què aquest títol?
1: Per què? Pues, perquè tot realment és una gran paradoxa, no? I és un disc de ruptura i a pesar de que, evidentment, el que estic narrant és molt, molt real i el que estic narrant és quasi tangible, no? És molt visual, el disc. D'alguna manera, posar-li després l'etiqueta a tot, No fue real, com a que li dona aquesta volta encara més forta, perquè el dir que no fue real ho fa encara més real. Mm. No sé, és tot una paradoxa, també una de les cançons del disc que es diu No fue real, i també sentia que era una cançó que li donava molt de sentit, no només al so, sinó també al significat. També sent que la darrera cançó ho explica molt bé, perquè es diu No fue real, no? Hi ha una cançó que es diu 2 més 2, 5, que tanca d'una manera que et queda un poc flipant amb tot el que t'acabo d'explicar els anteriors 43 minuts abans d'acabar, no? I era també una manera com de reforçar aquell final posant-li de nom No fa real al disc.
0: És un disc molt íntim?
1: Sí, moltíssim.
0: Sí. Conceptual també?
1: Sí.
0: Uh-huh. Què és el que expliques en tot el disc?
1: Explico una ruptura.
0: Una ruptura.
1: Sí.
0: I totes les cançons tenen, evidentment, alguna cosa a veure.
1: Sí, exacte. Totes en general estan bastant entrelaçades entre si. Hi ha molts de conceptes que es van creuant al llarg de les cançons, però en general l'idea és un poc mostrar el procés i el creixement de la primera cançó a la darrera. Hi ha una diferència abismal entre la Kiara de Puzzle a la Kiara de Si tot hubiera aquí, perquè hi ha hagut una ruptura per mig, una ruptura molt formativa i que ha vingut en un moment de molt de creixement per part meva. I una edat que, evidentment, una ruptura així et marca moltíssim, i una relació així també.

0: Estem escoltant Lo siento por ser yo. Quina és la història d'aquest tema?
1: Pues és una cançó que xerra un poc de com quasi has canviat per una persona que s'esperava que canviessis per ella, no? I que volia que complissis les expectatives de lo que ella volia de tu. És un poc que va crear un molde, diguéssim, de tu, i tu havies d'acabar dins d'aquell molde. Quan no hi caps, pues és un poc aquest moment de dir, i si canvi per aquesta persona, i si faig les coses més com aquella persona volia, encara que no siguin coses dolentes, no? Al final és molt important ser autocrític, però també és molt important ser fidel a tu mateix i prioritzar-te. I és un poc aquesta reivindicació, no, diguéssim, de sa personalitat i de sa unicitat de cada persona. És una reivindicació de qui ets tu, i sent que estàs sent de ses que més estàs resonant amb el públic, perquè sa gent es sent identificada.
0: Clar. A banda del que m'estàs presentant, tens una col·laboració important amb el Pablo López.
1: Uh-huh.
0: Tulipanes. Com neix?
1: Pues neix d'una cançó que vaig escriure jo fa quasi 2 anys, i és una cançó que vaig treure jo en solitari, i el Pablo va venir a la Riviera a cantar amb jo el mes de març passat del 2025, i vam decidir cantar Tulipanes, i d'allà, cantant aquella cançó i amb tot sentiment d'aquell moment, vam decidir que allò no es podia quedar amb una actuació i ja està, sinó que havia de convertir-se en un pues, petit remix de la cançó que ja havia sortit, i d'allà va néixer Tulipanes.
0: Tulipanes, i a més tens una vinculació d'alguna manera també amb el Pablo López, perquè vas estar a la Volt, no?, com a assessora.
1: Sí, exacte. Arrel de la col·laboració, després vam anar a la Volt i vaig estar d'assessora amb ell. Va ser una experiència super increïble, vaig aprendre moltíssim.

0: La gira, la libreta Rosa Tour, es va convertir en un dels fenòmens més destacats del nou pop actual, no? 43 dates crec que vas tenir, no? Si no m'equivoco. Quina valoració fas d'aquesta gira?
1: Quina valoració faig? Pues que vaig aprendre moltíssim, que al final jo estava començant i encara ho estic fent, però en aquell moment acabava de sortir de l'acadèmia i me va donar pues, moltes tables aquella gira, aprendre com girar, aprendre com funciona pues, una gira d'un artista emergent i com volia jo dur i portar aquesta gira a la meva manera, no? Sobretot aprenentatge, i va ser molt divertida. Vaig sentir molt connectada amb els meus fans.
0: Moltes vegades es diu que quan es comença o es treu un nou treball discogràfic és el començament d'una nova etapa. En aquest cas, és això o no?
1: 100%.
0: 100%?
1: 100%, però de fet no només ha començat ara, jo sinó que ha començat el moment que vam treure Puzzle el mes de desembre.
0: I què és el que vols transmetre amb la teva música?
1: El que vull transmetre és la realitat i la vida, i jo al final no faig res més que narrar les coses que me passen. Per tant, m'agradaria que això es traspassés un poc les coses que li passen a les altres persones, no? Que tu puguis escoltar el meu disco i sentir-te identificada. Jo no sóc ningú més que una més de nosaltres, una més que està visquent les mateixes coses, les mateixes ruptures, els mateixos drames, les mateixes felicitats, les mateixes alegries. Una al·lota de 22 anys que està creixent i està aprenent igual que tothom.
0: D'aquesta manera és la manera d'arribar a la gent, no? Al públic, no? Connectar,
1: sí,
0: explicant les mateixes coses.
1: Sí, d'alguna manera, jo quan estic escoltant música d'artistes i me sento identificada, me fa sentir molt més connectada i me fa sentir molt més, en general, interessada per la cançó que estic escoltant, no? Per tant, sí, sent que és una manera, al final, d'arribar a les persones, fent-les sentir que estic narrant la seva vida, perquè realment ho estic fent. I l'art imita la vida, i això és com des de sempre.
0: Per tu les xarxes socials, què signifiquen?
1: Són
0: importants?
1: Són molt importants. A pesar de que a vegades mos fa bot de vessa i mos costa acceptar que les xarxes socials ara mateix són la base de tot, les xarxes ara mateix és molt, molt, molt important com a artista emergent que les tingui molt en compte, perquè és una manera de que la gent s'interessi, és una manera de promocionar-te, és una manera de fer màrqueting interessant, ingeniós, sense que sigui d'alguna manera el típic, no? I jo crec que ho entes bastant bé des del principi. Evidentment fa ràbia que ara mateix tot estigui reduït a les xarxes socials i tot estigui reduït en el telèfon, però és el que és, i simplement ho hem d'acceptar que canvi i abraçar-ho, i sobre dur les xarxes, perquè realment dur les xarxes és tot un món, i és molt més complicat del que sembla, i pensar i fes les creativitats d'una manera diferent és com la clau per atreure un públic que potser no te coneix o que no s'hauria interessat per tu si no l'haguessis endinsat en el teu món d'una manera interessant, com es pot fer per les xarxes.
0: Quan parlaves abans d'aquesta connexió amb el públic, del que tu expliques, que molta gent es sent reflectida, clar, és que de cançons teves, per exemple, Puzzle o No Fue Real, hi ha més de 4 milions i mig de reproduccions a Spotify. Això és molt. Tens una responsabilitat a l'hora de cantar per allò que dius i transmets a la teva audiència?
1: Supos que sí, però sí, o sigui, sento una responsabilitat en el sentit que a vegades fa por dir certes coses, o te fa por obrir-te en canal i mostrar-te vulnerable, perquè al final som artistes, però les nostres vides pues, no formen part d'aquest art, no les nostres vides personals. Per tant, quan fiques la teva vida personal dins l'equació, perquè sents que ho necessites i perquè és una cosa per tu terapèutica, al final l'art per jo és un mitjà per expressar-me i és un mitjà per sentir-me jo millor i per jo realment fer un poc de teràpia. Quan tu fas aquesta mescla, te fa por al final mostrar-te i obrir-te al món, però és important, i jo sempre ho intento tenir en compte, que no estic obrint-me a jo mateixa perquè la gent analitzi la meva vida i analitzi les coses que m'han passat a jo, sinó que m'estic obrint com un per un bé comú, i perquè sent que realment el que dic pues, pot ajudar a una persona a posar en paraules coses que potser no sap posar en paraules i coses que està sentint. Al final, et sentir-te arropada i et sentir-te abraçada per la música i per l'art és una cosa que jo m'ha ajudat amb la meva vida, i que és una cosa que sempre, sempre he tingut en compte, que sempre m'he fet sentir feliç i especial, i sent que a vegades s'ha de sacrificar un poc com aquest moment de tenir por, i, o almenys per jo sí que és un moment de sacrificar aquest moment de tenir por per el que jo pugui arribar a generar i per el que se pugui arribar a interessar la gent per la meva vida privada, per tal de que la gent et senti, pues, abraçada amb la música. Si para

0: Quina és la història de Puzzle? Va ser el primer single.
1: La història de Puzzle es sent que és la definició de tots, sent que és la definició de d'una relació que s'està esmiculant constantment dia per dia, una relació que abans va ser polida i que cada vegada i cada dia i cada discussió que passa pues es va fent més lletja i es va fent més evident que no encaixes amb una persona, que aquesta persona i tu no sou el puzzle, o sigui, tu ets una peça d'un puzzle i que ella és una peça d'una altra. I aquesta cançó sent que és realment la base, sent que és la que més ben explicat està tot, crec que és la que més encaixa i la que més defineix el gènere de música que estic intentant fer i amb el que me sent còmode jo. També és la que sent que la lletra és més clara però a la vegada metafòrica, sent que hi ha un contrast molt interessant i que té unes melodies molt enganxines i que a la vegada de ser trista pues sí que té aquest beat i sí que és un poc més alegre a nivell melodia. És una cançó que camina molt bé i que parla per si sola i havia de ser el primer single perquè és la meva preferida. No vaig mentir a ningú, és la meva preferida de tot el disc.
0: Què és el que t'ha donat personalment la música?
1: El que m'ha donat moltíssimes coses. La música literalment ha sigut tot per jo, tota la meva vida. Des que tenia ús de raó, ha sigut literalment la clau per entendre la vida, per entendre per què estic jo aquí i per què faig el que faig. La música ha sigut un refugi en moments en els que necessitava treure i en els que necessitava passar i pair coses que m'han passat. La música és el que me poso quan estic feliç i quan tinc ganes d'escoltar música i de divertir-me. La música és el que faig quan estic avorrida o quan necessito desconnectar. Vaig i me poso a tocar el piano o la guitarra. Per tant, la música és tot per jo i és molt important poder expressar-me per jo i poder mostrar-me vulnerable sense que pues, la gent comenti o no estigui d'acord, perquè al final és una cosa que és la meva vida sencera i és molt important per jo i ets la clau de tot i ho necessit escriure i necessit expressar. Si penses que

0: Parlem de la gira No Fue Real Tour, una gira que acabes de venir de Dublín, de Londres, de París, a l'octubre marxes a Mèxic i després tornes per aquí, a Madrid, al Palacio Vista Alegre, el dia 27 de novembre i el 28 de novembre a Barcelona, al Sant Jordi Club. Com és aquesta gira?
1: Aquesta gira pues, està prenent forma ara mateix, mentre estem parlant, ja estic pensant, duc ja molts de mesos pensant, però ara que per fi ha sortit el disc podré seure i assentar realment tot el que vull que sigui aquesta gira. Tinc moltes idees, però s'han de fer reals, no? S'han de fer tangibles i s'han d'aterritzar un poc, que jo també tinc unes idees molt ingenioses i molt loques que després s'han de fer un poc més normals i més fàcils d'aconseguir, no?
0: La gira s'adapta als diferents països on vas o és tota la gira la mateixa?
1: No estic segura encara, perquè clar, al final a Mèxic i a Buenos Aires dura amb un format un poc més reduït, no serà tan gran com el Sant Jordi i el Sant Jordi Club i el Vista Alegre, però tampoc serà tan petit com l'any passat que vam anar només jo sola a Buenos Aires, tocar la guitarra i el piano, o a Mèxic, que també vaig anar sola. Serà un poc més elaborat, però tampoc serà el mateix, crec, que aquí a Espanya. Per tant, es poden esperar moltes sorpreses.
0: Molt bé, i les cançons, les teves cançons, agafen vida pròpia al llarg dels temps, dels dies, de les gires, és a dir, en directe, agafen un altre caire?
1: Sí, jo crec que sí, que al final també el punt en el que estic jo mentalment i el punt en el que estic jo després sempre influeix. Jo intento posar-me en el personatge, però a vegades és difícil, no? Ficar-te una altra vegada a un moment, sobretot quan vas de No Fue Real, tan dolorós. Per tant, sent que sí que agafen una altra vida que no té res a veure amb el so, o almenys això va passar amb la Libertad Rosa Tour. No sé com serà el No Fue Real Tour, però tinc moltes ganes de veure.
0: Escolta, encara pregunten per OT?
1: Ah, sí, 100%.
0: Sí? Sí? Per què et vas presentar a OT?
1: Per què em vaig presentar? Pues, perquè era una oportunitat i estava allà, estava tornant a començar després de 3 anys i vaig dir per què no. La meva mare també va convèncer perquè jo no estava segura, jo acabava de començar a estudiar aquí a l'ESMUC i va ser un poc, ui, i ara fer això, a més que jo estava segura que no m'agafarien.
0: Sí.
1: Per tant, la vida dona moltes voltes.
0: De totes maneres, tu vas arribar amb la lliçó ja apresa, no? Ja sabies. I estaves preparada per cantar?
1: Sí, jo estava preparada, però al final OT és un món en ell mateix i a vegades passen coses que no t'esperes.
0: Sí.
1: A vegades Operació Triunfo, tu pots entrar allà superpreparada, però estar allà tancada 3 mesos, no saps com reaccionaràs tu, el teu cos, el teu cervell, i a vegades passen coses que no t'esperes, a vegades de repente estàs reaprenent coses que has après fa anys, però perquè de repente allà dins et bloqueges o el que sigui, és molt normal que passi això també. Per tant, és una aventura en si mismo.
0: Ara ja no tornaries, no?, a fer una experiència com aquesta.
1: Sí, o te ho tornaria a fer, però ho tornaria a fer des d'un punt de més coneixement, jo crec.

0: Parla'ns d'aquest tema que estem escoltant, Calle Luna.
1: Pues Calle Luna és una cançó, és el nombre 10 de Stracklist de No Fue Real. I és una cançó que és un sample d'un tema de Sixpence None the Richer que es diu Kiss Me. I l'idea de fer el sample va venir

0: sortir, Calla Luna, i se li ha donat moltes voltes perquè va ser una cançó, una de les més difícils d'escriure i d'acabar, perquè jo sentia que no estava perfecta, i jo quan sento que algú no està perfecte, com que li don moltíssimes voltes, sentia que la lletra no estava en el seu màxim potencial, diguéssim. I la vam acabar de les darreres. La darrera va ser la intro, però la segona darrera va ser aquesta, que no, fins que no em va passar alguna cosa a la meva vida, com per tancar certs capítols, no vaig poder escriure i acabar Calla Luna.
1: Quines coses et fan gaudir de la vida? Les petites coses.
0: La música. Dormir, m'agrada molt. Estar amb les meves amigues. M'agrada molt venir aquí a Barcelona perquè viuen les meves amigues tota la vida. I ric molt. Passar temps amb la meva germana i amb la meva mare també. O sigui, amb el meu pare i el meu germà també, però sobretot elles dues, ric molt també. M'agrada viatjar, però tampoc viatjar molt lluny. Simplement investigar i trobar nous llocs. M'agrada molt llegir, m'agrada molt estar al sol. M'agrada tocar instruments, m'agrada cantar, m'agrada escriure moltíssim, m'agrada molt escriure cançons i m'agrada estar amb la meva gent. I m'agrada moltíssim, moltíssim, moltíssim caminar. Caminar molts passatges molt llargs.
1: I la vida t'està donant tot el que volies?
0: Sí, 100%. Sí. Jo estic molt feliç. Uh-huh. Molt.
1: Segurament és el més important, no? Aconseguir el que tens en ment.
0: Exacte. I estar tranquil·la, que és el que jo tinc ara mateix. Tinc una pau absoluta i això em fa molt feliç.
1: No fue real, és el primer àlbum d'aquesta compositora cantant com és la Kiara Oliver. Kiara, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4.
0: Merci.
1: Molt d'èxit i m'apunto al calendari el dia 28 de novembre d'aquest 26 per veure't al Sant Jordi Club de Barcelona.
0: Ens veiem allà. Merci.
2: Ciao.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Fa 15 anys vam tenir l'oportunitat de veure aquesta ciutat de Barcelona un musical, Cop de Rock. Ara tornen i ho faran aquest proper mes de setembre, del 3 al 6, al Teatre Coliseum. Aquesta nit hem convidat el Jofre Bardolet, és director musical, cap de producció de La Barca i també protagonista. És el rock dins d'aquest musical. Jofre, benvingut. Bona nit.
1: Què tal, com estem? Gràcies.
0: Bona nit. I la Júlia Cervera és la directora d'actors i actrius. Benvinguda, Júlia.
2: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Com ha estat posar en marxa aquesta nova versió de Cop de Rock?
1: Bé, doncs el nostre Cop de Rock, diríem, es remunta fa un parell o tres d'anys, quan, de fet, un parent meu, en Pere Puig, que havia vist l'espectacle original de Gotllegom fa 15 anys, em va dir, ostres, hauríem de muntar això, hauríem de muntar Cop de Rock. Jo li vaig dir, escolta, m'està sonat, això és una cosa enorme, de dimensions descomunals. Però bé, escolta, vam veure si la cosa, doncs, realment podia ser possible. Vàrem parlar amb de Gotllegom ja en aquell moment i la seva resposta va ser, doncs, bona, una predisposició oberta d'entrada. Tant és així que ens van arribar a cedir l'escenografia original del muntatge. Per tant, des d'aquest moment, el nostre agraïment cap a de Gotllegom és absolut, perquè, evidentment, sense el seu vistiplau, avui no seríem aquí, això és evident. I bé, doncs, el que vam fer va ser 6 funcions de Cop de Rock al Teatre l'Atlàntida de Vic, cosa que bastant extraordinària, perquè no havia passat gairebé mai, no?, que es fessin 6 funcions d'un mateix espectacle en una sola temporada al Teatre de la nostra ciutat. I vist l'èxit, no?, i vist que va venir a veure'ns el mateix Joan Lluís Bozzo, autor del text original i director del muntatge, o l'Anna Rosa Sisquella de Gotllegom, i bé, doncs vam veure la posada en escena amb bons ulls, vam dir, escolteu, per què no plantejar-nos que això pugui tenir una continuïtat i picar la porta de Barcelona, no? I aquí, doncs, el Teatre Coliseum s'hi va posar bé i aquí som, fent aquestes funcions al setembre, coincidint justament amb els 15 anys de l'estrena original.
0: Quines diferències trobem amb aquest Cop de Rock del que vam veure fa 15 anys?
2: Nosaltres hem procurat ser el màxim de fidels al muntatge original. Jo sempre dic que partim d'aquesta base de que és un espectacle que no creem de zero, sinó que el que volem és rememorar aquest espectacle meravellós que es va estrenar ara fa 15 anys, i per tant les diferències que puguem trobar són, doncs, matisos que nosaltres, com que som persones diferents, apareixen indubtablement, doncs, aquestes petites diferències. Per exemple, en el moment de crear el personatge, evidentment jo, com a intèrpret també, que faig el personatge de la Júlia, no puc calcar el que va fer l'actriu en el seu moment, no? Per tant, també ens hem d'anar adaptant als temes tècnics del teatre on es representa. Per tant, les diferències que veiem sobretot són a nivell més tècnic o de creació de personatge, escènicament petites coses, però procurem ser el màxim de fidels al muntatge que ja van fer.
0: És un dels musicals que més èxit va tenir també a casa nostra. A més, explicava molt bé una època musical a Catalunya. L'altre dia vaig coincidir, va venir aquest programa Lorenzo Santamaría, i li vaig dir, escolta, trobo a faltar el Cop de Rock una altra vegada a aquesta ciutat. I ara, pum, vosaltres us poseu mans a l'obra i porteu de nou aquest espectacle. Fas el paper que feia el Roger Berruezo.
1: Exacte, sí.
0: Has parlat amb ell?
1: Doncs mira, amb en Roger no hi hem parlat, però sí que és cert que quan van fer les funcions a Vic van venir-nos a veure durant el procés d'assajos o en les funcions bona part del repartiment original, cosa que ens va fer, tu diràs, moltíssima il·lusió. Com us podeu imaginar, el vídeo que es conserva de la producció de Gotllegom l'hem vist milions de vegades, no? Ens el coneixem de pe a pa, i evidentment, doncs, són referents, i el fet de que ells es predisposessin a venir-nos a veure i donessin aquest feedback ens va omplir d'orgull i de felicitat. Per tant, sí que existeix aquesta connexió, també sobretot amb, com dèiem, amb en Joan Lluís Bozzo, que ha beneït molt la proposta, o amb en Toni Ten, que va ser el director musical i el productor, de fet, de la cançó A Cop de Rock, que és l'única cançó creada especialment per l'ocasió, no? Per tant, a tots ells, escolta'm, un agraïment molt gran.
0: I era el director musical, ets tu.
1: Exacte, sí, a mi em toca assumir, diguem-ne, diversos papers de l'auca, no?, en aquest muntatge. Ho faig amb molt de gust. De fet, jo sóc director d'orquestra de formació, i per tant, doncs, que jo assumís la direcció musical, bé, era certament natural. També és cert que, com que el nostre espectacle ja té un temps de vida, tota la feina, doncs, de, en aquest cas, de direcció musical, ja tenim molta base feta, no? La banda funciona perfectament, són 5 musicassos, i per tant no partim de zero, i això és molt positiu, sobretot també perquè jo, que, com deies, sóc membre de la productora La Barca, em pugui enfocar especialment a la producció, que és titànica.
0: Evidentment, 3-4 dies només, no?
1: Sí, ho farem del 3 al 6.
0: Són poquets.
1: Bueno, d'entrada tenim això, a veure, tant de bo que la cosa pugui anar més. Segurament, doncs, que vam preferir, escolta, pocs dies i a rebentar-ho i que el país es quedi amb ganes de més, no? El que sí que és bo és que vam anunciar fa molt poc que farem 5 funcions, és a dir, vam anunciar una més, que serà la del dissabte a la nit, i les entrades estaran molt bé de vendes, molt bé, i això, doncs, és una mostra que aquest espectacle és plenament vivent.
2: N'hi ha ganes.
1: Que el públic
0: moltes, no?
1: Hi és,
0: moltes.
1: I tant. I per tant, convidar a tothom, tant els nostàlgics que la van veure en el seu moment i que la recorden, com a les noves generacions. No? Però nosaltres ja no som una gent que nasqués i que visqués amb el rock català dels 90, per tant, les descobrim, aquestes cançons, ens les fem nostres, i l'objectiu és traslladar-les a la nostra generació.

0: Quina és la història de la Barca? Porteu 3 anys només, no?
1: Sí, la Barca és una productora nascuda a Vic que bàsicament el que s'ha dedicat és a produir espectacles que tenen una cosa en comú, que és la reivindicació del patrimoni cultural del país. Hem produït, per exemple, l'Òpera de Ferides, que és una òpera que vaig compondre jo quan tenia 17-18 anys, i que va girar doncs, pel país. Hem anat a Manresa, a Reus, a Barcelona, després de l'estrena a Vic. O actualment estem girant un espectacle que es diu Festeig i Girabol, sobre la figura d'Eduard Toldrà. I doncs Cop de Rock és una mostra més d'això, no? És a dir, torna a ser reivindicació del patrimoni, en aquest cas del rock català dels 90, però que apel·la a la identitat nacional de Catalunya, que és el motor d'aquesta productora.

0: Les cançons són les mateixes de l'original? Ho dic perquè en aquests 15 anys hi han hagut cançons noves.
1: No, mantenim les originals. De fet, sonen gairebé uns 45 temes del rock català durant tot el musical. Evidentment, no tots sencers, perquè duraria moltes hores. Però sí, mantenim aquestes cançons que es van enllaçant amb la dramatúrgia que Joan Lluís Botzó va fer per aquest espectacle. I jo penso que enllacen meravellosament bé. O sigui, està molt, molt ben trobat, la veritat.
0: I ara expliquem la història que vosaltres expliqueu al cop de rock.
2: Vinga, va.
0: Quina és,
2: Júlia?
1: A veure, la història són bàsicament tres nois que viuen en un poble indeterminat de l'Alt Empordà i ells tres doncs, tenen una banda amb la qual fan música rock, en aquest cas. Representa que tots els temes que anem sentint són temes que ells han fet amb aquesta banda. I llavors el conflicte comença quan tres noies de les Terres de l'Ebre van a celebrar el comiat de soltera de la Lluna, la protagonista, i justament van espetegar en aquest poble indeterminat de l'Alt Empordà on els tres nois estan fent un concert al Xiringuito de les Roques, no? I elles doncs, decideixen sortir de festa aquella nit i en Roc i la Lluna, diguéssim, que s'agraden una miqueta bastant. I aquí comença doncs, tot el conflicte gros de que ella està a punt de casar-se, falta una setmana perquè hi hagi el seu casament i, per tant, haurà d'anar gestionant com bonament pugui el que li acaba de passar amb en Roc. I després, per altra banda, també a les dues noies, la Júlia i la Pilar, les amigues de la Lluna, també s'agraden en més o menys mesura amb els altres dos nois de la banda. I aquí comença
0: tota la història.
1: I llavors el segon acte sí que és un pas de 12 anys i aquí és on veiem ja doncs, com han evolucionat aquestes relacions, què són i qui són les persones 12 anys després, no? I com això doncs, es va posar en el seu lloc o no. O passen encara més conflictes que desencadenen altres circumstàncies.
0: Sabeu que de Goll de Gom va buscar, per al personatge que interpretava, el Lorenzo Santamaría, un actor o un cantant que tingués un accent mallorquí. En aquest cas també?
2: No, en aquest cas no, però es dona una circumstància molt divertida, que és que l'Arcadi Prat, que és l'actor que encarna el personatge d'en Luart, la seva parella és mallorquina, per tant, mira, és una casualitat. Però no, en el nostre cas, el personatge en Luart no és mallorquí. Sí que és cert que en el plantejament de Joan Lluís Botzó, clar, la banda dels nois són d'això, d'un poble de l'Empordà, les noies venen de les Terres de l'Ebre, el personatge del pare ve de Mallorca, per tant, era no, una apel·lació als països catalans, en certa manera. Nosaltres mantenim això, tret del fet aquest del personatge del pare, que en aquest cas no és mallorquí.
0: Música en directe?
2: Sí. I tant. Tenim una banda de 5 músics boníssims que toquen tot el que sona i això ho hem de reivindicar perquè cada dia, tristament, costa més veure espectacles o és que fins i tot concerts.
0: I això és
2: molt trist.
1: Que tot siguin molt rigorós directe a nivell musical.
0: Sí, els concerts, gairebé cap.
2: Clar. És fort.
0: Gairebé cap. És tota la música en directe.
2: Sí. Tiren coses i apa-li, no?
0: Sí.
2: I, home, per descomptat, que és un valor. En aquest cas, com que serem al Teatre Coliseum i no hi ha fossat, els tindrem al segon pis. Per tant, la gent que ens vingui a veure, que s'hi fixi, si vol, que al segon pis a l'esquerra tindrem la banda allà posada.
0: I com està escollit l'elenc, els actors i actrius?
1: En aquest cas, com que cal destacar també que tota la companyia, molt bona part, gairebé diríem el 90%, és talent osonenc, no hi ha hagut un càsting obert com a tal per decidir el repartiment, sinó que molts de nosaltres ja hem treballat junts en altres ocasions amb espectacles que s'han produït a la comarca, d'altra gent amb qui hem coincidit en espectacles a Barcelona i llavors els vam proposar, per exemple, de participar, però que casualment també eren gent nascuts a la comarca d'Osona, no? Vull dir que una mica la tria ha estat aquesta, de dir, veure de la gent que ja coneixíem prèviament, doncs qui podia encaixar en cada perfil, això sí.
0: Escenografia, com és?
1: Doncs hi ha hagut una adaptació a nivell de les roques, diguéssim, perquè el 2011 vam poder veure la gent que va anar a veure l'espectacle al Teatre Victòria, tres grans roques presidint l'escenari, i evidentment, com hem dit abans, ens hem d'adaptar a cada teatre on ho representem, i hem hagut de fer una roca partint de la base del que teníem, no? Però el que sí que conservem és la major part de l'escenografia original que ens va cedir de Goll de Gom i que és, de fet, amb la qual vam estrenar l'espectacle a l'Atlàntida. Vull dir que això sí que la gent ho podrà veure, però tenint en compte això, que s'han hagut de fer algunes adaptacions per tal d'entrar dins el nou espai on ho farem.

0: Què és el que va representar el rock català per aquest país?
1: Nosaltres l'entenem com un fenomen bàsic, diguem, per al que és la transició i aquells anys tan moguts a nivell social i polític, diguem-ne. És a dir, entenem que va ser una eina de normalització lingüística absolutament important perquè avui siguem on som, no? I també, sens dubte, la música actual, jo què sé, grups com Oques Grasses o almenys fa una mica més de temps, Charango, Catarres, els Amics de les Arts, tampoc segur que no haguessin existit amb tanta esplendor sense aquell fenomen, no? Sense el protagonisme dels Pets, de Sopa de Cabra, de Sau, l'Axan Busto. Deixa'm fer l'apunt també, evidentment molt agraïts a tots aquests grups que han vist bé, diguem-ne, que l'espectacle es torni a posar en escena i que ho veuen com, efectivament, com una cosa que incita a aquesta reivindicació, aquest homenatge que els hi fem, no? I que, ostres, doncs també fa que la seva música sigui coneguda més enllà d'enyorada, no? Pels més nostàlgics, per tant, pels més grans, també coneguda pels nous, no? Per tant, sens dubte, la nostra aposta per fer de nou, per portar l'escenari Cop de Rock, és aquesta posada en valor d'aquest patrimoni que entenem que és bàsic per la identitat nacional del país.
0: I com rebeu vosaltres aquesta música des de la distància? Ho dic perquè, evidentment, per edat, vosaltres, en aquella època, no estàveu en aquest món.
1: No hi érem. No?
0: Això, Llavors, com des de la distància, des d'aquella música ja pràcticament dels avis, no?
1: Sí.
0: Com vosaltres en rebeu aquesta música?
1: Ostres, mira, a nivell personal jo et diré que bastant proper, perquè jo em dedico a la música clàssica. Per tant, clar, jo estic acostumat a treballar amb música de Mozart, per exemple, no? Per tant, per mi el rock català dels 90 no és tan lluny, no? I per tant, d'aquesta manera, ostres, el vincle és proper. També perquè la gran majoria d'aquests grups, ostres, encara existeixen avui en dia.
0: Sí.
1: Vull dir, clar, jo he anat a concerts de Sopa de Cabra, saps? O de l'Axan Busto. Per tant, ens els estimem i ens els veiem molt, molt propers, no, en aquest sentit.
2: Jo personalment he de dir que evidentment coneixia el nom de molts d'aquests grups, però la majoria de les cançons no les havia sentit.
0: Clar.
2: mai, tret dels grans èxits que coneix més la gent.
1: Camins.
2: Correcte, però, però he descobert uns temassos espectaculars i El Cotxe, la meva banda sonora, és el rock català dels 90, des de que vaig fer aquest musical, no? Vull dir que sí que nosaltres sempre diem que aquest espectacle es pot pensar que va molt enfocat a una generació concreta, que és aquesta que dèiem, no? La que va viure en directe aquest rock dels anys 90, però, ostres, és que el públic, tingui l'edat que tingui, i pot connectar de mil maneres diferents, no només a través de la música, sinó també a través dels personatges i de la seva història. Però vull dir, jo crec que l'imaginari col·lectiu que genera aquest espectacle i tota aquesta música és, o sigui, és per tot el públic, de diferents maneres potser, però arriba a tothom i toca, segur, segur.
0: Del 3 al 6 de setembre al Coliseum de Barcelona, Cop de Rock. Jofre Verdolet, Júlia Cervera, gràcies als dos per haver estat aquesta nit als micròfons de Ràdio 4.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada al de nit ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: Som a la llibreria Laie, embolcallats, envoltats de llibres, de paraules, de mots que li agraden tant al nostre convidat i que m'agraden tant a mi. Jo no sé què passarà amb aquesta conversa, perquè, clar, ser amb en Biel Mesquida és ser amb algú que admiro, llegeixo, estimo, que vam fer ràdio junts molts anys i que el seu punt de vista certer, la seva visió del món tan justa, tan transversal, ara que tothom parla d'equitat, tu ja en aquell any 1999 ja feies de la transversalitat bandera. Clar, és que tornar-te a veure és un moment molt emotiu per mi, i més tenint en compte que, com saben, en Biel Mesquida ha estat guardonat amb el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. D'aquí una estoneta presenta aquest Trast! Meravellós, i estic molt contenta de veure't, Biel. Com estàs?
1: Estic dins un núvol alt, i mira el món, i el veig petit, i dic, he de baixar, Biel, has de baixar, perquè has de veure la Sílvia, i has de veure la Joana, i has de veure el Miquel i la Maria i tal. I vaig baixant d'estonetes.
0: Però estàs molt feliç.
1: Estic molt feliç perquè és un premi que no és meu, és un premi que és teu, que és un premi de la Boiga, és un premi del Damià, és un premi de l'Ester, és un premi de molta de gent, entens? I haver sentit com si la gent està tan contenta perquè se sent seu el premi. El premi és de tots nosaltres. Jo no som Biel Mesquida, jo som Sílvia Tarragona, jo som Maria Aureli Campmany, jo som Toni Tàpies, jo som...
0: Miquel Barceló.
1: Miquel Barceló. Jo som tots aquests que m'han envoltat, m'han estimulat, m'han anat fent. Jo som molts, i tremolo.
0: L'altre dia deies en una entrevista molt interessant, jo sóc tot, i a més sóc tota una generació. Sí. Perquè la teva generació, d'un senyor que va néixer en un any molt concret, no sé si ho puc dir...
1: 47.
0: Molt bé. Any 1947. És un senyor que ho ha vist tot, que ho ha viscut tot, que ho ha patit tot...
1: Que ho ha lluitat
0: tot. I que tot el que tu has viscut, patit i estimat i lluitat, has estat tan generós que ho has compartit amb els teus lectors, amb els teus oients, amb aquells que disfruten, jo espero que llegeixin aquest Trast, perquè en Biel Mesquida es despulla, i a més, com ens deia abans, abans de començar a fer l'entrevista, vas una mica més enllà del més enllà, Biel. És molt valent aquest Trast.
1: És molt llibertari. Sempre tenim repressions, sempre tenim coses tancades, i jo he obert tots els panys que he pogut, he obert totes les persones que he estimat, he obert tots els pensaments que m'han arribat, i he fet bastant de lents. Quan t'obres una cosa així, que t'acosta molt, que t'has d'empènyer tu mateix, que has de dir, venga, aquesta porta que s'obri del tot, de pint en ample, d'en pit en ample, que s'obri, i quan la porta s'ha obert i l'entregues a través del poema...
0: Ai, aleshores arriba el moment en el que en Biel Mesquida escriu. A la fi, arribar l'olor de la pluja per aquelles finestres que miren cap endins i aconseguir el prodigi dels bàlsams que entapissen les platges abandonades on abans pasturaven les copinyes i els somnis. Que bé escoltar a la fi l'olor de la pluja, no?
1: Sí, és una força, és una energia, és una vida antiga, és un alliberament, és un gust.
0: L'olor de la pluja a vegades tampoc es pot olorar, Biel, perquè no estàs preparat per olorar-la. Cal una preparació. Sí. La preparació forma part d'aquest Trast, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: no tothom
1: sí,
0: està
1: sí.
0: preparat per voler escoltar l'olor de la pluja, per voler sentir, ara sí que sóc lliure, no?
1: Sí. Sí, cal espera, cal temps, cal obrir-te tots els forats del cos i de l'ànima, cal sentir.
0: Tu com García Márquez escrius perquè t'estimin?
1: Ho he escrit. He escrit com el García Márquez, seguint el García Márquez. El García Márquez seguia en el Juan Rulfo, i el Juan Rulfo seguia en el García Lorca, i el García Lorca seguia... Tots els grans mestres han escrit que escriven per ser estimats, i jo també.
0: Per estimar-te o per estimar millor els altres, Biel?
1: amb dues coses. Estimar i s'estimat van juntes. Estimar, si no estimes, no pots ser estimat. Si no comences a estimar-te tu, no pots ser estimat per l'altre.
0: Tu portes 55 anys escrivint. Mestres com Blai Bonet, en Nicolau Dols, Margalida Pons, en Sebastià Perelló, persones que han fet el teu camí i dels que tu has sabut escollir, agafar, sentir els seus versos, la seva poesia com una esponja. Però per això cal una humilitat que a mi sempre m'ha impressionat de tu. Jo recordo que quan érem a la ràdio i cada setmana parlaves de temes importants que en aquells moments estaven obrint a una societat catalana que, bé, encara potser no estava preparada per s'escoltar segons quines coses, tu ho feies des de la màxima sensibilitat i tenies, com tens en aquest trast i en tots els llibres que has escrit, la capacitat de posar-te al costat d'aquell que pateix més, Biel.
1: Sí, és important. És important estar amb la gent humil, a la gent modesta, a la gent noble, a la gent que a la gent insignificant. Jo sempre m'ha agradat molt això. Els dedic elfs, com els elfs de les rondaes, dels contes. Aquest dia s'he conegut elfs. L'altre dia em va venir un elf, jo estava a finestres a la llibreria, i se'm va acostar. Jo vaig dir, aquest és un elf. Em va dir, bona tarda, senyor Mesquida. Jo som un poeta de cinquena fila i li vull donar les gràcies perquè sempre m'he inspirat en vostre i estic molt content d'aquest premi. Gràcies, enhorabona, enhorabona. I va desaparèixer.
0: Com un elf.
1: T'ho juro, de veritat, jo deia, jo no he pres un àcid, els àcids aquells dels anys 70, jo no he fumat un porro, aquells porros dels anys 80, dic, jo només he pres un cafè, i com és que me passa això, que me ve aquest elf i me diu això, perquè allò de poeta de cinquena fila me va impressionar.
0: Clar, però fixa't, tu que no veus vius en una terra d'Ivory, perquè sempre és d'Ivory, perdó que ho he dit en anglès, una terra d'Ivory, tu sempre has tocat a peus a terra, eh? Clar, que algú vingui i et digui poeta de cinquena fila, és com, home, menystenidor per ell, malgrat la poesia, sempre és poesia, mai hi ha poesia de primera, de segona, de tercera.
1: Però és que m'ho vaig impressionar precisament per això, que qualcú se digui això, vaig pensar que era d'una humilitat i d'una saviesa, vull dir, aquest senyor se considerava un poeta de cinquena fila i m'ho venia i m'ho deia que jo l'inspirava, la qual cosa també m'encantava, inspirar un poeta de cinquena fila, un poeta de no resos.
0: Doncs mira, si els inspires. En el trast, aquest llibre meravellós, treus una cita de Borges, que no sabia i que m'he copiat i que quan l'anomeni diré és de Borges, però me la va ensenyar com en tantes altres coses en Biel Mesquida. Jo m'enorgulleixo. Gràcies. Més del que he llegit que del que he escrit.
1: Jo estic totalment d'acord amb aquesta cita, perquè trob que és això de... És a dir, jo quan me diuen quins llibres t'enorgulleixes i tal, dic no. M'enorgullés d'haver llegit a Borges, haver llegit a Mercè Rodoreda, haver llegit a Shakespeare, haver llegit a Homer, haver llegit al Dant. M'enorgulleixo d'aquests.
0: D'aquests, sí. Però quan un llegeix Dante i se n'adona que potser ara tothom... A veure, em perdó, que som a una llibreria i sembla que estigui llançant pedres a la meva poc pròpia portada, no? Però a vegades ja penso masses persones que es pensen que poden escriure. Com si fos fàcil fer-ho, com si fos senzill fer-ho, Biel.
1: No, és difícil, és llarg,
0: solitari,
1: se necessita un gran aprenentatge, se necessita llegir, quan me venen joves i me diuen que ens aconsella, que hem de fer per escriure bé. Jo dic llegir, i res més no. Dic, si llegiu, en tots els sentits, literalment i en tots els sentits, podreu arribar a agafar rimes, a veure trames, a ser un poc escritors.
0: A poder imaginar.
1: Sí.
0: Un dia em sembla que ens vas comentar que per escriure per tu és com un impuls natural. Tu vens d'una família on bé, hi havia persones que narraven, que eren grans narradores, no?
1: Sí, les àvies.
0: Les àvies, que eren narradores, que eren aquestes dones que totes hem tingut i que tots hem tingut i que tenien aquella oralitat, aquella capacitat per explicar, i no eren conscients del do que tenien, bien, no, aquestes àvies.
1: No, eren les que varen posar els fonaments de la meva literatura. L'àvia Joana Peres, la mare de la meva mare, era una xeressade. Anava contant coses i me contava coses de quan era petita i de les festes com eren i de quan ella li agradava molt fer vestits i els vestits que feia les pepetes i com quan anava a les messes que eren les festes de quan coïen el blat, d'anar a coïr olives, d'anar a coïr figues, de tot. I jo flipava.
0: És curiós perquè tu sempre t'has interessat molt el món femení, Biel.
1: Perquè les dones són aquelles que guarden els secrets més profuns, més literaris de l'humà. Els homes són molt fats. Les dones són salades, estan plenes de joc, estan plenes d'aquestes coses que saps i no saps, que broden i desbroden, que teixeixen i desteixeixen. L'escriptor és un teixidor desteixidor. Jo teixesc, però després desteixesc i ho tont així. Jo sergesc i després desergesc i tont sergi. Jo agaf trossos de llenguatges i els acus un a l'altre i faig els meus vestides de llenguatges. I això és una cosa de dones.
0: Com si fossin puputs.
1: Sí.
0: Ai. Com si fóssim puputs, Biel.
1: Hem de riure molt.
0: Hem de riure molt, però estem en un moment en què la societat no ens empenya a riure.
1: No, la societat mos vol homogenis, robòtics, avorrits i morts.
0: I com ho fem per no estar morts en una societat així?
1: Hem de despertar tots els sentits. Cada dia hem de despertar sentits. Cada dia hem de trobar una fulguració. Hem de mirar un tros de sol que surt darrere una persiana. Un caragol que puja per una paret. Una flor que està mitja coll torta. Un somriure de qualcú. Cada dia hem de tenir fulguracions, cada dia hem de tenir coses que mos alegrin, i això mos desperta el sentit, mos desperta la vista, l'oïda, l'olfat, el gust, el tacte. Si no fem servir els sentits, quedam atrofiats.
0: És el que volen alguns, no? Que estiguem atrofiats. Aquest atrofiamenta, deixem dir un barbarisme, fiel que m'esquida, és que em vaig, escolti'm, acabo de dir un barbarisme amb un amor de persona que acaba de guanyar, acaba de ser guardonat, perdó, amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, així doncs que ja em perdonarà, senyor m'esquida, però clar, per fer tot això que dius, cal una cosa que és valentia, que és acceptar la diferència i estimar-la, que és entendre que aquell Biel Mesquida jovenet, com vas explicar en aquella espècie de biografia que va ser l'any 2023, doncs per guanyar 4 cèntims o 4 quartos, estava amb turistes i feia de guia de viatge. Cal creure en alguna cosa, però és que ara estem en un moment en el que tot ha estat tan fosc que sembla que estiguem més descreguts, Biel.
1: Hem de creure en aquestes coses que t'he dit, que no creu ningú, que és un tacte, és una carícia, és una mirada, és una paraula que dius a qualcú, és una alè de vida que se contagien els altres. És una cosa, han de ser contagiadors de vida.
0: És que no hi ha pell ara ja. Estem en Biel i jo agafant-nos la mà, i la pell, el contacte amb la pell sembla que ha acabat. En Biel, en aquest trast, a pàgina 62, escriu: cantaré els explotadors de la bellesa del món, cantaré els patriarques i els papes que maten infants, cantaré els endemoniats de la usura del món. Aquesta m'encanta. Cantaré els escorxadors de dones, els malanats els necrocapitalistes, els poderosos de qualsevol lloc. Cantaré els que fan i fabriquen el mal i després amb tots ells faré una foguetera, un foc purificador, un fogall d'inhumans, alimares, com les que alguns vespres encenen damunt els rusquissars, aquest sense sostre per encalentir les misèries. M'ha encantat. M'ha encantat. És a dir, els endimoniats de l'usura del món. N'hi ha molts d'aquests.
1: Molts, molts.
0: Però no només des d'un punt de vista econòmic, Biel. Des d'un punt de vista emocional, que no saben acariciar, que no saben tocar, que no senten absolutament res.
1: Totalment d'acord.
0: Què hem de fer amb ells?
1: Els hem de fer una foguetera i els hem de cremar que quedin cendres i que les cendres les hem de ventar. Que s'aventin les cendres i desapareguin.
0: Quan en Biel Mosqueda el truquen i li diuen t'han donat aquest premi, què vas pensar? Perquè, clar, tu no t'has presentat mai un premi, que això també s'ha de dir. En Biel Mosqueda no s'ha presentat mai un premi. Li han donat sempre.
1: Me vaig trasbalsar, que és una paraula molt guapa en català. Trasbalsar. Me vaig electritzar, me vaig posar a plorar. I plorava sense plorar. Me queien llàgrimes dels ulls i deia, però per què plors si això és una alegria? I plorava. Jo plor d'alegria i plor de pena. Plor quan estic content i quan estic trist. Plorar forma part d'aquest trasbals, d'aquesta sensació. Jo no m'esperava aquest premi. De cop i volta t'arriba allò com si fos un manà. El manà, sempre m'ha agradat el manà dels israelites pel desert, que els aquell manà i aquell manà eren entrepans i eren
0: peixos
1: i eren llagostes i doncs jo em va caure això, un manà del cel, que eren entrepans, que eren llagostes, que eren alegries, que eren amors, que eren estimacions. Sobretot vaig sentir que m'estimaven, vaig sentir que aquest jurat m'estimava, vaig sentir que l'Òmnium m'estimava, que uns lectors m'estimaven, i això me va amarar per tot el cos i per tot l'esperit.
0: Fixa't que jo sempre he pensat, ara li diré a en Biel Mosqueda, que ara ja a aquestes edats els no podem dir tot. Jo sempre he pensat que si hi ha algú profundament atractiu ets tu. De debò. No riguis, no. Atractiu, és que clar, estic veient a la teva editora i et diu que sí. Atractiu, òbviament, des d'un punt de vista intel·lectual. Òbviament, des d'un punt de vista intel·lectual. La teva veu, però atractiu des d'un punt de vista humà. Ja no estem parlant de la bellesa, que és evident, no. L'atractiu de la persona humana, no? I em dóna la sensació que aquest pudor que alguns tenim, que ens han ensenyat allò, a tenir un, com deia el meu pare en Pau Descansi, un cert decoro, no?, que li van ensenyar els salesians, el decoro, això s'ha perdut totalment.
1: Totalment.
0: Totalment.
1: Totalment, totalment, sí, sí.
0: I això tornarà algun dia, Biel?
1: Buf.
0: Va dir ella.
1: Buf.
0: Difícil.
1: Molt difícil, molt difícil. El decoro s'ha perdut. S'ha perdut. Vivim un món sense decòrum, un món carnisser, un món sense confiança, un món sense tendresa. Jo he tret jo m'agrada treure com uns eslògans, com si jo fos fes marketing de l'amor. I l'eslògan que he tret després del premi és "Han de viure la tendresa fraternal". Han de viure la tendresa fraternal. Visca la tendresa fraternal. Tu i jo practiquem la tendresa fraternal.
0: Sí, sí. Tens raó. Que no té res a veure amb res íntim. Perdó, amb res privat, però sí té a veure amb alguna cosa íntima. Sí. La tendresa fraternal és anar més enllà de la intimitat, sí. És anar més enllà del sexe, sí. És anar més enllà de compartir un cos, un llit, una intimitat, és anar molt més enllà de tot això, no? Després d'aquest trast, cap a on anirem, Biel Mosqueda? Estàs escrivint?
1: Sí, estic escrivint un text novel·les que l'he de... que el vull escapçar i acabar aquest final de 2026, perquè fa molt de temps que l'arrossec. I ara dic, de venga, després d'això, aquest. I un altre, i un altre, i un altre, no m'aturaré.
0: No t'has d'aturar
1: no
0: mai.
1: No m'aturaré.
0: No t'has d'aturar mai.
1: Aquest article que faig cada setmana closca de lletra del VilaWeb, en duc 503. I el plegueta de notes que faig al Diari de Mallorca en duc 1040. Un per setmana, 1040. T'agrada, es fester?
0: Escolta,
1: i això...
0: no sé, vols més sucre? Estem prenent un cafè, el millor és que deia, no passa absolutament res. Dic que estem prenent un cafè perquè si no estiguéssim a la llibreria Laia ens estaríem prenent un whisky, potser.
1: Sí.
0: No? Penso que sí, doncs ja està. Són molts, Biel, són moltíssims.
1: No, però és aquesta, el que necessita l'escriptor, el que ha de fer l'escriptor, escriure. Hi ha molta gent que se diu escriptor i no escriu.
0: Ah, és el que et deia abans, clar.
1: Sí, que no escriuen, no. Jo escric. Perquè som escriptor i un escriptor ha d'escriure. Un escriptor no s'ha de dedicar a fer de model d'Armani ni a fer de puta, ha d'escriure.
0: No, clar, cadascú ha de fer el que cregui que hagi de fer. Si ha d'escriure, escriu, i si no ha d'escriure, no escriu, això està clar. Aquest senyor que parla tan clar i que, a més, parla de temes que a vegades poden resultar incòmodes, també diu una altra cosa que a mi m'agrada molt, que és que era del Che Guevara. Un s'ha de...
1: Hay que endurecerse sin perder nunca la ternura.
0: Com es fa això?
1: Això se fa així, fent-ho. Com se fa? Fent-ho.
0: Com tot?
1: Fent-ho. Sí, sí, ho has de fer. No, no hi ha classes, no hi ha aprenentatge, ho has de fer.
0: Però estem en un moment que a vegades no hi ha prou alegria, no hi ha prou capacitat per confiar en el que tenim al davant.
1: Idò, t'ho inventes. T'ho inventes, guapa, t'ho inventes. Sí, fora comèdies. S'ha acabat la comèdia. T'ho has d'inventar. Jo quan... per exemple, quan estic, a vegades tinc unes baixades així a la profunditat de la tristesa per molt de motius. I què faig? Faig com un personatge d'aquest home que m'agradava tant, del George Bernanos, que va ser un llibre terrible sobre els assassinats dels republicans a Mallorca, que sigui el gran cementeri sota la lluna, que el recomano. I també va escriure... Muixet, i nova història de Muixet. Hi havia una dona que jo em vaig identificar molt amb aquesta dona, que era una dona que m'ha de fer feines i tot li anava malament, l'amo li pegava, no tenia duros, els fills eren un desastre, i quan veia que tot allò anava així, se n'anava a casa seva en el racó més amagat, a un racó allà baix de tot, se posava en posició fetal com un fetus i començava a dir mantres, una paraula, per exemple, tras, tras, tras, tras, tras. Jo dic un poema. Jo, per exemple, en dic un que m'agrada molt, que és del Juan Ramón Jiménez, i diu: los niños tenían miedo, yo no sé lo que soñaban, y la noche de diciembre era cada vez más larga. Los niños pidieron besos, más tarde pidieron agua, más tarde lloraron y la noche no se acababa. Todo era sed, todo era fiebre y frío. La campana del pueblo llamaba entonces a misa de madrugada. Sonó un suspiro. La madre abrió un poco la ventana. La penumbra de la alcoba se endulzó con luz del alba. Y cuando dije que se me trae muy bien, pres un xocolata amb encimades.
0: Jo l'escolto recitar Juan Ramón Jiménez. Estàvem aquí, la Júlia, en Gerard i en Raül, el nostre meravellós company de tècnica, a punt de plorar, i acaba ell dient: xocolata amb encimades. És la vida, són xocolates amb encimades.
1: Sí!
0: Ja està!
1: Sí!
0: Són tras
1: i
0: xocolata amb encimades.
1: I xocolata amb encimades.
0: I no hi ha més.
1: Respús.
0: I deixem drames.
1: Deixem els drames.
0: Cap endavant.
1: Endavant, saps.
0: Sempre. Biel Mesquida, moltíssimes gràcies. Escolta'm, jo, per acomiadar-te, m'agradaria que em diguessis una cançó que et vindria de gust escoltar. Espera que portes un fil al jersei. Ara, fora fil. Fora fils tampoc, els fils tampoc convenen.
1: Fils no.
0: Una cançó que vulguis escoltar, que vulguis que posem al final d'aquesta conversa que hem mantingut.
1: Poseu... No, rien de rien.
0: Edith Piaf.
1: No, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Posa un Edith. Ni le mal, tout ça m'est bien égal. No,
0: rien de
1: rien. No, je ne regrette rien. Balayer, oublier, effacer. Je m'en fous d'y passer.
0: No hem de... dic que no a res del que ha passat a la nostra vida.
1: No, mai.
0: Tot ha valgut la pena per arribar fins aquí.
1: Sí.
0: Biel, moltes gràcies per tants anys de confiança.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies pels anys de ràdio. Gràcies pel record sincer i l'afecte. i gràcies per ser-hi, amb tota la meva admiració, que ja saps que és molta. Mua, venga. Ai, no sé per on anar. Ah, no, clar, que és que hem de continuar. Clar, és que jo m'he quedat aquí amb aquest... Ara escoltaran vostès la cançó d'Edith Piaf. No es pensin que ara nosaltres ens endrecem i escoltem Edith Piaf.

No ho podem dir sempre, això. Un premi de les lletres catalanes ens ha cantat Edith Piaf. Així ens n'anem. Que passin un bon cap de setmana. Dilluns més. Bona nit. Descansin. Bye.

0: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Ràdio 4.
1: Doncs cada dissabte al vespre us hem anat apropant propostes musicals interessants que passen a l'entorn de casa nostra, amb diferents gèneres, diferents artistes, segells discogràfics, sempre amb la música en directe com a bandera, sempre oferint-vos concerts en format reduït, un privilegi per nosaltres, alhora també quelcom que volem seguir defensant i que seguirem fent-ho de cara a la temporada vinent. Serà la tercera de la barrera del so, la sisena de l'acústicament. Avui, darrer capítol de l'acústicament d'aquesta temporada, i avui el que farem serà donar-hi una mica la volta a la cosa. Sempre tenim música en directe, avui començarem precisament reflexionant sobre la música en directe, perquè s'acaba de publicar l'Anuari de la Música, que fa conjuntament Andarrock i l'Associació de Representants de Catalunya, ARC, i que analitza l'exercici de la indústria durant el darrer any, en aquest cas el darrer any 2025. En parlarem amb el Lluís Jandrau, editor d'Andarrock. De seguida conversem amb ell i a la segona part del programa avui rescatarem algunes músiques que no us hem pogut oferir en format acústic però que no volíem doncs, deixar de compartir. Per tant, avui edició especial de l'acústicament dins la barrera del so, com sempre amb la feina tècnica de l'Alejandro Pacho. Benvinguts!

0: És la música de Rosalía i el seu tema Divinize, i és una de les cançons en català més escoltades. Una dada que també hem conegut a través de l'Anuari de la Música, que s'ha presentat aquesta setmana, coeditat entre ARC, l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, i el grup Enderrock, analitza doncs l'exercici del darrer any, i ja en fa 25 que l'editen i que ho fan. I gràcies a aquesta doncs panoràmica s'observen algunes tendències i les volem comentar amb el director editorial d'Enderrock, el Lluís Andrau. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bona nit. Benvinguts a l'Espai de la Música.
0: Això mateix. I tan benvinguts, perquè realment una de les primeres dades que crida l'atenció d'aquest anuari és aquest augment claríssim de la facturació pel que fa a la indústria de la música a Catalunya, no?
1: Sí, des de la pandèmia que estem veient que cada any es baten rècords de la música en directe. La indústria de la música en directe ha anat creixent des de la pandèmia fins que aquest 2025, que hem xifrat una altra dada rècord, que són 244 milions d'euros només a la música en directe, però si sumem tot el que és la indústria musical, veurem que aquests últims 25 anys han estat els de major creixement de la indústria musical a casa nostra, sumant tant el directe com la música gravada, doncs estem parlant d'unes xifres importants, una xifra de 265 milions d'euros, que és el que representa la indústria de la música al nostre país.
0: Realment és una animalada, és una diferència del 74% respecte de les primeres dades quan vau començar a fer l'anuari. Una tendència que s'explica també, Lluís, a través de l'esdevenització potser de la música, no?, dels macrofestivals.
1: Sí, de fet, el que més veiem és que aquest creixement, aquest 74%, de 152 milions del 2001 fins als 265 milions d'aquest 2025, aquest gran creixement de l'indústria de la música s'ha produït en dues velocitats diferents. Mentre la indústria en directe és qui més ha crescut i s'ha multiplicat per 4 la facturació en aquest últim quart de segle, en canvi la indústria discogràfica, aquella que fa 25 anys només guanyava vendes de discos i de material físic, doncs avui en dia ha perdut 4 vegades aquella facturació que tenia. Quin és el motiu? Quina és la causa de tot això? Doncs, sobretot, la multiplicació de concerts. Els concerts en 25 anys s'han doblat, el número d'espectadors s'ha multiplicat ben bé 6 vegades, però, sobretot, la tendència la marca en els grans festivals. És la implantació del model de festivals el que ha multiplicat per 7 els espectadors que teníem el 2001. Llavors, calculàvem en els primers anuaris que hi havia 500.000 d'espectadors als grans festivals, i aquest 2025 estem parlant de 3,7 milions ja d'espectadors. Per tant, aquest és el model que ha fet que molta gent jove prefereixi els festivals, sobretot els macrofestivals, i per tant el públic hagi anat creixent a favor d'assistir en aquest format de música en directe.
0: En qüestió de dades estem explicant que això representa un 640% més que el 2001, no? Les dades del 2025, això és realment espectacular. Què ens atrau dels festivals? Per què hi anem?
1: Doncs mira, els festivals cada cop és un format que atrau més sobretot a la gent jove, perquè hi ha algunes dades que, per exemple, quan preguntes a la gent si ha anat a concerts de música en directe, hi ha un 44% de catalans que diuen que van a concerts de música en directe o que hi han anat al llarg de l'últim any. Això és l'enquesta que fa cada any la participació cultural de la ciutat de Catalunya. Sobre els que van a concerts, quan els que els pregunta «Has estat a un festival?», doncs hi ha una tercera part que diuen que sí, que han anat a un festival, que prefereixen sobretot anar a festivals. Però és que els que van a festivals i els dius «I tu vas a un macrofestival?», és dues terceres parts, i sobretot molta gent jove la que diu «Jo prefereixo anar a un macrofestival». Per què? Doncs sobretot és gent que va a més d'un concert, que prefereix anar a un macrofestival perquè ell troba en una sola entrada molts artistes. De fet, el preu de les entrades continua sent important, tot i que no ho és principalment. I sobretot la gent el que ens diu és que el que impedeix anar a concerts és la manca d'interès del temps lliure o la manca de temps, sobretot. I per tant, si tens poc temps i un macrofestival t'ofereix en un cap de setmana doncs 50 concerts, doncs la gent acaba triant anar a un macrofestival.
0: Uh-huh. I aquesta manca de temps també es tradueix, per exemple, en la tendència que hi ha a la baixa del públic de les sales?
1: Sí, les sales és un dels àmbits en què sempre havíem estat acostumats a dir que els grups, sobretot els grups nous, han de foguejar en directe a les sales, que és l'espai millor i més adequat perquè els grups puguin arribar al seu públic, als concerts de proximitat, i per tant era una manera de que un grup acabés creixent. Doncs les sales ja, des de la pandèmia, porten una tendència a la baixa. Aquest últim any, tot que creixen, hem dit, la facturació creix de la música en directe, creixen els espectadors, creixen els concerts, en canvi a les sales hi ha un ordre invers. Tot i que les sales fan un esforç per fer més concerts, hi ha un 15% més de concerts aquest 2025, no es guanya públic. Hi ha un 4% menys de públic a les sales. I les sales ens diuen que dos problemes. L'un, que els grups sobretot trien anar a festivals i, per tant, és molt complicat que grups importants passin per sales per atreure públic i, per tant, aquests grups moltes vegades tenen exclusives en festivals i, per tant, aquesta festivalització i, sobretot, de grups que toquen només a l'estiu, moltes sales a l'estiu estan tancades, i l'altre és que la gent jove ha deixat de tenir interès per les sales. Les sales estan molt preocupades perquè veuen que la gent jove, o que no és atractiu per la gent jove anar a una sala de concerts i que prefereix doncs aquests festivals o aquests concerts a l'aire lliure. I per tant, parlant amb la gent de les sales, ens deien que és un drama que viuen aquests equipaments de proximitat, que sobretot passa a Barcelona, on encara la xifra de programar més no es guanyen espectadors, i per tant, doncs, això també incideix en la facturació de les pròpies sales. On hi ha una tercera part és per la venda d'etiquets, la resta doncs, és per la venda de begudes o de subvencions, doncs això encara afecta més la continuïtat d'aquestes sales. Okay. Per això doncs, estem pensant, hem de reinventar, no? Com arribar, la pregunta que es fa és com hem d'arribar a la gent jove.
0: Exacte. I de quina manera doncs, també recolzar aquest circuit de sales? Em sembla que fa uns dies també llegíem una notícia de que Barcelona destinaria certes ajudes també doncs, a recolzar aquestes sales. Una de les xifres també que s'analitza en aquest anuari i sobretot amb aquesta panoràmica dels 25 anys, no?, és la inversió en cultura que s'ha fet de la Generalitat. Encara no estem al 2%, tot i que sí que s'ha augmentat, però encara no estem al 2%.
1: No és una promesa d'aquesta legislatura, una legislatura que ja porta, o portava fins ara, dos anys sense pressupost, ara aquest tercer any ja hi ha pressupost, per tant, això sí que ha de permetre arribar a aquest 2%, que és una promesa electoral. De fet, en 25 anys hem dit que la música en directe s'havia multiplicat per 4. Hem dit que els espectadors s'havien multiplicat per 6 o per 7, tant de festivals com de concerts. En canvi, la inversió en música per part de la Generalitat de Catalunya només s'ha multiplicat per 2,5. En 25 anys s'ha passat de 17 a 43 milions. Clar, continua sent un dèficit molt gran. El mateix creixement que té el sector no és el creixement que té les institucions per donar suport al propi sector de la música. Per tant, és una escala pendent. El dia de la presentació es deia el responsable, el director de l'ISEC, de empreses culturals, que és una assignatura que han de resoldre, però fins i tot aquest any, i amb el pacte i amb nou pressupost, la cultura no està inclosa com una de les prioritats pressupostàries, i per tant és un tema que és preocupant i que el sector segur que acabarà pressionant el mateix govern perquè la cultura acabi sent també un centre de estratègic i prioritari.
0: Un parell de preguntes abans d'acabar. També parlàvem del repte doncs, que suposa per les sales mantenir el públic, augmentar públic jove. També pels productors fonogràfics, de quina manera poden doncs, millorar aquestes xifres no? de vendes de discos ja quan doncs, va anar desapareixent el format físic, ja va haver-hi una crisi, però després semblava que s'havien tornat a recuperar una mica. Ara en quin moment estem? En les darreres jornades també de Fonograma es va posar molt el focus en com l'impacte de la IA generativa també podia doncs, influenciar en tot això. Clar, per les discogràfiques, quina és la feina ara?
1: Doncs la indústria discogràfica té un paper complicat. Tal com deies, els últims 4 anys s'havia recuperat la facturació de la indústria discogràfica catalana, els segells independents havien estat guanyant més facturació any rere any, però justament el 25 hi ha hagut una davallada no molt important, però sí d'un 5% menys de pressupost. Per què passa? Doncs sobretot perquè si tu tens un gran èxit, el món de la música actualment, que quan tot depèn de l'escolta de les grans plataformes, a YouTube o les plataformes digitals, l'algoritme i les plataformes han deixat els discos en català fora. Les cançons en català, o les de llengües minoritzades, cada cop tenen menys presència en les llistes d'èxits. I, per tant, és més complicat que una cançó en català pugui tenir moltes escoltes. I ho veiem, per exemple, quan fem el top 15 de quins són els discos catalans més escoltats, doncs en aquest top 15, que sempre els últims 10 anys hi havia hagut un, dos o fins i tot tres discos, enguany no n'hi ha cap. Per primera vegada no hi ha cap disc en català en aquest top 15 d'artistes catalans més escoltats. És veritat que el número 1 és la Rosalía, que ara posàveu Divinais i el seu Lux, però darrere d'aquest artista que té una cançó o mitja cançó en català, doncs no hi ha res més. I els discos més escoltats, les cançons més escoltades, els discos més escoltats és Tietz, amb el Cafè pels Més Cafeteros, amb 25 milions. És que el Coti per Coti tenia el doble de reproduccions quan va sortir al mercat. O la cançó més escoltada, que és La Fresca de Pigaflaues, té 8 milions d'escoltes, quan l'anterior, La Marina està morena, doncs tenia 3 vegades més d'escoltes. Per tant, l'algoritme perjudica molt el sector discogràfic. És molt complicat per al sector discogràfic català arribar a aconseguir un èxit i, per tant, aquesta conjuntura de les plataformes de l'algoritme els perjudica especialment. I això s'hi suma encara una altra cosa, una dada que també és preocupant i que hem analitzat aquest any a l'anuari, que és que la producció de música en català, que en els últims 25 anys cada any anava creixent, cada any anaven guanyant discos en català, de fet s'havia triplicat en 25 anys l'edició discogràfica en català, doncs aquest últim any, el 25, hi ha hagut menys referències en català. És veritat que estem parlant d'un 6%, que comença a ser una xifra important. I quan parlem de referències, parlem de tant de singles inèdits com de discos. Però és la primera vegada en 25 anys que veiem que hi ha menys referències en català i que tots els àmbits, en el pop rock, com les músiques urbanes, com la cançó d'autor, del pop d'autor, tots perden producció en català. I, per tant, bé, hem de veure què passa, si això és un efecte general de la llengua, si això s'hi suma a aquest paper que tenen les plataformes i els algoritmes, i la conclusió, una mica, si cal buscar solucions, una mica parlant també amb la gent de les discogràfiques, ens deia que cada vegada hem de tendir a buscar més prescriptors humans i que no sigui la màquina qui prescriu el que hem d'escoltar. I, per tant, ens hem de refiar de la gent que escolta música. Per exemple, l'APCAT, les associacions discogràfiques, tenen aquestes llistes de quilòmetre zero que fa un prescriptor, que fan uns prescriptors, doncs, o la ràdio, no? La ràdio com a prescriptora. Doncs jo crec que és important que la gent es fixi en aquells prescriptors que són humans i no el que li diu la màquina, que segurament té altres interessos.
0: La ràdio, per cert, també amenaçada, davant de YouTube.
1: És veritat, Lena, sí. Justament la ràdio, que també tots els temps en ràdio hem tingut sempre la ràdio l'espai de referència per escoltar música, des d'aquest últim any també ha quedat en segona posició. YouTube passa per davant els interessos de la gent que escolta música. La gent escolta sobretot música aquest últim 25 a YouTube, la imatge. La gent busca música amb imatge. I, per tant, escoltar només una banda sonora, fins i tot les plataformes queden enrere. Si t'hi fixes o si es fixen els oients, Spotify no para d'incloure vídeos en les seves cançons, en les reproduccions, i, per tant, l'imperi de la imatge és el que està ara dominant, sobretot, en la presència de la música, on la gent que escolta música. La gent vol escoltar música amb imatge. I, per tant, les plataformes s'hauran de reinventar buscant també la imatge, i, de fet, això ja ho està demostrant YouTube, convertint-se en el número 1 de referència on la gent escolta i descobreix música.
0: Interessantíssim tot això, i també molta curiositat per cap a on anirà tot això, potser fins i tot si se'n deriva cap a d'aquí uns anys artistes doncs més interdisciplinars, que d'alguna manera fins i tot la música comenci a anar de la mà molt de la imatge, no? Hem de lluitar també contra aquesta homogeneïtzació que crea l'algoritme, que al final, doncs, qui en surt perjudicat, doncs, òbviament, són llengües minoritàries, i sembla, podria semblar, això potser encara és d'hora per dir-ho, però sembla que potser el català també està rebent aquestes conseqüències, no?
1: Sí, mira, deixa'm dir una botada, que és una mica el que dèiem un cop acabat l'anuari, que és als anys 60, quan començava a haver-hi les primeres cançons, els primers discos en català, i va sortir el Dioptria de Pau Riba, hi havia segells com Edixa o com Concèntric, un dels impulsors, un dels emprenedors d'aquell moment era Armengol Passola, que era, tenia una botiga de mobles, però va crear un segell discogràfic que era Concèntric i que era el pare de la Passola, directora de cinema que tots coneixem i que va fer Panegre, per exemple. Doncs ell deia, quan va muntar Concèntric, va dir, hem d'inundar el mercat de música en català perquè la gent escolti música en català, i llavors el Josep Maria Espinàs, que a més d'escriptor també era el director artístic d'aquesta companyia, deia, pui, o ens agradaria que la música en català sonés pel cel obert de les cases. O sigui, quan la gent posa la ràdio en el cel obert de les cases de Barcelona, doncs se senti música en català. I per aconseguir això, el que van fer és començar a fitxar artistes, encara que no tinguessin carrera, i treien un disc, un EP de 4 cançons cada mes. Tenien un equip de productors, hi havia Francesc Borrú, de gent que feia les cançons, i fitxaven cantants joves que gravaven cançons i els treien al mercat. La idea era treure molts discos al mercat de manera que hi hagués molta producció en català. Doncs bé, abans apuntaves la IA, doncs el que hem de fer és demanar a la IA que faci, no sé, 1.000 cançons cada mes en català i que, per tant, inundi el mercat de cançons en català. Tot i que, esclar, és veritat que llavors poca ànima tindrien aquestes cançons, però si hem de jugar a l'algoritme, doncs, escolta, donem-li a l'algoritme una palada de cançons i que les vagi distribuint.
0: Realment estem vivint un moment interessantíssim, eh? I la música, a veure, no li ve de nou una crisi, tampoc, saps?
1: Sí, sí, sempre que hi ha una engegallada, sempre hi ha una crisi, es reinventa la cultura i es reinventa després de la Segona Guerra Mundial, per exemple, hi va haver tota una explosió de cultura. Després d'una crisi com la pandèmia, jo crec que ha de passar alguna cosa i segur que acaben naixent nous estils i noves maneres d'entendre la música. Per tant, una crisi sempre sacseja.
0: I ho podrem consultar a l'anuari, que feu doncs, de 25 anys ja fent l'anuari, eh? Bona feina, eh?
1: Sí, de fet, vam començar pensant que feia falta una eina d'anàlisi, una eina que recollís les dades de tot el sector de la música, de festivals, d'espectadors, de facturació, i fa 25 anys que no hi havia dades, ni la pròpia administració tenia dades. Pensa que el LISEC, l'Institut de Català de les Empreses Culturals, es va crear l'any 2001, es va aprovar el Parlament el 2000 i es va crear el 2001, per tant, també es celebren 25 anys, però quan vam començar l'anuari ningú tenia dades. Pràcticament, per tenir alguna dada, havíem de comptar nosaltres mateixos o preguntar quants discos has venut de tal artista. Ara, avui en dia, hi ha moltes més dades, hi ha dades públiques que permeten posar documentació a l'anuari per analitzar el que passa, però jo crec que és interessant veure aquesta evolució, aquests 25 anys que venim d'un sector que pràcticament no estava ni professionalitzat ni tampoc hi havia institucions de suport a la indústria, avui en dia, on tot això comença a estar molt més normalitzat. I clar, també vol dir que ens afrontem en els problemes.
0: Exacte. Lluís Gendrau, director editorial d'Enderroc, gràcies per la feina i gràcies doncs, per compartir també totes aquestes reflexions. Justament en aquest programa que avui fem, el penúltim de la temporada, ens semblava doncs, molt oportú també fer aquesta revisió a què passa amb la indústria musical aquí a casa nostra Catalunya i també la indústria del directe. Moltíssimes gràcies, Lluís.
1: Doncs gràcies a vosaltres i seguirem amb les orelles ben obertes, aviam què passa a l'escena musical catalana.
0: Seguirem. Una abraçada.
1: Salut.

que volem fer tot seguit és recollir-vos algunes de les cançons que no han pogut estar incloses en aquesta temporada de l'Acústicament, però que volíem que escoltéssiu, com per exemple aquesta Roda que roda de Joan Jugosch.

Joan Jugós, cantant i cantautor. Si us he de parlar del meu projecte, és inevitable parlar-vos dels inicis, que van ser mitjans dels 90, a través del rock. El rock va ser l'altaveu i el mitjà per al qual jo vaig començar a cantar i a expressar-me. Anys després, d'una manera entre accidental i voluntària, vaig començar a fer música acústica, buscant de la necessitat doncs una virtut i portant les cançons a la seva expressió més mínima. Influenciat d'alguna manera per l'escena més francesa, a través del filtre dels cantautors catalans, vaig començar a interpretar amb orquestra de cambra cançons mítiques de l'escena i va donar peu doncs al que considero com una mena d'anomalia en l'escena, no? que està doncs a mig camí entre el cantant de rock i el cantautor.

vull parlar de Bombes de mà. No és una cançó de l'últim disc, fàcil, és una cançó que es va publicar el 2014. Ha passat temps i potser el necessari per donar-li el valor que realment té per mi. És una cançó on participa la guitarra en Quimi Portet i aporta aquests sons, aquestes bases més atmosfèriques que m'encanten, més rotllo The Edge. I d'alguna manera, doncs, penso que aquí, en aquest tema, vaig trobar l'equilibri entre això que us deia de la cançó d'autor més de tall acústic i el rock. La cançó parla de l'amnèsia social, del renunciar a la memòria. És en clau poètica, està totalment obert i és des d'un punt de vista molt personal, però evidentment també podria haver-hi una lectura històrica o política.

Ara tothom treu un disc i jo estic aquí amb aquest single trist. Ara tinc amics amb fills i jo estic aquí, single a l'abril. Dóna'm una oportunitat de saber com estàs, de saber com et va, de saber com t'ha anat. Ara plou i no tinc paraigües.

0: clients van sortint. La llibreria mort o està dormint. I ara que tot ha enfosquit i estic aquí mig penedit, em poso la playlist que vas fer per mi. Ara ploro i no tinc paraules.
1: Seguim escoltant els xiu-xiuejos musicals novedosos que ens porta a l'escena catalana. En aquest cas estem escoltant a Lluís Arruga amb el seu darrer llançament, Un artefacte de nostàlgia.

Hola, sóc el Lluís Arruga, sóc un músic emergent molt nou que acaba de treure el seu primer disc, que es diu Un artefacte de nostàlgia. És un disc de pop d'habitació, autoproduït i autoeditat. I res, que li dono moltíssima importància a les lletres, als sons, a la producció. Tinc referents com Manel, Ferran Palau, Billie Eilish inclús. I de tot això sona com un mix, o sigui, esdevé un mix bastant, bueno, que trobo que és bastant confortable i bastant tendre amb les lletres i les històries que explico. I res, si algun cop us heu sentit perduts, enamorats i en la crisi dels 30, benvinguts al meu disc i espero que ens puguem veure aviat. Una abraçada.

De totes les cançons del disc, us recomanaria Què fas on ets? Perquè és una cançó que vaig composar un estiu, en època de trobar a faltar amistats que estan de viatge, alguna exparella, i en definitiva persones amb les que potser has perdut una mica el contacte i et preguntes què farà ara mateix, on serà, i en comptes d'enviar un missatge.

0: Lluís Arruga va debutar en el món musical com a Lles. El 2020 va concursar al Sona Nou i allà s'hi va endur el Premi Èxit. Després d'anys de publicar, doncs, després d'anys sense estar publicant noves cançons, el músic ha reaparegut amb aquest artefacte de nostàlgia que incloia la cançó que hem escoltat a l'inici, aquesta Pluja a l'abril, o també aquesta, Això no és una sitcom.
1: Jo vull tenir un grup d'amics que ens veiem, que riguem, que ens diguem totes les coses, com les sentim, que quedem i parlem i també discutim, i que siguem diferents, un grup molt divers. Hi hagi amics i amigues, hi hagi parelles,

Tot i que llegim d'una entrevista en The Rock, el Lluís diu, malgrat, és conscient que en la vida real molta gent treballa, o viu a l'estranger, o simplement no té temps per estar bona part del dia al bar.

Brunskops og mixe tinc un taquet final al cap a través de les coses que heu viscut tots junts a través d'aquests anys.

És la música de Lluïsa Ruga amb un disc interessant, per tant, realment curiositat per saber cap on anirà aquesta carrera. Però abans de marxar, un parell d'artistes més.

I escoltem ara la música del català resident a Anglaterra, Ismael Clark, que acaba de publicar el seu nou treball discogràfic, El Bon Costat. L'Ismael du 12 anys vivint a Portsmouth, on ha tingut la sort de guanyar l'edició 2013 del concurs de compositors All About the Song, o actuar també com a artista convidat al programa de ràdio de la BBC, BBC Introducing. També ha pogut tocar algunes de les sales més emblemàtiques de Londres. De tant en tant visita també casa nostra per oferir algun concert. Aquest és el seu nou treball discogràfic. 10 cançons amb certa ànima anglesa.

Soc un músic samboià que viu a Anglaterra. Abans de viure aquí al Regne Unit, ja fa anys, vaig fer cosetes amb dues bandes que es deien Gare i Mel. Acaba de sortir el meu nou àlbum, que és el meu 7è àlbum ja. I, bueno, es diu El Bon Costat i el podeu trobar a quasi totes les plataformes habituals. Tinc l'honor de que hi hagin volgut col·laborar la Maria Martí una altra vegada, membres de Trau, La Rauxa i la Coral Renaixença. I, com sempre, l'ha produït el meu productor de confiança, el gran Roger Gascó. Foteu-li una escolta, a veure si us agrada, home.

Si us hagués de recomanar una cançó del disc, la veritat és que em costaria decidir-me entre El bon costat, que és la que obre el disc i porta el nom de l'àlbum, i Ringwood Road, que és una cançó molt especial per mi i que, bueno, que trobo que ha quedat molt fresca, molt xula. Però com he de decidir-ne una, perquè si no ens tiraríem aquí tot el dia, em sembla que us diré... Ringwood Road.

I una altra de les artistes que no ha pogut passar per l'acústicament, però que estem però que estem desitjant que ens visiti la temporada que ve, és la nova referència del segell Great Canyon Records. Ella és la Juana Everett, que ha publicat Past Life in California, i sona així de bé, un àlbum d'americana deliciós.

que la Juana Everett va estar present també a la festa del desè aniversari d'aquesta discogràfica, Great Canyon Records, que el passat mes de maig va celebrar a la sala Blood de Barcelona la seva festa amb artistes del segell, com per exemple la Eva Ford, la Marta Pérez, el Víctor Partido i el Ferran Urriols. Faltava també la Joana Serrat, però que suposem deu estar ara mateix treballant o a Anglaterra o als Estats Units.

I aquest Mirades, que és com es diu aquesta cançó, és un dels grans temes que s'inclouen al darrer EP de Los Retrovisores. Cambio y Corto és el títol d'aquest treball i realment ve doncs, a posar punt i final a una trajectòria de molts anys en la qual doncs, esperem que realment no s'acabi aquí la cosa. Però si s'ha d'acabar, doncs, millor fer-ho amb una cançó així de bona.

En aquest nou EP, com ja va sent de costum, en els retrovisores, doncs podeu trobar una mica de garatge, una mica de freak beat, podeu trobar soul, i incorporem la novetat del rocksteady, ja que nosaltres doncs vam créixer en formacions de ska i reggae a principis dels anys 2000, i ens feia gràcia doncs, amb els retrovisores també poder gravar un rocksteady per tancar aquest EP. Com podeu veure, doncs, seguim sent fidels als nostres referents. És veritat doncs, que qui ens conegui doncs, que és Café para Muy Cafeteros, és una banda de nítxol, i bueno, tot i així, ara últimament sí que és veritat que estem veient que grans artistes mainstreams, inclús de música urbana, com podria ser Bad Bunny amb Baile Inoblidable, doncs estan recuperant realment els clàssics, no? Estan fent una volta cap als orígens. Així que sí, és veritat que durant molts i molts i molts anys hem sigut poder de les poques bandes que recuperaven doncs, la sonoritat dels anys 60. Érem i som segurament l'única banda que ha tocat temes doncs, del que es diu Spanish Soul, de bandes com bueno, no sé, els Bravos, Canarios, etcètera, etcètera. Doncs bé, és veritat que ara doncs, molts artistes referencials i mainstream doncs estan tirant una mica per recuperar els clàssics, de fet del qual ens en alegrem, com podeu imaginar, doncs, profundament.

I aquesta meravella que està sonant ara és Astrio, que van tornar després d'un bon període de silenci, els reis del jazz, rock, psicodèlia, amb més de 20 anys de trajectòria, presenten aquest Latin Lovers, una proposta, diuen, de nova religió sonora, un viatge místic i lúdic alhora, on els ritmes catàrtics i les melodies lluminoses purifiquen els sentits i conviden a l'èxtasi col·lectiu. Astrio és Arecio Smith, Santi Serratosa i el Santi Careta, amb la producció també d'Adrià Serrano, i signen aquest nou capítol de la seva trajectòria, reafirmant-se com una de les formacions més lliures, imprescindibles i inclassificables de l'escena catalana.

I acabarem amb aquesta cançó de Julia Amor. Acaba de publicar Algo para regresar, el seu nou treball discogràfic amb Primavera Labels, on ens endinsen el seu univers interior a través d'un disc íntim, però també expansiu i brillant, que narra amb sinceritat la seva pròpia evolució personal. Amb música acabem avui el programa. Nosaltres hi tornarem demà al punt horari de les 11, en el que serà el darrer capítol, el darrer programa d'aquesta temporada de La Barrera del So, però no patiu, perquè aquestes barreres que estan per trencar, que revisem sempre cada setmana aquí a Ràdio 4, tornarem al setembre, a la segona setmana de setembre, segon cap de setmana de setembre, comencem aquesta temporada, com sempre, dissabtes i diumenges a les 11 de la nit. Però abans, encara ens escoltem demà. Així que fins aleshores.

Sí, l'aigua subterrània, la que assegura la vida a les muntanyes i també les zones encara no urbanitzades per la mà humana. Però tenim fórmules per preservar i viure en aquests llocs que encara es mantenen. Avui, en clau d'emergència climàtica, rurals i de muntanya, amb Neus Miró, Vanessa Freixa i Cris Camarena. A Luisa Mateu ens farà escoltar el diàleg i la vida dels que viuen als parcs naturals i la pressió que significa pensar en urbanitzar-los o reduir la gestió de preservació. Per això ens acompanyarà també Xavi Jiménez del GPEC. Perquè aquesta és una emissió sonora que alerta sobre els efectes de la crisi climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Heu conegut en els nous programes de Vida Verda, en aquesta nova temporada, com preocupa la pressió al nostre territori de macroprojectes dissenyats a molts quilòmetres de distància del lloc on es preveu instal·lar aquestes noves macrogranges, macroparcs eòlics, noves macroindústries o, de nou, mines a cel obert. I sempre en territori rural, no urbanitzat i cimentat. Aquest nou impuls, que continua considerant la zona rural com a espai per ser conquerit, per ser construït, per ser colonitzat, sense pensar en la vida que batega i no només la humana. Ens hem allunyat tant del nostre concepte de natura com a humans que, per